0: És una llàstima trepitjar aquesta obra mestra de la música, però us haig de donar la benvinguda a tots, a totes, a una nova edició de La Gent Normal. Ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la i reposada de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM, i també a les 3w.radiorubí.cat. I per si voleu veure, per si voleu escoltar els millors moments del programa, dels darrers programes, doncs bé, també ens trobareu a la selecció del nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí. La setmana passada, si us recordeu, i si no, doncs ja us ho recordo jo, vam parlar de memòria històrica amb la historiadora Caral Soler. I a l'entradeta que sempre faig, aquesta que em permeto, doncs, recrear-me una miqueta, comentava que, doncs, que em posava seriós perquè creia que no es podia fer broma de tot, com a mínim aparentment. La conversa d'avui, ja us aviso, que anirà per un altre caminet. El cap de setmana passat, fa uns pocs dies, vaig tenir l'oportunitat d'assistir a un espectacle de stand-up comedy. Vaja, els monòlegs de tota la vida, aquesta maleïda tendència que tenim a fer servir l'anglès per tot. Oh my God. Un espectacle titulat Buenrollistes. Sota l'aparença d'un show d'un personatge que puja a l'escenari i fa riure al públic, però s'hi amaga una altra cosa. 90 minuts de riure, sí, sense concessions, amb molt poc espai per la recuperació, i creieu-me que ho dic amb tota la mal cor, perquè surts d'allà amb la mandíbula desencaixada directament. Però un riure que a poc et va traslladant cap al camp de la reflexió més personal, de la reflexió fins i tot més filosòfica. Víctor Parrado puja a l'escenari del Teatre Goya, per enfrontar-se a les seves pors, a les seves inseguretats, a les seves virtuts, als seus defectes. Compte, les seves i, en el fons, les de tots plegats. Perquè juga a un joc molt hàbil, i és posar-se tot el públic de cara al mirall, el mirall interior que tots, més o menys inconscientment, tots plegats alguna vegada no volem mirar. Rius molt, sí, però també penses molt. I també us asseguro que surts del teatre amb les endorfines pels aires, però amb la necessitat de compartir amb qui t'acompanya les reflexions que, doncs, que el Víctor va desgranant al llarg de l'espectacle, i sobretot en el colofó final, 2 minuts finals, que no, evidentment, no desvetllaré, però que valen molt la pena. Víctor Parrado, bona tarda i benvingut a La Gent Normal.
1: Bona tarda. O sigui, quina presentació més maca, no?
0: Bueno, si t'ha agradat, ho celebro que t'hagi agradat.
1: Moltíssim.
0: És de bon rotllo, també.
1: És de bon rotllo. A més, es nota, eh? Es nota quan és de bon rotllo i quan és un poco postizo i no, és de bon rotllo.
0: No, aquesta surt del cor, un moment. Sí. És un moment així d'expansió i tal. Buenrollistes, és un espectacle que fa pensar.
1: Bueno, la veritat és que el feedback que vaig rebent és una mica aquest, no? De que la gent surt amb bon rotllo, però que, bueno, es porten cosetes, no? I cadascú, com tu bé comentaves, jo crec que fa una mica de mirall, per mi i el primer, i la gent, doncs, bueno, pues, potser jo, oye, me he llevado esto, me he llevado aquello, o m'ha remogut allò o allò altre, no? I crec que és maco, no?, també poder dir alguna cosa a través de l'humor.
0: Perquè si tu et guies només pel, si tu et guies només pel títol, bon rotllistes, doncs penses, jo què sé, ara què m'explicarà, no? Però quan t'hi introdueixes, veus que les coses van per un altre, camí. De fet, tu mateix en l'espectacle vas dient que analitzaràs o tractaràs tres, diguéssim, com tres pilars, no? Uh-huh. Quins són aquests tres pilars?
1: Bueno, jo jugo una mica a compartir tres missatges i a partir d'aquí, doncs, com que m'agrada construir l'humor, no?, al voltant d'aquests missatges, no? El primer d'ell té a veure una mica amb aquesta cosa que estem ara vivint tots. Jo el primer, que ja avui és el dia perfecte per explicar-ho, que és la velocitat, el cortisol, el no arribo, l'estrès, no?
0: Va, explica l'anècdota, l'anècdota.
1: Vale, ja, lo puedo explicar, no?
0: Ara sí, ara que ja has arribat, ara ja, ja tens el cotxe aparcat, ja estàs aquí assegut, ara ja ho pots explicar.
1: Bueno, pues lo típic.
0: Que és una tonteria, però posa de manifest això que diem, no? De que anem amb presses a tot arreu.
1: Bueno, és el típic dia que tu penses, bueno, anirem cal, Palma, arribé, no? Arribaré allà a Rubí, trobaré aparcament, faré un cafetonet abans. Claro que sí, guapi, perquè el tècnic de l'aire condicionat, que com sempre se te fastidia quan llega el verano, doncs ha decidit venir al migdia, no? I dius, bueno, esto será rápido, no es ràpid, i quan te n'adones dius, nen, que tinc mitja hora per arribar a Rubí, mitja hora, que aquestes hores és com moneda a l'aire i suerte. Arribes aquí i dius, bueno, aparcaré ràpid. Bueno, és que per aparcar hay que bajarse una aplicación, que no sé què, hay que registrarse. I dic, ¿en serio? Entonces, claro, ara m'està bajando el cortisol, perquè digo, per ser lunes no està mal.
0: Ara, sí, ara arriba el moment de... arriba el moment de relax, eh?
1: Sisplau.
0: Aquí a la gent normal fem conversa tranquil·la, fem conversa reposada. Jo crec que val la pena fer una aturada, no? És cert, anem accelerats per la vida.
1: Moltíssim. I jo el primer, hi ha dies que dic, ja estem a divendres? Què ha passat aquesta setmana? No? La setmana passada va ser un exemple d'entre Sant Jordi i tal, les ràdios, les promos, no sé què, el teatre, Badalona... Uau, costa. Aquest matí, abans de que vingués el famós tècnic, t'ho juro, estava mirant retiros, saps allò que parlo
0: sí.
1: d'espectacle? Doncs retiros de meditació i tal de cap de setmana. Per agafar...
0: Et funcionen o no, tu?
1: És que he anat un cop, vaig anar un... Era més, només de ioga, prou bé, però busco algú més. Busco trobar un espai de dir, ei, fora mòbils, fora connexió, relax, trobar una mica aquest moment de pausa, que potser per la meva feina o pel dia a dia que estem tots ara, a mi em costa, eh? No et pensis que em costa trobar... Normalment és els diumenges. Però, clar, el diumenge final és un dia i no, sopar a casa de no sé què, i dinar a casa de les pares, no sé què, i dius, hòstia, costa.
0: És com terapèutic per tu pujar a l'escenari i explicar el que expliques? Perquè, clar, al final, és a dir, m'imagino que tu tens un, diguéssim, un esquema d'espectacle, d'un guió, però, clar, això no vol dir que sempre sigui el mateix espectacle, és a dir, al final... en funció del tipus de públic que tinguis, en funció de com estiguis tu anímicament aquell dia, l'espectacle canvia.
1: I físicament,
0: sí, evidentment.
1: Sí, totalment, sí. Jo crec que la gent que ens pugem a l'escenari, per això no volem baixar, perquè és un espai on sembla que, bueno, no? El dolor te duela menos, no? Els problemes siguin nosaltres i es relativitza una mica tot més. Allò d'allà dalt gaudeixo molt. És veritat que hi ha moments que, com tot, no? L'altre dia va ser un exemple, una llum que entra tard, canvien l'escenografia d'abans, doncs jo m'haig d'adaptar els moviments. Tot són xurrades que la gent no nota, però tu et treuen una mica de la teva zona de confort, que ja va bé per una banda, però també el que vols és, de tant en tant, és entrar a una zona de confort.
0: Sí. Home, perquè ens trobem bé a les zones de confort, home, també.
1: I perquè estem constantment...
0: És necessari sortir, també ho hem de dir, sí. Hem de dir-ho tot, però les zones de confort sí, està molt bé.
1: Sí, i jo crec que és com el vaixell que arriba a port, no? I diu, oye, vale, portem allà, no? Zozobrando constantemente, para una mica, tranquil·litat, baixa el ritme... I a mi l'escenari em dona molt aquest punt. És veritat que hi ha moments que, pues, tu dius, el públic no, jo què sé, està contemplatiu, bueno, pues, ho acceptes i toca jugar. Aquell dia tens un mal de panxa, busca minimitzar-ho com puguis. I potser no donaràs un 8 o un 9, donaràs un 6 i mig 7, però bueno, és que és el teu màxim aquell dia.
0: No pots aspirar més.
1: No, jo crec que un es coneix, no? Arriba un moment, a mi em passa, m'aixeco el dissabte i ja sé com estaré. O sigui, ja ho veig, com he descansat, com he aixecat la veu... Jo venia d'actuar el dia abans a Badalona, al Teatre Círcul, i dic, bueno, avui toca agafar força, recuperar, perquè sabia que potser hi hauria menys gent sent aquest cap de setmana molt raro. Per tant, més energia, no? Més ritme, més picadet al show, com que t'ho demana, no? Uh-huh. I això és una energia que és tela, és molt
0: bèstia.
1: Clar,
0: perquè segurament l'espectador tendeix a pensar que això ja ho teniu molt per la mà, no? Pujar a l'escenari i ho feu com... Ara, si em permets, la frivolitat, com si, una mica com si fossis un funcionari, eh? Que tu vas allà, fots la teva tapa i cap allà, no? I cap a casa, o cap al camerino. Però, clar, això no va així. És a dir, la despesa energètica, física i emocional de pujar dalt de l'escenari... Això és difícil de quantificar amb, no sé, digue-li calories, watts d'energia, no ho sé. Bueno, però existeix. No,
1: absolutament. És més, jo et podria dir que si tu, jo què sé, t'agrada fer crossfit, doncs és com si et fotessis dos classes de crossfit i el dia següent tens el cap com un timbal, la veu tocada.
0: Evidentment.
1: I a nivell d'energia, molt cansat, perquè, bueno, tu ja ho vas veure, a mi m'agrada molt la gent i surto abans a saludar, surto després a saludar.
0: Això és una cosa que s'agraeix moltíssim. El fet que, perquè jo, ara ho explico així a l'audiència, jo vaig entrar al teatre i a mi em van assignar dues butaques, no? Llavors, quina va ser la meva sorpresa? Que quan arribo a la meva butaca, em trobo a la fila del davant aquest senyor que tinc aquí al costat, saludant al públic com si, bueno, és que no diria ni com si fossis l'acomodador, no? Perquè l'acomodador no saluda.
1: Sí, però de vegades també ajuda a acomodar.
0: Sí. I va ser la primera sorpresa, no? Aquesta proximitat, que jo crec que ja trenques molt aquesta barrera del teatre, no?
1: És que a mi m'agrada molt la gent, però això ho feia quan estava als bars i als xiringuitos, no? Que feia molt, vull dir que és...
0: Com entres tu en aquest món del show business, Víctor?
1: Per l'accident aquest? Que vaig comentar, que em vaig trencar...
0: Sí, bueno, explica-ho, això, va. Que això era... és molt interessant.
1: Bueno, jo era comercial. A mi m'agrada molt la gent, però tampoc em feia molt feliç ser comercial, perquè m'agrada el punt, no, de tracte, però el que era la venda en si, bueno, pues vale, pues bien.
0: Però
1: no?
0: Tu devies ser d'aquests comercials que devia vendre... devia vendre-ho tot, o no?
1: Bueno,
0: ho dic per una mica per bé, ho dic quan et veus allà dalt de la, quan et veig allà dalt de l'escenari i ara aquí més en proximitat, penso, és que el Víctor, si m'hagués hagut de vendre, jo què sé.
1: Bueno, jo era honest, i això és dels meus pares, jo era molt honest, i jo crec que quan un és honest ven més, perquè al final el que vols és, no?, un tracte molt a llarg termini, i jo sí. Això sempre ho he pensat. Venia més per empatia que per tècnica, sempre ho dic, no? Hòstia, al final un tio que et ve allà amb bon rotllo i tal, pues, hòstia, pues, ja que vienes a escucharme, no? Pues,
0: eres bon rotllista, ja.
1: Absolutament. Bueno, jo sempre, a mi m'agrada molt. És que no entenc no ser-ho, vull dir, puc entendre no tenir un bon dia, puc entendre no tenir una mala resposta, perquè tots són persones, però, hòstia, per costum estar sempre de mal rotllo, cabrejat... No entenc.
0: Però hi ha molta gent, així, pel món. Hi ha gent molt amargada. I que amarga molt, que és pitjor encara, perquè tu pots viure amargat tu en la teva bombolleta i ja està. Però, clar, quan la bombolla peta i comences a amargar la resta, ostres, això ja... Aquesta ja és una altra història.
1: Jo sento molta compassió, eh? Per la gent que està tot
0: bueno,
1: el dia...
0: Sí, clar.
1: Vull dir, perquè al final hi ha un drama allà darrere que no sé, però és veritat que dius, bueno, una cosa simpatia, tu saps que jo me com aquí i tu mal rotllo, vull dir, clar. Escolta'm, no? Mig, no? Però mira, de fet, en aquest canvi que estàvem comentant, que quan jo era comercial, que em vaig trencar el genoll, vaig estar 8 mesos allà de baixa, jo estava a la clínica Quirón i era per un tema de supervivència, estava tan avorrit cada dia d'estar allà 4 hores i ja amb el genoll cap amunt, cap avall, que em dedicava a fer el que fas sempre, broma con uno, broma con otro, tu qui ets, hòstia... I bé, venien futbolistes, perquè allà és quan superen del genoll i els futbolistes, que em deien, però tu on jugues? Dic, no, si jo no jugo...
0: Jo estic aquí per accident.
1: Jo pagava per jugar, era una lliga d'empreses d'aquestes. I ahir va ser una mica el canvi, perquè jo vaig veure que era... Sí, em vaig sentir útil, crec, per primer cop, que era fent riure la gent o intentar fer que aquella estància fos una mica més agradable.
0: I fent una cosa que t'agradava i que et motivava i que t'omplia.
1: I que em sortia, perquè a mi em neix.
0: Clar.
1: Saps? Vull dir que no em costa connectar amb la gent perquè com que no sé, i m'agrada, i altres coses que no se'n donen bé, doncs això jo crec que sí que se'n donen bé.
0: Parlàvem d'aquest primer pilar, no? De que anem accelerats per la vida. I segon pilar... o segona idea, o segona reflexió de l'espectacle.
1: Sí, la primera idea té a veure amb aquest punt d'estrès i com acceptar per surfejar una mica les onades, no? El segon pilar té a veure molt amb fer-nos responsables una mica de nosaltres mateixos, de les decisions que prenem, que a vegades sempre mirem cap enfora i...
0: És que és molt fàcil mirar cap enfora i fotre-li la culpa al que tens al costat.
1: O a la parella, o als fills, o als pares, o a la...
0: Això ho veus molt amb les generacions joves, molt joves, a les generacions que estan a cavall entre l'adolescència actual, eh? Entre l'adolescència i la... Anava a dir la maduresa, però és que la diferència entre adolescent i maduresa és un període molt llarg. Però anem a dir així com l'adolescència i la postadolescència, no? Hi ha una certa tendència a culpar de tot a tothom i no mirar-te mai al mirall.
1: Sí, jo, sincerament, no sé si és un tema més d'edat o no, perquè també m'ho trobo amb la gent de la meva generació, i perquè crec que quan estàs molt esgotat i estàs molt patat i vas molt cremat, pues, lo normal és que miris fora. Però jo crec que no és allà on s'ha de mirar. Al final no hi ha creixement. A mi, a vegades, jo què sé, amb la meva parella tenim una enganxada, o amb un col·lega, no sé què, o amb la meva mare, perquè, hòstia, són persones. I després, jo quan vaig una mica al, no, ahir, al moment aquell, dic, bueno, aquí què ha passat, no? Què és el que m'ha molestat realment, no? I jo aquí on puc millorar, perquè és que si no, no hi ha evolució, es repeteix el patró. Jo crec que és interessant fer una mirada...
0: Crítica
1: i autocrítica, i començar per un, i després ja dius, bueno, escolta'm, que estem tots aprenent, no, al final.
0: Però això requereix, a més d'una maduresa i de tenir el cap moblat, com si diguéssim, que molta gent no és capaç de fer encara.
1: Bueno, jo crec que t'arriba en algun moment, eh? Potser hi ha gent que, escolta'm, vive, muere i fora, i no, com Homer Simpson allà al plano, i ja
0: exacte,
1: està.
0: Exacte, sí.
1: Però hi ha gent que jo crec que ja té un cert despertar de consciència, i sempre és arrel d'alguna cosa. Hi ha gent que diu, m'ha passat no sé què, pum, hostión de la vida. M'ha passat no sé què, pum, és que el meu pare, ma mare...
0: Les hòsties a la vida, normalment, els que hem passat per algun procés d'aquest estil, no? Que tothom en passa, de processos, però crec que la diferència abismal és entendre aquests processos o fer la lectura d'aquests processos en funció de, diguéssim, que no són fruit de l'atzar, o que poden no ser fruit de l'atzar, sinó que, no diré que passen per alguna cosa, però sí que passen, i si passen, és perquè facis algun tipus d'aprenentatge.
1: Jo hi crec 100%. Vull dir, a mi m'ha passat doncs, això, des de que va morir el meu pare, o que va ser per mi el més bèstia que he viscut, abans, doncs, el tema de l'accident, cada cop i volta, no? Bum, hòstia, fots allà 8 mesos. Jo el primer que penso és... Evidentment, transito per la ràbia, transito per la ira, transito també per el moment aquest de dir, en sèrio, tio, ara...
0: Jo recordo... fas tots aquests processos de dol i de,
1: sí.
0: i de dolor, no?
1: Almenys observo i sé que haig de passar en algun moment o altre. I si no estic passant, dic, què passa aquí, no? Però després sempre m'agrada pensar que hi ha una oportunitat darrere de tot això, inclús de la més xungo, i dius, ei, potser en aquest moment ho veus, però després dius... Potser havia d'haver, no? Tenia d'haver passat per ahir per a algo, no? I amb el temps es veu. Jo crec que aquesta mirada crec que és molt sana.
0: Sí, perquè al final no és una mirada... No és res gratuït, sinó que té una, diguéssim, té un retorn, no? És a dir, té un espai en el qual tu creixes personalment, emocionalment, de consciència, no? No vaig a dir de fer-te millor persona, però sí de ser una persona més conscient.
1: Sí, bueno, mira, avui mateix llegia que l'Aitana Bonmatí ho estava explicant, que la lesió l'ha vingut ara en un moment que ella pensava que no, que havia sigut molt fortuït, però no, que ella, aquesta lesió li ha vingut en un moment que necessitava parar. I, bueno, potser en aquell moment ara ja pares i reflexiones i t'ajuda a créixer i a millorar com a persona. És que jo crec que aquesta és la frase, intentar ser millors persones, perquè si no... no entenc el sentit d'estar aquí.
0: No en té cap mena,
1: no?
0: cap mena de sentit.
1: Si no és com molt fortuit, és una moneda a l'aire sempre, no? Bueno, que suerte, mala suerte, buena suerte. Bueno, no ho sé, potser hem de mirar més enllà, no? De mala suerte.
0: I que consti que estem entrant en un terreny una mica perillós. Estem entrant en un terreny coelístico, Perquè Pablo Coelho, el sempre estimat i mai prou valorat Pablo Coelho, també apareix en el teu espectacle.
1: Sí. Sí, perquè també hi ha...
0: Disfressat de bonrotllista.
1: Sí.
0: I dels seus acòlits, evidentment.
1: Sí, perquè ja també crec que ens hem anat a l'altre extrem, no? Vull dir que hi ha aquest punt mig, que és, crec que és sa i podem comentar-ho, però també hi ha aquest punt de positivisme tòxic que no hi crec. Perquè també...
0: Jo els anomeno d'una determinada manera, que són els xiu-xiu.
1: Què vols dir, xiu-xiu?
0: Bueno, perquè van fent xiu-xiu, saps? És com molt natural, és molt xiu-xiu, i llavors a partir d'aquest xiu-xiu és com uns ocellets, saps? I és tot molt natural, molt espiritual, però que a vegades quan ho baixes a la realitat, ostres... Hi ha molt de fum allà, eh?
1: Hi ha molt de fum. De fet, a les xarxes socials és brutal la de fum, les fumarades que veus, de dir, home, no pot ser que la vida sempre sigui tan meravellosa. Però bueno, és un autoengany, no? Cadascú, si vol viure amb allò, pues perfecte, jo no hi crec.
0: Si crees, puedes.
1: Si crees, puedes. Si lo crees, creas. Si lo creas, crees. Vull dir, són frases d'aquesta que dius, pues no sé, potser
0: eres,
1: no.
0: Eres, com era que era aquella, ets, ets amo del teu destí.
1: Sí, sí, sí.
0: Dir, podríem fer un recull de frases d'aquestes que fan molt de mal, perquè a més, clar, algú que no estigui, algú que no tingui els mobles ben posadets, clar, no, es pot aferrar això i pot acabar fent barbaritats.
1: Sí.
0: Amb la seva vida.
1: Bueno, existeix l'ego espiritual, no? I arriba un moment que hi ha gent que s'ho pot arribar a creure, aquest punt de, no, jo soy tal, jo soy mentor, jo soy professor de no sé què. Bueno, va, escolta'm, que sí.
0: Bueno, t'has deixat aquí una paraula màgica, que és coach.
1: Bueno, coach. Lo de coach ha fet molt, molt de mal, eh?
0: Molt.
1: Molt bèstia. Tu m'és coach ara d'algú, eh? Jo soc coach. Bueno, pues, vale. Coach de què?
0: Però pot ser coach de qualsevol cosa.
1: Hi ha una altra paraula, ara, que també estaria a la part, que és creador de contenido. Vull dir, entre
0: creador
1: les dos
0: de contenidos, exacte. I si ja ets coach de creador de contenidos, ja segurament la cosa es desmadra.
1: T'has passat el joc.
0: T'has passat, vull dir, exacte, ja et donen un bonus track.
1: Bonus track.
0: Directament.
1: Jo crec que és veritat que, fixa't, com estem tan estressats, anem tan de bòlit, estem en aquest punt de surfeamos com... Potser és un dels motius que fa que la gent, pues, bueno, pues, se reubique o com buenamente pueda en aquest món artificial de jo me creo un avatar, jo me creo un alter ego i jo m'ho crec.
0: I això no és nou, eh? Perquè, de fet, els que ja tenim una certa edat i vam veure els inicis d'internet, evidentment, abans no hi havia internet. Abans anaves amb els plànols de carreteres i tal. L'altre dia, parlant amb una amiga, em deia, jo a casa encara... L'altre dia vaig anar d'excursió, no me'n recordo on, deia, i quan vaig arribar a casa, per seguir el recorregut que vaig fer, vaig treure el mapa alpina. Dic, home, el mapa alpina, que tots n'havíem tingut, els que sortíem a la muntanya, mapa alpina era pues, com la guia Michelin de les carreteres. Tota aquesta exposició a internet, tota aquesta dependència, clar, això també fa molt de mal.
1: Sí, i sobretot jo crec que les noves generacions, no? Perquè al final no han viscut l'altre, no? Ja creixen amb... O sigui, és com que ho tenen supernormalitzat, que, escolta'm, no? El 1,5, el scroll, los reels, los views, no sé què, i dius, espera, para.
0: No saben que era trucar al fix.
1: No, ni a baix.
0: Ni parlar amb el pare o la mare del teu amic. I de bé, o sigui, el pare sabia, evidentment, o la mare sabia a qui trucava el seu fill o la seva filla. Trucar al timbre de baix, com bé deies, sí.
1: Bueno, és un temazo, eh? Ara, a dia d'avui, ser pare o mare, amb la que està caient, tela, eh?
0: Sí, ja t'ho dic jo. Ja
1: tu, ets, dic. Tu ets pare.
0: Jo soc tripara.
1: Tripara.
0: Pare, pues, pare, pues. I para.
1: No hi ha més preguntes, senyoria.
0: Exacte.
1: No hi ha més preguntes. Clar, imagino que deu ser un repte,
0: només
1: perquè al final...
0: Només et diré tres xifres.
1: Vinga.
0: 19, 16, 13.
1: Wow.
0: Passem a la música.
1: Si us plau.

0: Si abans m'havia costat tallar el gran Frank Sinatra, ara tallar els Beatles també em sap molt de greu, però és que si no... De moment has triat dos clàssics de la música. El tercer me'l reservo perquè també és un clàssic.
1: Em faig gran, te n'adones o no?
0: Sí, clar, evidentment. Tots ens fem grans. Però no ens fem grans, adquirim experiència. Sí. Bueno, anem a dir-ho així.
1: Són cançons que tenen històries,
0: quina,
1: no?
0: Quina càrrega té per tu aquestes cançons?
1: Molt gran, molt gran. Sí, perquè està molt connectada al meu pare, aquestes dues, sobretot aquesta, de la Let It Be, i és una cançó que jo... Bueno, el meu pare va morir d'Alzheimer i jo vaig aprendre a tocar cançons dels Beatles.
0: Guitarra?
1: Amb ukelele.
0: Ostres, amb ukelele.
1: Sí, perquè tenia aquesta vibra com...
0: Sí,
1: no?
0: Més...
1: Com més alegre i
0: sí,
1: tal.
0: Sí, sí.
1: I ell, bueno, em reconeixia, no?, arrel d'aquesta cançó, bueno, i d'altres. I jo quan hi anava a residència i li tocaven bé, i tot, bueno, tota la gent que hi era per allà, doncs ella es connectava i com que em reconeixia, saps?
0: Sí. Diuen que la música als malalts d'Alzheimer els dona aquest moment de mitjana lucidesa, no? Que han perdut, i que això els connecta molt amb una realitat de la qual ja no en són amos.
1: Sí, jo almenys no sé si volia creure això o no, però realment la sensació que tenia era aquesta, no? I bueno, és una cançó pues, que ja, com la de My Way, que el meu pare era molt de Frank Sinatra i dels Beatles. I són cançons que bueno, tenen missatges i que, a més, és curiós perquè en el moment... No, que...
0: Són cançons que no han envellit.
1: I, bueno, és que... Perdoneu per la gent que li agrada, però és que això és música. Directament, això és la música. Vull dir, són cançons que passen anys i passaran 100 anys i 200 i... No és que sigui clàssica, no, és que és la música, no? Per mi, en maiúscula, no esta cosa d'ara que, bueno, pues sí, però que no.
0: Com aquest que té nom de poeta del segle d'or espanyol.
1: Sí. M'agrada això,
0: surt surt a l'espectacle i el Víctor fa... Exacte. Per posar una mica el públic en solfa, doncs fa referència al poeta del segle d'or espanyol. En fi.
1: Bueno, però és que no passa res, que cadascú... Bueno, és una generació, no?
0: Però em va sorprendre perquè l'espectacle, que és un espectacle... Clar, bueno, anava a dir, és intergeneracional, evidentment. Passa que la majoria de gent que hi havia ja era d'una franja d'edat, no? Però era curiós perquè hi havia xavals joves. Hi havia gent de la... Hi havia menys 18.
1: Sí.
0: Alguns.
1: Sí.
0: Perquè, i no ho dic perquè jo ho he ensumat, sinó perquè hi ha un moment en l'espectacle que el Víctor ho pregunta, no? I es van aixecar unes quantes mans de... Pues, xavals que en tenien 14, 15, 17, no? I reien.
1: Sí. Bueno, és un guinyo també per ells, no? Perquè jo entenc que per un tema generacional i de contingut i de missatge, potser hi ha coses que li poden pues, no, encara no arribar o no agradar. I em sorprèn molt, tio. Jo quan surto, no et diré tots, evidentment, però ja es queden molts d'aquests adolescents. Tio, m'ha agradat molt, tal. Bro, m'ha agradat molt. I... També hi ha gent que, escolta'm, que és... No sé com dir-te, que no cal tenir 55 anys per començar a ser reflexiu. Vull dir que hi ha gent que té...
0: Ah, no, evidentment. No? Sí, sí. Encara no està tot perdut, encara.
1: Per això dic que hi ha esperança. Jo quan ho veig així dic, ai, que bien, potser hi ha esperança. No? Sí que supercontent que vingui gent jove, la veritat.
0: No, jo quan estava allà a l'espectacle sí que vaig pensar, sobretot quan van aixecar les mans els més joves, no? I vaig pensar, bueno, podries portar els teus fills i fer aquest experiment de, ostres,
1: què passa, no?
0: A veure què passa. I tals...
1: Ho fa la gent, eh?
0: Per això. És a dir, perquè jo estaria, evidentment, jo estaria atent, jo els estaria mirant de cua d'ull, mirant a veure la reacció, si allò els hi fa gràcia o no els hi fa gràcia, que estic segur que els hi faria gràcia, eh? Però és molt, vull dir, és molt divertit. Vull dir, crec que és un experiment molt divertit.
1: Bueno, a mi m'ha arribat a passar també el contrari, que em diuen, portarem els meus pares. No? I clar, els pares de, no? Ja són gent de 70, 75, 80 anys i et trobes tres generacions tan bèsties, no? Los 20, los 40, los 70... I dic, que heavy perquè fer humor per aquesta cosa tan generosa, no? D'aquesta mira tan ampla, no és fàcil. I veig que tothom s'emporta alguna cosa, més menys, no? I, hòstia, em fa feliç, t'ho juro.
0: Clar, però això, les intergeneracionalitats són molt divertides. Jo aquest estiu vaig anar a un concert, vaig a fer un revival, val? Vaig anar a veure els Lacs en Busto, vale? En la formació original, amb el Pemi, després del seu periple per Àfrica i tal, no? I jo estava assegut allà, i de cop i volta, bueno, arribo, i veig que al meu costat hi han assegudes unes xavaletes d'entre 14 i 16 anys. I vaig pensar...
1: S'han perdut.
0: A, s'han perdut. B, les han obligat a venir els pares perquè no tenien cangurs i no s'atrevien a deixar-les a casa, no? Comença el concert... i se sabien més cançons que jo. Literal. Mira, bro. Literal bro. Val? I vaig pensar, ostres, això és un exemple d'intergeneracionalitat, no? És a dir, segurament els pares d'aquestes noies escoltaven Lacs en Busto, d'alguna manera o altra els han traslladat aquesta, diguéssim, aquesta cultura, anem a dir-ho així, sí. I ara coincideixen aquí amb els pares, que estaven, evidentment, una mica més enllà.
1: Bueno, però ens sorprèn, però si te mires, no?, una mica enrere, dius, bueno, jo a casa escoltava els Beatles, Elvis, James Brown, Aretha Franklin, vull dir que tampoc per un tema d'edat em tocava a priori, no?
0: No,
1: I és una meravella el poder recollir tot aquest... No, aquest llegat, aquest legado, no, de musical, perquè jo crec que és molt maco. Ara, clar, estem parlant de los... Yeah. O Freddie Mercury o tal, que dius, ara, tio, és que, clar, és que estem, ara Michael Jackson, no, que està en la pel·lícula i tal i qual.
0: Bueno, perquè al final, quan apareix una pel·lícula sobre un actor, o sobre un músic, o sobre una banda ja, diguéssim, antiga, clar, hi ha un ressorgiment, no, de tot això.
1: Que també et dic una cosa, eh? Jo sóc molt fan de Michael Jackson. Jo portava mitjons blancs fins a...
0: No entraves a les discoteques, Víctor? No,
1: doncs, jo, fins a primer de carrera, jo anava amb mitjons blancs per Michael Jackson.
0: Sí.
1: Que més cutre que eso no hi nada, eh? Ja ho feia jo. Però...
0: Bueno, ara hi ha una cosa més cutre. És a dir, ara hi ha una cosa més cutre. O sigui, amb la visió de la nostra generació, dels que ja tenim més de 40 anys, hi ha una cosa més cutre... que ara és super de moda, que a la nostra època, insisteixo, hauria servit perquè t'inflessin a hòsties. I és sortir al carrer amb mitjons blancs i unes xancles. Ara això és mainstream. A la nostra època, o sigui, ni el DNI s'hauria salvat.
1: Bueno, això ho fan els futbolistes, no?
0: Això ho fan els futbolistes. Clar, això s'ha traslladat molt al món de l'esport i parlo amb coneixement de causa perquè...
1: Els fills...
0: Perquè tinc una filla que juga a futbol i llavors es va, el dia de partit, s'entra al vestuari amb mitjons blancs i mitjons blancs i sandàlies i xancletes d'aquestes.
1: És una guiri de 17 anys, no? És
0: correcte. Vale? O sigui, i clar, això, bueno, doncs això té unes conseqüències. O sigui, sobretot pels que, insisteixo, pels que tenim més de 40, que penses?
1: Ànims.
0: No puc. No, o sigui, amb això no puc. No, és que no vaig a mirar. Vaig a mirar cap al cel.
1: Sempre. O allà amb les ulleres, no? De sol.
0: Sí.
1: Directament.
0: O sigui que... Bueno, dos pilars hem vist. Mm-hmm. Quin seria el tercer pilar d'aquest espectacle?
1: El tema de l'autoestima.
0: Autoestima.
1: Sí.
0: Mai prou valorada, l'autoestima.
1: Reforçar-la, no? Al final jo crec que... Bueno, no sé si la resta o la gent que ens escolta ara, però te n'adones que la teva autoestima no està bé, potser de vegades amb 30, 40 o 50 anys, perquè dius, hòstia, per què això m'afecta? Per què això em dol? Per què em costa el que sigui, no? I és un tema d'autoestima. Al final, bueno, tot es redueix això.
0: Però és quan ets capaç de fer-te aquesta pregunta és quan agafes consciència de la importància del problema, o d'aquest problema en concret, o d'aquest fet en concret, i a partir d'aquí, tot el que es desgrana, que normalment és això, és una qüestió d'acceptar-se un mateix, no? D'autoestima, en el fons. De fet, hi ha un moment a l'espectacle que ho dius, no? Que al final has de ser comprensiu amb tu mateix i saber fins on pots arribar i fins on no pots arribar.
1: I, bueno, i acceptar un altre cop,
0: acceptació,
1: no? Aquest punt de ni agradaràs a tothom, però el més difícil és que hi ha moments que potser no agradaràs o no sentiràs l'estima i l'amor dels teus, que això és el més dur. I al final, sí, jo he tingut la sort que els meus pares han sigut dues persones, hòstia, pues això, gent normal, extraordinàriament normal, i tinc dos germans que són maquíssims, però, hòstia, és que trobes casos i ecosistemes familiars molt durs que tu fas de pare del teu pare o tu fas de, no, de pare de la teva mare, perquè hi ha un... el que sigui, no? I això és molt dur. I ningú t'ensenya, no? Si està molt bé tenir, pues, això, les views, les reproduccions i el que sigui, però qui t'ensenya a gestionar això emocionalment, a estar en equilibri, a aprendre a agafar una mica de distància i... Ah, això és molt dur i és complicat, és complicat.
0: Clar, perquè ara estava pensant, no?, tota aquesta gent que ara... Aquests famosos creadors de continguts, no?, que parlàvem abans, tota aquesta gent que es mou en aquesta òrbita digital, no?, en aquesta òrbita d'internet i tal. Ostres, això és efímer, perquè al final em costa molt pensar que d'aquí 10 anys estaran fent exactament el mateix, hauran canviat... hauran canviat la fórmula o simplement hauran desaparegut del mapa, que és una possibilitat, no? Quan estàs allà dalt de tot i baixes molt cap avall i baixes relativament ràpid, clar, això ho has de saber gestionar, perquè si no l'hòstia és tremenda.
1: Sí, jo de fet, de vegades, bueno, imparteixo classes de comèdia a gent que està començant i els hi dic, lo menys important és l'acudit. Lo més important d'una carrera com aquesta és el llarg plaç, la constància i la gestió emocional, perquè és que lo he petado, és que tal, hoy me ha ido muy bien, bueno, hoy te ha ido muy bien y potser demà ya no, o hoy tienes muchos followers y demà ya, oye, ¿por qué no creéis? ¿Por qué no seguís la gent donant-me like? ¿Por qué? I comença aquesta cosa, dependència, aquesta cosa tòxica que la gent, com tu dius, no?, que són creadors de continguts, que viuen de, no?, de recollir aquest feedback. ¿Y qué pasa cuando el feedback cambia? Porque el algoritmo ahora quiere que hagas el Pino Puente. Hostia, ¿quién es el algoritmo, no? Estás venut, estás muy venut. Eso, claro, comienzas a decir, hostia, a este le funciona aquello, pues voy a hacer lo mismo. Y aquel fa no sé qué, pues yo también. I tu et perds.
0: Clar, vull dir, al final és tot tan homogeni i tan cliché...
1: Molt clon.
0: ...que no hi ha res... anem a dir-ho així, entre cometes, original, no? És a dir, al final vas seguint una mica tu també el ramat.
1: Sí, perquè busques, en el fons, la gent, jo sempre, i jo el primer dius, però tu què estàs buscant? Perquè definim què és per tu l'èxit. No, l'èxit què és? Petar-ho, sempre deixar-se...
0: Què és per tu l'èxit, Víctor?
1: Per mi, viure tranquil.
0: Viure tranquil, eh?
1: Sí, sí. O sigui, viure... És a dir, arribar a casa i dir... Oye, he dado lo mejor de mí, lo he disfrutado, la gent, oye, pues ha sortit contenta. Més enllà de quanta gent ha vingut. Que evidentment vull que vingui gent, perquè vols compartir això amb la gent, però jo sempre m'he tingut una baralla amb el tema dels números i ja des que era comercial. Saps? Crec que els números, no, el paper no lo sostiene todo. Jo crec que és un tema de donar el teu i buscar el més autèntic. I allò de vegades no es ven, eh? Vull dir, hi ha gent que és molt crac i hi ha molta crac i molt crac i no arriba i el que sigui i no, i ja, però és que potser no va d'això.
0: Ah, perquè això que deies del que feies, que fas classe, no? Clar, hi ha una part important aquí que és un fet, i això jo crec que és molt innat, i per això et deia això, el teu caràcter comercial, eh? Hi ha un tema d'energia, hi ha un tema de feeling, hi ha un tema de connexió amb la gent. Mm. Si tu no tens aquesta predisposició a connectar amb la gent, difícilment tu podràs pujar dalt d'un escenari i tenir èxit. I quan dic èxit vol dir, no vol dir vendre més o menys entrades, sinó connectar amb el públic.
1: És que jo crec que la gent ho nota ràpidament, com ho notes tu quan vas com a públic. Si tu no veus algú autèntic, o relativament autèntic, ja no sé què és autèntic o no, però entén-me, que t'arriba aquesta cosa genuïna, bueno, diràs, m'agrada o no, però, no sé, jo poso l'exemple de Rosalía. A mi personalment m'agradarà més o menys la seva música, però jo quan la veig, a mi m'arriba algo autèntic, no sé, la manera d'expressar-se, de parlar amb la gent, la mirada que té, més enllà inclús del que diu, eh? Hi ha algú allà, no sé què és, crec que està molt connectada, i això agrada, que potser ara, com agrada i ven, és l'hòstia, sí, però és que aquesta noia era així fa 10 anys.
0: Bueno, ja té una trajectòria llarga.
1: Clar,
0: en el món de la música.
1: Clar, però inclús quan no venia... No, o no omplia el Sant Jordi, tal i qual, era igual de crack, no? Aleshores, aquest discurs doble de ets molt bo quan omples i no ets bo quan no omples, això és molt perillós, perquè, bueno, perquè te't perds.
0: Clar, i perquè al final, bueno, perquè al final acaba sent el teu objectiu únicament una xifra, no? Llavors, això perd autenticitat.
1: i et desconnectes de tu, com tu dius, i et connectes a una altra història, i això es nota. Es nota, perquè al final la gent connecta amb les persones. A tu et passarà també, dic, oye, aquest tio m'agrada molt, però és que a més em flipa com és. I llavors el segueixes més, t'agrada, però que sigui, a mi em passa. Hi ha gent que jo admiro per la seva forma de ser. Dic, és que em flipa potser la seva música o els seus llibres o el seu podcast. No és la... Però m'agrada perquè necessito, bueno, aquesta autenticitat.
0: I perquè transmet alguna cosa que és molt difícil de definir, eh? Però transmet alguna cosa de... confort. Abans que parlàvem de la zona de confort, no? Et transmet un sentiment de confort, d'estar bé amb tu mateix i amb el que t'està explicant i com t'ho està explicant o com t'ho està fent sentir.
1: Sí, perquè també hi ha gent que potser no ho fa adrede, no ho sé, però transmet-ho el contrari, que estàs tu a la defensiva i dius, per què estic a la defensiva amb aquesta persona si l'acabo de conèixer? Hi ha alguna cosa allà que bueno, genera, no?, aquest punt de rebuig o d'estar com a la guai, no?, de dir, ai, no sé si m'acabo de creure com,

0: que va dir va ser que, al final, quan dues persones connecten, nosaltres som energia. I l'energia, pues, sabem tots, té positiu i negatiu. Llavors, quan tu connectes amb una persona, emocionalment, fins i tot físicament, és perquè aquí hi ha un ball d'energies que s'entén. I quan algú no et cau bé, i a mi, per exemple, em passa, no sé si a tu et passarà, no? Quan algú et cau malament des de bon començament, és molt difícil donar-li la volta en aquesta primera impressió. I amb jo això, ja amb uns certs anys diguéssim, d'entrenament i d'experiència, l'estadística em porta a dir que m'equivoco molt poques vegades. I que quan algú em cau malament des de bon començament, doncs, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Saps?
1: Perquè tens com un radar, no? Hi ha com un sistema d'alarma inconscient que t'està dient... Epa, cuidado.
0: No et refis, vés en compte, no t'està donant bones vibracions i fa que tu miris amb... Alguna vegada m'he equivocat, també ho haig de dir. Però poques vegades.
1: Bueno, una mica el que dic a l'espectacle dels 7 segons, no?
0: Sí, exacte.
1: Que en pocs segons fas... No sé jo. Jo crec que al final... Fixa't, has dit una cosa que bueno, moltes coses interessants, però hi ha una que m'agrada, aquesta cosa de la... que al final busquem tots el confort, i el confort ja no és jo estar bé amb mi mateix, sinó que la gent que m'envolti, que amb la que em pugui relacionar, em faci estar tranquil, no? De dir, no és estar a la defensiva, no és estar mesurant les paraules, no és estar fent algo que no soc, i tot ser tu mateix... Uau, és un gustazo. Però, clar, no sé si som nosaltres mateixos sempre.
0: No som sempre nosaltres mateixos, perquè portem... Això podem parlar-ho molt, però portem moltes, com el Photoshop, ens posem moltes capes de molts filtres, i llavors al final acabem fent una imatge de nosaltres mateixos que, doncs, que en comptes de ser... La Gioconda és un quadre de Picasso. Vull dir que no és gens figuratiu.

0: John Denver, Beatles, Frank Sinatra. Tres cançons, a més, que si t'agafen en un dia tonto, si t'agafen en un dia tonto, et poden fer plorar molt.
1: Però mira, aquesta a mi em dona, molt, em dona molta pau.
0: Això és veritat.
1: Oi?
0: És
1: la de Country Road?
0: És una cançó que dona moltíssima pau. És a dir, és una cançó que... Vull dir, si tanques els ulls als que ens agrada la muntanya, si tanques els ulls, jo què sé, et pots, ara et situes allà, jo què sé, el primer que em ve al cap és la Vall de Ribes.
1: Sí.
0: ¿Vale?
1: Sí.
0: Ostres, vaya tres temazos.
1: És que a mi, saps què passa? Aquesta cançó, jo la posava molt, bueno, la segueixo posant, eh? En els dies que estic jo una mica tort, Country Roads.
0: Perquè et dona, dona...
1: Em canvia la vibra.
0: Et dina el mood.
1: Sí, és que no pots estar cabrejat amb aquesta cançó de fons. Jo sempre ho dic, que és una cançó que jo m'imagino que hi ha un cavall allà, no? I no, no sé, en les tierras, no sé dónde. El rancho,
0: en
1: pues.
0: En el lejano oeste, eh?
1: El lejano oeste. Sí. I a més em recorda la meva primera etapa d'humorista amb el meu amic i company i germà, que és el Gavi Garceso. Jo feia un tàndem de comèdia i anàvem als pobles més perduts de tota Catalunya a fer riure. I ens posàvem aquesta cançó, però a tota pastilla en el cotxe, arribàvem allà amb una vibra de... M'és igual qui, no? A qui em trobaré, si són 4 o són 400, m'és igual. West Virginia... O sea, venies allà com dient, tio, quiero ser... Dame abrazos, coño. O sea, anaves amb molt bon rotllo. I, no sé, em connecta amb això, tio.
0: Ens abracem poc, la gent.
1: Molt poc.
0: I les abraçades són especialment terapèutiques.
1: A mi m'agrada molt el sortir d'una... Fer abraçades a la gent...
0: Però que hi ha vegades que la gent es queda com... Jo soc molt d'abraçar, i hi ha vegades que fas abraçades i la gent es queda com...

0: en tensió.
1: Com en tensió, no? Que jo crec que si portessin una navalla a la butxaca, la traurien rotllo per si de cas.
0: O la mitja abraçada, no? Que és allò sí. que et fan així, com un copet aquí, no? A l'esquena.
1: O que notes que de seguida tiren enrere, saps? Rotllo, ui, aquest contacte m'està generant... Sí. M'està generant com...
0: M'ofega directament.
1: Sí, no? I és molt trist, perquè al final, ostres, l'ésser humà és un ésser, doncs, que es podria abraçar molt, o que valora molt aquestes abraçades.
0: Bueno,
1: no?
0: La pell, no? Al final, la importància del contacte, de... Bueno, és una transmissió també d'energia. O sigui, tens un dia xungo, una abraçada d'un amic, de la teva parella, o del teu pare, mare... Uf, quan val això, no? Ens hem d'abraçar més, jo crec que... I a mi m'agrada molt, jo soc molt de... Hòstia, què... Tal. Però és veritat que hi ha gent que diu... Ei, no? Esta invasió de repente, què passa? No? També has de fer una mica... No a tothom li agrada.
1: No, no a tothom li agrada. Perquè ens hem... Però segurament perquè hem perdut progressivament aquest costum d'anar-nos... A veure, no dic ara anar abraçant a tothom pel carrer, eh? Bueno, com aquells que es posen a la Rambla a Barcelona, que...
0: regalo
1: abrazos, eh? Però l'altre dia no sé qui em va explicar que tenia cua. Que tenia cua per abraçar. És a dir, que hi havia una cua de gent que estava esperant les abraçades. La qual cosa em porta a pensar, falten abraçades en el món.
0: Falta molt d'amor, eh?
1: Falta molt d'amor, sí.
0: Clar, és que al final vull una abraçada d'algú que no conec, imagina, no? Dius, quina carència hi ha, no? I em sembla meravellós, perquè... Però jo és que sóc en aquest sentit... Veus, sí que em surt aquesta part tinky-winky. Jo crec que... No sé, tinky-winky, no sé.
1: Tinky-winky, ostres, el... Sí, sí, espera.
0: Són los teletubbies, no?
1: Los teletubbies, exacte, sí, sí.
0: Però a mi m'agrada molt abraçar i és veritat que potser algú no, fa una mica així la... Ei, no? Te hace un poco la... Però la gent no ho rep bé, perquè falta carinyo, tio.
1: Jo crec que sí. Escolta, i com eren aquests viatges que fèieu per la Catalunya profunda a fer riure la gent?
0: Pues era una aventura en majúscules, perquè mai sabia el que et trobaries. Era el típic bar del poble, no sé què... Des...
1: Perquè tu i el Gavi veu començar així. És a dir, veu començar agafant el cotxe i anar-vos a...
0: Sí, perquè tu...
1: A Castellfollit de Puigventós, que és un poble que no existeix, però ja ens entenem...
0: Potser ara... he actuat allà, eh? Imagina't. Clar, agafàvem un bafle, un d'allò, tal, i buscàvem bolos, no? I hem fet de tot arreu, ajuntaments, aniversaris, de tot. I clar, arribes a aquest poble... Somos 20, pues 20, que intentem fer-ho reir, no? Vull dir que no... Realment és una etapa molt maca perquè compartia amb ell tot, no? Les alegries, el dia que no t'anava bé, decías, menos mal que estàs tu aquí, tio, perquè si no, jo què hago, no?
1: Ens partim les penes.
0: Sí, sí. O dies que ella estava molt malament i per lo que sigo jo, i l'hòstia, l'altre t'agafava i deia, ei, vamos hoy a tope. I era molt maco, molt maco.
1: Què és el pitjor que t'ha passat dalt d'un escenari?
0: Home, a veure, jo l'etapa que estava el meu pare malalt va ser heavy, perquè al final jo a l'espectacle anterior jo li feia un homenatge als meus pares, i clar, ja tenia el teu pare allà malaltó, doncs era fotut.
1: Perquè tu havies de sortir allà a fer riure la gent igualment.
0: Sí, de fet...
1: Que això és molt fotut.
0: Sí, tio, és que al final no saps ni com ho fas, tampoc.
1: Bueno, suposo que és aquell moment, abans que parlava del Photoshop i de les capes i els filtres, no? Al final, quan surts allà, suposo que et poses el vestit de... Ara vaig a fer riure, i quan acabes, quan ja has saludat a tothom i tal, et treus aquell vestit i et poses el vestit de realitat.
0: Sí, és més, fixa't, jo recordo... Un dijous a la tarda nit, que és quan va marxar el meu pare, jo el divendres, a les 9, tenia una xerrada motivacional per a una empresa.
1: Hòstia.
0: Després tenia un vol al migdia i un altre a la nit. Era època d'empreses i tal, perquè era el Nadal. El dia següent, tanatori, tot el dia el dissabte, a la nit, teatre, i el diumenge, enterro.
1: Ostres, això és una muntanya russa que en riu tant del Dragon Khan, eh?
0: Sí, molt heavy, tio. I recordo estar al dia del teatre, crec que no he viscut algú així, quan, clar, va ser el primer cop que vaig començar a parlar del meu pare en passat.
1: Ostres, clar.
0: Saps? I es va fer un silenci allà, tio, de respecte, no?, i molt maco i tal, però... Molt heavy, tio. Recordo que va ser una... Allà a la Sala Rubianes, del Capitol, a Barcelona. I, bueno, va ser com un tribut molt maco, no? O sigui, ho recordo com algo maco, però de dir, hòstia, quina bogeria, no? Bueno, i el dia següent, pues, no sé, no, no, va ser raro. Sí, em vaig posar una mica el traje de Superman, jo crec, per intentar treure endavant allò, no?
1: Parlaves de la Sala Capitol, malaurada Sala Capitol, que està allà tancada des de fa ja uns quants anys. Era un dels espais emblemàtics de l'humor de Barcelona. Parlaves ara de Rubianes.
0: Buah.
1: Vam tenir aquí fa unes setmanes el Jordi Merca.
0: Sí.
1: I ens parlava molt de... Ens va parlar del Rubianes, no? I em va explicar una cosa que era molt divertida, i és que ell es transcrivia els diàlegs del Rubianes a través d'un DVD. I a mi em va donar la sensació una mica quan et veia allà dalt de l'escenari, vas recordar alguns moments del Rubianes.
0: Alguna persona m'ho ha dit, que com algun deje o alguna manera de
1: bueno,
0: fer
1: i,
0: o de
1: i en
0: dir...
1: algun moment de molt hilarant, no? De donar-li moltes voltes a les coses i tal, i pensava, ostres...
0: Que guai.
1: Bueno, Rubianes al final ha estat un mestre per molta gent.
0: Bueno, és que jo crec que Rubianes és que va canviar tot. Vull dir, per mi, jo era petit, però... Fins que no vaig estar en aquell escenari, que era enorme, que el tio omplia sempre, i que ell sortia ahí a pèl. Vull dir, no hi havia ni escenografia, ni rotllo, la seva, no?, camisa vermella, tal. Te n'adones? O sigui, jo recordo, abans de pujar, jo pensava, no?, digo, que el Rubianes és el top gran, però estar allà i veure allò, digo, este tio llenava esto solo con su carisma. És que és molt bèstia el que feia el Pepe Rubianes. És que ja era com deia les coses, aquesta energia, aquesta risa sarcàstica, aquesta cosa que tenia, jo crec que a mi em flipava, tio, i jo pues, imagino que de tant veure'l pues, et queden coses, no? Però bueno.
1: L'avantatge és que el Rubianes encara està a la memòria i sí. encara hi ha molts humoristes, molta gent de l'espectacle, doncs que... En certa manera li feu un petit homenatge amb els vostres espectacles i, bueno, i serveix una mica doncs, això, no? Per recordar-lo, per donar-li la importància que ha tingut en el món de l'espectacle i en el món de del teatre a Catalunya.
0: Sens dubte.
1: Doncs ens han passat 53 minuts ja.
0: Ja
1: feia fas cara de sorprès. Com? Pues, no hemos empezado aún. Doncs 53 minuts. Sí.
0: En sèrio?
1: En sèrio.
0: Hòstia, això és perquè hem connectat.
1: Víctor, Víctor Parrado, moltes gràcies per fer-nos passar aquesta estona tan divertida. I els que no hàgiu vist l'espectacle, si us plau, aneu-lo a veure. Perquè, a més, i a través del nostre canal d'Instagram, la gent normal guió baix Ràdio Rubí, sortegem dues entrades per l'espectacle del dia 9 de maig. O sigui que...
0: Serà meravellós.
1: Atenció al nostre Instagram. Víctor, un plaer.
0: Gràcies i fins aviat. Una abraçada.
1: Que vagi molt bé. Una abraçada. Ara ens farem una abraçada. Vinga, i a tots vosaltres, que vagi molt bé. Molt bona tarda, molt bona setmana i ens veiem aquí la pròxima setmana amb la gent normal.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Els activistes continuen a la presó, on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 4 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge al Clàssic. I el Barça jugarà una nova final de la Champions femenina, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Pajor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. I en cultura, El Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 2 concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana avui dilluns amb un accident de fa una estona des de primera hora a la Ronda Litoral en sentit sud, que deixa menys d'un quilòmetre d'afectacions i un carril tallat. Per altra banda, però, tenim una avaria a la C58, en aquest cas, a la sortida de Barcelona en direcció Sabadell, que també talla un altre carril de circulació i en aquest cas provoca més d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, també ja comptem amb les cues habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat, que deixa retencions de retruc a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral fins a Penitents i fins a concretament la zona de la platja de la Barceloneta. El Llobregat també és una entrada on ara mateix tenim circulació densa, però intermitent, a la B23, al tram del Papiol, però també a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts, en direcció Barcelona. Per últim, pel que fa al Vallès, congestió habitual a la C59 a Caldes de Montbui, també a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud o retencions cap a Barcelona per la C58 des de Sant Quirze. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps és cosa del Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença una setmana que, de moment, no ens ha de portar les calors dels últims dies. Per tant, ja aquest mateix matí, l'ambient fresquet, i amb alguns núvols que a hores d'ara van deixant alguna pluja esporàdica, sobretot a les comarques del Pirineu Lleidatà, també alguna gotellada que es mou a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, però podem dir que al llarg d'aquest matí gran part d'aquests núvols es desfaran i fins i tot veurem el sol, serà una mica més present quan més cap a la costa. Ara bé, compte perquè aquesta tarda el temps canviarà radicalment, sobretot al prelitoral, la Catalunya central, les comarques de Lleida i les del Pirineu, també les de l'Ebre. Ruixats, tempestes, calamarsades seran fortes en molts casos, sobretot a l'Ebre i a les muntanyes del prelitoral. I de moment, fins molt entrat al vespre, no arribaran aquests ruixats arran de mar. Temperatura mantinguda. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Israel allargarà dos dies la detenció dels dos integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis o organització terrorista, entre d'altres. Els advocats dels dos activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representants que podrien constituir tortura amb pallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la Global Sumut Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que, d'entrada, l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran del conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres mesures, inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. Novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de l'R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, es recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. I l'operació tornada de trànsit d'aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 2 morts a les carreteres catalanes. Dijous a la nit, un turisme va atropellar mortalment un vianant a l'A2 a Bell-lloc d'Urgell i dissabte al matí un motorista va perdre la vida en una col·lisió frontal contra un turisme al Brull, a Osona. Durant aquest diumenge també s'han registrat retencions per la tornada a l'àrea metropolitana de 280.000 vehicles. Les complicacions, sobretot, s'han centrat a l'AP7 tant al nord com al sud de Barcelona, a l'A2 a l'Anoia, a la C65 a la Costa Brava i a la C32 al Maresme. La plantilla de Girona més neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac. Els treballadors asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Més detalls en aquesta crònica de Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
4: La plantilla de Girona més neta comença aquest dilluns un període de vaga indefinit en no veure avenços en la negociació de les millores dels seus contractes laborals. Demanen més rutes de recollida de deixalles, un augment del personal fix, increments de salari lligats als de l'IPC i que deixi de ser obligatori prestar serveis en dies festius. Els treballadors reclamaven que l'Ajuntament de Girona s'incorporés a les negociacions. Aquest els va donar l'opció que el Col·legi d'Advocacia fes el paper de mediador amb l'empresa, una mesura que no van acceptar fins la setmana passada, on després d'una reunió amb l'alcalde Lluc Salelles, van acceptar la mediació per intentar desencallar les negociacions del nou conveni i evitar la vaga. Els treballadors alerten, però, que les converses es troben en un cul de sac i que la vaga continua en peu. La plantilla de Girona més neta demana que s'incorpori un tècnic municipal a les converses amb l'empresa privada, ja que encara que l'equip de govern no pugui intervenir directament en les converses, consideren que sí que poden fer modificacions al contracte i reorganitzar serveis. Des de l'Ajuntament preocupa que la vaga afecti a Girona Temps a Flors, que arrenca aquest dissabte.
1: Protesta contra la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, a la Noguera. Un centenar de persones han respost a la convocatòria de la plataforma Pobles Vius per reclamar als ajuntaments que no concedeixin els permisos d'obres. L'acció s'ha fet aquest diumenge a Pedrís, a Bellcaire d'Urgell. Els manifestants han tallat la carretera C53 al quilòmetre 140 entre Bellcaire i Balaguer. La plataforma denuncia l'impacte ambiental i territorial i assegura que la iniciativa no genera consens al territori. La majoria de veïns al voltant de la futura planta no han signat el conveni per a l'ampliació del camí que connectaria amb la carretera i el gasoducte.
5: I els veïns afectats doncs no estan disposats tampoc ni tan sols a que s'eixampli el camí, no? Pensem que és un moment d'apretar, és un moment de mobilitzar-nos i de demostrar que el territori no vol aquesta infraestructura i que no genera consens, no? Que això està sobredimensionat, que això no resol cap problema i que crearà nous problemes, no?
1: Un menor d'edat ha estat detingut aquest diumenge a Barcelona en relació amb la mort d'un home apunyalat al barri del Raval. Els fets van passar al voltant de la mitjanit de dissabte al carrer de la Cera. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una persona ferida greu per arma blanca. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on va morir posteriorment. Poc després, es va detenir el menor que hauria estat l'autor de l'apunyalament. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I Esplugues de Llobregat, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, a les 6 d'aquesta tarda hi ha convocada una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort violenta. La dona va ser apunyalada cap a les 11 del matí per un home que va ser detingut posteriorment. Els Mossos descarten que sigui un crim masclista i investiguen si hi havia relació entre el detingut i la víctima. I encara en l'àmbit dels successos, una dona ha mort en l'incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Es tracta d'una dona de 57 anys que vivia al primer pis d'un edifici al carrer Bonaire. L'incendi va ser de matinada i va afectar el mobiliari del menjador. Els sanitaris van atendre la víctima, però no li van poder salvar la vida. En l'incendi també hi va morir un gos. L'estructura de l'immoble no va resultar afectada. Dos minuts per arribar a 7:45 del matí. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. En té més detalls l'Esther Minguell.
6: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
7: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
8: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar a vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
6: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
1: Una de les zones més afectades per aquest conflicte és el Ripollès, que afronta amb preocupació el seu futur i temen que afecti la planificació del proper curs, especialment tenint en compte que a la comarca hi ha 4 cases de colònies i això podria tenir un fort impacte econòmic sobre el territori. Ens n'informa la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
9: Al Ripollès, on només hi ha unes 4 instal·lacions d'aquest tipus, l'impacte podria ser especialment notable. És el cas de la Torre del Coll, que dona feina a una 30 de persones.
10: Nosaltres no som la Garrotxa, que hi ha 30 cases de colònies, però al Ripollès n'hi ha 3 o 4. Una és la nostra, que és la Casa Colònies Torre del Coll, que pertany a Bastiments Aventura, i que darrere aquesta casa hi pengen 28 persones. Què vol dir això? Que de moment l'any que ve no tenim cap reserva, o gairebé cap reserva.
9: Des de la Casa de Colònies de la Torre del Coll reclamen un escolta activa, tal com passa amb altres professionals, perquè adverteixen que aquest conflicte podria tenir repercussions greus en el teixit econòmic de la comarca.
10: No se'ns ha escoltat mai, mai, com a autònoms, com a petites empreses. Espero que algun dia o altre doncs, ens escolti com es fa als metges, com es fa als mestres, com es fa als bombers.
9: Malgrat la incertesa d'aquesta situació, Navarro confia que els docents i el govern arribin a un acord que permeti desencallar aquest conflicte el més aviat possible.
1: I a Mataró, a partir d'avui, els alumnes del cicle d'infantil de l'escola Rocafonda faran classes a l'edifici de primària del mateix recinte, després que la matinada de dimecres a dijous va caure una part de la teulada i va obligar a tancar l'edifici. Des de llavors s'ha estat treballant per habilitar les noves aules i també ha calgut modificar les activitats, la programació i la metodologia de les properes setmanes per adaptar-la a les noves circumstàncies. Les famílies continuen en xoc per les greus conseqüències que hauria pogut tenir els fets, tal com explica Jordi Esquerra, membre de l'AFA de l'escola.
11: On hi ha hagut el despreniment és un lloc de pas constant tant per les famílies a l'hora d'entrada i sortida de l'escola com dels infants en el seu dia a dia. No? Llavors, bueno, clar, el fet de veure que és només fruit de la casualitat, que en canvi de passar en horari escolar és passat a la matinada, però que, clar, si hagués passat en un altre moment ens podria haver enganxat a qualsevol de nosaltres.
1: A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu de la seva zona. La mesura vol reduir el consum innecessari de medicaments i reforçar la prevenció de malalties. La iniciativa, però, obre molts interrogants sobre com s'organitzarà aquesta prescripció esportiva i també pel que fa als recursos amb què comptaran els municipis. Un dels pobles en què es durà a terme la prova pilot és Palafrugell, al Baix Empordà. El director del seu centre d'atenció primària, Joan Bonet, dona detalls sobre com funcionarà tot plegat.
12: El pacient primer ve aquí a l'àrea bàsica, ve a la consulta del metge, de l'infermera o qualsevol professional assistencial. Si té aquells criteris que ens marquen, doncs es podrà derivar i es derivarà a la piscina municipal o a l'àrea d'esports i ells faran donaran l'activitat que creguin més recomanable per aquell pacient.
1: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels seus progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una 60 d'ajuntaments ja han aprovat, de fet, mocions impulsades per la Federació de Municipis. És una informació de la Carina Bellver.
13: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema d'ICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però, per contra, impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Mora d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
14: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats...
13: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
1: I l'alberg del municipi de Serós, el Segrià, obre portes avui dilluns per donar servei d'allotjament als treballadors de la campanya agrària. Si bé l'any passat el dispositiu va funcionar els mesos de maig i setembre, enguany ho farà de manera ininterrompuda des d'ara i fins a finals del mes de setembre. L'equipament disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls totalment equipats i la derivació d'usuaris la farà l'Oficina Única d'Atenció a les Persones Temporeres de l'Ajuntament de Lleida. I avui també us expliquem que un exemplar de dofí llistat va aparèixer mort ahir a la platja de Ponent de Mataró, al Maresme. Els agents rurals van rebre l'avís i el van treure d'entre les roques. L'animal està en bon estat i està previst que el CRAM, la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marítims, li faci una necròpsia. De fet, el mes de març ja es va trobar un dofí varat nedant amb problemes a la mateixa platja. Lucía Garrido és cap de l'àrea de clínica i rescat del CRAM.
15: Se trata de un delfín listado, que es muy poco habitual que verlo cerca de costa. Generalmente, si se acercan dando a costa, son animales con problemas porque viven en mar abierto y con grandes grupos. Entonces, al tratarse de un individuo solo y aislado, lo normal es que se trate de un animal enfermo, lo cual nos dará los resultados la necropsia. Es lo que se denomina un M1, que es un animal muy fresco, que es muy, muy, muy interesante hacer las necropsias de estos individuos porque arroja muchísima información sobre la especie y sobre las patologías que sufren estos animales.
1: Nou minuts per arribar a 8:15 del matí. El Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanquiblau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Després d'una primera part sense gols, un doblet de Vinícius va sentenciar a la represa. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou, i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
16: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene, como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
1: I pel que fa a la Champions femenina, el Barça jugarà una nova final, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Pajor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lyon es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patrick Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
17: Se dice pronto, parece fácil y no lo es. La verdad que es increíble. Más a donde lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido. I otro momento especial y único.
18: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olímpic de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocional.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrat va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó de la seu del districte. I el Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima al Terrassa amb un gol de Ramon Folch al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Poblense i l'Alcoià. Demà, a la una, se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. Anys després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha reformat o ha retornat a la joventut els 56.000 seguidors que han abarrotat l'estadi olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L'Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila aquest dijous.

0: El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural ha tornat a transformar el petit municipi de Penelles a la Noguera en un autèntic museu a l'aire lliure. Una desena d'artistes han deixat la seva empremta aquest cap de setmana a murs i façanes i sumen ja 163 murals. El festival no només celebra l'art urbà, sinó que també reivindica el món rural com a espai viu d'expressió cultural. És una informació de Lleida Televisió.
1: La importància de la figura femenina al camp, tenir cura del medi ambient i els animals, conscienciar a través de l'art, això és el que han fet una desena d'artistes aquest cap de setmana a Penelles, al Gargar, el que és un dels certaments més importants del sector.
2: La veritat no ho sé, el que fa especial, però t'ho prometo que un cop aquí et fan sentir molt bé. La gent del poble s'implica molt, et venen a parlar.
3: Que sea muy pequeño lo hace también muy íntimo. Hace rato vino una persona que dijo, este pueblo es muy pequeño, pero parece que callejones, no sin salida, porque cada vez que doblas una cuadra te encuentras a alguien más o un mural.
4: Lo que se sentió un Hall of Fame, ¿no? De estar aquí entre varios artistes y así que pasan aquesta setmana.
5: Crea un ambient molt, molt bonic de comunió entre el públic i els mateixos artistes i, a part, clar, ha servit per... com per potenciar el muralisme.
6: A mi m'ha impressionat molt la motivació que hi ha de tot el poble. Vull dir, jo crec que això és el que el fa més especial. Jo ara, en teoria, ja havia acabat i m'he emocionat a fer un altre personatge.
1: L'organització fa un molt bon balanç d'aquesta edició. El Gargar ja en suma 11 i any rere any la motivació creix. El poble de Penelles en total ja té 163 murals.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Els activistes continuen a la presó on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 4 de maig. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15, torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge al Clàssic. Pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doplet. La final contra l'Olympique de Lyon es disputarà el 23 de maig a Oslo. I en cultura, El Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 2 concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen 3 minuts de 8:15. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb una avaria a la C58 a la sortida de Barcelona en direcció Sabadell, que talla un carril de circulació i provoca a hores d'ara 1 quilòmetre de cua. Per altra banda, ja comptem amb les retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, amb cues de retruc també a la Ronda de Dalt, fins a Penitents. Al Llobregat ja tenim circulació densa a la B23 des del Papiol i a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca. I pel que fa al temps, comença una setmana que de moment no portarà les altes temperatures i la calor dels últims dies. Aquest mateix matí l'ambient és ja fresc i cau alguna pluja esporàdica, principalment a les comarques del Pirineu Lleidatà i entre les comarques de Girona i Barcelona. Al llarg d'aquest matí, gran part dels núvols es desfaran i fins i tot veurem el sol més present quan més a prop de la costa. I atenció, perquè el temps canviarà radicalment aquesta tarda. S'esperen ruixats i tempestes al prelitoral, a la Catalunya central, a les comarques de Lleida i també de l'Ebre. De moment, fins molt entrat el vespre, els ruixats no arribaran arran de mar.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suar en titulars. Israel allargarà 2 dies la detenció dels 2 integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis a organització terrorista, entre d'altres. Els advocats dels 2 activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representats que podrien constituir tortura amb pallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la Global Sumut Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que, d'entrada, l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Mentrestant, l'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà justament en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran d'aquest conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres mesures, inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. I de nou a casa nostra, novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de l'R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, es recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-Roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus fent el mateix recorregut que la línia R14. I l'operació especial de trànsit d'aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 2 morts a les carreteres catalanes. Dijous a la nit, un turisme va atropellar mortalment una vianant a l'A2 a Bell-lloc d'Urgell i dissabte al matí un motorista va perdre la vida en una col·lisió frontal contra un turisme al Brull, a Osona. Durant aquest diumenge també s'han registrat retencions per la tornada a l'àrea metropolitana de 280.000 vehicles. Les complicacions, sobretot, s'han centrat a la P7, tant al nord com al sud de Barcelona, a l'A2, a l'Anoia, a la C65, a la Costa Brava, i a la C32, al Maresme. La plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac i asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Més detalls en aquesta crònica de Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
2: La plantilla de Girona Més Neta comença aquest dilluns un període de vaga indefinit en no veure avenços en la negociació de les millores dels seus contractes laborals. Demanen més rutes de recollida de deixalles, un augment del personal fix, increments de salari lligats als de l'IPC i que deixi de ser obligatori prestar serveis en dies festius. Els treballadors reclamaven que l'Ajuntament de Girona s'incorporés a les negociacions. Aquest els va donar l'opció que el Col·legi d'Advocacia fes el paper de mediador amb l'empresa, una mesura que no van acceptar fins la setmana passada, on després d'una reunió amb l'alcalde Lluc Salelles van acceptar la mediació per intentar desencallar les negociacions del nou conveni i evitar la vaga. Els treballadors alerten, però, que les converses es troben en un cul de sac i que la vaga continua en peu. La plantilla de Girona Més Neta demana que s'incorpori un tècnic municipal a les converses amb l'empresa privada, ja que encara que l'equip de govern no pugui intervenir directament en les converses, consideren que sí que poden fer modificacions al contracte i reorganitzar serveis. Des de l'Ajuntament preocupa que la vaga afecti a Girona Temps de Flors, que arrenca aquest dissabte.
1: I més protestes encara, aquesta vegada contra la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, a la Noguera. Un centenar de persones han respost a la convocatòria de la plataforma Pobles Vius per reclamar als ajuntaments que no concedeixin els permisos d'obres. L'acció s'ha fet aquest diumenge a Pedrís, a Bellcaire d'Urgell. Els manifestants han tallat la carretera C53 al quilòmetre 140 entre Bellcaire i Balaguer. La plataforma denuncia l'impacte ambiental i territorial i assegura que la iniciativa no genera consens al territori. La majoria de veïns, al voltant de la futura planta, no han signat el conveni per a l'ampliació del camí que connectaria amb la carretera i el gasoducte. Ho explica un dels seus portaveus, en Gerard Batalla.
3: I els veïns afectats doncs, no estan disposats tampoc ni tan sols a que ja s'eixampli el camí. No? Pensem que és un moment d'apretar, és un moment de mobilitzar-nos i de demostrar que el territori no vol aquesta infraestructura i que no genera consens, no? Que això està sobredimensionat, que això no resol cap problema i que crearà nous problemes. No?

0: I a Esplugues de Llobregat, l'Ajuntament ha decretat dos dies de dol per la mort d'una dona dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, a les 6 d'aquesta tarda s'ha convocat una concentració davant del consistori per condemnar aquesta mort violenta. La dona va ser apunyalada cap a les 11 del matí per un home que va ser detingut posteriorment. Els Mossos descarten per ara que sigui un crim masclista i investiguen si hi havia relació entre el detingut i la víctima. Arribarem a 7:45 explicant-vos que hi ha preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord del govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. En té més detalls l'Esther Minguell.
1: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
2: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
3: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar a vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
1: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
0: Les cases de colònies, lògicament, també es mostren molt preocupades per aquest conflicte. La temporada comença al voltant de l'1 de març i esperen que se solucioni el conflicte entre docents i educació i que no hagin de suspendre l'activitat. A Osona, més de 5.000 llocs de treball directes se'n poden veure afectats sense comptabilitzar els indirectes que ajuden a mantenir el funcionament d'aquests establiments. Ens n'amplia els detalls la Núria Parera, del Nou TV.
4: Es perdran uns 5.000 llocs de treball. Aquesta és la xifra que s'estima en el conjunt de Catalunya si les protestes dels docents per deixar de fer colònies i sortides d'un sol dia a partir del curs vinent tiren endavant. Les reaccions del sector no s'han fet esperar.
5: Està clar que ho entomem amb preocupació. Al final, no ens hem d'enganyar, el 50% més o menys de l'ocupació de les cases de colònies d'arreu de Catalunya està directament vinculada amb colònies i sortides d'un dia escolar. Per tant, estem parlant d'una afectació de pràcticament la meitat de les estades que rebem, dels grups de nens i nenes que rebem.
6: El que ja és més difícil d'entendre és que entre iguals, fins que estem iguals com a agents educatius en què busquem el benefici dels nens, que ens fem la traveta un dels altres plantejant un boicot. I si aquest boicot va dirigit pels sindicats encara sap més greu, perquè nosaltres també tenim uns sindicats, no?
4: Hi ha cases de colònies que encara no tenen cap reserva per al curs que ve, quan habitualment per aquestes dates ja tenien l'any tancat. D'altres, tot i tenir-ne, poden quedar en paper mullat.
0: A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu de la seva zona. La mesura vol reduir el consum innecessari de medicaments i reforçar la prevenció de malalties. La iniciativa, però, obre molts interrogants sobre com s'organitzarà aquesta prescripció esportiva i també pel que fa als recursos amb què comptaran els municipis. Un dels pobles en què es durà a terme la prova pilot és Palafrugell, al Baix Empordà. El director del seu centre d'atenció primària, Joan Bonet, dona detalls sobre com funcionarà tot plegat.
7: El pacient primer ve aquí a l'àrea bàsica, ve a la consulta del metge, de la infermera o qualsevol professional assistencial. Si té aquells criteris que ens marquen, doncs es podrà derivar i es derivarà a la piscina municipal o a l'àrea d'esports i ells faran donaran l'activitat que creguin més recomanable per aquell pacient.
0: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquells que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels seus progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments ja han aprovat mocions impulsades per la Federació de Municipis. És una informació que ens amplia ara la Carina

0: Molt bé.
1: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema DICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però, per contra, impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
2: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats...
1: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
3: L'alberg del municipi de Serós, al Segrià, obre portes avui dilluns per donar servei d'allotjament als treballadors de la campanya agrària. Si bé l'any passat el dispositiu va funcionar els mesos de maig i setembre, enguany ho farà de manera ininterrompuda des d'ara i fins a finals del mes de setembre. L'equipament disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls totalment equipats i la derivació d'usuaris la farà l'Oficina Única d'Atenció a les Persones Temporeres de l'Ajuntament de Lleida. I marxem ara cap a Mataró perquè un exemplar de dofí llistat, ara ho dic bé, va aparèixer mort ahir a la platja de Ponent. Justament això, com us dèiem, al Maresme. Els agents rurals van rebre l'avís i el van treure d'entre les roques. Està previst que el CRAM, la Fundació per la Conservació i la Recuperació d'Animals Marítims, li faci una necròpsia. De fet, el mes de març ja es va trobar un dofí varat, nedant amb problemes a la mateixa platja. Lucía Garrido és cap de l'àrea de clínica i rescat del CRAM.
4: Se trata de un delfín listado, que es muy poco habitual que verlo cerca de costa. Generalmente, si se acercan tanto a costa, son animales con problemas porque viven en mar abierto y con grandes grupos. Entonces, al tratarse de un individuo solo y aislado, lo normal es que se trate de un animal enfermo, lo cual nos dará los resultados la necropsia. Es lo que se denomina un M1, que es un animal muy fresco, que es muy, muy, muy interesante hacer las necropsias de estos individuos porque arroja muchísima información sobre la especie y sobre las patologías que sufren estos animales.
3: El Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Un doblet de Vinícius va sentenciar el partit a la segona part. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou, i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
5: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
3: Pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patri Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
6: Se dice pronto, parece fácil y no lo es, la verdad que es increíble, más a dónde lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido. I otro momento especial y único.
0: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olímpic de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocionant.
3: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrat va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó. El Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima al Terrassa amb un gol de Ramon Folc al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Poblense i l'Alcoià. Avui, a la una del migdia, se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. L'Uni Girona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet amb una victòria còmoda sobre el Leganés. 89-63 a Fontejau, que desfeia l'empat del partit d'anada. Les gironines van anar per feina i amb un 30-18 al primer quart van obrir unes diferències que no van fer més que ampliar-se durant el duel. Coulibaly va liderar l'equip amb 21 punts i un 32 de valoració. El rival de Girona a semifinal serà el València, amb l'anada dijous al Roig Arena i la tornada diumenge a Fontejau. Enguany, les gironines han superat les valencianes les dues vegades que s'han enfrontat. Mariam Coulibaly agraïa el suport de Fontejau i diu que afronten les semifinals amb optimisme.
7: Me da mucha fuerza para seguir, sobre todo el trabajo que hacer. Y estoy muy contenta y orgulloso con... Afición, hay que seguir siempre. Nosotras necesitamos ello para animar mucho. Cada partido es complicado. Bueno, cosas que no han funcionado hoy, seguimos trabajando eso para mejorar. Cada partido es como final. Hay que seguir hasta la Copa, hasta la campeona.
3: Anys després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha retornat a la joventut als 56.000 seguidors que han abarrotat l'Estadi Olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L'Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila aquest dijous vinent.

0: El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural ha tornat a transformar el petit municipi de Penelles, a la Noguera, en un autèntic museu a l'aire lliure. Una desena d'artistes han deixat la seva empremta aquest cap de setmana a murs i façanes i sumen ja 163 murals. El festival no només celebra l'art urbà, sinó que també reivindica el món rural com a espai viu d'expressió cultural. És una informació de Lleida Televisió.
1: La importància de la figura femenina al camp, tenir cura del medi ambient i els animals, conscienciar a través de l'art, això és el que han fet una desena d'artistes aquest cap de setmana a Penelles, al Gargar, el que és un dels certàmens més importants del sector.
2: La veritat no ho sé, el que fa especial, però t'ho prometo que un cop aquí et fan sentir molt bé. La gent del poble s'implica molt, et venen a parlar.
3: És muy pequeño, lo hace también muy íntimo. Hace rato vino una persona que dijo, este pueblo es muy pequeño, pero parece que callejones, no sin salida, porque cada vez que doblas una cuadra te encuentras a alguien más o un mural.
4: Lo que sentió un Hall of Fame, ¿no? De estar aquí entre varios artistes, y así que pasan aquesta setmana.
5: Crea un ambient molt bonic de comunió entre el públic i els mateixos artistes.

surt aquest divendres al vespre a Can Rosés per una explosió en un habitatge del carrer Lleó. Finalment tot va quedar en una sobretensió elèctrica sense ferits ni incendi. 8 dotacions de bombers es van desplaçar per assegurar la zona després que alguns veïns veiessin espurnes al terrat just abans de l'explosió. El ple municipal del mes d'abril va donar llum verda a la modificació pressupostari de gairebé 800.000 euros. Els diners es destinaran a aparcaments, refugis climàtics i millores urbanes, tot i tenir els comptes prorrogats. La proposta va tirar endavant amb l'abstenció d'Esquerra Republicana. I el ple també va aprovar protegir Can Ramoner de Can Xercavins i Can Roig amb una moció de la UP. El TES va apostar per preservar aquests espais i potenciar-ne l'ús agrícola enmig del debat sobre la implantació de renovables. El govern també presentarà al·legacions al ple territorial. I en esports, triomf del masculí de waterpolo que va guanyar el Terrassa assolint la permanència i lluitant per places a Europa.

0: matèria, volem primer conèixer la previsió meteorològica i com estan les carreteres catalanes. Començant, com sempre, pel temps, amb Luismi Pérez, de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una jornada variable, molt primaveral, molt del mes de maig. Per una banda, temperatura que avui no s'enfilarà gaire, si fa no fa com ahir. Estarem parlant d'un matí ben fresquet, sobretot al Pirineu, i d'una tarda de temperatura com a molt alta, al voltant dels 22-24 graus, sobretot a les comarques de Girona. I per una altra banda, aquest temps molt canviant i molt dinàmic serà sobretot aquesta tarda, quan tindrem ruixats i tempestes, gairebé totes fora de la costa, per bé que ja quan es vagi fent de nit, algun ruixat sí que arribarà a afectar al litoral. Compta amb les tempestes més intenses que hi haurà a l'interior de l'Ebre, les comarques de Lleida i les del Prepirineu. N'estem pendents, a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns recordant que des de primera hora del matí tenim un vehicle avariat a la C58 de sortida de Barcelona en direcció Sabadell que talla un carril i genera 1,5 quilòmetres de retencions. En direcció a Barcelona, també tenim un accident concretament a la C31 a l'altura de Badalona que també talla un carril i provoca 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, tenim de retruc afectacions des de tot el nus de la Trinitat amb cues a la ronda de dalt fins a Penitents o a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Pel que fa als accessos des del Llobregat, també retencions per la B23 des del Papiol fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Al Vallès trobem lentitud en direcció a Barcelona pels túnels de Vallvidrera, també 3 quilòmetres de la C59 a Caldes de Montbui, a la C17 a Parets del Vallès o a la C58 des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. Finalment, la AP7, recordem que encara pateix aquesta congestió entre la Roca i Barberà del Vallès en direcció a Tarragona, també en sentit nord al punt de Sant Cugat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: Els veïns de Can Rosés es van endur un bon ensurt aquest divendres al vespre després de sentir una explosió i poc després moltes sirenes dels bombers. Al final només va ser una sobretensió del quadre elèctric de l'habitatge del carrer Lleó número 15 que no va causar cap ferit ni tampoc foc ni fum, segons han informat els bombers a Ràdio Rubí. Es van activar 8 dotacions de bombers que van assegurar la zona i van avisar a la companyia elèctrica. Els bombers van rebre l'avís pocs minuts abans de les 8 del vespre i els veïns de Can Rosés van seguir de prop les seves actuacions. L'explosió es va produir en el terrat del pis que hi ha a sobre d'un antic restaurant, el CIM, tancat des de fa molts anys. Segons van explicar aquesta emissora, els veïns de la casa del davant van veure sortir espurnes del terrat prop del condensador de l'aire condicionat. Van avisar el propietari i quan aquest va pujar al terrat, va veure què passava, es va produir l'explosió sense que aquest resultés ferit. I passam a la política, perquè el ple municipal del mes d'abril va aprovar el passat dijous una modificació pressupostària que permetrà destinar gairebé 800.000 euros a projectes importants de la ciutat. La moció va tirar endavant amb els vots a favor de totes les formacions polítiques, a excepció d'Esquerra Republicana de Catalunya, que es va abstenir. Aquests diners, de fet, han sobrat d'un altre projecte, el de les obres de millora de l'estadi municipal del 25 de setembre, ja que ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona. Amb aquesta modificació aprovada, el govern podrà invertir, malgrat tenir els pressupostos prorrogats, 300.000 euros per adequar aparcaments soterrats. També es destinaran 200.000 euros a refugis climàtics, ara que ja tenim unes temperatures força suaus i es preveu un estiu amb onades de calor i amb màximes extremes. A més, bona part dels diners seran per millorar la connexió de dos barris rubins. Concretament, 100.000 euros s'invertiran en el Parc Ibèric i 75.000 euros més aniran a parar a obres a la zona de Can Rosés, zona nord. A banda d'això, 64.000 euros seran pel servei de planejament i en darrer terme 50.000 per condicionar aparcaments, en aquest cas en superfície. La regidora de Serveis Centrals, Marta Oliva, va explicar dijous durant la sessió plenària a on anirien a parar aquests diners.
1: El romanent aquest amb el que comptem ve d'un suport econòmic que ens ha fet la Diputació en aquest projecte i que, per tant, per això ens sobren aquests diners. Un cop tancat el projecte i garantides totes les obligacions pendents, podem destinar part d'aquest crèdit a actuacions que no poden esperar. Entre elles estan les millores d'espais públics, com pot ser el Parc Ibèric, la connexió de Can Rosés amb la zona nord o els refugis climàtics de la plaça Tarradellas. També els utilitzem per l'adequació de l'aparcament tant en superfície com soterrats i, per últim, per actuacions de planejament necessàries per un bon funcionament de la ciutat.
0: Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya, la seva portaveu Montse Soler va explicar el seu sentit del vot, que va ser abstenció. Segons la portaveu, la decisió d'abstenir-se de la formació republicana va ser bàsicament pels diners que es destinaran a recuperar pàrquings com el de la plaça Salvador Allende, tancat des de fa uns quants mesos, i el de la DUI, tancat des de fa 7 anys. Per Soler, fa massa temps que la ciutadania no pot disposar d'aquests dos espais. Segons Soler, els arranjaments previstos els aparcaments en superfície no són la solució i va afegir que esperen que els aparcaments puguin obrir ben aviat perquè la ciutat necessita aquestes places.
2: Perquè la ciutat necessita aparcaments públics. De fet, 2 dels 3 aparcaments municipals estan a dia d'avui tancats amb la problemàtica que això suposa pels veïns i les veïnes de la ciutat. A més, aquestes intervencions que es proposen fer en aparcaments en superfície està bé com a solució temporal, però creiem que no és la solució. Per tant, esperem que s'agilitzin aquestes obres de reforma del pàrquing Salvador Allende i que els dos pàrquings que ara estan tancats esperem que molt aviat estiguin oberts.
0: La part administrativa de la sessió plenària de dijous també va servir per donar el vistiplau a una altra modificació pressupostària. Es tracta d'un total de 60.000 euros adreçats, en aquest cas, al Viver de la Font del Ferro. I seguim en temes de ple perquè l'Alternativa d'Unitat Popular va aconseguir el passat dijous aprovar la moció presentada a la ple municipal del mes d'abril per protegir Can Ramoneda, Can Xercavins i Can Roig i per la promoció de les funcions agrícoles d'aquestes zones. Van votar a favor Esquerra Republicana, la UP i Veïns per Rubí i les abstencions van ser de l'equip de govern, PSC i En Comú Podem, al Partit Popular i Vots. La formació va explicar que l'Ajuntament ha aprovat mocions i, en el cas del Parlament de Catalunya, resolucions des de l'any 1998 per conservar el territori. Malgrat això, i aquests espais continuen sent considerats com a sòl no urbanitzable de caràcter preventiu, cosa que vol dir que no estan protegits com ho haurien d'estar. El text fa referència al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, el que coneixem com a Plater, que inclou la instal·lació d'una possible infraestructura fotovoltaica a l'entorn de Can Ramoneda i Can Xercavins. Un pla, per cert, que han mencionat tots els partits polítics que van intervenir en aquest punt. De fet, el document determina la distribució de les instal·lacions d'aprofitament de les energies renovables necessàries i que permeten la seva ordenació, l'eòlica terrestre i la fotovoltaica per a la transició energètica a Catalunya, que no acaba d'agradar a les formacions com ara a la UP. La seva portaveu, Marina Dolcet, va xerrar no només de connector biològic que representen aquestes zones entre Collserola i Sant Llorenç del Munt, sinó també de les activitats de lleure sostenible i de proximitat que es poden fer. Escolta'm el que deia Marina Dolcet durant la sessió plenària de dijous.
3: Hem d'intentar no incrementar el risc d'incendi, pèrdua de la biodiversitat, pèrdua de la capacitat de la població per produir aliments, pèrdua també de generació d'ocupació laboral a nivell d'aquestes funcions agrícoles, etc. I que si el territori s'acaba no treballant, s'acaba abandonant i és el caldo cultiu perfecte per establir-hi plaques solars o edificis. Llavors, algú ens dirà no, és que Rubí és industrial. No, ja sé que és industrial. Evidentment, és eminentment industrial. I alguns altres diran que hi ha espais més idonis per la producció d'agrícola al país. Des de la UP defensem que més enllà de grans parts agrícoles, cal portar activitat agrària a cada poble i ciutat.
0: Dolcet va dir que la UP presentarà al·legacions al pla, era el mateix que farà l'equip de govern, segons va dir el regidor d'En Comú Podem i el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano. El regidor va destacar que Rubí està fent els deures.
4: També tenim una proposta de POM que el que fa és renunciar i deixar clar que l'expansió de la ciutat no ha d'ocupar aquests terrenys que també, en bona mesura, formen part de l'argumentari de la moció. Això són fets, fets inequívocs d'una voluntat. Més enllà d'això, si parlem pròpiament del Plater, que coincidim que ens ha de preocupar. Evidentment, presentarem a la No cal que l'acord 1 de la moció ens digui presenteu al·legacions. Fa molt de temps que estem treballant, tècnicament i políticament, a molts àmbits. I aquest treball, més enllà del que hem fet fins ara, donarà lloc a aclariments, a reunions, a al·legacions i protesta ferma el que calgui perquè la proposta es modifiqui.
0: També per part del govern local, el regidor socialista Rafael Hueto va compartir aquesta opinió del seu company de govern i va posar com a exemple el document d'avançament del POUM i va afirmar que aquest govern havia fet el que estava a les seves mans i deia que es referia a les seves competències per protegir el territori. Hueto li va recordar a la portaveu de la UP que l'Ajuntament sempre defensarà els interessos d'aquestes zones de la ciutat. Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Montse Soler, va lamentar que la UM no hagi volgut fer la transacció que demanaven, que era canviar parc agrari per parc rural. Segons Soler, la moció de la UM presentava confusions entre objectius i instruments i, per a ells, un parc rural es podria executar molt més ràpid. A més, deien que compartien el fons de la moció, però no el model proposat. Malgrat això, la formació va votar a favor de la moció. I precisament es dona la circumstància que l'apartat d'assumptes urgents es va aprovar de forma provisional la modificació del Pla General d'Ordenació que per a la regulació dels usos de producció d'energia renovable i emmagatzematge de bateries.

0: En esports, un cap de setmana força dens, es destaca a l'èxit de waterpolo masculí rubinenc. Siscolara.
1: El Club Natació Rubí en categoria masculina disputarà una de les places per a Europa després d'acabar la fase regular en la vuitena plaça amb una última jornada en què ja de per si van fer història guanyant a la piscina del tot poderós Terrassa amb el 14-15 combinat amb la punxada del cavall. Els nostres han acabat en la vuitena plaça i sobretot eviten haver de disputar el play-off de permanència. La divisió d'honor en primera nacional femenina derrota en l'últim partit de fase regular del Club Natació Rubí a casa i davant del Pontevedra 6-7 ara, però i en haver acabat primeres lluitaran per l'ascens a la divisió d'honor. I pel que fa al futbol, la Unió Esportiva Rubí guanyava in extremis al Prat 3-2 i es té a tocar, tot i que necessita encara punts, la permanència en Lliga Elite, també la té ben a prop en primera catalana, el 20, tot i perdre davant del Camp Julió aquesta jornada 2-1, empatava davant del Solsona 2, l'Olímpic de Can Fatjó, que està a un punt de la salvació en segona catalana.

El ple d'abril deixa acords destacats en matèria econòmica, territorial i social. S'aprova una inversió de 800.000 euros que es destinarà a aparcaments, refugis climàtics i millores urbanes, tot i tenir els comptes prorrogats. El ple d'abril també va aprovar mesures per protegir espais naturals i es van debatre qüestions com el model de seguretat als centres educatius i l'abstenció a la dependència. La línia R8 de Rodalies reobrirà per a passatgers al mes de juny, mentre ja s'ha recuperat parcialment el trànsit de mercaderies. Les obres després de la borrasca Harry han permès restablir el 96% del servei. Rodalies, però, deixarà de ser gratuït a partir del 9 de maig. En esport, bones notícies per al waterpolo masculí de la ciutat, que assoleix la permanència i lluita per anar a Europa.

0: El ple municipal del mes d'abril va deixar dijous passat diversos acords destacats en matèria econòmica, territorial i social. Per una banda, el consistori va aprovar una modificació pressupostària de prop de 800.000 euros que permetrà impulsar projectes importants per a la ciutat. La proposta va tirar endavant amb el suport de gairebé tots els grups, amb l'abstenció d'Esquerra Republicana. Aquests diners provenien en part del sobrant de les obres de millora de l'estadi municipal del 25 de setembre, que han rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona. Gràcies a aquesta operació, i tot i tenir els pressupostos prorrogats, el govern podrà destinar 300.000 euros a l'adequació d'aparcaments soterrats, 200.000 euros a refugis climàtics davant la previsió d'un estiu amb temperatures extremes i partides més petites per a la connexió de barris i altres actuacions urbanes. La regidora de Serveis Centrals, Marta Oliva, detallava així el repartiment de les inversions.
1: El romanent aquest amb el que comptem ve d'un suport econòmic que ens ha fet la Diputació en aquest projecte i que, per tant, per això ens sobren aquests diners. Un cop tancat el projecte i garantides totes les obligacions pendents, podem destinar part d'aquest crèdit a actuacions que no poden esperar. Entre elles estan les millores d'espais públics, com pot ser el Parc Ibèric, la connexió de Can Rosés amb la zona nord o els refugis climàtics de la plaça Tarradellas. També els utilitzem per l'adequació de l'aparcament tant en superfície com soterrats i, per últim, per actuacions de planejament necessàries per un bon funcionament de la ciutat.
0: Des d'Esquerra Republicana, la portaveu Montse Soler va justificar l'abstenció, especialment pel desacord amb la gestió dels aparcaments municipals, alguns dels quals fa temps que estan tancats.
2: Perquè la ciutat necessita aparcaments públics. De fet, dos dels tres aparcaments municipals estan a dia d'avui tancats, amb la problemàtica que això suposa pels veïns i les veïnes de la ciutat. A més a més, aquestes intervencions que es proposen fer en aparcaments en superfície està bé com a solució temporal, però creiem que no és la solució. Per tant, esperem que s'agilitzin aquestes obres de reforma del pàrquing Salvador Allende i que els dos pàrquings que ara estan tancats esperem que molt aviat estiguin oberts.
0: En paral·lel, també es va aprovar una altra modificació de 60.000 euros destinada al viver de la Font del Ferro. En l'àmbit territorial, el ple va donar llum verda a una moció de l'Alternativa d'Unitat Popular per protegir espais com Can Ramoneda, Can Xercavins i Can Roig, així com per potenciar-ne l'activitat agrícola. La iniciativa va prosperar amb el suport d'Esquerra Republicana, la UP i veïns per Rubí, mentre que la resta de grups s'hi van abstenir. La proposta posava el focus en la necessitat de reforçar la protecció d'aquests espais, especialment davant projectes com el Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica. La portaveu de la U, Marina Dolcet, va defensar el valor ambiental i social d'aquestes zones.
3: Hem d'intentar no incrementar el risc d'incendi, pèrdua de la biodiversitat, pèrdua de la capacitat de la població per produir aliments, pèrdua també de generació d'ocupació laboral a nivell d'aquestes funcions agrícoles, etc. I que si el territori s'acaba no treballant, s'acaba abandonant i és el caldo cultiu perfecte per establir-hi plaques solars o edificis. Llavors, alguns diran, no, és que Rubí és industrial. No, ja ho sé que és industrial. Evidentment, és eminentment industrial. I alguns altres diran que hi ha espais més idonis per la producció d'agrícola al país. Des de la UP defensem que més enllà de grans parcs agrícoles cal portar activitat agrària a cada poble i ciutat.
0: Per la seva banda, el govern local també va anunciar que presentarà al·legacions al pla, tal com explicava el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
4: També tenim una proposta de POM que el que fa és renunciar i deixar clar que l'expansió de la ciutat no ha d'ocupar aquests terrenys que també, en bona mesura, formen part de l'argumentari de la moció. Això són fets inequívocs d'una voluntat. Més enllà d'això, si parlem pròpiament del plàter, que coincidim que ens ha de preocupar. Evidentment, presentarem al·legacions. No cal que l'acord 1 de la moció ens digui presenteu al·legacions. Fa molt de temps que estem treballant tècnicament i políticament a molts àmbits. I aquest treball, més enllà del que hem fet fins ara, donarà lloc a aclariments, a reunions, a al·legacions i protesta ferma el que calgui perquè la proposta es modifiqui.
0: Tot i votar a favor, Esquerra va mostrar matisos sobre el model proposat.
5: Des del nostre punt de vista,
2: hi ha una certa confusió entre els objectius i els instruments. La sobirania alimentària i la recuperació agrària no s'assoleixen declarant un parc agrari. En aquest sentit, creiem que un parc rural és tècnicament més adequat perquè permet una gestió multifuncional del sòl, agrària, forestal i paisatgística, i sobretot és executable des del minut zero, des que es declari aquest parc rural. Aquesta aplicació és molt més immediata i, per tant, com deia, molt més realista.
0: En aquest mateix bloc, el ple va aprovar inicialment una modificació del Pla General d'Ordenació per regular la implantació d'instal·lacions d'energia renovable i sistemes d'emmagatzematge. Finalment, el debat també va arribar a l'àmbit educatiu i social. Una moció conjunta d'Esquerra, la UB i En Comú Podem, que demanava rebutjar el Pla Pilot de la Generalitat per enviar agents dels Mossos sense uniforme a centres educatius, no va prosperar en rebre els vots en contra del PSC, el PP i Vots. Els impulsors del TES consideraven que calen més recursos educatius i socials en lloc de mesures policials. El regidor d'Esquerra Republicana, Xavier Corbera, ho expressava així.
5: No estigmatitzar centres públics amb això, especialment aquells que han estat escollits. Si vostè va fer una preinscripció educativa en un centre educatiu, vostè posaria com a opció en aquell centre educatiu on sap que hi ha un mosso d'esquadra? Perquè hi ha un mosso d'esquadra allà, perquè no en posaran una a cada lloc, és evident. No l'escollirà mai aquell centre perquè està estigmatitzat, és evident. Provocarem l'efecte contrari que es pretén.
0: Des del govern, però, es va defensar la iniciativa de la Generalitat. El regidor d'Educació, Víctor García, ho argumentava d'aquesta manera.
6: No s'integren, torno a dir, no estan integrats, no s'integraran a l'estructura del centre. Ja ho hem dit, no entraran a l'aula, no van uniformats, no formaran part del claustre i no formaran part de forma activa de l'activitat merament docent.
0: Per una altra banda, l'única moció aprovada en l'àmbit social va ser la presentada per En Comú Podem, que reclama augmentar la inversió en dependència fins al 2% del PIB. La proposta va comptar amb el suport de gairebé tots els grups. El ple també va deixar altres mocions sobre la taula que finalment es van retirar en una sessió que va estar marcada per la diversitat de debats i la recerca d'equilibris entre desenvolupament urbà, protecció del territori i resposta a les necessitats socials. I canviant de tema, perquè la línia R8 entre Martorell i Granollers i que passa per Rubí reobrirà per a passatgers al mes de juny. De moment, la setmana passada es va reobrir una sola via i ja tornen a passar els trens de mercaderies. Així ho va anunciar la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, en l'acte de reobertura del túnel de Rubí. Santano va voler ser molt cautelós amb la data de reobertura i va confirmar que el servei entre Martorell i Rubí Vallhonrat se seguirá fent per carretera.
7: Hoy, por ejemplo, hemos venido aquí, pero el túnel ya estaba abierto. Nosotros no queremos pasos en falso. Pues la expectativa que tenemos es esta, que a lo largo del mes de junio esa segunda vía estará ya expedita y, por tanto, podremos dar servicio de pasajeros. Pero a medida que nos vayamos acercando, lo hablaremos con la Generalitat y ajustaremos la fecha, por tanto, y en ese momento será la Generalitat quien, con la posibilidad de uso de la infraestructura, anunciará pues el uso ya para pasajeros.
0: A l'acte que es va fer a la nostra ciutat també es va anunciar la reobertura del 96% del servei de Rodalies de Catalunya, una vegada fetes les actuacions de reparació de les infraestructures malmeses per la borrasca Harry. Les línies R15, R3 i R4 recuperen gairebé la normalitat a partir d'avui. Des del mes de gener s'han invertit 186 milions d'euros per reparar les infraestructures malmeses, així com els desperfectes assenyalats pels conductors de Rodalies, que, recordem, van fer una dura vaga després de l'accident de Gelida. La consellera va afirmar que s'està treballant també a mig i llarg termini per millorar el servei de Rodalies, que tenia molts dèficits.
8: Sabem que no estem en el punt d'excel·lència del servei de Rodalies que voldríem pels catalans i catalanes, però amb la determinació de saber que aquest és l'únic camí, el de la millora progressiva, per tenir algun dia el sistema de Rodalies que volem i que mereixem.
0: En aquesta mateixa línia, el secretari d'Estat va xerrar de les actuacions que es faran a llarg termini i en les que ja s'està treballant des d'una comissió mixta en Rodalies, Adif, l'Estat i la Generalitat. Són aquestes.
9: ¿Qué tenemos que hacer en la R1, digamos, para minimizar el impacto del cambio climático, que estamos viendo que ya nos afecta con demasiada asiduidad? Y por otro lado, también estamos trabajando aquí desde un proyecto de Adif, pero también con algunas observaciones y algunas apreciaciones de la Generalitat en cuál sea la actuación definitiva en los túneles del Garraf.
0: A l'acte de balanç de les millores dutes a terme en els darrers mesos, també es va anunciar que Rodalies deixarà de ser gratuït a partir del 9 de maig. Els representants polítics van explicar que Rodalies també està recuperant a poc els passatgers i que a hores d'ara ja s'han recuperat el 90% dels usuaris d'abans dels problemes.

0: Informació esportiva amb molts resultats en varietat de signes, però un de molt destacat. Sisco Lara García.
1: El Club Natació Rubí, en categoria masculina, s'ha lliurat en guany de disputar les fases de permanència en divisió d'honor. Guanyava a Terrassa 14-15 aquest cap de setmana i, combinat amb el resultat del cavall, acabat en vuitena plaça. Disputaran en segona fase una de les posicions per lluitar l'any que ve a Europa. En categoria femenina, derrota la primera en fase regular del Club Natació Rubí, 6-7 davant del Pontevedra, però acaben lligues com a primeres. Ara lluitaran per l'ascens al retorn a la divisió d'honor del waterpolo. Pel que fa al futbol sala, recordin, presència en la Copa de la Reina de l'Esportiu Rubí, que perdia en quarts davant de l'Alcorcón 0-6, però ja han fet història en una competició que va guanyar el Melilla. I en hoquei patins en línia, es queda sense optar el títol de Liga Elite Masculina al conjunt de masculí, i és que va perdre en el segon dels partits davant del Tenerife Guanches 5-3 i ja han quedat fora en aquest playoff. Les noies perdien davant del Valladolid, tenen dues oportunitats a casa per fer-se amb el títol el pròxim cap de setmana.

0: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Ràdio Rubí, la primera en informació local.
2: I quan passen 30 minuts de les 8 del matí, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una jornada variable, molt primaveral, molt del mes de maig. Per una banda, temperatura que avui no s'enfilarà gaire, si fa no fa com ahir. Estarem parlant d'un matí ben fresquet, sobretot al Pirineu, i d'una tarda de temperatura com a molt alta, al voltant dels 22-24 graus, sobretot a les comarques de Girona. I per una altra banda, aquest temps molt canviant i molt dinàmic serà sobretot aquesta tarda, quan tindrem ruixats i tempestes, gairebé totes fora de la costa, per bé que ja quan es vagi fent de nit, algun ruixat sí que arribarà a afectar al litoral. Compta amb les tempestes més intenses que hi haurà a l'interior de l'Ebre, les comarques de Lleida i les del Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.

0: I ara és moment de saber quina és la situació que s'està vivint a hores d'ara a les carreteres catalanes amb Ferran Aràndiga del RAC. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la setmana amb una jornada avui dilluns amb dues incidències actives a hores d'ara. Des de primera hora del matí que arrosseguem aquesta avaria, un vehicle avariat que es troba a la C58 de sortida de Barcelona, que en direcció Sabadell, doncs talla un carril de circulació i genera un quilòmetre de lentitud. També ara mateix hem de destacar un accident a la C31 que fa una estona a l'altura de Badalona, talla un carril de circulació provocant 3 quilòmetres de congestió en sentit sud. Per altra banda, ara mateix parlem d'aquest col·lapse que trobem en tot el nus de la Trinitat, de retruc, doncs afecta a la ronda de dalt fins a Penitents o a la ronda litoral fins a la Barceloneta. L'accés des del Llobregat també continua amb retencions per la B23 des del Papiol o la A2 des de Sant Andreu de la Barca en direcció a Barcelona. Al Vallès també encara trobem lentitud habitual pels túnels de Vallvidrera a la C16 en el seu últim tram, però també aquests 3 quilòmetres de lentitud entre la C59 a Caldes de Montbui, la C17 a Parets del Vallès o a la C58 també des de Sant Quirze del Vallès cap a Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
1: Fins demà, que vagi bé.

En surt aquest divendres al vespre a Can Rosés per una explosió en un habitatge del carrer Lleó. Finalment, tot va quedar en una sobretensió elèctrica sense ferits ni incendi. 8 dotacions de bombers es van desplaçar per assegurar la zona després que alguns veïns veiessin espurnes al terrat just abans de l'explosió. El ple municipal del mes d'abril dona llum verda a una modificació pressupostari de gairebé 800.000 euros. Els diners es destinaran a aparcaments, refugis climàtics i millores urbanes, tot i tenir els comptes prorrogats. La proposta va tirar endavant amb l'abstenció d'Esquerra Republicana. El ple també va aprovar protegir Can Ramoner de Can Xercavins i Can Roig amb una moció de la UP. El test aposta per preservar aquests espais i potenciar-ne l'ús agrícola enmig del debat sobre la implantació de renovables. El govern també presentarà al·legacions al Pla Territorial. En esports, triomf del masculí de waterpolo que va guanyar al Terrassa, assolint la permanència i lluitant per les places a Europa.

0: Els veïns de Can Rosés es van endur un bon ensurt aquest divendres al vespre després de sentir una explosió i poc després moltes sirenes dels bombers. Al final només va ser una sobretensió del quadre elèctric de l'habitatge del carrer Lleó número 15 que no va causar cap ferit ni tampoc foc ni fum, segons han informat els bombers a Ràdio Rubí. Es van activar 8 dotacions de bombers que van assegurar la zona i van avisar a la companyia elèctrica. Els bombers van rebre l'avís pocs minuts abans de les 8 del vespre i els veïns de Can Rosés van seguir de prop les seves actuacions. L'explosió es va produir en el terrat del pis que hi ha a sobre d'un antic restaurant, al CIM, tancat des de fa molts anys. Segons van explicar aquesta emissora, els veïns de la casa del davant van veure sortir espurnes del terrat prop del condensador de l'aire condicionat. Van avisar el propietari i quan aquest va pujar al terrat, va veure què passava, es va produir l'explosió sense que aquest resultés ferit. Passam a la política perquè el ple municipal del mes d'abril va aprovar el passat dijous una modificació pressupostària que permetrà destinar gairebé 800.000 euros a projectes importants de la ciutat. La moció va tirar endavant amb els vots a favor de totes les formacions polítiques, a excepció d'Esquerra Republicana de Catalunya, que es va abstenir. Aquests diners, de fet, han sobrat d'un altre projecte, el de les obres de millora de l'estadi municipal del 25 de setembre, ja que ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona. Amb aquesta modificació aprovada, el govern podrà invertir, malgrat tenir els pressupostos prorrogats, 300.000 euros per adequar aparcaments soterrats. També es destinaran 200.000 euros a refugis climàtics, ara que ja tenim unes temperatures força suaus i es preveu un estiu amb onades de calor i amb màximes extremes. A més, bona part dels diners seran per millorar la connexió de dos barris rubiners. Concretament, 100.000 euros s'invertiran en el Parc Ibèric i 75.000 euros més aniran a parar a obres a la zona de Can Rosés, zona nord. A banda d'això, 64.000 euros seran pel servei de planejament i en darrer terme 50.000 per condicionar aparcaments, en aquest cas en superfície. La regidora de Serveis Centrals, Marta Oliva, va explicar dijous durant la sessió plenària a on anirien a parar aquests diners.
1: El romanent aquest amb el que comptem ve d'un suport econòmic que ens ha fet la Diputació en aquest projecte i que, per tant, per això ens sobren aquests diners. Un cop tancat el projecte i garantides totes les obligacions pendents, podem destinar part d'aquest crèdit a actuacions que no poden esperar. Entre elles estan les millores d'espais públics, com pot ser el Parc Ibèric, la connexió de Can Rosés amb la zona nord o els refugis climàtics de la plaça Tarradellas. També els utilitzem per l'adequació de l'aparcament tant en superfície com soterrats i, per últim, per actuacions de planejament necessàries per un bon funcionament de la ciutat.
0: Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya, la seva portaveu Montse Soler va explicar el seu sentit del vot, que va ser abstenció. Segons la portaveu, la decisió d'abstenir-se de la formació republicana va ser bàsicament pels diners que es destinaran a recuperar pàrquings com el de la plaça Salvador Allende, tancat des de fa uns quants mesos, i el de la DUI, tancat des de fa 7 anys. Per Soler, fa massa temps que la ciutadania no pot disposar d'aquests dos espais. Segons Soler, els arranjaments previstos els aparcaments en superfície no són la solució i va afegir que esperen que els aparcaments puguin obrir ben aviat perquè la ciutat necessita aquestes places.
2: Perquè la ciutat necessita aparcaments públics. De fet, 2 dels 3 aparcaments municipals estan a dia d'avui tancats amb la problemàtica que això suposa pels veïns i les veïnes de la ciutat. A més, aquestes intervencions que es proposen fer en aparcaments en superfície està bé com a solució temporal, però creiem que no és la solució. Per tant, esperem que s'agilitzin aquestes obres de reforma del pàrquing Salvador Allende i que els dos pàrquings que ara estan tancats esperem que molt aviat estiguin oberts.
0: La part administrativa de la sessió plenària de dijous també va servir per donar el vistiplau a una altra modificació pressupostària. Es tracta d'un total de 60.000 euros adreçats, en aquest cas, al viver de la Font del Ferro. I seguim en temes de ple perquè l'Alternativa d'Unitat Popular va aconseguir el passat dijous aprovar la moció presentada a la ple municipal del mes d'abril per protegir Can Ramoneda, Can Xercavins i Can Roig i per la promoció de les funcions agrícoles d'aquestes zones. Van votar a favor Esquerra Republicana, la UP i Veïns per Rubí i les abstencions van ser de l'equip de govern, PSC i En Comú Podem, al Partit Popular i Vots. La formació va explicar que l'Ajuntament ha aprovat mocions i, en el cas del Parlament de Catalunya, resolucions des de l'any 1998 per conservar el territori. Malgrat això, i aquests espais continuen sent considerats com a sòl no urbanitzable de caràcter preventiu, cosa que vol dir que no estan protegits com ho haurien d'estar. El test fa referència al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, el que coneixem com a Plater, que inclou la instal·lació d'una possible infraestructura fotovoltaica a l'entorn de Can Ramoneda i Can Xercavins. Un pla, per cert, que han mencionat tots els partits polítics que van intervenir en aquest punt. De fet, el document determina la distribució de les instal·lacions d'aprofitament de les energies renovables necessàries i que permeten la seva ordenació, l'eòlica terrestre i la fotovoltaica per a la transició energètica a Catalunya, que no acaba d'agradar les formacions com ara a la UP. La seva portaveu, Marina Dolcet, va xerrar no només de connector biològic que representen aquestes zones entre Collserola i Sant Llorenç del Munt, sinó també de les activitats de lleure sostenible i de proximitat que es poden fer. Escolta'm el que deia Marina Dolcet durant la sessió plenària de dijous.
3: Hem d'intentar no incrementar el risc d'incendi, pèrdua de la biodiversitat, pèrdua de la capacitat de la població per produir aliments, pèrdua també de generació d'ocupació laboral a nivell d'aquestes funcions agrícoles, etc. I que si el territori s'acaba no treballant, s'acaba abandonant i és el caldo cultiu perfecte per establir-hi plaques solars o edificis. Llavors, alguns diran, no, és que Rubí és industrial. No, ja ho sé que és industrial. Evidentment, és eminentment industrial. I alguns altres diran que hi ha espais més idonis per la producció d'agrícola al país. Des de la UP defensem que més enllà de grans parcs agrícoles cal portar activitat agrària a cada poble i ciutat.
0: Dolcet va dir que la UP presentarà al·legacions al Plat, era el mateix que farà l'equip de govern, segons va dir el regidor d'En Comú Podem i el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano. El regidor va destacar que Rubí està fent els deures.
4: També tenim una proposta de POM que el que fa és

0: perquè la proposta es modifiqui.
1: També per part del govern local, el regidor socialista Rafael Hueto va compartir aquesta opinió del seu company de govern i va posar com a exemple el document d'avançament del POUM i ha afirmat, també va afirmar, que aquest govern havia fet el que estava a les seves mans i deia que es referia a les seves competències per protegir el territori. Hueto li va recordar a la portaveu de la UP que l'Ajuntament sempre defensarà els interessos d'aquestes zones de la ciutat. Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Montse Soler, va lamentar que la UM no hagi volgut fer la transacció que demanaven, que era canviar parc agrari per parc rural. Segons Soler, la moció de la UM presentava confusions entre objectius i instruments i per a ells un parc rural es podria executar molt més ràpid. A més, deien que compartien el fons de la moció, però no el model proposat. Malgrat això, la formació va votar a favor de la moció. I precisament es dona la circumstància que l'apartat d'assumptes urgents es va aprovar de forma provisional la modificació del Pla General d'Ordenació que per a la regulació dels usos de producció d'energia renovable i emmagatzematge de bateries.

0: En esports, un cap de setmana força dens, es destaca a l'èxit de waterpolo masculí rubinenc. Sisko Lara.
1: El Club Natació Rubí en categoria masculina disputarà una de les places per a Europa després d'acabar la fase regular en la vuitena plaça amb una última jornada en què ja de per si van fer història guanyant a la piscina del tot poderós Terrassa amb el 14-15 combinat amb la punxada del cavall. Els nostres han acabat en la vuitena plaça i sobretot eviten haver de disputar el play-off de permanència a la divisió d'honor en primera nacional femenina. Derrota en l'últim partit de fase regular del Club Natació Rubí a casa i davant del Pontevedra, 6-7 ara, però ja en haver acabat primeres lluitaran per l'ascens a la divisió d'honor. I pel que fa al futbol, la Unió Esportiva Rubí guanyava in extremis al Prat 3-2 i es té a tocar, tot i que necessita encara punts, la permanència en Lliga Elite. També la té ben a prop en primera catalana. El 20, tot i perdre davant del Camp Julio aquesta jornada 2-1, empatava davant del Solsona 2. L'Olímpic de Can Fatjó, que està a un punt de la salvació en segona catalana.

El ple d'abril deixa acords destacats en matèria econòmica, territorial i social. S'aprova una inversió de 800.000 euros que es destinarà a aparcaments, refugis climàtics i millores urbanes, tot i tenir els comptes prorrogats. El ple d'abril també va aprovar mesures per protegir espais naturals i es van debatre qüestions com el model de seguretat als centres educatius i l'abstenció a la dependència. La línia R8 de Rodalies reobrirà per a passatgers al mes de juny, mentre ja s'ha recuperat parcialment el trànsit de mercaderies. Les obres després de la borrasca Harry han permès restablir el 96% del servei. Rodalies, però, deixarà de ser gratuït a partir del 9 de maig. En esport, bones notícies per al waterpolo masculí de la ciutat, que assoleix la permanència i lluita per anar a Europa.

El ple municipal del mes d'abril va deixar dijous passat diversos acords destacats en matèria econòmica, territorial i social. Per una banda, el consistori va aprovar una modificació pressupostària de prop de 800.000 euros que permetrà impulsar projectes importants per a la ciutat. La proposta va tirar endavant amb el suport de gairebé tots els grups, amb l'abstenció d'Esquerra Republicana. Aquests diners provenien en part del sobrant de les obres de millora de l'estadi municipal del 25 de setembre, que han rebut una

0: subvenció de la Diputació de Barcelona. Gràcies a aquesta operació i tot i tenir els pressupostos prorrogats, el govern podrà destinar 300.000 euros a l'adequació d'aparcaments soterrats, 200.000 euros a refugis climàtics davant la previsió d'un estiu amb temperatures extremes i partides més petites per a la connexió de barris i altres actuacions urbanes. La regidora de Serveis Centrals, Marta Oliva, detallava així el repartiment de les inversions.
1: El romanent aquest amb el que comptem ve d'un suport econòmic que ens ha fet la Diputació en aquest projecte i que, per tant, per això ens sobren aquests diners. Un cop tancat el projecte i garantides totes les obligacions pendents, podem destinar part d'aquest crèdit a actuacions que no poden esperar. Entre elles estan les millores d'espais públics, com pot ser el Parc Ibèric, la connexió de Can Rosés amb la zona nord o els refugis climàtics de la plaça Tarradellas. També els utilitzem per l'adequació de l'aparcament tant en superfície com soterrats i, per últim, per actuacions de planejament necessàries per un bon funcionament de la ciutat.
0: Des d'Esquerra Republicana, la portaveu Montse Soler va justificar l'abstenció, especialment pel desacord amb la gestió dels aparcaments municipals, alguns dels quals fa temps que estan tancats.
2: Perquè la ciutat necessita aparcaments públics. De fet, dos dels tres aparcaments municipals estan a dia d'avui tancats, amb la problemàtica que això suposa pels veïns i les veïnes de la ciutat. A més a més, aquestes intervencions que es proposen fer en aparcaments en superfície està bé com a solució temporal, però creiem que no és la solució. Per tant, esperem que s'agilitzin aquestes obres de reforma del pàrquing Salvador Allende i que els dos pàrquings que ara estan tancats esperem que molt aviat estiguin oberts.
0: En paral·lel, també es va aprovar una altra modificació de 60.000 euros destinada al viver de la Font del Ferro. En l'àmbit territorial, el ple va donar llum verda a una moció de l'Alternativa d'Unitat Popular per protegir espais com Can Ramoneda, Can Xercavins i Can Roig, així com per potenciar-ne l'activitat agrícola. La iniciativa va prosperar amb el suport d'Esquerra Republicana, la UP i veïns per Rubí, mentre que la resta de grups s'hi van abstenir. La proposta posava el focus en la necessitat de reforçar la protecció d'aquests espais, especialment davant projectes com el Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica. La portaveu de la UP, Marina Dolcet, va defensar el valor ambiental i social d'aquestes zones.
3: Hem d'intentar no incrementar el risc d'incendi, pèrdua de la biodiversitat, pèrdua de la capacitat de la població per produir aliments, pèrdua també de generació d'ocupació laboral a nivell d'aquestes funcions agrícoles, etc. I que si el territori s'acaba no treballant, s'acaba abandonant i és el caldo cultiu perfecte per establir-hi plaques solars o edificis. Llavors, alguns diran, no, és que Rubí és industrial. No, ja ho sé que és industrial. Evidentment és eminentment industrial. I alguns altres diran que hi ha espais més idonis per la producció d'agrícola al país. Des de la UP defensem que més enllà de grans parcs agrícoles cal portar activitat agrària a cada poble i ciutat.
0: Per la seva banda, el govern local també va anunciar que presentaran al·legacions al pla, tal com explicava el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
4: També tenim una proposta de POM que el que fa és renunciar i deixar clar que l'expansió de la ciutat no ha d'ocupar aquests terrenys que també, en bona mesura, formen part de l'argumentari de la moció. Això són fets inequívocs d'una voluntat. Més enllà d'això, si parlem pròpiament del plàter, que coincidim que ens ha de preocupar. Evidentment, presentarem al·legacions. No cal que l'acord 1 de la moció ens digui presenteu al·legacions. Fa molt de temps que estem treballant, tècnicament i políticament, a molts àmbits. I aquest treball, més enllà del que hem fet fins ara, donarà lloc a aclariments, a reunions, a al·legacions i protesta ferma el que calgui perquè la proposta es modifiqui.
0: Tot i votar a favor, Esquerra va mostrar matisos sobre el model proposat.
2: Des del nostre punt de vista, hi ha una certa confusió entre els objectius i els instruments. La sobirania alimentària i la recuperació agrària no s'assoleixen declarant un parc agrari. En aquest sentit, creiem que un parc rural és tècnicament més adequat perquè permet una gestió multifuncional del sòl, agrària, forestal i paisatgística, i sobretot és executable des del minut zero, des que es declari aquest parc rural. Aquesta aplicació és molt més immediata i, per tant, com deia, molt més realista.
0: En aquest mateix bloc, el ple va aprovar inicialment una modificació del Pla General d'Ordenació per regular la implantació d'instal·lacions d'energia renovable i sistemes d'emmagatzematge. Finalment, el debat també va arribar a l'àmbit educatiu i social, una moció conjunta d'Esquerra, la UB i en Comú Podem, que demanava rebutjar el Pla Pilot de la Generalitat per enviar agents dels Mossos sense uniforme a centres educatius, no va prosperar en rebre els vots en contra del PSC, el PP i Vots. Els impulsors del TES consideraven que calen més recursos educatius i socials en lloc de mesures policials. El regidor d'Esquerra Republicana, Xavier Corbera, ho expressava així.
5: No estigmatitzar centres públics amb això, especialment aquells que han estat escollits. Si vostè va fer una preinscripció educativa en un centre educatiu, vostè posaria com a opció en aquell centre educatiu on sap que hi ha un mosso d'esquadra? Perquè hi ha un mosso d'esquadra allà, perquè no en posaran una a cada lloc, és evident. No l'escollirà mai aquell centre perquè està estigmatitzat, és evident. Provocarem l'efecte contrari que es pretén.
0: Des del govern, però, es va defensar la iniciativa de la Generalitat. El regidor d'Educació, Víctor García, ho argumentava d'aquesta manera.
6: No s'integren, torno a dir, no estan integrats, no s'integraran a l'estructura del centre. Ja ho hem dit, no entraran a l'aula, no van uniformats, no formaran part del claustre i no formaran part de forma activa de l'activitat merament docent.
0: Per una altra banda, l'única moció aprovada en l'àmbit social va ser la presentada per En Comú Podem, que reclama augmentar la inversió en dependència fins al 2% del PIB. La proposta va comptar amb el suport de gairebé tots els grups. El ple també va deixar altres mocions sobre la taula que finalment es van retirar en una sessió que va estar marcada per la diversitat de debats i la recerca d'equilibris entre desenvolupament urbà, protecció del territori i resposta a les necessitats socials. I canviant de tema, perquè la línia R8 entre Martorell i Granollers i que passa per Rubí reobrirà per a passatgers al mes de juny. De moment, la setmana passada es va reobrir una sola via i ja tornen a passar els trens de mercaderies. Així ho va anunciar la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, en l'acte de reobertura del túnel de Rubí. Santano va voler ser molt cautelós amb la data de reobertura i va confirmar que el servei entre Martorell i Rubí Vallhonrat se seguirá fent per carretera.
7: Hoy, por ejemplo, hemos venido aquí, pero el túnel ya estaba abierto. Nosotros no queremos pasos en falso. Pues la expectativa que tenemos es esta, que a lo largo del mes de junio esa segunda vía estará ya expedita y, por tanto, podremos dar servicio de pasajeros. Pero a medida que nos vayamos acercando, lo hablaremos con la Generalitat y ajustaremos la fecha, por tanto, y en ese momento será la Generalitat quien, con la posibilidad de uso de la infraestructura, anunciará pues el uso ya para pasajeros.
0: A l'acte que es va fer a la nostra ciutat també es va anunciar la reobertura del 96% del servei de Rodalies de Catalunya, una vegada fetes les actuacions de reparació de les infraestructures malmeses per la borrasca Harry. Les línies R15, R3 i R4 recuperen gairebé la normalitat a partir d'avui. Des del mes de gener s'han invertit 186 milions d'euros per reparar les infraestructures malmeses, així com els desperfectes assenyalats pels conductors de Rodalies, que, recordem, van fer una dura vaga després de l'accident de Gelida. La consellera va afirmar que s'està treballant també a mig i llarg termini per millorar el servei de Rodalies, que tenia molts dèficits.
8: Sabem que no estem en el punt d'excel·lència del servei de Rodalies que voldríem pels catalans i catalanes, però amb la determinació de saber que aquest és l'únic camí, el de la millora progressiva, per tenir algun dia el sistema de Rodalies que volem i que mereixem.
0: En aquesta mateixa línia, el secretari d'Estat va xerrar de les actuacions que es faran a llarg termini i en les que ja s'està treballant des d'una comissió mixta en Rodalies, Adif, l'Estat i la Generalitat. Són aquestes.
9: ¿Qué tenemos que hacer en la R1, digamos, para minimizar el impacto del cambio climático, que estamos viendo que ya nos afecta con demasiada asiduidad? Y por otro lado, también estamos trabajando aquí desde un proyecto de Adif, pero también con algunas observaciones y algunas apreciaciones de la Generalitat en cuál sea la actuación definitiva en los túneles del Garraf.
0: A l'acte de balanç de les millores dutes a terme en els darrers mesos, també es va anunciar que Rodalies deixarà de ser gratuït a partir del 9 de maig. Els representants polítics van explicar que Rodalies també està recuperant a poc els passatgers i que a hores d'ara ja s'han recuperat el 90% dels usuaris d'abans dels problemes.

0: informació esportiva amb molts resultats en varietat de signes, però un de molt destacat. Sisco Lara García.
1: El Club Natació Rubí, en categoria masculina, s'ha lliurat en guany de disputar les fases de permanència en divisió d'honor. Guanyava a Terrassa 14-15 aquest cap de setmana i combinat amb el resultat del cavall acabat en vuitena plaça. Disputaran en segona fase una de les posicions per lluitar l'any que ve a Europa. En categoria femenina, derrota la primera en fase regular del Club Natació Rubí, 6-7 davant del Pontevedra, però acaben lligues com a primeres. Ara lluitaran per l'ascens al retorn a la divisió d'honor del waterpolo. Pel que fa al futbol sala, recordin, presència a la Copa de la Reina de l'Esportiu Rubí, que perdia en quarts davant de l'Alcorcón 0-6, però ja han fet història en una competició que va guanyar el Melilla. I en hoquei patins en línia, es queda sense optar el títol de Liga Elite Masculina al conjunt de masculí, i és que va perdre en el segon dels partits davant del Tenerife Guanches 5-3 i ja han quedat fora en aquest playoff. Les noies perdien davant del Valladolid, tenen dues oportunitats a casa per fer-se amb el títol el pròxim cap de setmana.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Són les 9 del matí.
6: Sonido Vinilo.
7: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
6: Sonido Vinilo.
7: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
6: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
8: L'enjoc és...
9: Futbol.
8: Bàsquet.
9: Hoquei.
8: Handbol.
9: Waterpolo.
8: Tenis, taula.
9: Rugbi.
8: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
10: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

enrere l'actualitat més immediata i entrem en una nova etapa del Rubí al dia amb continguts que ens duran de la realitat social a la vida econòmica i cultural de la ciutat. En aquesta segona hora posarem el focus en un tema molt sensible. Xerrarem amb Clàudia Wowski, portaveu de la plataforma d'afectats de la CESMIC de Rubí, d'aquí, de la nostra ciutat, per conèixer de primera mà quina és la situació actual del servei i les millores que, segons els han traslladat des del CatSalut, s'haurien d'implementar. Una conversa per entendre què està passant i quines expectatives hi ha. Tot seguit, girarem cap al teixit comercial amb la secció d'Empresa i Comerç. La tècnica de l'Ajuntament, Pilar Rodríguez, ens explicarà les properes cites destacades i les accions que s'estan impulsant per dinamitzar el comerç local i donar suport als establiments de la ciutat. Després, farem una parada a la secció d'Esports amb el repàs de l'activitat dels clubs rubinencs i abans d'acabar aquesta hora el Robert Fernández en farà la seva recomanació musical que avui ens durà una proposta per sumar a la nostra llista. A les 10 en punt obrirem la finestra al debat amb la tertúlia conduïda pel Toni Bravo, en Xavi Ribas, Jordi Margarit i Laia Xamiren, que posaran sobre la taula les diferents visions que tenen de l'actualitat. I a partir de les 11, la recta final del programa agafarà un to més cultural amb Belén Tierno, que entrevistarà Manu Guix, que actuarà al casino el pròxim 9 de maig. I tot seguit, els crítics Jacint Fornols i Víctor Pérez ens duran les seves recomanacions i l'anàlisi de cinema i sèries. Començant!

0: Avui xerram de la situació de la salut mental infantil i juvenil a Rubí, després de la reunió recent entre les famílies afectades i els responsables de la CatSalut, i en un context de llistes d'espera llargues i manca de recursos denunciat des de fa molt de temps. Per entendre què està passant i quins compromisos hi ha sobre la taula, ens acompanya Clàudia, a veure si ho dic bé, Boisky, que és portaveu de la plataforma de famílies afectades de la CESMIC de Rubí. Bon dia, Clàudia.
1: Bon dia. Primer de tot, agrair-vos l'espai, perquè ens serveix molt per donar un altaveu al problema que tenim. I bueno, explicar sobretot que estem aquí per demanar a l'Ajuntament que ens ajudi, sisplau, a intentar solventar aquest problema.
0: Si per posar els oients en situació, explica'ns quina és la situació que està visquent a dia d'avui al CESMIC de la ciutat i com afecta les famílies.
1: Bueno, per començar, el CESMIC des de ja fa molt de temps té principalment unes llistes d'espera molt elevades. A més, els infants que es visiten i que tenen un seguiment a CESMIC tenen moltes esperes entre visites. Per tant, el que hauria de ser un tractament, perquè són infants amb habitualment patologies en salut mental, el que necessiten és un tractament, no un seguiment. Amb molta sort tenen una visita cada 2 mesos, per tant, evidentment, això no és tractament, seria una espècie com de seguiment puntual. I el que necessiten és un tractament ideal, seria setmanal, quasi bé. Evidentment sabem que és una utopia tenir una visita setmanal, però si fos bisetmanal ja seria ideal. I estem molt lluny d'aquest fet. I a més, tenim el gran problema de que principalment els professionals que tenim actualment a CESMIC, no, les places no estan totalment cobertes, per tant, no tenim ni tan sols el mínim que hauríem de tenir cobert, i a més que les places que tenim tampoc són les necessàries per tots els usuaris que hi ha actualment utilitzant el servei.
0: Estaves explicant que això de que fos una visita setmanal seria una utopia, no és tan utopia. Hi ha municipis en els quals això passa, tenen visita cada setmana. Com afecta en aquests infants el fet de que les visites siguin gairebé cada 2 mesos? És a dir, que no tinguin tractament, en realitat.
1: Bueno, evidentment, el problema que tingui cada infant, que és individual de cadascú i cada patologia té la seva situació, es cronifica. Està clar que el problema es cronifica, no es troba solució. Això passa, evidentment, a les escoles i es tradueix en les... Doncs, bueno, evidentment, totes les queixes que hi havia i reclamacions que hi havia de tot el sistema educatiu fa un mes, i que seguiran ara el pròxim mes totes les vagues i reclamacions que fan les escoles, doncs també es reflexa a les escoles, perquè si un infant no té el paper burocràtic o l'etiqueta burocràtica de la malaltia, o a més, bueno, malaltia, o no vull dir malaltia, perquè...
0: No és una malaltia.
1: Exacte. La patologia o la casuística o problemàtica de salut mental... a l'escola tampoc hi ha el recurs que fa falta, i tampoc l'infant no està regulat com per poder tenir un dia a dia productiu, bueno, no únicament productiu, sinó evidentment un dia a dia normal d'un infant sa, tranquil, feliç. I moltes vegades són infants que tenen molt de patiment emocional, i això es trasllada a les escoles. Evidentment, també es trasllada a casa a les famílies, que estem en una situació en la que no sabem què fer, en la que es desestructura tota la dinàmica familiar, i moltes vegades no sabem ja què podem fer. Les famílies que ens ho podien permetre acabem anant
0: al privat.
1: A privat. les famílies que no, evidentment, estan desbordadíssimes, i això també s'acaba traslladant, evidentment, a un tema conciliatiu. La gran part de les famílies acaben, doncs, una de les dues persones que sempre sabem que recau a la part de les dones, acaben deixant la feina per poder cuidar de les seves criatures amb aquesta problemàtica. I al final, doncs, és una roda que afecta a molts sectors.
0: Uh-huh. Fa uns dies vos vareu reunir amb el director del Vallès Occidental Oest del CatSalut. Quin balanç en feu d'aquesta reunió?
1: Ai, la veritat és que ens hem reunit en altres situacions amb aquesta mateixa figura. Ell és una persona que sempre ens remet molt optimisme, però sempre hem sentit la sensació de que hi ha moltes promeses sobre la taula i que van passant els mesos i que no s'acaben resolent. Llavors, sí que ens ha fet moltes promeses. Ens ha promès, per exemple, que el nou centre que s'està prometent des de principi d'any s'obrirà abans de l'estiu, i esperem que així sigui, esperem que sigui abans de Festa Major.
0: Vos ha donat data?
1: Ens ha dit que serà abans de l'estiu, no ens ha donat una data fixa. Sí que ens ha comentat que únicament falten temes burocràtics, que falten exactament dos papers que tinc per aquí anotats, que són el certificat de final d'obra i el pla funcional. Per tant, són únicament dos papers i amb això ja ho tindríem.
0: Entenc que el final d'obra és competència de l'Ajuntament i el pla funcional competència de la Generalitat.
1: Em sembla, ara no ho tinc exacte i no ho tinc clar, però n'hi havia un que tenia competència al mateix CCT, el Consorci Sanitari de Terrassa. Llavors, perquè ell ha d'acabar de certificar que tot sigui correcte...
0: El pla funcional, segurament.
1: Segurament, sí. Llavors, aquest hospital de dia sí que hem de deixar molt clar que és un emplaçament provisional pel CESMIC. Sí que millorarà la situació en quant a espai, perquè fins ara, bueno, i a dia d'avui encara, seguim el Ferran Salses, que és un edifici que té moltes mancances i que és molt antic, que té molts problemes, i això ens millorarà la situació a nivell d'espai. Però el gran problema que tenim, que són els professionals i la falta de cobertura de places o la falta de cobertura quan hi ha baixes temporals per malaltia dels professionals, que evidentment tenen tot el dret de posar-se malalts i de faltar... És una problemàtica que això, el canvi d'emplaçament, no ho soluciona, evidentment. Sí que ens van prometre que posarien una màxima prioritat en cobrir aquestes places que no estan cobertes. Tot i així, sí que sentim que aquests més de 1.300 usuaris que hi ha actualment a CESMIC, no acabem de comptar que amb 7 psicòlegs que hi ha actualment es pugui dur a terme un bon seguiment i un bon tractament, sobretot, de tots aquests infants, ja que si fem el compte surten entre uns 185-190 infants per terapeuta. Llavors, no podem fer... O sigui, si fem números, que és matemàtica bàsica, no podem comptar amb aquest número utòpic que parlàvem d'una visita setmanal. És físicament impossible.
0: Però vos han xerrat d'augmentar el nombre d'especialistes?
1: No, ells consideren que...
0: Que són suficients,
1: sí,
0: que no necessiteu
1: exacte.
0: Més.
1: Exacte. Que tenim un número adient, segons el mapa sanitari estem per sobre, tot i que aquest mapa sanitari amb el que estan treballant és del 2008.
0: 2008 està bastant lluny del
1: sí.
0: 2026, estem
1: sí.
0: xerrant de gairebé 20 anys, eh?
1: Sí, sí que ens diuen que fa temps que s'està treballant amb un mapa sanitari nou, però mai arriba. I sí que diuen que estan molt per sobre d'aquest mapa sanitari perquè són conscients que és molt antic, però tot i així a nosaltres no ens surten els números. O sigui, no podem entendre que un terapeuta pugui portar 185-190 infants. Tot i així, sí que som conscients que d'aquests 1.300 i pico usuaris no tots necessiten aquesta assiduïtat, no? de tenir una teràpia setmanal, però probablement siguin la gran majoria d'aquests 1.300. Si no, no estarien derivats a CESMIC. Si no, seria amb un seguiment en pediatria n'hi hauria suficient. Per tant, entenem que fan falta totes aquests terapeutes i més. Per altra banda, en quant a psiquiatria, mentre estàvem a la reunió, sí que ens diuen que hi ha 4 places de les quals, mentre estàvem a la reunió, 2 estaven cobertes, i tot sortir de la reunió, les famílies ens van notificar que el mateix CESMIC estava anul·lant visites d'una de les dues psiquiatres perquè havia renunciat. Per tant, actualment només hi ha una psiquiatra per donar cobertura a tot Rubí i tot Castellbisbal, que no oblidem que el CESMIC també dona servei a la població veïna, que és Castellbisbal.
0: Entenc que aquestes 4 places, que no s'han de crear noves, que estan creades, sí que les cobriran.
1: Ens prometen que sí, però sempre ens recorden que tenen moltes dificultats per trobar professionals que vulguin venir a treballar aquí a Rubí. I realment a nosaltres no ens sorprèn perquè les condicions laborals, que és una cosa que nosaltres volem transmetre, sobretot, i aprofitem aquest altaveu per transmetre, que la nostra lluita va de la mà de la lluita de les... l'equip professional de CESMIC, perquè som plenament conscients que la seva situació laboral no ha de ser la millor, perquè creiem que la seva feina és molt vocacional i que estem completament d'acord en que si tu estimes la teva feina i t'agrada i vols ajudar aquestes criatures, ets plenament conscient que amb una visita cada 2-3 mesos és impossible, que no pots fer bé la teva feina, que a més no tens les condicions òptimes per fer-ho, que t'estan donant sobrecàrrega de pacients, que no arribes a tot i que a més si no tens unes condicions contractuals adequades, el teu estrès va per sobre, per tant tampoc pots donar un bon servei als teus pacients i per tant no entenem una millora de les condicions als usuaris si no hi ha una millora de les condicions laborals. Per tant, això volem deixar-ho molt, molt clar a l'equip de treballadores de CESMIC, perquè volem que entenguin que la nostra lluita va de la mà de les seves millores laborals i que en cap cas és una cosa que va en la seva contra, perquè sí que és una cosa que tenim en comú totes les famílies quan en parlem, que és que nosaltres ens trobem en la situació en la que evidentment quan anem allà la primera persona que trobem de cara a qui expressar les nostres molèsties són les treballadores que hi ha allà, però no tenim res en contra d'elles, evidentment. I també ens trobem amb cares, amb sensacions, que elles tampoc estan còmodes amb la situació, que elles ja no saben què dir-nos i que elles ja no poden tampoc aguantar més la situació. I ens sap molt de greu perquè som molt plenament conscients de que la seva feina se l'estimen, els agrada i els importa. I entenem perfectament que l'última psiquiatra que va renunciar la setmana passada ho fes, perquè probablement no pugui més, perquè estava agafant la feina de 4 places, bueno, de 3. Llavors, doncs, no podia més i per fer bé la seva feina, doncs, va decidir probablement anar-se'n a un altre municipi on podia desenvolupar la seva feina de millor manera.
0: Ens deies això de... tornem una altra vegada a on es traslladarà el CESMIC, que és de manera provisional. El centre definitiu, en principi, està previst a Sant Genís, d'això sí que no hi ha calendari. És un tema que també preocupa les famílies.
1: Sí, això sí que és una espècie de incògnita. D'això sí que tenim, com notícies de que fa moltíssims anys que se'n parla, que no sabem absolutament res, sabem aproximadament l'emplaçament on serà, sabem que, quin serà el terreny, però no tenim més notícies. I sí que sabem que allà serà un emplaçament on hi haurà tot el servei de salut mental, on s'inclourà tant el salut mental per adults com infantojuvenil. I la veritat és que sí que ens agradaria tenir una miqueta de transparència en com està la situació, com funciona, i de fet és una cosa que demanem contínuament, no? La transparència, que a tota la ciutadania ens agradaria en tots els àmbits una major transparència en absolutament tot el que passa, perquè al fi i al cap són els serveis que nosaltres hem d'utilitzar, però també són els nostres serveis, perquè tots els serveis públics al fi i al cap són els nostres serveis, perquè surten dels nostres impostos i tots hauríem de tenir dret a saber què passa amb els nostres impostos i on van a parar i per què serveixen i on anirà cada cosa i les dates i on van a dinar cada...
0: On van a parar.
1: On van a parar cada euro que es destina a cada servei.
0: Uh-huh. Vos han proposat nous models com teràpies intensives, de curta durada, però què és el que realment necessiteu les famílies? Perquè, clar, no sé si això...
1: La veritat és que ens ho van explicar una mica com per sobre, com idees que tenien per intentar suavitzar les llistes d'espera. I no acabàvem de... No sé si no vam acabar de... encaixar bé la idea o d'entendre exactament com funciona, perquè evidentment no som professionals de l'àmbit, però sí que ens explicaven com una espècie de model que nosaltres, la veritat és que veiem una mica com encarat cap a l'adult, la veritat. I és una espècie de tractaments intensius que potser s'intensifiquen en una durada, en un termini concret, no? Per exemple, ens feien un exemple com de 9, 12, 15 mesos amb un infant que tingui X problemàtica per treballar de forma intensa aquesta problemàtica i després passar-lo com una espècie de no alta... literal, sinó una espècie de seguiment, no? Que seria passar doncs, com està ara, amb visites cada 2-3 mesos. D'aquesta manera passarien a tenir tractaments intensius per anar com alleugerant els terapeutes i poder accelerar la llista d'espera. Clar, això ho veiem enfocat molt a situacions emocionals com molt puntuals i com molt per adults, no? No sé si estàvem les famílies que estàvem a la reunió estem molt enfocades en trastorns o situacions molt que són, entre cometes, per tota la vida, no? Potser pensàvem més en els nostres infants, no? Que tenen potser doncs, trastorns de l'espectre autista o trastorns de dèficit d'atenció i hiperactivitat, que són coses que al llarg del seu desenvolupament fins a l'edat adulta necessitaran acompanyament durant tots aquests anys. No ens imaginàvem aquestes teràpies intensives perquè necessiten acompanyament durant totes les etapes de creixement, no? I per altra banda, pensàvem que era una cosa ja com enfocada a l'edat adulta, no? En el que no hi ha unes etapes en les que el cos canvia tant, en les que cada etapa del creixement evoluciona i hi ha d'haver un acompanyament més intensiu continu, no? Llavors, no ho acabàvem d'entendre. O no sé si d'entendre o d'encaixar. Tot i així, sí que vam valorar de manera positiva que estiguin reflexionant amb altres models d'atenció per intentar resoldre la problemàtica que tenim actual amb les llistes d'espera, perquè sí que és veritat que hi ha moltíssims infants esperant a poder entrar als serveis i tornem a dir el mateix. Tots aquests infants que estan esperant entrar als serveis són infants que estan en situació de dolor emocional, en situació de regulació, que també són problemàtiques que es traslladen a les aules. I a més, tornem amb el tema burocràtic. Si un infant està en llista d'espera, no té aquest paper burocràtic que vol dir que no compta en els números com a infant amb necessitats educatives especials, i per tant aquella aula, en comptes de tenir la realitat que són, poso un cas imaginari, 5 o 6 infants amb necessitats educatives especials, només n'hi ha 2 o 3 amb aquell paper que diu que té necessitats educatives especials. Per tant, aquell mestre o aquella mestra no pot demanar aquells recursos que realment calen. I tot és una roda que es fa molt gran, no? Llavors sí que també s'està mirant una mica la millora de la coordinació entre DAPSI, que és el CDIAP, amb CESMIC, amb pediatria, amb l'EAP, després amb CESMA, que és el Salut Mental d'Adults, perquè sí que és veritat que les derivacions s'allarguen molt i fan que les llistes d'espera també s'allarguin. I llavors també hem localitzat un paper que hi ha als CAP, que són els PCP, que són aquestes figures que són dels centres de salut mental que estan a dins del CAP, que són els que valoren si un pacient ha de ser derivat a CESMIC o CESMA, i a vegades també s'allarguen aquestes derivacions pel tema del PCP. Un metge de capçalera o pediatre abans de no decideix directament si aquest pacient va a CESMIC o a CESMA, sinó que passa per aquest PCP. I moltes vegades aquesta prederivació s'allarga. Per nosaltres, per les famílies, en el moment en què el pediatre ens diu anem a derivar primer abans passant pel PCP cap a CESMIC, per nosaltres ja comença a comptar aquest compte enrere. Clar, per els números aquests que va fer públics la consellera Pané, aquest número encara no comença a comptar fins que el PCP fa aquesta derivació. Per tant, aquí hi ha, per exemple, un dels desbiaixos de la nostra consideració de que aquests números de llistes d'espera són molt més elevats del que se'n diuen, no? I també seria un dels llocs on posar el focus de per què s'allarguen tant aquestes esperes, perquè, bueno, que intentar evitar que s'esperin tant les persones, tant adultes com infants i joves, a ser derivades.
0: Dijous passat va haver-hi ple municipal i vau ser presents. L'alcaldessa es va comprometre amb vosaltres a facilitar una trobada amb la consellera de Salut. Què n'esperau d'aquesta reunió? Quines expectatives teniu? Com heu quedat amb l'alcaldessa?
1: Sí, la veritat és que, bueno, primer de tot ens agradaria agrair que per fi a l'Ajuntament i en aquest cas l'alcaldessa ens doni la mà per ajudar-nos a pujar, no, aquesta problemàtica al departament i en aquest cas a la consellera Pané. Sí que, bueno, som conscients que en aquest moment la consellera Pané està de baixa. Llavors, bueno, suposo que no sabem si serà, ens haurem d'esperar, si caurà la persona que està substituint en aquest moment el seu càrrec. Però, bueno, esperem que de veritat serveixi per alguna cosa, que a les persones que realment estan a càrrec el dia a dia en aquest CESMIC es posin les piles, que posin l'ímpetu i les ganes per cobrir sobretot les places que estan descobertes actualment, i que intentin accelerar al màxim possible aquestes llistes d'espera perquè no es quedin els informes en calaixos i en piles, i que comenci la roda a girar, perquè moltes vegades creiem que el problema és una miqueta aquestes piles, no? Aquestes piles, jo tinc com una imatge, no? Una imatge d'un munt de papers en una taula i algú que no se'ls mira. I la sensació és que a vegades falta que algú es tiri una miqueta d'una orella, no? I que li posi el focus a, vinga, va, mira't aquests papers i posa ordre en aquest escritori i comença a girar la roda, no? Perquè crec que una mica falta això.
0: Doncs, Clàudia, ens hem quedat sense temps. Amb aquest desig que giri la roda i que giri molt ràpid, donem les gràcies per haver vengut a explicar-nos quina és la situació del CESMIC de la nostra ciutat i quina és la situació que esteu vivint les famílies. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
2: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenido a la rebelión.
7: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
8: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
9: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
10: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
11: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
12: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
13: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
14: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
15: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: Arriba la nostra secció d'empresa i comerç, que aquest mes dedicarem precisament a temes de comerç. Amb nosaltres tenim a la tècnica del servei de l'Ajuntament, a la Maria Pilar Rodríguez. Bon dia i benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Si vols, començar xerrant de l'Escola d'Auxiliars Polivalents del Mercat, perquè s'ha posat en marxa la segona edició. Explica'ns, en què consisteix exactament aquest projecte, que ens quedi clar.
1: Aquest projecte és, com bé dius, és la segona edició de es diu Escola, dic el nom exacte,
0: Sí.
1: Escola d'Auxiliar de Mercat Polivalent. Vale?
0: Ho he dit al revés, jo.
1: No, no passa res, li canviem el nom constantment. Llavors, aquesta iniciativa es va realitzar l'any passat amb diners de la Diputació, amb cofinançament de la, bueno, amb finançament de la Diputació, perquè venia dels fons Next Generations, i llavors va ser una cosa finançada íntegrament per la Diputació. Llavors, va funcionar força bé, parteix una mica de la detecció de la necessitat de trobar personal que tingui aquesta expertesa que anirà adquirint, però com a mínim que tingui una experiència, o sigui, els coneixements bàsics de peixateria, xarcuteria, carnisseria, sobretot aprendre a tallar, tractar les matèries primeres, l'aliment, i una mica seguint.
0: Però és gent que ja ho ha fet o gent no, que no, no té ni idea?
1: No, és gent que no té ni idea. O sigui, vale. De fet, això està adreçat a aquesta segona edició, que és amb una petita part de cofinançament de la Diputació igualment, però el gran gruix és de l'Ajuntament. O sigui, vam pensar que valia la pena, no?, continuar incidint en aquesta formació per donar resposta una mica a una necessitat que hi ha en el mercat laboral. Vale? Llavors, és una fornada nova, diguéssim, vale? Està previst per unes 15 persones màxim, vale? Llavors, també està previst, o sigui, hi ha una fase de teoria i hi ha una fase més pràctica. Llavors, les persones que vinguin faran peixateria, carnisseria i xarcuteria, vale? I què més? I llavors té una part d'orientació laboral, d'atenció al client, de riscos laborals, de manipulació d'aliments, que és molt important, vale? I espero que funcioni molt bé.
0: Aquestes formacions, entenc que són formacions teòriques i pràctiques, però eminentment pràctiques, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I gairebé tot el curs és més pràctic que teòric, tot i que per això de manipulació d'aliments també han de fer, ara jo no sé massa d'això, però han de fer també uns tests i coses d'aquestes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és més aviat, hi ha una part més aviat teòrica, vull dir, de tot aquest tema de manipulació d'aliments, però després hi ha la part pràctica, que sí que els alumnes tocaran menjar, elaboraran, tallaran peix, tallaran carn, o sigui... Sí, sí, hi ha una part pràctica important de manipulació d'aliments, no?
0: I pel que fa al perfil de les persones participants, hi ha algun requisit?
1: Sí, mira, aquí, per dir-ho bé i com no canviar-li el nom, com saps, està previst per persones aturades, vale? Em sembla... Espera, per persones aturades en situació d'atur... No hi ha cap altre requisit, bueno, i que estiguin en edat laboral, no? Que seria a partir dels 16 anys. Vale?
0: Que estiguin a partir de 16 anys i que estiguin a l'atur. Aquest és l'únic requisit. Jo volia preguntar-vos, perquè clar, ja va veure una primera edició, heu considerat que valia la pena tirar endavant una segona edició. Quins resultats, quina valoració, ja sé que és bona, però quins resultats i quina valoració feu d'aquesta primera edició?
1: Bé, és, o sigui, la valoració és positiva perquè hi ha gent que o sigui, de les pràctiques que es va fer al mercat municipal, hi ha un tant per cent petit, perquè al final el curs crec que el van acabar unes 8 persones, vale? Llavors, d'aquest número hi ha algunes persones que han continuat treballant, no? No només al mercat, sinó en algunes botigues d'alimentació de la ciutat i després altres persones que han anat a treballar fora de la ciutat també, vale? Mm-hmm. Jo crec que la valoració és positiva. En aquesta edició incidim una mica més també en l'orientació laboral, que és molt important, i després hi ha una cosa important també, que és que està orientat una mica a gent que vulgui emprendre en una parada de mercat, vale? O sigui, està orientat també a que, com ja sabeu, pues, hi ha moltíssimes parades de mercat que estan buides. Aquí a Rubí no, al mercat de Rubí no tantes, però hi ha moltes parades a Barcelona, altres ciutats que tenen mercats amb moltes parades buides.

0: el demà, dia 5, hi ha una sessió informativa, eh? I si algú que encara, ja sé que és una mica just, però si algú li interessa, que es posi en contacte amb el Servei de Comerç, vale? Vull dir que encara és a temps, eh?
1: Vale. I per inscriure's, fins quan es poden inscriure les persones que estiguin interessades?
0: Home, jo crec que fins al dia 15, fins al... Sí, sí, sí.
1: També volia preguntar-te, creieu des de Comerç, creieu que aquesta mena d'iniciatives ajuden a dinamitzar el comerç local?
0: Dinamitzar com a tal potser no, però el que sí ajuda és a cobrir una necessitat que el comerç de proximitat té, i concretament el comerç d'alimentació, que aquí tenim bastantes botigues de, no? Hi ha el mercat, hi ha botigues d'alimentació que ens consta que no troben personal qualificat. Llavors, clar, dinamitzar és una cosa com... No? És un concepte molt ampli. Llavors, una part és aquesta, jo crec que sí. També, o sigui, dinamitzar pel servei, eh? Sí. És una mica donar resposta a allò que el sector necessita, uh-huh. també, no? Uh-huh. I si hi ha aquesta necessitat, doncs, bueno, crec que és positiu, no? Que genera recursos, no?
1: A banda d'aquesta nova edició de l'escola de... A veure si ho dic bé. Escola d'Auxiliars de Mercat Polivalents. A banda d'aquest curs, també volíeu fer un recordatori de diferents activitats, de diferents iniciatives que es duen a terme a la ciutat. Per una banda està la ruta de tapes de primavera, en la qual l'Ajuntament col·labora. Uh-huh. Es tracta d'una ruta que es farà tots els dijous d'aquest mes. I què ens pots explicar? Explica'ns des de l'Ajuntament com hi col·laborau i què ens pots explicar?
0: Aquesta edició de la Ruta de les Tapes Superprimaveral és la primera vegada que es fa i és una iniciativa del Gremi d'Hostaleria és el Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental i Barcelonès, però la part, diguéssim, que correspon a Rubí. I, home, és una molt bona iniciativa perquè la de novembre funciona molt bé, que és organitzada per l'Ajuntament. S'entén que per primavera, no? Que tot, o sigui, a l'estiu tot a cuca viu, però comença a viure per primavera. Entenem que funcionarà molt bé. Quina és la diferència? Aquesta l'han organitzat el Gremi d'Hostaleria i l'Ajuntament ha col·laborat fonamentalment amb la comunicació, amb qüestions de comunicació. Mm-hmm. Vale.
1: Es farà, hem dit, durant tot el mes de maig. Creieu que és una bona oportunitat per descobrir nous locals que no tinguem localitzats a la ciutat? Perquè de vegades vas sempre als que més coneixes. No sé si a partir d'aquesta ruta coneixerem més locals de la ciutat.
0: Home, jo crec que sí, eh? Que si hi ha una eina o una activitat que et pot fer conèixer és aquest tipus d'activitats que vas amb el llibret, no? Passejant-te per la ciutat i a vegades per indrets, no perquè la gent no es mogui, sinó que a vegades vas amb un xip posat que no t'hi fixes, no? Mm-hmm. En els puestos. Jo haig de dir que, o sigui, té una qualitat molt interessant, eh? Aquesta edició de la Ruta de les Tapes, la qualitat així a priori, eh? De les tapes, com això, no? Amb la diversitat i la diversitat de llocs que hi ha, penso que pot funcionar molt bé.
1: Molt bé. L'altra activitat en la qual col·labora l'Ajuntament és la botiga al carrer, que es farà el 30 de maig.
0: Correcte.
1: Explica'ns, fer-nos 5 cèntims perquè ens quedem sense temps.
0: Res, és una edició molt continuista i, com bé dius, és organitzada per l'Associació Comerç Rubí, l'Ajuntament hi col·labora i és un clàssic ja, no? Vull dir, arriba el bon temps, botigues al carrer, una part de restauració, animació, vull dir que és una activitat molt continuista, no hi ha grans novetats, però bueno, és interessant, és el

0: dissabte 30 i és tot el dia, vull dir que...
1: Mm-hmm. També animam a tothom a que participi en aquesta botiga.
0: Tant a botigues com a ciutadans i ciutadanes.
1: Exacte. Amb aquestes, en totes aquestes activitats, tindrem un maig molt actiu. Quin missatge final li voleu donar a la ciutadania des del Servei de Comerç?
0: Pues això, que surti al carrer, que surti a fer tapes i a la botiga al carrer, i bueno, pues que s'ho passi molt bé, i que ara, no, el maig és un mes molt, molt alegre i molt, que gaudeixi de la ciutat.
1: Molt bé, doncs amb aquest desig, Pilar, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos tant les cites com sobretot aquest curs que s'engega, recordem, el 18 de maig, i que tothom que estigui interessat, demà hi ha una xerrada i es pot inscriure dirigint-se al Servei de Comerç.
0: Molt bé.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Adéu.

0: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
1: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Arribam corrents al temps dels esports amb el Cisco. Ara, bon dia, Cisco, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, molt bé.
0: Jo venc derrapant, eh?
1: Sí, sí, tu, i jo també, no? Perquè
0: hem d'anar
1: per feina, oi?
0: Explica'ns cosetes, que hi ha moltes coses positives, no?
1: Clar, és que el que passa, recte final de temporades, passen moltíssimes coses importants. El més destacat, sense cap mena de dubtes, és aquesta 8a plaça del Club Natació Rubí en Waterpolo, Divisió d'Honor. Eviten la permanència, continuen una temporada més a l'elit del Waterpolo i, a més, disputaran...
0: No, eviten la permanència, no.
1: Eviten el descens.
0: Descens.
1: Sí. Val. I jugaran, doncs, per una plaça d'Europa amb el cinquè, al Mataró. Per començar, les noies hauran de jugar la promoció d'ascens en Primera Nacional. Van acabar la Lliga perdent en l'últim dels partits. Però vaja, era un resultat intranscendent el que disputaven aquest cap de setmana, i la derrota 6-7 a casa. A partir d'aquí, en hockey patins en línia, derrota dels nois a Tenerife. Es queden sense entrar en la final de Liga Élite masculina. Les noies van perdre en la final de Liga Élite femenina davant del Valladolid. El pròxim cap de setmana tenen dues opcions a la pista Francesc Calvo per fer-se amb el títol. En futbol sala es va caure divendres en la Copa de la Reina en quarts de final, i davant de l'Alcorcón, qui va arribar a la final la va guanyar el Melilla, però bona participació, sobretot pel camí que havia fet, i aquesta presència en final avui de l'Esportiu Rubí femení, que guardarà la història aquest pont del mes de maig. Els nois, de fet, no jugaven lliga perquè van allunar-lo per poder gaudir d'aquesta competició, es podria dir d'aquesta manera, des del club. I pel que el fa al futbol, victòria in extremis de la Unió Esportiva Rubí, que guanyava al Prat 3-2 i està molt a prop, Si guanya la setmana que ve, es manté. No ha guanyat en tot el 2026 a domicili, per tant, és difícil que guanyi el camp del Júpiter, però qualsevol altre resultat, fins i tot la derrota, té a prop la Unió Esportiva Rubí la permanència en Lliga Elite, igual que el 20, que tres quarts del mateix, si guanya la setmana que ve, permanència assegurada. Si no, hi ha molts factors que fa que puguin seguir amb Primera Catalana, malgrat perdre aquest cap de setmana 2-1 davant del Camp Joliu. L'Olímpic empatava davant del Solsona, està a un punt de la permanència. També ho té fet l'equip del Richard Jiménez, que davant del Solsona quedaven 2-2, i ara pensa la setmana que ve visitar el Vallfogona de Balaguer, just l'equip que està en zona de descens del grup 5 de Segona Catalana.
0: Molt bé, Cisco, estarem pendent de tots aquests partits, a veure si aconseguissin la permanència, digues.
1: Vinga, que em dona temps. Ja s'han superat les 2.000 inscripcions per la cursa de la dona,
0: Déu-n'hi-do.
1: Era la xifra marcada com a dir, arribarem a les 2.000, doncs superades, 2.047 hores d'ara.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Bona notícia, també.
1: Estarem pendents aquesta setmana.
0: Gràcies, Cisco. Adéu. I ara, no marxin, perquè arriba el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Una nova setmana, noves recomanacions musicals per gaudir de l'escena actual, en aquest cas de l'escena nacional. Atenció, perquè això que esteu escoltant és La Verdad o la Imaginación, el senzill que dona nom al nou àlbum de Fangoria. El duet format per Alaska i Nacho Canut publica el seu primer llarga durada amb noves cançons d'ençà d'aquell Canciones para Robots Románticos, que es va publicar l'any 2016. Nou treball de Fangoria.

La veritat o la imaginació, en aquest nou treball produït per l'holandès Mad Pop al costat de Fangoria han creat un disc molt més conceptual, més dirigit cap al techno més melòdic i ballable. Ells mateixos afirmen que han fabricat un so eurodance, molt techno, molt ballable i molt melòdic, més suau i subtil del que estaven fent en els concerts. Nosaltres gairebé sempre treballem amb anglesos. Aquesta vegada ha estat un holandès que viu a França, més europeu impossible. Ens ha quedat un disc de 12 cançons de techno house ultra pop molt i molt ballable. Són declaracions dels mateixos Fangoria, d'Alaska i Nacho Canut. Tots dos ja tenen al mercat llançat aquest nou treball que porta per nom La Verdad o la Imaginació, com aquest senzill que també té un videoclip molt imaginatiu. Però punxarem un altre dels temes d'aquest treball, un d'aquests temes que doncs remarca aquella essència d'allò que diuen que fan doncs autènticament pop eurodance, eurodance de qualitat, per ballar-ho, per gaudir-ho, a ritme de Fangoria. Us deixo amb Todo Existe a la Vez.

0: Són les 10 del matí.
1: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
2: Sonido Vinilo.
3: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
2: Sonido Vinilo.
3: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
2: Sonido Vinilo. Con José Verde.
4: Informatiu migdia.
5: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
6: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
7: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
4: Informatiu vespre.
8: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
4: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
9: I was all but 22, I think at the time.
2: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
10: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
2: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
11: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
12: L'enjoc és...
13: Futbol.
12: Bàsquet.
13: Hoquei. Okay,
12: handbol.
13: Waterpolo.
12: Tenis, taula.
13: Rugby.
12: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
4: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

A Rubí, el ple discuteix sense parar Mossos als instituts, debat calent, uns diuen seguretat, altres no ho veuen clar i al final costa molt posar-se d'acord i avançar a l'hospital. Sí, també surt el guió, cartera de serveis plena de dubtes, molta promesa, molta declaració, però si et poses malalt ja t'espaviles tu sol. La R8 tornarà, això sembla que és segur. Al juny, diuen, com si fos una fita, com si tornar al punt de partida fos futur, però ho celebrem igual, que queda bonic i madur. I mentre aquí fem veure que tot va bé, fora el periodisme es converteix en soroll, cridar més fort sembla que doni poder, i la veritat queda pel caminet. I el català a la tele hi és, però pel que ens agradaria, poc. Entra, però no enganxa ni arrela, com deuria, com convidat que no sap si és el seu lloc, present de cara, però absent en el que importa de debò.

0: I és que avui parlarem de feina d'intel·ligència artificial a l'exèrcit dels Estats Units, a Instagram, a Facebook... Amb l'edat, perquè això de tenir més de 55 i poder-se quedar sense feina, doncs perilla. I també perquè és probable que la propera dècada un 10% dels llocs de treball, degut a la intel·ligència artificial, doncs puguin desaparèixer. També parlarem d'assetjament, de periodisme i de temes també de rubinencs, per exemple. Hi va haver polèmica amb els Mossos de Paixà en alguns instituts i això hi va parlar el ple. I ara, justament abans d'entrar, doncs aquí apuntaven a parlar de les diverses morts que hi ha hagut aquest cap de setmana. Ho ha suggerit Jordi Margarit, bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni, què tal?
0: Laia Samíriam, bon dia.
2: Bon dia.
0: Xavi Ribas, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: I qualsevol altre tema que vosaltres proposeu en aquesta taula trucant al telèfon del directe 93-588-59-60. 93-588-59-60. Estic veient el José Malagón, que és el nostre tècnic, que està al comandament d'aquesta tertúlia, i que quan dic el telèfon, ell també va movent els llavis dient no t'equivoquis i diguis un altre número de telèfon. Som-hi, anem a la tertúlia.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Comencem pels temes que ens apuntava Jordi Margarit, perquè hi va haver un menor detingut per la mort violenta d'un home al barri del Raval de Barcelona i també un detingut per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, que va ser atacada doncs, amb arma blanca. Es va poder localitzar a l'agressor que havia fugit i ha estat un d'aquells caps de setmana negres i ens podem preguntar doncs el motiu també, no?, d'aquesta violència. Jordi Margarit, que tu volies doncs,
1: no,
0: aquest,
1: jo he apuntat perquè tothom n'està parlant a nivell de mitjans de comunicació. Sortosament no hem de parlar de Rubí en un cas d'aquests foscos. Les qüestions de prevenció deuen funcionar. I sé que demà, per exemple, a Sabadell hi ha un reconeixement a tot un seguit de Mossos que han fet la feina que els pertocava i que gràcies a això s'han desmantellat xarxes de gent que no té altres idees que atacar amb armes blanques de grans dimensions com la que va haver-hi aquest cap de setmana Esplugues, i vol dir que malgrat puguin haver-hi aquests casos hi ha una feina, una tasca a nivell de la policia catalana important a desenvolupar, ho veurem demà en les notícies, de reconeixement d'aquesta tasca d'informació, etcètera, etcètera, etcètera. Amb això vull dir que hi han casos que ens esparveren, com són aquestes morts, que ens espavena, evidentment, perquè no podem entendre com a humans que hi hagi gent que es dediqui a assaltar d'altres ciutadans o ciutadanes com ells, que se'ls ha reconegut la ciutadania i que aquest tipus de violències ho són, abarquen a tothom, sigui el seu lloc d'origen que sigui. Jo aquí no hi vull entrar-hi perquè aquest seria un altre debat, però sí que hi ha, per una banda, incomprensió ciutadana sobre com poden haver-hi aquests personatges, l'existència de bandes organitzades, que sembla que d'altres llocs del món sigui una cosa normal i habitual, però que aquí no hi estaven fets. Sí que recordo que Rubí, anys, força anys enrere, hi havien principis de localització d'aquest tipus de bandes organitzades que es van desmantellar. Precisament demà hi haurà reconeixement a alguns d'aquests Mossos que ja tenen aquest historial i que a Rubí precisament van funcionar i van funcionar molt bé. Per una banda, doncs, detectar aquesta presència d'aquests animalots que van pel món, i per altra banda també reconèixer que hi ha un treball de prevenció que s'està fent i que, malgrat tot el que ens puguem imaginar, la situació va a la baixa, malgrat hi hagin aquests fets puntuals. Ara, aquests fets puntuals, per què hi són? Per què aquesta societat estan aflorant aquests elements totalment negres? Per què? Perquè passa això, i d'alguna forma manifestar, almenys per la meva banda, una certa tranquil·litat de que les coses es fan i que estan encarades i que realment hi ha una dedicació sobre aquest aïllament. Parlaves, Toni, de la presència de Mossos també a les aules, que ha provocat reaccions per part dels mestres. Home, jo el que sí que penso és que cal un debat sobre aquest tema, sobretot amb els propis professors, amb els propis gent que porta diàriament el pes de l'educació escolar reglada, que no està permès parlar d'aquestes incidències mortals i de tot el que hi ha, i per altra banda ajudar, donar suport a les direccions d'aquests centres en aquest sentit. Crec que ha d'haver-hi un debat possiblement més profund, si és certa aquesta perplexitat de dir, escolti'm, és que això no ho havíem debatut, aquesta presència. A mi personalment, a mi em portaria... Perdona que ja tallo, Toni? Sí. Ja tallo.
0: No, és que en parlarem després d'aquest tema, eh?
1: Ah, val. Val, doncs no, només apunto que per mi no és nou, el que passa que m'he d'anar a l'època de la dictadura. Jo he estudiat a la universitat amb policies dintre, i no de paisà, sinó vestits reglamentàriament de carrer. Per tant, i quina és l'experiència d'això? Home, clar, estava en un altre moment i és difícil d'abocar aquells temps per anar a petar el que pot ser l'actualitat. Repeteixo, crec que hi hauria d'haver hagut, si no hi ha hagut, si hi ha aquesta perplexitat, és correcta, cosa que no acabo de saber, un debat profund sobre aquest tema.
0: En Jordi Margarit, que ha apuntat dos casos de violència aquest cap de setmana, en el cas d'Esplugues, doncs encara es desconeix la relació que hi ha entre la víctima i l'home detingut, el suposat agressor. De moment es descarta que es tracti d'un cas de violència masclista. Afegir que hi va haver un home que va anar a socórrer a la víctima, que va resultar ferit quan intentava fugir de l'agressor. Vull subratllar també la importància d'aquest home, no? Perquè de vegades també davant de la por hi ha persones que...
1: Jo va plantar primer... cara, jo l'escoltava ara per ràdio, eh?
0: Sí,
1: com,
0: és això.
1: Com ho definia, com ho explicava, que si volia encarar, el que passa que anava amb la seva dona i l'agressor se'n va donar i va anar per la dona. I llavors, doncs, aquí la reacció de parella, etcètera.
0: Clar,
1: no?
0: I si tens una persona que pugui tenir, no sé si és aquest cas, el cas que tingui un arma que sigui i se t'encari, doncs, posar en relleu.
1: Una arma blanca de grans dimensions, segons ell mateix diu.
0: Doncs posar en relleu, perquè el que passa de vegades és que la por, quan tu trobes, tu pots estar passejant, veus un acte així i el primer que fas és apartar-te i trigues uns moments en reaccionar, no? Això, aquest va ser un cas, el d'Esplugues, que tenint al cap, ja sé que moltes vegades sona, no?, com que els hi passa la resta, però és una cosa que ens pot passar a qualsevol.
1: Sí.
0: I només cal que trobis, abans feies referència al possible origen, com tu dius, dona igual, perquè et pots trobar a dues o tres persones que estiguin col·locades o que s'hagin posat una ratlla, el que sigui, i necessitin diners, i tu vas a obrir la porta i te'ls trobes allà, que al millor t'estan justament atracant, i en aquella dèria que tenen de no assabentar-se de res, doncs t'hi pots trobar en problemes i seriosos i sense saber per què, no? Lamentar moltíssim amb tot el dolor les dues víctimes, que ho fem aquí des de Ràdio Rubí, perquè, i les seves famílies també, perquè se t'acaba aquesta vida sense saber per què ni per quina raó, perquè és una cosa que no et va, ni et ve, podíem dir-ho així, eh? Quan t'ho trobes de sobte i et trobes en aquesta situació. Jo crec que de vegades no som conscients del que significa, doncs, aquest tema. Parlava també en Jordi Margarit dels Mossos de Paisà en alguns instituts catalans. És una qüestió que va entrar al ple d'aquest mes aquí a Rubí. Anem a escoltar a Xavi Corbera d'Esquerra Republicana de Catalunya, després a Víctor García, regidor d'Educació dels Socialistes.
2: No estigmatitzar centres públics amb això, especialment aquells que han estat escollits. Si vostè va fer una preinscripció educativa en un centre educatiu, vostè posaria com a opció en aquell centre educatiu on sap que hi ha un Mosso d'Esquadra? Perquè hi ha un Mosso d'Esquadra allà, perquè no en posaran una a cada lloc, és evident. No l'escollirà mai aquell centre, perquè està estigmatitzat, és evident. Provocarem l'efecte contrari que es pretén.
3: No s'integren, torno a dir, no estan integrats, no s'integraran a l'estructura del centre. Ja ho hem dit, no entraran a l'aula, no van uniformats, no formaran part del claustre i no formaran part de forma activa de l'activitat merament docent.
0: Jordi Arnaiz, d'En Comú Podem, ha afirmat que els conflictes educatius volen respostes educatives i no policials. La portaveu de la UP, Marina Dolcet, doncs, ha criticat que una solució com aquesta és més pròpia de governs de dretes que no de governs progressistes. I jo no sé com ho veieu, Jordi Margarit, doncs, ha expressat, no?, la seva posició, però tu, que també ets la més jove, Laia...
5: No per jove, però el que jo sí que m'he perdut en aquesta notícia és quin ha estat el detonant perquè el ple decideixi aquesta mesura. Vull dir, què ha passat per dir l'única solució possible és això? Quin, no sé si hi ha hagut algun acte violent, que si algú sap...
0: Perquè no, per mi és una polèmica sobre... És un pla pilot de la Generalitat d'enviar agents dels Mossos sense uniforme ni arma a 14 centres. No hi ha cap de Rubí, eh? Però, encara que no hi hagi cap de Rubí, doncs s'ha debatut en el ple amb una moció conjunta d'Esquerra Republicana a UP, En Comú Podem, que demanava més recursos educatius i no policials per afrontar aquesta realitat existent, no? És un debat, no?, en el sentit de que diuen que hi ha hagut aquests centres que, en teoria, han demanat aquesta presència policial i des dels sindicats, per exemple, l'USTEC o d'altres, doncs el que s'ha fet és dir, doncs, és que el que cal són més recursos per educatius, no per agents que estiguin encara de paisà fora, perquè no estarien a les aules, sinó estarien fora. No?
5: O sigui, més enllà de que necessitaria saber detonant circumstàncies, etc., perquè jo sempre penso que molts cops hi ha una situació A i una situació B ideal, i a vegades sí que la transició entre A i B es necessiten mesures, eines, que de primeres no són les definitives ni les correctes per acabar de construir aquest panorama B, no? Que en aquest cas entenc que és, pues, un centre educatiu on tot flueixi i on es pugui ensenyar i on les relacions socials, etc., es portin de forma habitual. Puc entendre que hi hagi un panorama A conflictiu, que hi hagi un moment de, mentre no tenim B, necessitem alguna mesura extraordinària, però el que m'interessa és com construïm bé. És a dir, jo no puc dir, sense saber exactament per què aquests centres s'ho han demanat, un no radical, però sí que vull saber com s'arribarà a un estat en el que no calguin. Això és el que m'interessaria. Sí.
6: El problema també ve en que aquests centres que ho han demanat no se sap ben bé què, perquè hi ha, en el pla pilot hi ha centres que s'han queixat perquè els hi enviaven. O sigui, jo crec que això de que hi ha centres que ho han demanat és l'excusa o la justificació que ha donat la Generalitat un cop ha vist que es generava conflicte o que es generava polèmica, no? És que hi ha gent que ens ho ha demanat. No sabem quins són els centres, que potser no es diuen per no estigmatitzar-los, però també sabem que d'aquests que han dit que enviarien Mossos d'aquests de paisà, s'han queixat i han dit nosaltres no volem Mossos, o sigui, no hem demanat. O sigui, per tant, això que ho han demanat, jo poso això una mica en pinces. I segona, una mica... Bueno, jo és com una mica cap a casa, que és el que conec. O sigui, la universitat, en el campus de la universitat, allà no entra la policia. I ara ho justifico i ho explico una mica millor. No entra la policia si no és a petició del rector. És a dir, es suposa que això és un espai educatiu, cultural, formatiu, on les idees es poden debatre, on pot haver conflictes intel·lectuals, i com som persones i a vegades aquests conflictes passen de l'intel·lectual a l'altre, al més físic, doncs quan el rector considera que pot haver algun tipus de violència generada pel que sigui, llavors és quan s'autoritza els Mossos a entrar en el campus. Per tant, entenc això que deien també en el ple, o sigui, en un espai educatiu els conflictes que es generen s'han d'intentar resoldre per via això formativa, educativa, didàctica, no? Perquè jo crec que els instituts, com les universitats, no estem ensenyant matèries als nanos, sinó que els estem formant com a ciutadans, com a personetes, no? I que la forma de donar-los aquesta educació, o sigui, tenir un senyor allà camuflat que no sabem ben bé què ha de fer, pues no ho sé. Segurament requereix una reflexió més profunda i poden haver justificacions, i poden haver moments i segurament circumstàncies on podria ser justificable, però d'entrada com a anem a provar si això funciona i llavors ho estendrem per tot arreu, jo no ho veig.
1: Sembla d'entrada que sigui com una situació d'alarma, no? Amb el sentit de ja no sabem què més fer, i seria una situació que s'acosta a la situació límit a l'optar per aquest tipus de recursos. Continuo dient que aquest és un tema que s'hagués hagut de portar més elaborat, més treballat, sobretot amb les direccions i amb els mestres i el professorat. Repeteixo, si hi ha aquesta perplexitat que s'està dient per part d'ells a no entendre què és el que està passant i de quina manera. També penso que hi ha d'haver-hi un... Estic d'acord amb el que pugui dir l'Ostec, etcètera, de l'ampliació de la formació, de l'educació, i també ampliar-la a determinats àmbits. Ara el Xavi deia el tema... Xavi, oi?
6: Sí, sí. Xavi està bé.
1: se me'n va la bola, sí. A vegades. Que no s'ensenyen matèries concretes, per tant, no hem de fer una assignatura sobre...
6: No només,
1: però sí que, en tot cas, d'aquests comentaris i d'aquestes reflexions que es puguin fer entre ensenyants i comandaments, per entendre'ns, n'ha de sortir una previsió si ens estem acostant a determinades situacions límit i determinades línies vermelles, no? Que és aquesta la sensació de dir, escolta, més que hi ha recursos a aplicar que es fan urgents. He dit abans que jo he fet classes en policia dintre i no pas de paisà. Era un altre moment i el que es anava era a una detecció d'elements conflictius des del punt de vista polític democràtic, no? En contra d'una dictadura. Jo sempre havia pensat que aquells policies allà, com a mínim, mentre durava la classe, alguna cosa aprenien, perquè la cara que feien, pobra gent... Doncs.
7: Però
1: no...
7: per què hi eren allà, a la teva època?
1: A la meva època, que estic parlant de dictadura, doncs hi eren per detectar elements subversius. Bé, hi ha molts elements subversius, de tota mena, i a l'actualitat pot ser que n'hi hagi. Jo no sé si hi són per això, no ho sé, perquè ningú m'ho ha explicat. Espero que s'obri una reflexió i que sigui positiva en aquest sentit, repeteixo, amb la direcció de les escoles i amb el professorat, per veure de quina forma es fa arribar aquest tipus de missatges a la mainada, a la canalla, als estudiants, a tots els nivells, des de petits fins a grans. Crec que falta aquesta reflexió.
6: És un problema,
1: i que seria positiva.
6: Un problema comunicatiu que té la Generalitat. No ha sabut explicar per què han engegat aquest pla i quin és l'objectiu i quina és la millora cap a la societat que porta. O sigui, jo crec que és un problema, que sempre aquí debatíem temes de comunicació, doncs això, és la gent que té un problema comunicatiu a l'hora d'explicar això, que no ho ha sabut fer bé.
7: I potser tampoc s'ha explicat... com abordar el problema de fons d'aquí, de l'educació, no? Quan hi ha, tu dius, elements subversius, és a dir, hi ha conflictes dintre de l'aula, com es treballa i com es posen els recursos necessaris per treballar-ho a les escoles des del grau més elemental, perquè hi vaig llegir que hi havia proves a Londres en el que es van invertir diners en recursos pedagògics, en psicòlegs, en treballar que hi ha conflictivitat, i allò va baixar, el grau de conflictivitat d'aquella escola va baixar molt, no? Llavors apuntava Jordi Margarit, clar, com a darrer recurs, Està bé, no? Però està bé en el sentit de... Bueno, es podria entendre si hi ha alguna cosa que és molt conflictiva, no? Però a mi em falta també com es treballa de fons això a les escoles, quins recursos es posen perquè hi hagi aquest treball pedagògic perquè no succeeixi. Això jo és el que no... que seria més a llarg termini, no? Però és el que trobo també a faltar.
6: A lo millor aquesta cobertura de Mossos es podria dedicar als CAPs, que també moltes vegades s'han queixat que han tingut la violència, no? Algun pacient que s'ha enfrontat a algun metge, alguna infermera, no? A lo millor aquí sí que seria més justificable invertir aquests recursos més pedagògics a les aules perquè al final és allò d'ensenyar a pescar, no? I no donar el peixet. Sí, clar, al final tot és una qüestió de recursos.
1: Sempre van al mateix lloc.
6: Sí. I al final doncs han de sortir d'aquests impostos que no sabem ben bé on van a parar. Bueno, sí que ho sabem, no? Però bueno, és el de sempre.
7: També seria qüestió de saber quants centres educatius hi ha, quants tenen aquests conflictes.
6: És que aquest ha sigut el problema. No som conscients que hi hagi cap conflicte als instituts. És veritat que els nanos són més rebels, però bueno, perquè és el que toca, no? L'adolescència, però que no hi ha hagut cap... que no sigui una qüestió preventiva i que no es vulguin alarmar, però clar, això és generar aquesta psicosi i aquesta... com es diu això? Alimentar la conspiranoia, no? Llavors, si no hi ha cap problema, per què estàs posant una solució d'alguna cosa que no és problema, no? Llavors, no sé, per això, problema comunicatiu. No s'ha explicat bé.
7: 93 588 59 60, si voleu participar a la tertúlia, si ens voleu explicar quina és la vostra experiència. Venim d'un cap de setmana, que ha estat 1 de maig. Jo us volia preguntar, en aquesta setmana de l'1 de maig, com ha canviat la percepció que tenim de la feina, no? Si pesa més el sou, si pesa més la flexibilitat horària, sobretot perquè tenim Jordi Margarit, que està jubilat, Xavier Ribas, doncs, que encara falta uns anys... La Laia Xamíria...
5: Que no es jubilarà mai.
7: Que no es jubilarà mai, ja no perquè... saps? Però podem començar així, no? Jordi Margarit, tu que ja has tingut tota aquesta etapa, que pots fer una valoració, que pots mirar cap enrere, cap a tu i cap als teus companys, el temps dedicat, som conscients que els que vivim de la passió, no? Els periodistes, ens considerem uns privilegiats per haver tingut aquesta feina. No sé si és el teu cas, no? que s'ha gaudit molt, però sí que m'agradaria que fessis aquesta mirada retrospectiva, no? Respecte al que significa ara, que després escoltarem a la Laia, el que significa tota aquesta etapa que has viscut.
1: Bé, jo, d'entrada, jo no em vaig jubilar, a mi em van jubilar. Per la qüestió de l'edat, no? Toca. Per què? Perquè sí que estic molt content de la meva vida professional perquè he pogut dedicar-me a la comunicació, que era des de, no diria de menut, però sí d'adolescent, la meva passió. I, per tant, tinc el goig d'haver treballat en allò que m'agradava, cosa que no tothom pot dir, que ha de treballar amb el primer que pot. Durant molt de temps jo també vaig treballar en altres àmbits que no anaven massa amb mi, curiosament, que són els que vaig estudiar, i després doncs m'ho he hagut d'anar fent jo per mi solet, no? Que et jubilin és allò que dius, estim, això no hi havia pensat, perquè realment jo no hi havia pensat. També he de dir que possiblement tinc més feina que mai, en el sentit de que jo tinc un criu petit que em porta moltes hores, que és la vida, per altra banda, i que segueixo fent cosetes com ara mateix estic com un convidat, que per mi és un luxe doncs venir a Ràdio Rubí i deixar-la anar dient allò que he fet sempre sense cap tipus de coerció a cap nivell. I bé, és una nova història de la teva vida que l'has de passar en una societat del benestar, cosa que també agraeixo, per altra banda, no? deies que és més important el tipus del sou. És evident que, malgrat que les pensions estan com estan, i per tant doncs deixes de tenir uns ingressos de determinats, en el meu cas, importants, i que llavors doncs t'has de recompondre les teves despeses d'acord amb aquests nous ingressos determinats, no? Si és important el sou, és clar que és important el sou i és important la pensió, d'aquí el clam per les pensions que s'adecuin en els nivells d'inflació, etc, no? Que això és una lluita que es farà eterna, tot i partint de la base que gaudim d'un estat del benestar. Mm-hmm. Tot i partint d'aquí, sí que caldria una revisió més en funció, més d'acord amb el que és l'actualitat que ens pesa. D'aquí que les manifestacions de l'1 de maig d'aquest any es fessin especials referències al tema de la guerra. Per què? Perquè, ja ho hem dit alguna altra vegada, qui l'acaba pagant som nosaltres. La guerra, les despeses de la guerra, doncs qui les acaben de pagar som nosaltres, que puguem utilitzar cotxe, benzines, l'alimentació, que també queda afectada amb una pujada de preus, no saps per què, cony, no sé si per culpa de la guerra, segurament que sí. Per tant, es fan tot aquest tipus de reflexions en unes jornades del 1 de maig on, a més, hi ha el tancament d'empreses, amb el que apuntaves tu, el tema de la repercussió de la IA, que si vols ja entrarem després més tard, però que és... jo vull remarcar el que a mi em van jubilar, jo no m'he jubilat, per tant, continuo fent històries, i que hi ha el punt del sou i hi ha el punt, sobretot, de l'habitatge. Aquelles persones que durant la seva vida professional no han pogut estabilitzar el seu habitatge, aquests ho tenen totalment magre i fotut, perquè abans la gent doncs pujava, si tenia, quan més fills millor, no? Amb el sentit de dir, bueno, aquests començaran a treballar i d'alguna forma contribuiran. Però, és clar, com està el mercat de treball també per a aquests joves que puguin donar suport en els que estan i estem jubilats? Malament que anem en aquesta situació. Per tant, sous, habitatge i, sobretot, el panorama mundial que acabem de pagar tots nosaltres.
7: Xavier Ribas, tu que estàs en contacte amb alumnes, jo no sé si la percepció, no?, del que és la feina amb els alumnes, que jo no sé si tens l'ocasió de parlar de tant en tant amb ell, probablement sigui molt diferent la percepció d'una persona doncs que ja estigui jubilada dels joves d'ara, que la situació que descrivia, no?, Jordi Margarit, per sous, habitatge, fan que la percepció del treball i de les hores que s'hagin de passar doncs hagi canviat.
6: Sí, aviam, clar, és un tema que els preocupa, eh? El primer, si entrar al mercat laboral i amb les condicions que entraran, perquè, bueno, els graus que estudiem allà, o els que formem allà estudiants, són, bueno, ara com quasi tots, però saben que el mercat és molt limitat. O sigui, formar periodistes i anar a treballar de periodista no és fàcil. I de publicitari tampoc, i de comunicació interactiva poder tenir més sortides, però no la demanen tant, no? Total, que és això, que saben que s'estan formant i quan surtin al mercat laboral, si és que troben feina de seguida, tindran uns sous relativament baixos i això, no podran fer front a segons quines despeses, entre d'altres l'habitatge, que això, que s'emporta el sou pràcticament sencer d'una persona que treballa, d'un jove que comença. Llavors sí, és un tema que els preocupa.
7: Laia, tu que...
6: Què li hem d'explicar a la Laia, no?
7: Sí, Laia, tu que tens una opció de feina escollida i que no és aquesta d'estar amb una nòmina treballant per algú en un lloc fixe. Per què vas decidir? Explica'ns quina és la teva situació i per què.
5: A veure, la meva és una mica... O sigui, al final jo crec... És que els estava escoltant i m'anaven venint moltes coses i moltes paraules. Ara, escoltant el Xavier, la paraula que m'ha vingut molt és la de flexibilitat. O sento que de la meva... Jo ja sóc una mica gran, però dels que són ja més joves que jo, sento que la seva vida estarà marcada per la flexibilitat. Però per això, perquè fins i tot els que... Jo tinc una amiga de 25 anys a Suïssa, que és un dels països que està millor econòmicament, i tot i així veu que no acaba de trobar, i ella vol, el seu piset, o sigui, és com una mentalitat molt estable, jo vull el meu piset, la meva feina, però és que no acaba d'arribar res que li permeti construir, encara és molt jove, però clar, si amb 25 anys, òbviament ja té un grau, un màster, com tota aquesta generació, i a Suïssa no estàs acabant d'aconseguir fer aquestes primeres passes, a mi em queda molt clar que són generacions marcades per flexibilitat i per dir... bueno, jo sempre convido a mirar quins són els teus valors absolutament innegociables i aleshores anar construint la teva vida sabent que... O sigui, és que ojalà no, perquè jo he viscut molts, no? I no li desitjo tants canvis a ningú, la veritat, però sabent que si han de venir canvis, l'únic que t'ajudarà és ser flexible i saber quins són els teus no negociables. Per això, no? Perquè dius, bueno, pues agafo aquesta feina de periodista, 1.500 paraules al dia per 1.200 euros al mes. Clar, per anar sortint del pas, de quin pas? És que no podràs estalviar, ho vols fer un mes, dos mesos per saber si és un estil de vida que t'agrada, molt bé, però has de tenir aquesta flexibilitat de dir, vale, si entro, provo, això no em surt, necessites tota l'estona anar regirant el cap. Mm. Bueno, mucha suerte.
7: I a mi em feies pensar, a més, el fet de ser dona, si aquelles dones que tinguin 30 anys vulguin ser mares, que de vegades posposes aquesta decisió a tenir una feina estable, i tenir una feina estable per intentar tenir també doncs, un pis, és que es complica molt i crea també doncs, ansietat, no?
5: Bueno, un pis i una baixa. Clar, jo, per exemple, si demà em quedo embarassada, pues jo haig de treballar tota l'estona. Jo no puc seure a casa meva ni 4 mesos. O sigui, podré, perquè jo estic mentalitzada amb haig de ser flexible i el que et deia l'altre dia. Jo només em puc centrar en créixer. Si em començo a atabalar amb el que no tindré, malament. M'haig de concentrar en, dins del que estic fent, què és el que puc fer millor per treure-li més suc. I més suc és marge econòmic, que això és un grandíssim problema en aquest país. No aprenem d'economia fins als 30 o als 40 que estem ofegats per què si hipoteques, què si la inflació... No, home, no. Si als 16 pots començar a treballar, i pots començar a treballar, tu ja has de dominar els marges, tu has de dominar nòmines, impostos...
1: Impostos.
5: Bueno, impostos és una paraula clau, però i com fer diners? Clar, o sigui... Clar. Mm. Clar.
7: 93-588-59-60 imagineu-vos també les persones joves, però les persones que tenen 50 anys es poden quedar sense feina, 50-55, el problema que se'ls ve a sobre, perquè tu vas a una entrevista de feina i dius que tens 55 anys i et miren amb cara potser de què està fent aquesta persona aquí si arribes a l'entrevista de feina, no? Ocultant la teva edat en el currículum per intentar, a lo millor, primer que t'entrevistin perquè tinguis l'ocasió de conèixer, no? I a lo millor et falten encara aquells anys per poder-te jubilar, pots trobar una situació complicada. I no només són les persones de 20, de, com estem parlant, de 30, sinó els que estan en aquest marge, no?, també de 50, 55 o més, pot ser veritablement complicat, no? I això ens fa també preguntar-nos quina societat estem deixant, tant els joves com el teu net, per exemple. No sé si és net o neta.
1: Fill.
7: Fill. El teu fill. Sí. Vale. Doncs, què els hi espera? No sé si us ho pregunteu també.
1: Oi, tant. Perquè...
7: és complicat, no? I dir, val, nosaltres hem viscut amb problemes, però encara, no? I ells? No? Tu preguntes també, Jordi, no?
1: Sí, sí. No hi ha res més fotut que fer una entrevista o una tertúlia i que se't quedi la gent pensant. Toni, t'entenc perfectament. T'entenc perfectament. Sí, esclar, jo he parlat d'un fill petit, però és que en tinc altres de 30, dos més, una de 40 i escaig i una altra de 30 i escaig. Veig la seva evolució, veig com van i en tinc un de 6, que ara en farà 7. Evidentment que és el gran interrogant i que estàs ajudant en els tres, allò que deia abans. Vull dir que abans doncs, els fills... ajudaven a casa, ajudaven els grans, i ara són els grans els que han d'ajudar en els joves i en els petits. Però si ens fixem només en el dolent, que deia la Laia, és molt bo, m'ho he apuntat aquesta idea, parlar en la realització amb les probabilitats i apuntar. No sé si això diria la visió optimista, perquè no n'hi ha de visió optimista, però sí amb possibilisme i amb realitat, i amb tocar de peus a terra, no? I aleshores, doncs, bé, si abans dèiem educació en tots els nivells, és una tasca d'educació d'assumir les responsabilitats, i quan més joves sàpiguen què són els impostos, sàpiguen que sí, que són 1.200, però després vindrà la declaració de renda, que a més et matxacarà encara més, no? Bé, però tot això s'ha de tenir en compte. I que sí, quan treballar menys per poder tenir més temps per tu, sí, però aquesta és la idea, i que em sembla positiva per anar per aquí, però és clar, quan menys temps treballis, si això repercuteix en el sou, hauràs d'anar agafant el que hem fet molts durant la nostra vida professional, que era tenir dues o tres feines per poder que en l'olla, a més dels cigrons, poder posar algun trosset de cansalada, no? Bé, i aquest tipus de pensaments hi són, però esclar, dos o tres feines, si amb prou feines, valgui la redundància, en pots assolir un, com tu planteges tot això? Bé, és un galimaties, però que cal tenir-ho present des dels 16 anys, que alguna gent doncs pot començar a treballar. Jo vaig començar amb 18, tot i que amb 10 anys ja ajudava a casa en l'oficina que hi havia. En fi, és aquesta cultura del treball, aquesta cultura de l'esforç, aquesta cultura de fer... Jo recordo que els meus fills em preguntaven, però escolta, però que realment quan es necessita per poder viure mitjanament bé? Clar, quan els hi dius una xifra del que tu necessites perquè ells puguin anar fent i puguin anar creixent, és un esparverament. No són els 1.200,
7: No, ni molt
1: no
7: més.
1: No són els 1.200.
7: Només cal... Bueno, hem repassat nosaltres portals d'habitatge, com Habitaclia, Fotocasa, per veure si es podia demanar ajuts al lloguer, que han d'estar per sota 1.000 euros aquí a Rubí, per les persones que tinguin entre 36 i 64 anys, i trobàvem un, trobàvem dos, i a preus de 960,
1: sí, sí.
7: I no creieu que són habitatges de 3 habitacions, ni molt menys. És a dir, només per pagar aquest pis se't durà aquests 1.000 euros de lloguer. De lloguer.
1: I després posar-hi l'aigua, el gas...
7: Exacte, i tota la resta, no? A més, amb l'impacte de la intel·ligència artificial, que es preveu que la propera dècada doncs perillin el 10% del que són els llocs de feina. Segons Gómez Cardosa, que és analista de l'Observatori de Tendències Educatives de la Universitat Oberta de Catalunya, els sectors administratiu, comptable, de seguretat, doncs seran els més afectats per l'impacte de la intel·ligència artificial, també el sector de la programació informàtica, perquè la intel·ligència artificial generativa programa molt bé, encara que cometa errors, i farà falta doncs informàtics doncs que puguin controlar el que s'està

0: repetitiva seran els més afectats.
1: Això quasi segur. Sí, els... Clar, hi ha feines que... Això, que es poden suplir molt fàcilment amb una IA. El que a mi m'agrada dir sempre és que el que ens ha de permetre la IA no és alliberar una feina, un lloc de treball, substituir un lloc de treball, sinó alliberar aquest treballador perquè pugui fer una feina més qualitativa, no? Aportar un valor que una màquina no pot aportar. Llavors, clar, és que hi ha coses que en el meu dia a dia jo vaig substituint. Perquè jo, perquè, no sé, tabular unes enquestes pues, és una cosa que fas a mà i perds moltes hores. Transcriure una entrevista és... Si l'entrevista dura una hora, la transcripció són tres. Però és que ara la màquina t'ho fa i t'ho fa molt bé. Per tant, aquest tres hores que m'estalvio les puc dedicar a una altra cosa més interessant. Llavors, es veurà un efecte del lloc de treball? Segur. Quan hi ha una nova tecnologia, tot es reconfigura. El que passa és això, ens hem d'anar formant perquè ens afecti com a treballadors el menys possible o perquè l'empresa incorpori aquells mecanismes perquè el treballador pugui fer altres funcions, no? Malauradament l'empresari el que busca és el benefici econòmic i el més fàcil segurament és dir, mira, despatxo aquest i poso una maquineta que ho faci. Però és que aquesta maquineta no ho farà tot, ni ho farà tot bé. Llavors, no sé, venen temps molt, molt interessants, com deia, no, el proverbi aquell japonès, em sembla que és, perquè estarem en moments de crisi, però serà interessant, serà interessant.
0: Clar. La feina, la intel·ligència artificial, doncs, ens estalvia doncs, fer determinades tasques o determinats processos. Una altra cosa és que t'acabi substituint, no? Aquells despatxos que potser tinguin tres administratius, doncs, per la intel·ligència artificial... El millor requereix només una persona perquè sí, en intel·ligència artificial tindràs una controlant i les dues altres dues van fora.
1: Sí, però és que és això, l'automatització i la digitalització estava aquí. O sigui, hi ha coses que ja podríem haver substituït persones i amb la IA passarà igual. I jo no crec que... O sigui, tampoc és econòmic... O sigui, no és per l'empresari no és barat posar una IA que ho faci les coses. O sigui, s'han de treballar, s'han de... I és un temps... comporta un temps i uns recursos. De totes maneres, això, ens hem d'anar posant les piles i hem d'estar a la guai de què està passant per poder-la incorporar nosaltres a la nostra, al nostre dia a dia. Perquè això és el que ens donarà també valor com a treballador davant de... És veritat que hi ha feines que no es poden... No és fàcil, eh? Però... No sé, és que és tot molt complex i aquí em podria enrotllar hores.
0: No, però... soldadors, agropecuària, etc.
1: Això no els afecta. O sigui... Lo interessant de la IA és que està afectant a capes que altres revolucions tecnològiques afectaven a la força bruta, diguem-ne, i ara estan afectant a la força intel·lectual. I aquest és el gran xip.
0: Això està ben vist, eh? Sí.
1: I llavors és això, que ara els que estem patint són els que ens dediquem a coses que no requereixen de braços, sinó més de
2: coco.
1: De coco, segurament, sí.
3: Però fixa't, no, perquè em venia a la ment que quan vam viure tot aquest fenomen de la globalització i també gastronòmica i tal... El que va ocórrer és que sí, es va globalitzar, per exemple, en un estil de cafeteries. Posem aquest exemple, que és el que més coneixem. Però alhora també va haver l'efecte contraposat. Més que mai es va revaloritzar totes aquelles experiències gastronòmiques locals, tot el que era com, no, pues a Sardenya això es menjava fa 50 anys. Aleshores, jo crec que amb la IA passarà una cosa semblant. Els que més viurem la crisi, els que estem al mig del camí, ja per al seu fill, la meva neboda, els que són molt, molt petits, ja creixeran en un altre món. I ara mateix el que jo crec que viurem és, per una banda, és aquest fenomen i pum, i tot, i mira, i tot ho fa el cloud, i el ChatGPT, i ara hi ha 80 eines de IA. Però alhora, si tu et fiques a veure el boom que està ben en material artesà, ara la gent diu, ja està. O sigui, ja comença a haver aquesta onada de, ja ho sé que m'ho pot fer ChatGPT, però és que vull quedar amb una persona a fer un cafè. O sigui, vull escriure i sentir que no és una estructura que senzillament funciona, sinó que és una estructura que ve d'una persona. Aleshores, que com sortirem de tot això econòmicament és una història, però que jo crec que es donarà també aquesta contrapostura de revaloritzar l'humà.
2: Contràriament al que jo havia dit en anteriors tertúlies aquí, m'he posat amb la intel·ligència artificial.
0: Què ens ha passat, Jordi Margarit?
2: No ho sé, va ser per esport, però vaig dir allò que et dius, hòstia, collons, quina coseta, no? La caga.
1: I
2: és
1: tant,
2: a dir, la intel·ligència artificial fot cada cagada, la de Google, no sé quina és.
0: La Gemini.
2: Això. per exemple,

0: Per exemple, allò per esport, gairebé vaig posar una lletra que jo havia musicat, a veure si em deia, de quin, perquè no recordava el poeta. Me'n va donar tres de diferents i cap bo. Fins que al final jo em vaig recordar, diguem, i si és aquest? I em diu, tens raó, és Fulanet de Dalt, no? Vull dir que cal una supervisió total, recomano tothom que utilitzi aquesta mena de xats i que ho fan tot, hi ha cada vessada, cada posada de pota impressionant. Vull dir, molt al tanto, perquè per tots aquests com el Xavier, que després reviseu treballs, etcètera, etcètera, són fàcilment detectables per algú que sàpiga de què va la matèria. I, per tant, no és tan espectacular com sembla la cosa, perquè hi ha uns pous negres acollonats, flipants.
1: Ho dius bé, eh? O sigui, hi ha moltes que diuen una resposta i té errades, per això fa falta, no? També hi ha paràmetres que el que l'indiques justament és que hagi d'autenticar d'on treu aquesta informació, per intentar que no faci doncs aquests errors tan grans que hi ha, no? I és fàcil també detectable, hi ha eines per detectar si s'ha escrit també amb intel·ligència artificial, que això el Xavi
2: Ríos. Sí, però tampoc les eines aquestes tampoc són 100% fiables.
0: També la caguen, també sí, la caguen.
2: Sí. Sí, poden donar indicacions, pistes, però bueno, no són... De cara a suspendre algú per dir, mira, he passat aquesta eina, em diu que és... diguem que no és legal, ni això, com és un... No saps com funciona per dintre, no pots utilitzar com a prova evident, com a evidència rotunda de que allò està copiat. Però, sí, s'equivoquen perquè... Bueno, és que aquí tornaríem, eh? Hi ha diferents eines per diferents coses, i segurament per buscar informació, el que deies, hi ha algunes que es remeten a fonts concretes i altres que directament s'ho inventen, s'aproximen a la realitat, però és una aproximació, i si tenen molta informació sobre allò, s'aproximen molt bé, però, per exemple, en temes de literatura catalana o poesia catalana, jo també he fet algunes coses i no en sap, d'això no en sap la IA. Per tant, no ens podem refiar ni de les que suposadament en saben. Eh? O sigui, tot hi ha una supervisió.
1: Clot és una eina que està també molt enfocada cap a la part que seria justament de llibres, literària també, i que en teoria deuria funcionar bastant bé. Eh? No l'ha fet servir gaire, però en teoria és de les més especialitzades pel volum que té.
2: Perplexity. També et dona fonts.
1: Sí, també, i més, doncs, una mica més acurades. Però clar, hem de recordar que la intel·ligència artificial que va buscar les dades sobre el que hi ha publicat, i el que hi ha publicat hi ha coses que són fakes, no?
2: Bé, clar,
1: i d'altres que no. Clar, si se'n va buscar aquelles dades on són falses o no estan contrastades i t'ho ofereix, doncs... Pap,
3: i a més, la complacència que et vol fer feliç. O sigui, les IAs, arriba un moment que quan ja tens el teu compte, ja l'has utilitzat molt cops, prefereix dir-te una cosa que potser no és segura, però que sap que tu et farà feliç. I això és un superperill d'aquestes eines.
2: Bueno, et donen felicitat. No et donen informació, però et donen felicitat.
3: Et treuen un somriure.
2: No, però sí, s'ha d'estar molt atent. I és això que deia també el Jordi. Perquè sigui útil, tu has de saber de la matèria. Perquè sí, llavors pots contrastar i pots ser crític amb allò que t'està oferint, no?
0: Si no, és que a mi no em quadrava, a mi no em quadrava. No. El que vaig demanar no em quadrava amb el que... Dic, hosti, però si això no ho he musicat mai, jo. És a dir, aquesta persona, aquest escriptor, no l'he musicat mai, jo. I fins al final, escolta, vols dir que no serà... Tuti, tens raó.
2: Sí, però et dona la raó encara que no sigui cert, eh? A vegades, o sigui, li haguessis dit una altra,
0: ah,
2: i a millor també t'hagués dit... Ah, sí, sí.
0: El següent pas ja no l'he fet.
2: Però és que és això, el que deia ella. A vegades si et diuen el que vols escoltar. Ja. De fet, jo, no sé si ho vaig comentar aquí, jo tinc un prompt que el tinc dissenyat perquè sigui totalment crític amb el que jo li dic. O sigui, el prom és, no em donis la raó, o justifica'm per què no tinc la raó, busca els punts febles d'això que t'estic dient. Llavors, és ideal perquè és una mena de coach. És com si tinguessis algú davant i dir, mira, tinc aquesta idea, què et sembla? I et dic, pues mira, això està bé, però això, vigila. Llavors, t'ajuda a pensar, no? No et genera un contingut de dir, has de fer això, sinó t'ajuda a reflexionar. De fet, és tan passada i insistent que al final li dic, vale, ja, para ja, perquè ara vull posar-me a treballar sobre el que realment era, que era tenir les idees més o menys contrastades.
0: Impressionant, encara m'has acollonit més.
1: No, però és molt interessant aquesta idea, no? Perquè, clar, si has de preparar una tertúlia, un debat, i tens un oponent, no?, en certa forma, que és aquesta intel·ligència artificial, o simplement, o tens un article que o has de desenvolupar, t'anirà molt bé.
2: Clar, et dona visions i de coses, a vegades molt interessants, hi ha coses que no se t'havien ocorregut i quan les veus, dius, ostres, doncs és veritat, no? I llavors pots estirar de fils diferents que tu, per tu mateix, no t'haguessis...
0: Estic veient, en aquest moment, m'estàs donant una imatge que estic veient ara que hi ha campanya electoral a Andalusia i hi haurà debats, crec que aquesta nit n'hi ha una a Televisió Espanyola i la setmana que ve a Canal Sur, que els debats aquests els prepararan amb 3 o 4 ordinadors davant perquè el vagin responent i contrarresponent les seves històries, no? Abans vèiem tot això dels Estats Units, en els Estats Units, com es preparaven els primers debats que hi va haver per televisió, i hi havia doncs el cap de gabinet, el cap de publicitat, el cap de campanya davant del candidat, en el qual li revisaven des del maquillatge fins a les preguntes i respostes. Ara estic veient que ja no hi haurà cap de campanya, sinó que hi haurà els diferents xats, els diferents IAs que li aniran preguntant. I m'imagino, ja estic veient els candidats d'Andalusia en aquest moment, que estan davant, ara mateix, per preparar el debat d'aquesta nit, doncs davant d'ordinadors fent aquesta...
2: Però l'assessor haurà de programar aquella màquina perquè ho faci, perquè perdrem llocs de treball. No, es reconfiguraran, no?
0: No, si m'he quedat amb el que has dit tu, les revolucions que hi ha hagut fins ara, allò que dèiem de la unió de les forces del treball i la cultura, ara reben les forces de la cultura.
1: O per fer les rèpliques, no? Tipo hemeroteca, ràpida, no? I si ho pots contrastar, perquè s'ha de contrastar el que digui un cert candidat, si pot remetre el que va dir fa no sé quants anys, o el seu partit, o el que sigui, i això es podria fer ràpidament a temps real, pràcticament. Mm-hmm. Bueno, temps real no, perquè necessites un temps, com dius tu, no?, per escriure aquell prompt, però que en qüestió de 2 o 3 minuts, o en la següent rèplica que tingui, doncs pugui contestar. Això és veritat.
2: Sí, l'eina és molt potent, ben utilitzada. Si la utilitzes només per buscar informació, doncs es queda amb això, amb un buscador que a vegades s'equivoca. Per tant, no és...
1: No és aquestes rèpliques seva... també es pot equivocar, eh?
2: També, sempre. Per això que el tema de la supervisió humana, de moment, i segurament durant molt, molt, molt temps, haurà d'estar perquè la màquina fa el que fa i ja està, i s'equivoca.
0: Davant de tot això, ho dic seguint jo la meva bola, eh? Seguint la qüestió de la preparació dels debats, evidentment que ha d'haver-hi una supervisió humana, perquè a veure quin és el candidat que se'n refia fil per randa del que li digui la màquina. Perquè si fot una cagada per televisió, està mort. Està mort. Una cagada perquè l'endemà sap que hi haurà totes les xarxes abocades i per li fotran pels morros. Per tant, senyors candidats, la supervisió humana, perquè si foteu una mínima cagada, esteu morts com a candidats. Que no sepan.
1: Bueno, també es podria parlar de política quan es diuen dades que després no són del tot certes, no? També.
2: Sí, el que dèiem hagut, també l'altre dia, la memòria dels...
1: I es fa de forma conscient, també, no? Segons que
0: home, es per diu... manipular, home, això també ho tenies tu amb cartera per parlar-ne avui, sí. Del tema del periodisme.
1: Sí, assetjament o periodisme, com, per exemple, volia parlar, no?, dels agitadors d'extrema dreta, com crispen la política espanyola i com s'està passant, no?, també certs límits. A mi em cridava molt l'atenció. Hi havia un periodista que es diu Agustín Llanel, membre de l'executiva de l'Associació de Periodistes Parlamentaris, que ell parlava de que durant molts anys al Parlament mai s'havien traspassat aquests límits, no? I que ara hi ha agitadors, com per exemple el que va passar, no?, amb l'última polèmica per Vito Quiles, aquest influencer d'extrema dreta, doncs, més mediàtics, que fa doncs aquestes pràctiques d'agitadors acreditats al Congrés dels Diputats, no? I està afectant, doncs...
0: Home, que hi ha agressions i que provoca agressions.
1: Sí, a la dona del president A Espanyol, la Begoña, com ha passat també a Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana de Catalunya, no? Que és,
0: jo crec... Sí, però abans optava per no contestar-los i ara s'opta ja per anar a la grenya, perquè això s'ha de desmuntar, i els atacs, amb l'excusa de la llibertat de premsa, els atacs que se'ns està fent a la professió no són de rebut, i això cal denunciar-ho. Tal com ha fet el Col·legi de Periodistes, sí, per exemple.
1: Doncs nosaltres, que hem de deixar la tertúlia aquí per donar pas als serveis informatius. Després hi haurà més Rubí al dia amb Belén Tierno. Moltíssimes gràcies a tots tres.
0: A tu.
3: Gràcies.
1: I no res, continuem demà amb una altra tertúlia.
0: Bon dia.
2: Vinga, adéu, bon dia.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. L'Alternativa d'Unitat Popular va aconseguir aprovar el passat dijous la moció presentada al ple municipal per protegir Can Ramoneda, Can Xarcavins i Can Roig i per la promoció de les funcions agrícoles d'aquestes zones. Hi van votar a favor Esquerra Republicana, la UP i Veïns per Rubí, s'hi van abstenir el PSC i En Comú Podem Rubí i van votar en contra el Partit Popular i Vox. La formació es queixava dijous que aquests espais continuen sent considerats com a sòl no urbanitzable de caràcter preventiu, cosa que vol dir que no estan protegits com haurien d'estar. A més, la moció fa referència al Pla Territorial Sectorial per la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, el famós Plater, que inclou la instal·lació d'una possible infraestructura fotovoltaica a l'entorn de Can Ramoneda i Can Xarcavins. La portaveu de la UP, Marina Dulcet, deia tot això sobre la seva moció durant la sessió plenària de dijous.
3: Hem d'intentar no incrementar el risc d'incendi, pèrdua de la biodiversitat, pèrdua de la capacitat de la població per produir aliments, pèrdua també de generació d'ocupació laboral a nivell d'aquestes funcions agrícoles, etc. I que si el territori s'acaba no treballant, s'acaba abandonant i és el caldo cultiu perfecte per establir-hi plaques solars o edificis. Llavors, alguns diran, no, és que Rubí és industrial. No, ja ho sé que és industrial. Evidentment és eminentment industrial. I alguns altres diran que hi ha espais més idonis per la producció d'agrícola al país. Des de la UP defensem que més enllà de grans parcs agrícoles cal portar activitat agrària a cada poble i ciutat.
2: Marina Dulcet va explicar dijous que la UP presentarà al·legacions a aquest pla, el Plater, el mateix que farà l'equip de govern, segons explicava el regidor d'En Comú Podem, Rubí, i regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, que destacava que el govern local està fent els deures.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I la polèmica sobre el pla pilot de la Generalitat d'enviar agents dels Mossos sense uniforme ni arma a 14 centres educatius catalans conflictius, cap dels quals es troba a Rubí, arribava dijous al ple amb una moció conjunta d'Esquerra, la UP i En Comú Podem que demanava més recursos educatius i no policials per afrontar una realitat existent. La moció no es va aprovar, però, pels vots en contra del PSC, del Partit Popular i de Vox. Veïns per Rubí hi va votar a favor. El text demanava precisament la retirada d'aquest pla pilot, a més de demanar més recursos educatius i socials amb la incorporació progressiva d'altres tipus de figures com ara psicòlegs i orientadors. Xavier Corbera, portaveu d'Esquerra Republicana, considera que aquest pla pilot és un pedaç a un problema estructural.
4: No estigmatitzar centres públics amb això, especialment aquells que han estat escollits. Si vostè va fer una preinscripció educativa en un centre educatiu, vostè posaria com a opció en aquell centre?

0: mesura perquè considera que els nens han d'aprendre que la policia no fa por i que això és per garantir la seva seguretat.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I en esports, un cap de setmana força dens i en destaca l'èxit del waterpolo masculí rubinenc. Siscolara García.
2: El Club Natació Rubí en categoria masculina disputarà una de les places per a Europa després d'acabar la fase regular en la vuitena plaça amb una última jornada en què ja de per si van fer història guanyant a la piscina del tot poderós Terrassa amb el 14-15 combinat amb la punxada del cavall. Els nostres han acabat a la vuitena plaça i sobretot evitant haver de disputar el play-off de permanència a la divisió d'honor en primera nacional femenina. Derrota en l'últim partit de fase regular del Club Natació Rubí a casa i davant del Pontevedra, 6-7 ara, però i en haver acabat primeres, lluitaran per l'ascens a la divisió d'honor. I pel que fa al futbol, la Unió Esportiva Rubí guanyava in extremis al Prat, 3-2, i té a tocar, tot i que necessita encara punts, la permanència en Lliga Elite, també la té ben a prop en primera catalana, el 20, tot i perdre davant del Camp Julió aquesta jornada 2-1, empatava davant del Solsona 2, l'Olímpic de Can Fatjó, que està a un punt de la salvació en segona catalana.
0: Doncs res més per ara, tornem amb més informació local en una hora, el butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, recta final del Rubí al dia. Avui més que mai parlem de cultura, perquè parlem de música, de cinema i de sèries. A partir de 11:45 fem secció de cinema i sèries en el dia de Star Wars. El 4 de maig és la jornada de celebració dels fans d'aquesta nissaga i per això el Víctor Pérez ens parla avui de la sèrie El Senyor de les Sombres, que s'estrena a Disney Plus o Disney Plus. Després veurem com li agrada dir-ho a ell. També ens parlarà de The Hacks, una sèrie mítica d'HBO que ja va per la seva 5ª temporada. I el Jacint Fornols ens fa crítica de Resurrection i Del Diablo Viste de Prada, la segona entrega 20 anys després d'aquesta pel·li també mítica. Els convidats musicals són l'Último de la Fila, que van començar ahir la seva gira de retrobada 30 anys després amb un palau ple a Bassa. Però avui estem de luxe, tenim força convidats musicals a banda de l'Último de la Fila, perquè en uns minuts parlem amb Manu Guix, que actua dissabte a Rubí. Acaba de treure Galàxies, un disc que parla d'amor, de sexe, de les absències, vaja, de la vida, però en un to força optimista i molt funky. Tot això és el que us explicarem des d'ara i fins a les 12. Recordeu que tenim un telèfon obert a la vostra participació. És el 93 588 5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Aquest dissabte al casino actua Manu Guix and The Veterans per presentar el nou disc Galàxies. Això que sona són Anys Llum, que és un dels sis temes que conté aquest EP, en el que tot gira, com veureu, al voltant dels planetes, dels astres, dels estels i dels seus comportaments. Manu Guix, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Doncs esperant per parlar amb tu i perquè ens expliquis què és el que veurem dissabte al casino. Dius a les entrevistes que acabes de fer 46 anys i que la crisi de la mitjana edat existeix. Tinc la sensació que aquest disc va d'això, però d'una crisi ben entesa. És a dir, més aviat com a catarsi, no per deprimir-se, per fer-se gran, sinó per saber, no sé si a tu t'agrada aquesta expressió, però jo des de que he tingut aquesta crisi de mitjana edat dic que estem en temps de descompte, que no té per què ser negatiu, eh? Això vol dir que sí o sí has de disfrutar de la vida.
1: Exacte, sí, ni més ni menys. Jo crec que he arribat a un punt de la meva vida en el que per primera vegada faig balanç de les coses, no? Fins ara és una cosa que no havia fet mai. Jo senzillament vivia i només veia davant meu un futur. I ara, doncs, ostres, comences a mirar enrere i te n'adones, doncs, que tens un passat i és un passat que pesa molt i te n'adones que el futur era infinit, doncs ja no ho és, no? I aleshores, doncs, per mi aquest disc ha estat una mica un acte de reflexió, com tu dius, i de mirar enrere i de veure, i de cop et planteges si has fet bé les coses, si has triat bé a la vida, si tens la vida que vols tenir, si no, si... I una mica el sentit de que si has de fer algun canvi o vols fer alguna altra cosa, doncs ara ja el que em toca és espavilar, perquè ja no tinc tot el temps del món per fer el que vulgui.
0: Precisament aquesta cançó dius, fem que valgui la pena. De fet, això es pot aplicar a les parelles i es pot aplicar a la vida, no? És a dir, que després de fer aquesta reflexió que tu deies, és qüestió de dir, vale, doncs tot això està on volia o on hem pogut arribar, tot això no, ara ho canvio, però sobretot que quan això s'acabi que hagi valgut la pena, no? Que no diguis, sí, ostres, això...
1: Exacte, sí, sí, és, aquesta és la cançó segurament la més vitalista del disc i el que ve a dir és una mica aquest missatge, no? Que jo ara hauré de fer coses, però qualsevol cosa que faci vull que valgui la pena, perquè ja precisament, perquè com que ja tinc una edat, ja no estic per fer segons quines tonteries o per segons quines coses que abans jo podia considerar importants i que ara senzillament ja no ho són. Saps? Jo què sé, per posar-te un exemple, doncs, si abans era important que jo assistís a segons quins actes o que anés a segons quines estrenes o que anés a fer qualsevol cosa, doncs ara ja no, ara ja no m'estic per hòsties una mica i vull fer el que vull fer, el que a mi em faci sentir bé i faci sentir bé a la gent que tinc al meu voltant i que m'importa. I ja està, jo vull disfrutar i fer qualsevol cosa que faci la vull disfrutar i vull fer que valgui la pena. Jo sóc d'aquests que ostres, que si quan estigui a punt de morir m'he de penedir d'alguna cosa, em vull penedir d'alguna cosa que potser he fet, però no vull penedir-me de no haver fet coses. Saps què vull dir? Vull viure la vida amb intensitat i vull viure-la tranquil i feliç.
0: Ja estic totalment d'acord.

0: només fer cançons.
1: Has fet gairebé tots els estils, o molts estils, entre treballs anteriors, la faceta televisiva, la radiofònica, que aquí sí que t'obliga a canviar diari, els musicals. Sí. Però aquest és el teu disc més funky, com a mínim, aquesta cançó té aquest punt que deies, vitalista, que dona el funky. És impossible parlar de drames escoltant aquesta música, no?
2: Sí, pot ser. Jo crec que aquí, en aquest disc, m'he sentit molt lliure i crec que és el disc en el que he sigut més sincer, tant a nivell de lletres com a nivell musical, no? Realment m'he deixat endur per la música que jo sento, per la música que a mi més m'agrada, i jo no puc evitar. Jo he mamat de la Motown, he mamat de tota la música negra dels Estats Units, he mamat molt de Stevie Wonder, i això doncs es transmet una mica, no?, amb la música que faig, amb la música que a mi m'agrada. També m'he emmirallat molt amb l'univers que està tenint últimament Bruno Mars, tant com amb el seu projecte personal com amb el projecte que té amb Silk Sonic, i hi ha diverses cançons del disc que destilen, no?, una mica aquesta essència del soul funk dels anys 70, que ara artistes com Bruno Mars precisament estan tornant a posar de moda.
1: Com et tractes com a productor? Perquè clar, ets compositor, en aquesta ocasió també intèrpret i productor, i m'imagino que no et tractes igual que la resta d'artistes.
2: No, bueno, clar, home, produir-me a mi mateix és inevitable, no? Perquè a mi m'agrada molt i la meva manera de compondre ja és una mica produint. És a dir, jo quan em poso a compondre obro l'ordinador, obro una sessió de Pro Tools i començo a crear una pista de piano, componc la cançó i a partir d'aquí automàticament ja estic començant a vestir-la, a fer-li l'arranjament. I després, naturalment, no sóc el meu únic productor, vull dir, jo coprodueixo sempre tot el que faig jo en el meu projecte personal, ho coprodueixo amb Roger Rodés, que és el meu soci, la meva mà dreta, el meu germà de vida de Medusa Studio, i allà és on ell i jo treballem. I el que passa que, clar, estem molt acostumats a produir a d'altres artistes i produir-me a mi el procés és diferent, però el gaudeixo al màxim i disfrutem molt.
1: Anem a escoltar part d'aquest disc, d'aquest EP, una cosa que també ha canviat. Els que tenim una edat ens hem hagut d'acostumar a dir-li EP, que és una cosa estranya, que no és un disc, o que sí. Bé, és igual, deixem-nos de qüestions més tècniques, però seguim avançant tots els temes. Dèiem, tenen a veure amb els astres. Ara escoltem el que dona nom al disc.

0: Abans jo deia que potser hi havia una mica de catarsi en el disc, potser aquesta cançó també parla d'això, no? T'has tret, és una sensació molt, molt personal, t'has tret molts prejudicis i molts clichés de sobre, no? Has parlat del que et sortia dels nassos?
1: Una mica, sí, perquè jo crec que això és una altra cosa que dona l'edat, no? És aquesta... aquestes ganes de ser lliure. Ja sabem que la llibertat en realitat no existeix, és una il·lusió, no? Però com a mínim poder ser... ostres, en la meva petita parcel·la de poder, en el meu projecte artístic personal, que és el que estem parlant ara, doncs la veritat és que vull dir una mica el que em doni la gana i m'ha servit per parlar de temes obertament que, ostres, que trobo que encara costa molt de que se'n parli i que trobo que encara hi ha molt prejudici i efectivament, si mires xarxes socials, estic rebent molts comentaris al respecte que precisament em donen la raó, no? És a dir, que
0: per una mica de tot, no? Per això,
1: una mica de tot,
0: en les últimes setmanes,
1: Déu-n'hi-do, no? Vull dir que realment parles obertament, doncs jo què sé, de que per mi la fidelitat és una cosa que naturalment pactada amb la parella sempre, però que per mi pot no ser important i de cop i volta... Doncs,
0: però l'has liat, eh? S'ha liat.
1: A saco. Sí.
0: Jo ho vaig mirar i vaig dir, però tampoc ha dit una cosa tan greu, eh?
1: Exacte, i a mi em sorprèn molt perquè és això, no? I la gent culpant-me de, ostres, per la gent que pensa com tu, va la societat com va, s'està perdent els valors, la família, el no sé què, i dius, ei, tios, veus? Això és precisament del que m'estic referint, no? Que encara vivim en una societat on tu no pots dir obertament, doncs mira, escolta'm, a mi m'agrada segons quina pràctica sexual, i et diuen que ets un porc i un degenerat. I dius, escolta, per què? Per què hi ha aquest pudor tan gran a l'hora de parlar del sexe? Per què ens ofenem quan algú diu que es fa una palla? Per què ho trobem una cosa tan denigrant i tan... Ostres, tu, veus? Això és precisament contra el que jo una mica em rebel.
0: Però aquests dies, jo et volia preguntar pel tema, no tant per preguntar-te per la teva vida privada, sinó per l'enrenou que s'ha liat, que suposo que en algun moment penses, m'és igual, o sigui, si ho arribo a saber no ho dic, si no necessito compartir-ho amb tota aquesta gent que no conec. Després està la part que tu deies, no? Molta gent que diu, tens raó, ens hem de treure aquests prejudicis, però tinc també la sensació que a xarxes hi ha molta gent emprenyada i molta gent que té la crisi, no de la mitjana edat, no, la crisi perpètua i que tot li va malament, perquè, sincerament, amb qui vagis tu al llit o què facis, no és una cosa que aturi el món, eh? O sigui,
1: clar,
0: hi ha coses més importants del món que estan passant, més greus.
1: Hombre, naturalment, però veus, a mi aquesta reacció aquesta reacció de la gent m'ha servit per, doncs precisament per això, per adonar-me de que tinc raó i que encara hi ha molta gent que s'ofèn amb molta facilitat amb coses que són, per mi, bueno, que són tonteries i que no... en fi, jo el que sí que he hagut de fer és un exercici que porto ja anys fent, que és no mirar-me a les xarxes socials, els comentaris m'importen un pito, perquè a més... Precisament en aquest disc també parlo, hi ha una cançó que és la d'Anys Llum, la que hem escoltat al principi, on hi ha una frase que dic que a la merda les xarxes socials, que som esclaus digitals d'una vida que ens buida, no? I precisament és això, no? O sigui, li donem tanta importància a les xarxes socials, estan afectant tant a la nostra vida quotidiana, s'han infiltrat tant en la nostra manera de fer i la nostra manera de ser, que no m'agrada gens. És a dir, quanta gent ara, quants professionals de l'espectacle, de la cultura o de qualsevol altre àmbit, en el moment que han d'anar a un mitjà de comunicació, ja no s'atreveixen. Perquè els fa pànic el reel que poden extreure, no?, d'aquell moment determinat d'una entrevista, poden generar un reel i de cop i volta el públic se'ls pot tirar al damunt. Quanta gent va cohibida ja a les entrevistes i no s'atreveixen a dir el que pensen i no s'atreveixen a ser com són, precisament per aquesta por de que quatre matats, perquè al final estem parlant de quatre matats, que la majoria són retrasats mentals, els que contesten a les xarxes socials, els hi fa por el que puguin dir d'ells, no? Vull dir, aquesta importància, mira, a mi el que 300 persones comentin a Instagram m'importa un pito. I jo no vull deixar de ser qui sóc ni vull deixar de dir el que penso pel que quatre degenerats puguin dir en una xarxa social. És que no penso permetre que això afecti a la poca llibertat que jo pugui tenir.
0: Sobretot després de tot el que estem parlant, amb el que costa treballar-se i currar-se, arribar fins aquí i saber cap a on vas. Escoltarem també potser la cançó més tranquil·la que has fet al disc i que, a més, té un rerefons molt especial.

0: Anys llum és un tema amb piano, aquest instrument que sempre t'acompanya, que és com una perllongació teva i que tinc la sensació que és el que més et permet expressar els teus sentiments més profuns, i en aquest cas parles del teu pare. Com diu la cançó, ja fa molt que va marxar, però els dols són molt difícils.
1: Són molt difícils, i en aquest cas jo crec que és insuperable. Però bueno, ja estic acostumat, ves? Quin remei, no? La cançó es diu Més enllà dels estels, i és una cançó que vaig escriure a Planoles, que és una mica doncs, el nostre paradís. El meu pare és la persona que anava allà des que ell era molt petit, i vam acabar tota la família doncs, anant a Planoles i estimant-nos aquell lloc d'una manera molt especial. I aleshores, una setmana que vaig marxar a compondre, i vaig pujar allà dalt, doncs va ser com inevitable, no? Em va sortir aquesta cançó i vaig sentir la necessitat d'escriure-li amb ell, no? Al final és exactament això, no? Començo la cançó dient com em costa recordar la teva veu, no? Perquè és una cosa que m'impressiona. El meu pare va morir ja fa 25 anys i el recordo molt bé, la imatge la recordo perfecta del meu pare, però la veu em costa molt de recordar, no? És com sonava la seva veu. Em va colpir aquesta imatge, no?, de que em costés tant. I després també estic a punt d'arribar a l'edat que al meu pare li van diagnosticar la malaltia. Això també és una altra cosa que m'impressiona i que em fa sentir connectat a ell, no? Ell li haurien diagnosticar el càncer als 47 anys, doncs jo estic als 46, i de cop i volta penso, hòstia, el teu pare l'any que ve... O sigui, és com si a mi l'any que ve em diagnostiquessin un càncer que em mataria en els propers 3 anys i mig, no? I uau! I de cop i volta, doncs, no sé, torno a sentir moltíssima connexió i moltíssimes ganes de seguir-li cantant cada vegada que puja a un escenari, perquè és una manera de sentir-lo més a prop i de seguir-lo recordant.
0: Tinc la sensació que aquest disc ajudarà molta gent a empatitzar moltes coses, perquè moltes de les que estàs explicant crec que les hem viscut molts i moltes. Què és el que veurem dissabte al Casino de Rubí?
1: Doncs mira, dissabte el que veureu és un concert, què t'he de dir jo, espectacular. Vull dir, jo crec que és el directe més ambiciós que he preparat mai. Em veureu acompanyat de la meva banda, dels meus inseparables veterans, que són el Toni Pagès a la bateria, el Jordi Franco al baix, el Jordi Roquer a la guitarra, el Jaume Penya a la trompeta, l'Oriol Cusó al saxo i jo mateix, amb dos teclats, i cantant en directe, naturalment. I vull dir que veureu una formació de músics. Jo el que sempre he fet a la vida és envoltar-me de músics millors que jo, perquè així jo semblo que sóc més bo del que sóc. I aquest és el cas. Vull dir, veureu una banda d'instrumentistes increïble i amb una posada en escena que a nivell d'escenografia i tècnicament hem fet un salt qualitatiu important. I aleshores veureu un concert que he dividit en dos actes. El primer acte és tot un recull dels èxits o de la discografia anterior que més ens ha vingut de gust mantenir en el repertori. I el segon acte és íntegrament la presentació d'aquests sistemes nous, d'aquest EP del Galàxies, doncs això, portat al directe. I és un concert, sobretot, molt energètic. A mi el que m'agrada és l'energia.
0: Em sembla que queden 4 entrades mal comptades. Hem mirat a primera hora per veure si quedaven entrades. Queden algunes, però 10 o 12. Després de Rubí, farà gira, perquè he vist que vas a Tortosa, Sabadell, l'Escala... No en aquest ordre, sí. Qui vulgui que s'ho miri a la pàgina web, manuguix.com.
1: Qui vulgui mirar les dates, que entri a manuguix.com, que allà estem constantment actualitzant el calendari, perquè afortunadament ens espera un estiu molt mogut, amb prop de 40 concerts per tot el territori, i la gira culminarà el 24 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona, dins del marc del festival Empremtes, i serà el concert de final de gira. Però sí, ja et dic, tenim un mes de maig carregat i el que ve encara ho serà més. Vull dir que afortunadament tenim molta feina.
0: Podràs descansar?
1: No gaire. Però saps què passa? Que jo sóc molt feliç treballant. Em sembla que és el que més m'agrada fer i em sento superafortunat perquè jo treballo envoltat dels meus amics sempre. I allà on vagi a treballar, si vaig a treballar amb el teatre, vaig a treballar amb l'Àngel Llàcer, que és un dels meus millors amics. Si treballo a Medusa, treballo amb el Roger, que és el meu millor amic. Si faig concerts, estic envoltat de la meva banda, que són els meus amics de l'ànima. Vull dir que vagi on vagi a treballar, m'ho passo pipa. I aleshores per això disfruto tant. Jo sóc d'aquells que quan, si mai tinc 15 dies seguits de vacances a l'agost, el segon dia ja no puc més.
0: Molt bé. Doncs que disfrutis voltant per Catalunya i sobretot que puguem disfrutar de la teva energia. Manu, un plaer, un petó enorme. Segueix així, que t'importi tot.
1: Moltíssimes gràcies. Igualment, i moltíssimes gràcies per tot.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Queden 2 minuts perquè siguin 11:45 del matí. Dèiem que avui teníem molts convidats musicals. Un, en persona o a través de la videotrucada, ha estat el Manu Guix, però avui també tenim com a convidats a l'último de la fila. Ahir van actuar a Barcelona, 30 anys després de fer-ho, van omplir el Palau de Gom a Gom i tenen previst fer un altre concert. És un dels grups que va marcar la dècada dels 80 i dels 90, que porten separats molt de temps, però que les seves cançons segueixen estant de plena actualitat, o com a mínim les segueix coneixent tothom. Avui escoltarem un dels seus clàssics, Cuando el mar te tenga.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia. Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
3: Vinga, Sofi, cap problema.
4: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
5: Ties, que fort. Us ho has assabentat que l'any profe de la uni.
6: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
5: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
3: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
6: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
7: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
1: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
8: Passen 4 minuts de 2:15 del matí. Saludem al Víctor Pérez, als estudis de Ràdio Rubí. Hola, Víctor, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
8: I a través de la videotrucada, el Jacint Fornols, el nostre crític cinematogràfic. Hola, Jacint, bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Avui és el dia Star Wars, no?
9: Sí, es nota, no?
8: Sí.
9: Si em podeu veure...
8: Pots estirar una mica la samarreta sí, perquè es vegi bé?
9: Toma.
8: Vale, veus? Això. El Víctor, juntament amb uns quants
9: milers o milions
8: de friquis d'arreu del món, avui celebren el dia d'aquesta nissaga. No sé, Jacint, si tu ets també seguidor de Star Wars o simplement com a crític cinematogràfic, sí, de les pel·lícules, m'imagino, eh?
10: Sí, bàsicament. A veure, és que és imprescindible, quan parlem del cinema... de ciència-ficció o de gran producció, és que George Lucas ho va canviar tot el joc als anys 70.
8: Totalment.
10: Va ser brutal. Recordo perfectament als cinemes tothom quedant embabalit amb el que estava veient a les imatges. O sigui que 50 anys després, perquè crec que és el 77, si no recordo malament,
9: l'any que ve.
10: L'any que ve es va estrenar aquí. Farà 50 anys. O sigui que estem davant d'una fita cinematogràfica, evidentment. A partir d'aquí, s'ha convertit en una fàbrica d'anar a fer nous productes basant-se precisament en l'èxit de les pel·lícules.
8: Sí, sí, a partir d'aquí es pot parlar molt. Si us sembla, comencem pel cinema i després anem a les sèries, que sí, hi ha una sèrie també de la nissaga o d'allò que s'ha convertit, allò que ha esdevingut la nissaga de Star Wars. Comencem precisament parlant d'una pel·li que ens arriba en la seva segona edició pràcticament 20 anys després. És El Diablo Viste de Prada, la segona versió. Veiem una Anne Hathaway, doncs una miqueta més madureta.
11: De la moda de París... Llevé prendas de Chanel de ese año.
12: ¿Aún tienes todo eso?
11: No, lo regalé.
12: ¿Qué?
11: Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho.
12: Oh,
11: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
13: Estás aquí para ayudarnos a controlar este escándalo. Click, click, click, click, everywhere. Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida.
11: Voy a petarlo en este trabajo.
13: Podrías escribir un libro.
11: La verdadera
13: Miranda Priestly al desnudo.
11: Que los puentes que quemo iluminen mi camino.
13: Un momento. Espero que no vayas vestida así a la cena.
11: Oh, es todo.
14: Fendi, imprescindible. Pantalones de Brunello Cucinelli, estos me chiflan. Y claramente necesitas un conjunto de dos piezas bordado de totem, pero no el terracota porque eres muy pálida.
15: ¡Estoy temblando!
16: ¡Ay, Dios, no me transmitas todo lo que sientes, por favor!
17: Es que adoro mi trabajo.
8: Doncs la segona entrega d'aquest Diablo Viste de Prada, una mica en la mateixa línia, tot i que han passat 20 anys pels personatges, en essència dic en la mateixa línia, no?
10: Sí, el cert és que, a veure, com tu veus el Diablo de Prada, aquesta seqüela de l'any 2006, han passat 20 anys. Curiosament, Anne Hathaway es conserva molt bé, la Meryl Streep també es conserva.
8: Home, anava a dir la Meryl Streep també, eh?
10: També, l'Emily Blunt també, i l'Stanley Tucci també, i estem parlant de fa 20 anys. I queda sorprès perquè dius, bé, no sé si és perquè els has vist repetidament en diferents pel·lícules, però sembla que no hagi passat aquests 20 anys. El que em va impactar, o em va agradar, va ser que parlen del periodisme, parlen de la moda, però el que és més important, que parlen dels mitjans de comunicació en el que s'han convertit. Hi ha un moment molt bo al principi de la pel·lícula en què estan rebent uns premis periodístics, un grup de periodistes d'una revista, d'un diari, i són acomiadats a través de WhatsApp. Per què? Perquè actualment gairebé totes les revistes de paper pateixen el problema de competir amb internet. Molt interessant com parla de lo que és el periodisme, el que es veu abocat avui en dia el periodisme, sigui de la moda o sigui de d'on te sigui, perquè realment la moda és un art. I és difícil que avui en dia es valori com un art, sinó es valora més com un fet de consum i, a més, amb la lluita aquesta de que fins hi havia dissenyadors, grans dissenyadors, que continuen sent-hi, però ara està molt més mediatitzat tot a través de les xarxes socials i qui acaba imposant moltes vegades la moda ja no és la tendència d'un dissenyador, sinó acaba sent els influencers de les xarxes. És realment interessant. També és interessant que fa una dissecció de lo que era la Vogue americana a través de la revista es diu Runway, i de l'Anne Wintour, que era la directora d'aquesta famosa revista, que està basat això en la novel·la de Lauren Bainsberg, que és una senyora que va escriure el llibre en què està basada la pel·lícula. Meryl Streep ho fa impecablement bé, per tant, Anne Hathaway també, com la persona que encara té ideals i vol lluitar perquè les coses funcionin bé, l'Emily Blunt i l'Stanley Tucci, que és un robescenes molt perillós. Cal dir que aquesta pel·lícula a mi em va semblar molt interessant, tot i que es tracta d'una seqüela i d'un blockbuster. Per què? Perquè està feta amb, jo diria, amb intel·ligència, cosa que falla a moltes produccions d'aquest tipus. I aquesta ho té. De fet, aquesta setmana ens arriba una altra pel·lícula que haurem d'estar observar molt atès, perquè també es parla del món de la moda, que es diu Alta Costura, i està protagonitzada per l'Angelina Jolie. Caldrà veure com enfoca, quina part enfoca de la pel·lícula sobre el món de la moda, com ho explica.
8: El Diablo Viste de Prada, que deia el Víctor, jo no l'he vista. Jo crec que trenca, si la mires, aviam, no és una pel·lícula de culte, però sí té diverses lectures, eh? Com passa amb Star Wars, que pots llegir la part senzilla de això va de moda, uh-huh. O pots llegir amb una mica més de profunditat tot això que ens estava explicant, almenys la primera, això que explicava el Jacint, de tot allò que envolta aquesta part més comercial i aquesta lluita entre els valors. La segona proposta que ens fa el Jacint aquesta setmana és, no sé si dir Resurrection o Resurrection.
10: Resurrection.
8: Resurrection.
18: Omar.
19: ¿Qué cosa una persona puede hacer? Dos personas no pueden hacer.

0: té molt bona pinta.
1: I
0: diuen que és una mena de viatge hipnòtic o com estar dins d'un somni, no? La veritat és que el tràiler ja transporta això.
1: És que aquest director Vigan només en tres pel·lícules s'ha convertit en tot un referent cinematogràfic a nivell internacional. Ell va ser reconegut per una pel·lícula que va fer l'any 2018, que és Largo viaje hacia la noche, en el que mostrava la seva maestria només en la seqüència de 50 minuts, però no era això, sinó que les seves imatges traspassen el que és la frontera de la ficció i la realitat. Juguen amb mostrar coses que molts altres cineastes són incapaços de mostrar amb les seves imatges. Ha recolzat alguns guions molt interessants, com en aquest cas de Resurrection, que està dividit en 5 actes i que fa un homenatge a 5 gèneres cinematogràfics, però és que, a més, la pel·lícula ens parla de com la humanitat ha deixat de somiar. I hi ha una persona, un ésser, que encara continua somiant.

0: aparta del que sempre és habitual veure a moltes pel·lícules. És com si t'enfrontessis amb unes imatges com si no haguessis vist mai, o d'una manera completament diferent a través d'un argument que et submergeix en una espècie d'hipnotisme en el que, quan acaba la pel·lícula, quedes assentat a la butaca i continues mirant la pantalla. Interessant mostra de talent cinematogràfic, no us la perdeu si podeu, però això sí, el tacte s'aparta de les clàssiques lectures més convencionals que ens pot oferir el cinema.
1: Però recomanable 100%, pel que deies. I aquí diu que és la millor pel·li de... Bueno, s'ha estrenat el 26, però fet el 25. És molt dir. Ui, quina cara...
2: Ja és la millor de l'any. No, és que jo sóc molt de dir aquestes coses també, Quan veus una cosa molt bona, encara que sigui abril o maig, doncs ho dius, no passa res.
1: Pots dir que...
2: Pel moment ho és.
1: Ja estàs d'acord, Jacint?
0: A veure, sí, jo trobo que és una d'aquelles pel·lícules que recordes. És que, a veure, arriben moltes pel·lícules al cap de l'any, després ja farem, ja jutjarem com finalitzi el 2026, però de moment és impactant aquesta pel·lícula per la que portem vist aquest any. Que no vol dir que sigui la millor ull, però sí que és una gran pel·lícula, i això estic a remarcar.
1: Doncs va, anem a les sèries. Comencem per The Hacks. Arriba la seva cinquena temporada a HBO Max.
3: God, look at this. She has risen! No! I was never dead. Hallelujah!
4: Wow!
3: I have been told that I cannot so much as perform one single joke, or I will go to jail. Everything that we have worked on for the past 5 years is gone. They're not just rewriting me, they are erasing me.
5: You are going to be remembered for comedy. Because you're a comedian.
3: You know, when you're away from the spotlight, you have time to think about what really matters.
6: Bam!
3: The spotlight! God, I am proud to be here!
5: She's an artist.
3: Historic. Who's next? Did we have sex?
5: I want to save the best for last.
3: And that will be my legacy.
4: Oh my God.
1: It's una sèrie que té moments per tot, però una de les més divertides que jo he vist en els darrers temps.
2: Sí, sens dubte. Sempre s'han de reivindicar les comèdies que fan riure, perquè ja no són tantes. Jo crec que últimament per a televisió pues, tenim sort i encara pues, gozamos d'elles, no? Hacks és una sèrie, com veiem aquí al tràiler, guanyadora dels últims Premis Emmys. Va ser la sèrie que va destronar a The Bear, que ningú s'ho esperava en el seu moment, i mira, i merescudament, jo crec que és una sèrie que mereixia aquest reconeixement també, perquè sempre és una mica avorrit que tot ho guanyi una sèrie, no? Sempre ho parlem, encara que s'ho mereixi, potser, Però Hacks és una sèrie pues, que va sorprendre bastant. Va sortir el 2021 la seva primera temporada, ja està a l'última en aquest 2026, ara està a meitat d'aquesta cinquena i última, i una sèrie que a mi sempre m'ha semblat una de les millors dels últims anys en emissió, sempre mantén nivell. Aquesta sèrie se centra en el personatge de Jean Smart, que és una mica, sempre s'ha dit, ella no ho ha confirmat massa, però sempre s'ha dit que és una mica autobiogràfic de la seva carrera. Jean Smart també fent un paper allà amb quasi 75 anys que farà aquest any l'actriu, que costa veure històries al final protagonitzades per dones i més d'aquesta edat, no? Tant al cine com a televisió. I la sèrie pues, se centra en aquesta relació que té amb una jove escriptora, que és l'Eiva, que és la Hannah Imbinder, que també pues, dirigeix i escriu algun dels capítols de la sèrie. I sempre és molt interessant veure aquesta relació entre dues persones de diferents generacions i com pues, pots trobar inesperadament en una persona que mai ho diries, no? Pues, algú que t'importa realment i que arribes a estimar, no? Això és el que mostra la sèrie, amb una comèdia àcida, però a la vegada també pues, és dolça, no? Podríem dir, entre aquestes dues persones. Després, evidentment, tracta el tema dels late nights i de la comèdia, però sobretot des de la perspectiva femenina, que potser les dones s'han vist sempre pues, molt apartades, i en el late night, sobretot, és programes als Estats Units que tothom coneixem, però mai hem vist, no?, presentats per una dona, i avui en dia pues, els més famosos segueixen sense estar presentats per cap dona, no? I això pues, ho parla superbé la sèrie. De fet, pues, l'anterior temporada era la trama principal, on

0: i a la personatge de Jean Smart li donaven un late night, bueno, sortia com sortia i tal, i aquesta temporada pues, fa una mica de resum de la sèrie en forma de com deixar el llegat, no?, d'aquesta estrella, d'aquesta comediant, no? També s'ha de dir que és una comèdia que jo crec que, o sigui, funciona sempre, encara que vull veure com acaba, que sempre ho diem això, als finals, eh? Que la sèrie està superbé, però sempre pot haver un últim episodi que ho envi tot a prendre pel sac, així directament, eh?
1: No?
0: Però jo, pel que he llegit, tothom que ha vist al final, que els crítics han pogut veure l'últim episodi, diuen que és un final molt a l'alçada. Sí que és veritat que l'actriu, la Jean Smart, ha dit que li va sorprendre a primeres, quan ho va llegir, que no li va agradar, però conforme han passat els mesos, perquè això ja després es va gravar l'any passat, està en paus amb el final i diu que li sembla el final més correcte i el que tocava, que potser ja esperava una altra cosa, però que els guionistes saben més que ella. O sigui, això deia l'actriu, o sigui que, bueno, veurem què tal.
1: S'haurà de veure aquest final.
0: S'haurà de veure, però en 3 setmanetes el tindrem a HBO.
1: Molt bé, dèiem que avui és el dia de Star Wars i parlem de El Senyor de les Sombres, que s'estrena a Disney. Abans dèiem Plus, com?
0: Jo dic, en veritat és Plus, però bueno, és que sona... Dient-ho aquí, no? Plus
1: raro.
0: Sona millor, no?
2: El Imperio intentó matarme. Su traición exige un castigo. Y ese castigo requiere un arma. Juntos podemos destruir el Imperio.
3: Quiere que seamos aliados.
2: Aunque el Imperio sea nuestro enemigo común, Maul jamás será nuestro aliado. Lo encontraremos, cueste lo que cueste.
3: Esto se nos está yendo de las manos. El Imperio querrá respuestas.
2: El Imperio confinará todo el planeta. Jedi, ¿dónde está Maul? Aquí me tienes. La venganza será nuestra.

0: Jo no sé si queden gaires sèries més que fer, més coses que explicar. Entenc que Maul és aquest personatge que ha sortit. Em sembla que en les segones, que són les primeres pel·lícules.
1: Sí, efectivament. La primera prequela de l'any 99, l'Amenaça Fantasma, era, bueno, el dolent de la pel·lícula, o bueno, el dolent sempre ha sigut l'emperador Palpatine, però bueno, era el dolent de turno d'aquella pel·lícula, Darth Maul, un personatge que, però, evidentment no faré spoiler, 26 anys després, aquesta pel·lícula en teoria moria, però les sèries animades van decidir reviure'l de forma inexplicable, perquè mai es pot trobar sentit que una persona que la parten per la meitat, literalment, a la pel·lícula, pues, estigui viva a les sèries. Però bueno, una vegada ja compres això, ja dic, bueno, què m'has de... Pues la sèrie i el personatge en altres sèries també animades, perquè sèries animades, ja ho he explicat moltes vegades, que hi ha moltes, tot va començar amb Clone Wars, que és una sèrie que va començar el 2008, i sempre he dit que per qualsevol persona que de veritat, pues, sigui molt fan de les pel·lícules, és una cosa imprescindible veure totes les sèries animades, perquè aporten moltíssim a la història, no són relleno, no? I Maul és un personatge que una vegada compres ja que està viu, pues, crec que és el més de tots, juntament amb Ahsoka, que és un altre personatge que també veiem a The Mandalorian, és el personatge més interessant de totes les sèries d'animació. O sigui, el que fan, construeixen al final un personatge que no tenia gaire que dir a la pel·lícula, per dir així, més allà del seu look i com agafava el sable làser, més allà d'això no interessava, no? I el que fan a la sèrie és donar-li, pues, una història, donar-li un arc de personatge, donar-li temàtiques, donar-li, pues, una història de venjança, no?, contra l'emperador Palpatine, pues, que al final fan interessant la història. I en aquest cas la sèrie el que fa és agafar aquest període entre trilogies, no?, de les prequeles i les originals, que la majoria de sèries de Star Wars estan centrades en aquest període on l'imperi, doncs, governa la galàxia. I és, la veritat és que és una sèrie que, de les últimes d'animació, si ja portem com 6 o 7, és sens dubte, si no la millor, doncs, de les millors. M'ha sorprès, potser perquè és una sèrie més petita a nivell d'episodis, són 10 episodis i normalment fan més, i aquí, pues, van més tota l'estona a saco paco, o sigui, així de clar. O sigui, hi ha molta acció, també l'animació crec que està més treballada que en altres sèries, o sigui, és veritat que hi ha a nivell de fotografia, que potser la gent diu, animació tampoc ha de fer grans planos aquí, no? Pues també hi ha moments d'artista que m'agrada, o sigui, a nivell de que semblen com quadres de fons, sembla que sigui aquarel·les i tot, i és com... S'ho han currat, això també s'agraeix bastant, no?, després de tantes sèries d'animació. I un personatge que dic que m'agrada moltíssim, i sí que és veritat que a nivell de les batalles de sables, que al final, pues, a la majoria de la gent, pues, és el que més li agrada, no?, de Star Wars, que a mi no, que a mi m'agrada més sempre el tema polític, però sí que és veritat que ho fa molt bé la sèrie. No sé si en aquest cas ho han fet igual, però a l'anterior sèrie on sortia el personatge les van gravar persones... O sigui, eren persones de veritat i després ho passaven en animació. Per això semblava tan real les batalles i el moviment era tan fluid, no? Era molt guai aquesta tècnica. Però sí, avui acaba la sèrie, surten els dos últims episodis, ja ho han preparat així, no?, com és el dia de Star Wars, perquè quedi perfecta la missió, i a veure què tal acaba, però molt bé, o sigui, és una sèrie que m'ha agradat bastant i no esperava tampoc molt, o sigui que sorprès, la veritat. I anava a dir...
0: És que n'han fet tantes.
1: Sí, clar, per això dic. I després, jo, a veure, cap superarà Andor. Jo ho vaig dir, per mi la cúspide de la televisió de Star Wars i de la televisió dels últims anys, en general, eh? I que anava a dir abans que la pel·lícula de Star Wars, la primera, l'episodi 4, que l'any que ve la restrenaran als cinemes pel seu aniversari amb l'edició que es va veure a 77. Que això està perdut, que això no es pot veure a Disney Plus ni es pot veure a cap lloc. O sigui, jo tinc ganes perquè, clar, mai he vist la versió original. Sempre he vist la truca, la que està manipulada ja amb efectes, la que va fer George Lucas anys després, i es podrà veure aquesta versió original. O sigui, bueno, bon any per Star Wars l'any que ve.
0: Total. Sembla que aquesta setmana, un dia d'aquesta setmana, sortia també un joc a casa meva. Tinc uns quants friquis de Star Wars i s'ho miren tot i s'ho... Bueno, i em sembla que un joc també sortia aquesta setmana. Sempre s'aprofita, eh? És el que dèiem abans, eh? Una cosa és el sí. que van ser les primeres pel·lícules i després...
1: El merchandising.
0: Sí. Començant per George Lucas, que ell ja va fer caixa, sí. I després amb la compra de Disney, doncs, inevitable.
1: I el 21 de maig, que no se m'oblidi, surt de Mandalorian i Grogu al cinema. Sí. Primera pel·lícula de Star Wars en 7 anys.
0: Bé.
2: A mi em fa una mica de por, perquè el tràiler que passen de The Mandalorian el trobo molt infantilitzat, no sé.
1: No tinc cap ganes, Jacint, ja t'ho dic. Sí, no espero res de la pel·lícula.
0: És que...
2: El que passa que sí, aquest personatge és un dels més carismàtics que hi havia a l'Amenaça Fantasma. Només amb el duel aquell que hi ha Liam Neeson, que manté amb aquest senyor de la foscor, és brutal. I penso que això han sigut molt espavilats, perquè el look que li van generar, que va generar aquest personatge, els hi ha donat per fer una sèrie. Això sí, sí. És realment brutal, eh? Brutal.
1: És una escena mítica, sobretot per la coreografia, sí, sí, com diu el Jacint, i la música de John Williams, que
2: sí,
1: és mítica.
2: Sí, exacte, la música de John Williams, sí, sí.
0: Però és el que deia també el Víctor, no? Que al final, quan Disney ha agafat això, també s'ho ha fet seu,
1: sí,
0: i potser ha deixat aquesta segona lectura que a molts ens agrada, d'aquesta lluita entre, no sé si dir classes o ideològica, no? Sí. I que és el que molta gent llegeix a La Guerra de les Galàxies i que segueix estant de plena actualitat, per la situació política que vivim. Bé, benvingut sigui aquest univers, perquè hi ha molts friquis que miraran les sèries, la peli refeta, es tornaran a comprar les pel·lícules...
1: I noves generacions, que sempre passa.
0: Sí, sí, sí, sí. Total, total. Doncs moltíssimes gràcies als dos, us esperem la pròxima setmana per seguir parlant de sèries i cinema.
1: Molt bé, ens veiem.
2: Adéu-siau.

Amb això nosaltres posem punt i final al programa d'avui. Us volem recordar algunes de les activitats que es poden fer a la ciutat. El taller coral Hop Woman, que es fa a les 6 de la tarda a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. És una activitat que forma part del cicle Biblioteca Sense Fronteres, un programa que vol apropar el coneixement i la comprensió de les situacions de vulneració de drets humans i facilitar recursos per implicar la ciutadania. A través del cant coral i la música, les participants exploraran temes com l'empoderament femení, la justícia social i ambiental i la defensa dels drets humans. L'entrada és lliure i tot plegat acabarà amb una actuació col·lectiva després d'aquest taller. Avui tenim això i a les 4 de la tarda una nova sessió d'informació del reglament de regularització extraordinària d'estrangeria. Nosaltres marxem, tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez i el Rubí al dia. Que acabeu de tenir un bon dia.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. La línia R8 entre Martorell i Granollers i que passa per la nostra ciutat reobrirà per a passatgers el mes de juny. De moment s'ha obert ja una sola via i ja tornen a passar els trens de mercaderia. Recordem, això passava la setmana passada i tot plegat ho anunciaven just abans d'aquest pont de tres dies que hem passat la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Transports José Antonio Santano en el que va ser l'acte de reobertura del túnel de Rubí on, insistim, només passen encara les mercaderies. Sobre la data de reobertura, Santano confirmava que, de moment, el servei entre Martorell i Rubí que en Vall Honrat se seguirà fent per carretera. A l'acte Rubí també es va anunciar més coses, per exemple, la reobertura del 96% del servei de Rodalies de Catalunya un cop fetes les actuacions de reparació de les infraestructures que estaven malmeses. Tot plegat, des de gener s'ha invertit 186 milions d'euros per reparar totes aquestes infraestructures i els desperfectes assenyalats pels conductors de Rodalies, que recordem van fer una dura vaga després de l'accident de Gelida. En aquest acte de balanç que es feia dijous, d'aquestes millores que s'han dut a terme en els darrers mesos, també es va anunciar que Rodalies deixarà de ser gratuït a partir del 9 de maig, per tant a finals d'aquesta mateixa setmana. Els representants polítics van explicar que Rodalies també està recuperant poc a poc els passatgers i que a hores d'ara ja s'han recuperat el 90% dels usuaris d'abans de tots aquests problemes.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I ahir, el tren Granota dels Ferrocarrils de la Generalitat va iniciar una nova temporada. El recorregut és entre les Planes i les estacions de Terrassa i Sabadell i passa per la nostra ciutat, per l'estació Rubí Centre. Un tren que podreu aprofitar el primer diumenge de cada mes fins al desembre, amb l'única excepció dels mesos de juliol i d'agost. Això vol dir que funcionarà els dies 7 de juny, 6 de setembre, 4 d'octubre, 1 de novembre i 6 de desembre. Recordem que aquest tren Granota va ser declarat el 2023 Bé Cultural d'Interès Nacional i que va tornar a entrar en funcionament a principis de l'any passat. De fet, en el seu primer any de tornada a la circulació, aquest tren històric va registrar 4.000 viatgers. Ho explicava el director de Planificació, Estratègia Ambiental, Social i Governança de Ferrocarrils, Carles Casas. Deia Casas que un dels factors clau de l'èxit d'aquest tren és el component intergeneracional.
3: Sí, que és un públic molt ampli, molt familiar, i que no cal que sigui especialment aficionat al ferrocarril, sinó que és per conèixer el que és una part molt interessant de la història i del nostre territori i de com s'ha construït, no, el territori com està ara. Doncs no s'entendria segurament part del Vallès sense aquesta línia ferroviària.
2: Recordem que si voleu gaudir d'aquest tren Granota es pot fer amb un bitllet integrat o bé amb un títol propi de Ferrocarrils, amb una tarifa que varia en funció de les estacions d'origen i destí del trajecte.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I la informació esportiva, doncs molts resultats amb varietat de signes, però un de molt destacat, Cisco Lara García.
4: El Club Natació Rubí, en categoria masculina, s'ha lliurat en guany de disputar les fases de permanència en divisió d'honor. Guanyava a Terrassa 14-15 aquest cap de setmana i combinat amb el resultat del cavall acabat en vuitena plaça. Disputaran en segona fase una de les posicions per lluitar l'any que ve a Europa. En categoria femenina, derrota la primera en fase regular del Club Natació Rubí, 6-7 davant del Pontevedra, però acaben lligues com a primeres, ara lluitaran per l'ascens al retorn a la divisió d'honor del waterpolo. Pel que fa al futbol sala, recordin, presència en la Copa de la Reina de l'Esportiu Rubí, que perdia en quarts davant de l'Alcorcón, 0-6, però ja han fet història en una competició que va guanyar el Melilla, i en hoquei patins en línia es queda sense optar el títol de Liga Elite Masculina al conjunt de masculí, i és que va perdre en el segon dels partits davant del Tenerife Guanches 5-3 i ja han quedat fora en aquest playoff. Les noies perdien davant del Valladolid, tenen dues oportunitats a casa per fer-se amb el títol el pròxim cap de setmana.
2: Tornem amb més informació de la nostra ciutat en el butlletí de la una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Avui a partir de les 4 teniu una altra oportunitat d'assistir a les xerrades sobre la regularització extraordinària que va engegar el govern espanyol fa uns dies, perquè a més encara ja tens fins al dia 30 de juny per acollir-se a tot aquest procés. Com totes les xerrades d'aquestes característiques, es farà a l'auditori del Rubiforma. L'objectiu principal és resoldre dubtes i revisar especialment la documentació relacionada amb tot aquest procés. L'entrada és lliure, però això sí, fins a completar l'aforament del Rubiforma. Es lliurarà un tiquet numerat per garantir l'ordre d'arribada i el compliment d'aquest límit d'aforament. La següent sessió es farà el pròxim dilluns, 11 de maig, també a les 4 al Rubiforma, i les sessions es repetiran els dies 18 i 25 de maig a les 4 de la tarda. També hi ha xerrades programades al matí. En aquest mes de maig hi haurà el 21 d'abril a les 11 i el 27 a les 10. I el mes de juny, òbviament, s'han previst més sessions informatives encara. Els dies 1, 8, 15 i 22 de juny es faran a les 4 i els dies 3 i 10 a les 10. I aprofitem per recordar que el Servei d'Assessorament Jurídic en Matèria d'Estrangeria es troba al carrer General Prim 3335 a la segona planta. El número de telèfon és el 93 588 70 77 a l'extensió 3303 i 3307. El seu horari és de dilluns a divendres de 9 del matí fins a les 2 de la tarda i cal demanar sempre cita prèvia.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I els veïns de Can Rosés es van dur un bon ensurt divendres, després de sentir una explosió i poc després moltes sirenes dels bombers. Al final només va ser una sobretensió del quadre elèctric de l'habitatge del carrer Lleó número 15, que no va causar cap ferit ni tampoc foc ni fum, segons van informar els bombers a Ràdio Rubí. Es van activar 8 dotacions dels bombers que van assegurar la zona i van avisar a la companyia elèctrica. Els bombers van rebre l'avís pocs minuts abans de les 8 del vespre i els veïns de Can Rosés van seguir de prop les seves actuacions. L'explosió es va produir al terrat del pis que hi ha sobre d'un antic restaurant al cim, tancat des de fa molts anys. Segons van explicar aquesta emissora els veïns de la casa del davant, van veure sortir espurnes del terrat prop del condensador de l'aire condicionat, van avisar el propietari i quan aquest va pujar al terrat per veure què passava, es va produir l'explosió sense que aquest veí resultés ferit.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Tornem en una hora a partir de les 2 i a l'espai de l'informatiu migdia amb el resum de les principals notícies d'aquest dilluns 4 de maig.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

Bon dia i bon dilluns, 4 de maig. Avui a l'Enjoc parlarem de una nova classificació per a una nova final de la Champions, la setena de la història i la sisena consecutiva per al Barça femení, que serà, com dèiem, a Oslo, a Noruega, el 23 de maig per enfrontar-se a l'Olímpic de Lió, el Lió de Jonathan Giraldez, l'ex-lorana, campió, per exemple, amb el Barça de dues Champions, aquesta màxima competició continental. L'equip de Pere Romeu, que va superar ahir 4-2 al Bayern de Múnich en un Spotify Camp Nou ple. En categoria masculina, el Barça haurà d'esperar per segellar el títol de la Lliga després de la victòria d'ahir del Real Madrid a l'RCD Stadium contra l'Espanyol, que continua sense guanyar, ja són 17 partits consecutius i encara es segueix amb aquella zona perillosa de la classificació, amb 5 punts de marge sobre el descens que marca el Sevilla, esperant el que faci avui el conjunt andalús que rep a la Real Societat. Per cert, el Sevilla, que és el proper rival de l'Espanyol dissabte vinent, també el Sánchez Pizjuán. En parlem molt de futbol, també amb el repàs del que ha passat a la primera, segona i tercera federació masculines, també a la Lliga Elite. També tindrem bàsquet, hoquei, patins, patinatge i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça jugarà la seva 7a final de la Champions femenina, la 6a consecutiva.
1: Les blaugranes van guanyar ahir 4-2 al Bayern de Múnich en un Spotify Camp Nou ple amb gols de Salma Parayuelo, Eva Pejor, Pichichi de l'equip i Alexia Putellas, que va fer un doblet per convertir-se en la segona màxima golejadora de la història del club, només per darrere de Leo Messi. El Barça s'enfrontarà el 23 de maig a Oslo, a Noruega. A l'Olympique de Lyon, entrenat per l'ex-blaugrana Jordan Giraldez, que dissabte va remuntar la semi contra el vigent campió de la Champions, l'Arsenal.
0: En categoria masculina, el Madrid guanya a Cornellà al Prat i ajorna el títol de Lliga per al Barça a la primera masculina, com dèiem.
1: L'equip de Hansi Flick, que dissabte va guanyar Osasuna 1-2, en té prou amb un empat diumenge vinent al Clàssic del Camp Nou per proclamar-se campió. De la seva banda, l'Espanyol allarga la mala ratxa 17 partits consecutius sense guanyar i es queda 5 punts del descens a falta del partit d'avui del Sevilla, que tanca la jornada rebent la Reial Societat.
0: El conjunt andalús, que serà el proper rival de l'Espanyol, precisament dissabte vinent.
1: El Girona també està immers en aquesta lluita per la permanència, amb 4 punts més que el Sevilla. Els gironins van encaixar divendres a Montilivi la tercera derrota consecutiva, 0-1 contra el Mallorca.
0: A la primera federació femenina, el Barça B, el Barça Atlètic es proclama campió, però la EM Lleida i l'Europa baixen tots dos a la segona federació.
1: El filial blaugrana repeteix el títol honorífic guanyat l'any passat, tot i que no pot pujar a Lliga F per la presència del primer equip. La EM baixa a la segona federació femenina 13 temporades després per culpa de la derrota a València i el triomf de Cacereño i el filial de l'Atlètic de Madrid. De retruc, el filial de l'equip lleidatà baixa tercera. L'Europa, ja descendit setmanes enrere, va guanyar el Betis. Europa i AEM jugaran divendres a Vilanova la final de la Copa Catalunya.
0: I qui lluita per pujar aquesta primera federació femenina és l'Ona Sant Adrià, que agafa avantatge.
1: El filial del Badalona Women va guanyar 1-2 a Saragossa en l'anada de les semifinals del període d'ascens a primera federació femenina. Les de Miqui Uller defensaran el gol de renda a la tornada diumenge a les 11 del matí a casa.
0: A la primera federació masculina, el Sabadell cedeix el lideratge.
1: Els arlequinats van salvar un 0-2 per acabar empatant a 2 amb gols a l'última hora, volíem dir, de Bonaldo i Rubén Martínez de penal. Aquest empat, combinat amb la victòria de l'Eldense, fa que el Sabadell cedeixi la primera plaça a 3 jornades per acabar la Lliga, empatat amb l'equip d'Elda. L'Europa continua en playoff i rebrà diumenge a Can Dragol Villarreal B en un duel directe per la quarta plaça. I gràcies al triomf als últims minuts contra el Sevilla Atlético, el Nàstic surt del descens. Se situa un punt per sobre i diumenge jugarà precisament al camp de l'equip que marca aquest descens, el Tarassona.
0: Més futbol, pendents del sorteig que ha començat ara fa una estona, perquè el Reus jugarà el playoff descens a primera federació i l'Olot finalment ahir va salvar la categoria.
1: Els roig-negres van guanyar 0-1 a Terrassa a l'Olímpic, acabant quart i faran play-off descens en el primer any a segona federació. El Barça Atlètic, en canvi, es queda sense play-off amb una derrota 3-1 al camp del Cue, ja ascendit Torrent. L'Olot va derrotar el València Mestalla 2-0 i aconsegueix salvació a última jornada. També en aquesta última jornada, marcador Sant Andreu 0, Barbastre 1, Castelló B 4, Girona B 2, Espanyol B 0, Atlètic Balears 1, Andratx 3, Atlètic Lleida 0, els lleidatans són l'únic equip català que perd la categoria.
0: Pendents, com dèiem, d'aquest sorteig dels play-offs, també el descens, només hi ha un català, que és el Reus Redis, que li pot tocar tant l'Ourense, Logroñés, com l'Àguiles, com el Conquense, el Castelló B, és l'equip del grup 3 de segona federació, que jugarà per no baixar a tercera federació aquest play-out. I a la tercera federació masculina, play-off i descens quedaran oberts per l'última jornada.
1: El Badalona i el Cornellà jugaran la segona plaça en els respectius partits de diumenge vinent. Ahir els verds van superar el campió el Manresa per 2-1 i els badalonins van guanyar 3-2 l'Hospi. Els riberencs, el Vilanova i la Fundació Grama jugaran dues places de play-off i a la zona baixa tres equips lluitaran per evitar les dues places de descens que encara queden per decidir. D'una banda, el Vic i de l'altra, Can Vidalet i Cerdanyola, que s'enfronten en una jornada fraticida al Molí.
0: En hoquei, en bàsquet, volíem dir, l'Uni Girona, l'Espart Girona, passa a les semifinals del playoff pel títol.
1: Les gironines van imposar el Leganés per 89-63, superen els quarts de final del playoff pel títol de Lliga Femenina en un partit que van poder seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Ara l'Uni Girona jugarà a les semis contra el València.
0: A partir de dijous, amb l'anada a l'ACB, el Baxi Manresa s'apropa a la salvació amb un triomf èpic sobre el València.
1: Els manresans van superar 104-102 el segon classificat de la Lliga CB, dirigit pel català i extècnic del Manresa, Pedro Martínez. Els de Diego Campos se situen 4 victòries per sobre el descens a 5 jornades del final. El Barça va guanyar Gran Canària per 91-69 i manté la quarta plaça. Dissabte, el Girona va certificar la permanència amb un triomf sobre el Saragossa, 90-81. Desena derrota en 12 partits de Lleida, 99-91 a Burgos, que els deixa només 2 triomfs de marge sobre el descens. I el partit de la Penya es va suspendre al descans per problemes amb el marcador de l'Olímpic de Badalona, a només 5 dies de l'inici de la final a 4 de la Champions.
0: Que no hi és el Badalona, recordem, en aquesta Final Four de la Champions de bàsquet. Definits els play-offs de la divisió nord masculina, també de waterpolo.
1: Les semifinals del play-off pel títol, el millor de 3 partits, seran l'Atlètic Barceloneta Terrassa i Sabadell Barcelona jugaran per dues places europees, eliminatòria d'anada i tornada, Mataró Rubí i Sant Andreu Etxeide. Lluitaran per evitar el descens a doble partit Cavall a Boadilla i Mediterrani Catalunya. Els perdedors de les dues eliminatòries jugaran a tres partits per decidir quin únic equip baixa.
0: I també estan definits en hoquei patins els play-offs pel títol de l'hoquei lliga masculina.
1: Els quarts de final seran Liceu Lleida, Barça-Noia, Igualada Voltregà i Calafell Reus, el millor de tres partits a partir del 16 de maig. Ja havien descendit Caldes, Sant Just i Cerdanyola.
0: En categoria femenina, el Vila-sana ja pensa en la Champions.
1: Després de tancar la lliga regular com a primeres classificades i en espera de les semis pel títol davant el Palau, les lleidatanes se centren ja en el primer gran repte de la temporada, la final a 4 de la Champions, que juga la propera setmana a Coimbra, Portugal. Divendres el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga buscant una plaça per la gran final de diumenge.
0: També a Coimbra, per cert, hi seran el Barça i el Reus, que jugaran la final a 8 de la Champions masculina. I un últim punt, sense baixar dels patins, aquest cap de setmana el Club Patinatge Artístic Olot ha guanyat el seu 18è, atenció, títol europeu en grups de showgrans, en patinatge, per continuar fent història.
1: Un europeu del qual també en va sortir triomfador un altre club català, l'Artistic Skating Cunit, que va guanyar l'or tant en el grup de shows petits com en els quartets sènior i júnior. En els grups de show petits, el Tones va endur la plata.

0: Dilluns 4 de maig, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè el Barça s'ha convertit en el primer equip en arribar a 6 finals de la Champions femenina de manera consecutiva. Les blaugranes van superar ahir en un Spotify Camp Nou ple el Bayern de Múnich, 4-2, amb més patiment segurament del que diu el marcador, sobretot en el tram final, i seran el proper 23 de maig a Oslo, a Noruega, a la final contra el Lió de Jonathan Giraldez. En el duel d'ahir, Salma Parellola va obrir la llauna ben aviat, però només 3 minuts després el Bayern va empatar. La capitana Alexia Putellas, que es va convertir a la segona màxima golejada de la història del club, només per darrere de Leo Messi, va tornar a avançar el seu equip i ja a la segona meitat, el primer a la Pichichi, Eva Bayor, i després la mateixa Alexia, completant el seu doblet, ampliaven la distància amb el 4-1. Al final les alemanyes es van apretar, primer amb el 4-2 de Harder, que també va fer el 4-3, que finalment es va anul·lar per una falta prèvia a Patrick Guijarro. Escoltem el balanç de l'entrenador Pere Romeu.
1: Brutal, super, super content, super il·lusionat amb el partit que han fet. Sabíem que teníem un rival super fort al davant, que ens posaria les coses supercomplicades. Molt content de la rebuda de l'afició. Han sigut clarament la nostra font d'energia quan vèiem que estàvem molt, molt, molt, molt cansades. Supercontent amb la classificació i a poder preparar bé la final per Oslo.
0: I ara toca pensar en aquesta final contra el Lió de Jonathan Giraldez, que coneix molt bé aquest equip, amb el qual ha guanyat dues Champions, però que també coneixen molt bé elles. En parlava la capitana Alexia Putellas.
2: Sí, ens coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
0: Ahir, per cert, va reaparèixer després de 5 mesos lesionada, més de 5 mesos, de fet, la vigent pilotadora Aitana Bonmatí, que va jugar més de 20 minuts, de fet, ella en parlava també a TV3.
3: Bé, molt feliç. En primer lloc per una altra final. L'equip ha fet una temporada increïble i falta posar la cirereta del pastís. Per altra banda, jo feliç de tornar, 5 mesos durs, un repte diferent, però gratificant i ara per més. Significa molt, la veritat. Per nosaltres, quan comencem la temporada, la final de la Champions és el principal repte que ens posem. Sabem que aquí és on es veu el llistó de l'equip, on ens fa millor jugadores, millor equip, i bé, a pel Lió.
0: 23 de maig a Oslo, aquesta final de la Champions entre Barça i Lió. Just una setmana abans, les blaugranes afrontaran una altra final, en aquest cas la de la Copa de la Reina, que es disputarà a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. El pròxim rival, això sí, per al Barça, és aquest mateix dimecres, Lliga F, competició ja guanyada matemàticament amb la visita del Johan Cruyff del CUE i ja pràcticament descendit al Llevant. I en categoria masculina, nova derrota de l'Espanyol a l'RC Stadium contra el Real Madrid, que allarga com a mínim una setmana la consecució del títol de Lliga per al Barça. Ara en parlem. Ahir el conjunt blanc va superar els blanquiblaus, que fa 17 partits consecutius que no guanyen i no surten, per tant, de la zona complicada. 0-2 en un partit que no va ser dolent per part de l'equip perico, que va tenir opcions d'avançar-se al marcador, però que van decidir dues fuetades de talent de Vinícius, autor dels dos gols del Madrid. Ho explicava així l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
4: Fa mal perquè el que diem, perquè has fet un bon partit, perquè veus que estàs dins del partit, que l'equip competeix bé, però són partits que has d'anar com el partit de l'any passat aquí, que anava molt igualat fins al 0-0, inclús vam tenir menys ocasions que avui, però són partits que has de portar igualats i el partit sobre a favor d'ells és quan es posa el partit molt difícil. Hem intentat posar-nos per davant, hem tingut situacions, però clar, quan al final no les certifiques, ells tenen uns jugadors que decideixen un partit.
0: Queden 4 partits i la situació és complicada més per la dinàmica que pels números. Això sí, Manolo confiava en que ell i l'equip eren perfectament capaços de tirar endavant.
4: Yo al equipo no lo he visto agarrotado, jugando me refiero, ¿eh? Yo al equipo lo he visto con juego, lo he visto con personalidad, repito, hasta el 0-2, y no he visto el equipo agarrotado, he visto el equipo que ha ido por el partido, que ha sido valiente y que hemos tenido situaciones para ponernos por delante, que era una de las claves del encuentro. Cuando vas a remolque contra un equipo de este nivel, lógicamente el partido se complica mucho. Hay que tener mentalidad, la vida no es fácil, el fútbol no es fácil, y hay que levantarse hoy después de la derrota y empezar a apretar la semana y a pelearla con todo para ir a Sevilla a ganar.
0: Ara mateix l'Espanyol és 13 amb 39 punts a l'espera del que tanca la jornada del partit d'avui, que tanca la jornada, com dèiem, enfront de la Real Societat, que ja no s'hi juga res, contra un Sevilla que es juga a la vida. L'equip andalús marca el descens amb 34 punts i abans de jugar avui a 5 de l'Espanyol en parlava d'aquesta situació per la lluita pel descens Manolo González.
4: Hay muchos equipos metidos en el jaleo, como quien dice, desde el Valencia para abajo. Ayer también se ve que al final ya no somos nosotros aquí le cuesta también la presión, le cuesta a todos. Le está costando a todos los equipos, como le pasó al Alavés, como le pasó al Valencia, y le está costando a todos los equipos. No va a ser fácil para nosotros, lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros, pero no va a ser fácil para ninguno el final de liga. Hay que, repito, apretarlo y por suerte hemos tenido estas situaciones para ascender y para mantenernos y las hemos vivido. Así que hay que aprender de eso y saber que todo cambia de un día a otro.
0: O expliquem més enllà de l'obvi l'Oviedo, que té peu i mitja segona. Hi ha 8 equips separats per només 6 punts per les dues altres places de descens. València i Espanyol, 39. Elx, Mallorca i Girona, amb 38. Alavés, amb 36. I ja en descens, Sevilla, amb 34. I el partit d'avui contra la Real Societat pendent. I el Llevant, amb 33. De fet, l'Espanyol serà molt pendent del partit d'avui del Sevilla. Primer, evidentment, per saber a quants punts es queda el descens a final de 34 en jornada. I segon, perquè serà el proper rival en la primera de les 4 finals el pròxim dissabte, 9 de maig, a un quart de 5 de la tarda del Sánchez Pizjuán. El Girona jugarà, ja sabem, el que han fet tots els seus rivals, dilluns 11 de maig a les 9 al camp del Rayo Vallecano, i el Barça rebrà diumenge, com dèiem, a les 9 al Real Madrid, i en tindria prou amb un empat en el clàssic per guanyar ja matemàticament la Lliga contra l'etern rival. Després del triomf de l'equip blanc a Cornellà, doncs no tindrem passadís, segur, però podrien tenir festa després del partit al Camp Nou, segons aquest resultat. Més futbol, i a la primera federació masculina el Sabadell finalment es va perdre ahir el liderat, tot i que va salvar un empat a 2 a la nova Creu Alta contra el Múrcia en un partit que perdia 2-0 al minut 85. Bonaldo amb una gran rematada de cap i Rubén Martínez transformant un penal clar que havia provocat ell mateix van situar el 2-2 final que deixa els arrequinats segons però empatats amb el líder, que és l'Eldense, que ahir va superar 3-1 al Marbella. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: Ara hi ha un empat al capdavant de la classificació del grup 2 de la primera federació entre els aldencs i els arlequinats. La baraix particular, però, és pels blaugrana, que es tornen a posar per davant del Sabadell a 3 jornades de tancar el curs. Ferran Costa, el tècnic del centre d'esports, en feia aquesta lectura.
6: Si hagués entrenat un equip normal, haguéssim perdut. La setmana passada, si hagués entrenat un equip normal, haguéssim perdut. Tinc el privilegi d'entrenar un equip extraordinari en un club brutal. Llavors, la meva mentalitat és diferent. Vosaltres penseu que avui perdem el liderat, jo crec que amb aquest equip és difícil que ens matin. És una altra manera de veure-ho.
5: Un minut negre. Del 17 al 18 va condemnar ahir el Sabadell. En un tancar i obrir d'ulls, el Múrcia es va posar 0-2 i va tocar anar a remolc tot el partit. No va ser fins al 84 quan Bonaldo va retallar distàncies i uns instants després, en el 89, Rubén Martínez va transformar un penal que ell mateix havia provocat. Tot sembla abocat ara a un frec a frec entre el Dense i Sabadell, ja que el tercer equip en discòrdia involucrat en la lluita pel primer lloc, l'Atlético Madrileño, va perdre a Torremolinos i s'ha quedat relegat a 4 punts. Justament el segon equip colchonero espera divendres al centre d'esports. A l'Eldense, en canvi, li toca visitar el CUE i ja ha descendit Sevilla Atlético.
0: Gràcies, Sergi. Falten 3 jornades per la final de Lliga, com dèiem. El Sabadell és segon, empatat amb l'Eldense, 65 punts. L'Europa continua en zona de play-off, 5è amb 3 punts de marge, i el Nàstic surt del descens per després de l'agònica victòria dissabte contra el CUE i el Sevilla B. Els grans tenen, això sí, només un punt de marge sobre aquest descens. A la segona federació masculina, més enllà de la celebració d'ahir de l'ascens a primera del Sant Andreu, que va perdre 0-1 contra un Barbastre que jugava al descens. Aquest mateix migdia estem pendents del sorteig dels play-offs d'ascens. Hi ha un català del qual n'estem pendents, el Reus Redis, que jugarà aquest ascens a la primera federació. Veurem contra quin rival. Demà, evidentment, en parlarem. Si en els propers minuts surt el rival del Reus, també ho explicarem. El Reus, que ahir va superar 0-1 a l'Olímpic de Terrassa, a un Terrassa que ja no s'hi jugava res. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
7: El Reus Futbol Club Redis és equip de play-off després d'una victòria de gran valor al camp del Terrassa, on els reusencs es van imposar per la mínima en un partit molt disputat i resolt a la segona part. El conjunt roig i negre va començar patint davant l'empenta local, però va anar entrant al joc i abans del descans ja havia generat ocasions clares, amb un travesser d'Ostrell i un gol anul·lat a Kenneth Soler per fora de joc. A la represa, el Reus va mantenir la pressió ofensiva fins que al minut 73 Ramon Folk va signar el gol decisiu que acabaria decidint el duel. A partir d'aquí, l'equip va saber gestionar l'avantatge i fins i tot va disposar d'opcions per sentenciar mentre el Terrassa perdia força amb el pas dels minuts. Amb el xiulet final i la combinació de resultats de la jornada, es confirma la classificació del Reus Futbol Club Redis per al play-off descens en una fita molt celebrada que premia una temporada sòlida i que permet a l'equip encarar amb ambició la fase decisiva del curs.
0: Gràcies, David. En canvi, el Barça Atlètic haurà de tornar a competir l'any vinent a la segona federació després de perdre ahir 3-1 a Torrent i quedar-se sense opció de play-off. L'altre català que jugava coses en aquesta última jornada de fase regular de segona federació era l'Olot, que va aconseguir guanyar 2-0 a València Mestalla per segellar la permanència un any més. Escoltem el futbolista del conjunt olotí, Sergi Marcillo.
8: El que buscàvem, guanyar aquest partit com sigués. El València sabia que era un gran equip. Aquest equip s'ho mereix. Ha treballat tot l'any per fer això i molt contents per tot l'equip, per l'afició. L'Olot es mereix estar a segona federació i l'any que ve hi tornarem a ser. Bueno, la clau va ser la constància. Al final hem estat, crec que una jornada només el play-out. Vull dir, l'equip ha treballat de valent per aconseguir l'objectiu, que era aquest. Aquest partit, ja et dic, era clau, no hi havia molta fulla, 3 punts i a casa.
0: L'Olot, que s'estalvia el play-out, i a la tercera federació masculina encara falta una jornada per tancar la Lliga regular, el grup 5, i tot i que ja tenim campió, el Manresa, encara s'hauran de definir coses. El Badalona continua segon després de superar i 3-2 a l'Hospi, que és quart en el partit retransmès a l'Enjoc TV. Mitjans de l'Hospitalet, Ernest Rubio.
9: La derrota del centre d'esport Hospitalet a Badalona ha trencat la dinàmica positiva del conjunt riberenc. No ha estat només el fet de perdre contra un rival directe, és, sobretot, veure com a falta d'una jornada l'equip no té assegurat el play-off d'ascens. A més, s'haurà de jugar contra un altre contrincant dur, com és la Unió Esportiva Cornellà. És temps d'intentar arreglar coses i arribar diumenge en el millor estat possible. L'entrenador de l'Hospi és Sergio Juste.
8: Pues setmana a setmana, dia a dia, intentant pues, que passi el temps ràpid perquè sigui el cap de setmana ja i res, treballar pues, les quatre coses que volem fer amb el Cornellà i res, pues, una final i tot o res, i ja està.
9: A l'Hospi li val l'empat per assegurar el play-off, però l'equip de Sergio Juste vol sortir a guanyar i evitar haver de mirar què fan Vilanova i Grama, els altres dos conjunts que també volen fer promoció d'ascens. I, com sempre, un dels homes sobre els quals girarà l'atac del centre d'esport Hospitalet és el màxim golejador de tercera federació, Ignasi Kerr.
10: Intentar donar-li la importància que té, que és, sí que té un al·licient de deixar del play-off, però al final, bueno, jugar el nostre partit, però, bueno, futbol és això. Agafar-ho normal, treballar durant la setmana, recuperar cames, que ho necessitem també, i res, seguir, que n'estic segur que anirà bé.
9: L'Hospi prepara des d'avui el partit contra el Cornellà, previst per al pròxim diumenge a 1:45 del migdia. Jornada unificada a tercera federació i, per tant, prop de les 3 de la tarda, els riberencs sabran si són o no equip de play-off.
0: Gràcies, Andrés. En bàsquet, l'Espai Girona jugarà a partir de dijous a les semifinals pel títol de Lliga Femenina, després de superar 89-63 al Leganés en la tornada de l'eliminatòria de quarts en un duel disputat a Fontajau i retransmès a l'Enjoc TV. Girona FM, Pavull Afanye.
11: L'equip gironí va completar un partit molt seriós, especialment en atac, i va deixar enrere els dubtes del duel d'anada amb una actuació convincent davant la seva afició. Les gironines van basar el triomf en el domini del rebot, una defensa sòlida durant bona part del maig i l'encert ofensiu de jugadores com Mariam Koulibaly, Clara Holm i Juste Josite, principals referents ofensius de l'equip. Roberto Íñiguez es mostrava satisfet amb el rendiment de les seves jugadores.
12: Rotado bien, la gente ha entendido el trabajo, lo que necesitábamos mejorar del último partido, que no hubo apatía, y lo vuelvo a decir, hay gente que me ha dicho que el equipo estuvo apático, no sé qué, nada. No hubo nada de eso, fue un poco intentarlo y no encontrarnos bien. Y hoy el equipo ha estado mejor, a descansar y creo que la energía que nos da la gente también influye mucho. Creo que ellas lo notan.
11: Amb el partit resolt, el tècnic gironí va donar minuts a jugadores menys habituals i l'afició va acabar celebrant una classificació que manté viu l'objectiu de lluitar pel títol. Ara l'Espart Girona s'enfrontarà dijous al Roig Arena contra el València Bàsquet amb la tornada diumenge a Fontajau.
0: Gràcies, Pau. I a l'ACB, bona victòria del Barça ahir, 91-69 contra el Gran Canària, i també gran triomf del Manresa, 104-102 contra el València. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
13: El partit va començar amb un València molt sòlid que va tancar el primer quart 4 punts per sobre. El segon període els visitants van arribar a tenir un màxim avantatge de 10 punts, però el Baxi, liderat per un Obaso Janastalar, que va acabar el partit amb 30 punts, va aconseguir capgirar el marcador momentàniament. Tot i així, el conjunt de Pedro Martínez va marxar al descans amb un 48-56 favorable al marcador. A la represa, la intensitat manresana va anar en augment i l'equip es va situar només un punt de distància. A partir d'aquí, la igualtat va ser màxima i als minuts decisius, Obaso Han va agafar la responsabilitat. De fet, ell va notar el triple que encarrilava l'enfrontament. En un últim minut d'infart, la solidesa defensiva manresana i un tir lliure de Reyes van segellar el triomf definitiu per 104-102. El capità, Dani Pérez, valorava així la victòria.
14: Sabíem que València és l'equip que juga més ràpid a la Lliga, no? Que tira en els primers segons. Ha sigut un partit d'aquests, no? Menys 8, més 1, menys 5, molts canvis de resultat. Però bueno, hem estat allà tot el partit, nosaltres hem sigut creient i al final, doncs, bueno, Retin ha fotut allà un triplazo, ens hem cregut encara més i jo crec que les defenses al final han estat molt bé i bueno.
13: Després d'aquesta jornada plena d'emoció al Nou Congost, els manresans ja pensen en el proper repte. Serà diumenge a 1:45 del migdia a la pista del Morabanc Andorra, on el conjunt vegenc pot certificar la permanència matemàtica a la Lliga Endesa.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'enjoc.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Participació. Hola, em dic Albert Sabater i sóc el director de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, un dels seus objectius és que la població, la ciutadania, es vegi reflectida en la pròpia programació de la ràdio, les seves preocupacions, els seus anhels, els seus dubtes, les seves opinions, i una bona manera de fer-ho són les tertúlies, perquè hi participa moltíssima gent. De fet, l'aposta de Ràdio Tordera per les tertúlies podríem dir que és històrica. Tenim documentat un dels primers programes l'any 82 que es feia, que era un programa que es deia Els cuiners de la ràdio, que partint d'una recepta de cuina acabaven discutint sobre l'actualitat del dia. Actualment la presència de tertúlies a Ràdio Tordera és molt important. De fet, en tenim tres tipus. N'hi ha una que està, diguéssim, inclosa dintre del magazín diari, que es fa cada dia a partir de les 11 del matí. Normalment acompanyen en el presentador uns 4 o 5 tertulians. Cada dia un s'encarrega de proposar un tema i després, doncs, això es va canviant, no? Es van fent, evidentment, combinacions per tal de que el debat o la tertúlia sigui rica. Hi ha moltíssimes procedències, no? La majoria, evidentment, són persones que s'han jubilat, però sí que mirem, doncs, això, que hi hagin diferents sensibilitats amb diferents currículums, des del món de l'ensenyament, el món de la política, el món del dret, inclús també, doncs, això, del món científic, que sovint intenten combinar en funció també de com va l'actualitat. Aquestes serien les tertúlies que fan referència al magazín diari de l'Ara i Aquí. I després en tenim dues de temàtiques. Una d'esports, molt centrat en l'esport local. I finalment tindríem la tertúlia dels polítics, que aquesta la fem un cop al mes. Aquí sí que venen portaveus de les diferents formacions polítiques amb la intenció de, durant màxim 30 minuts, parlar sobre els temes que s'han portat a ple la setmana anterior. La missió d'aquesta tertúlia, que està emmarcada dintre dels serveis informatius de la ràdio, de resumir els plens. Antigament sí que hi havia moltes trucades telefòniques, a vegades. Encara n'hi ha alguna, per exemple, sobretot les tertúlies que fem en el magazín, però sobretot és a través de les xarxes socials, que juguen un paper molt important, no? Sobretot en Facebook, que és una xarxa social on nosaltres hem detectat que el públic que tenim ja, doncs, té una certa edat, participen molt, a més donen moltes respostes i opinen i rebaten el que es pot fer. Per tant, l'aposta per Ràdio Tordera és ferma en aquest aspecte de les tertúlies, entenent-ho que és una participació ciutadana molt intensa, però evidentment això enriqueix moltíssim la nostra programació. No és que Tordera tingui un punt de vista diferent de la resta del món, però sí que els tordarencs saben veure en aquestes opinions amb ells mateixos a l'hora d'entendre la realitat.
15: La xarxa de comunicació local.
17: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
18: Benvingudes, benvinguts en aquest dilluns espectacular d'informació esportiva rubinenca. Anem per feina la presentació, perquè hem de parlar de dades molt positives en futbol, Unió Esportiva Rubí, Juventut 25 de Setembre i Olímpic de Can Fatjó. El gran èxit en waterpolo i el Club Natació Rubí Masculí, així com també parlem de les noies, de l'hoquei Club Rubí Sent Patins, que no ha tingut tanta sort aquest cap de setmana, i parlem de futbol sala i de la cita històrica de l'Esportiu Rubí. Ja veieu, eh? Vinga, ens posem en marxa perquè tenim molta teca a tractar avui.
17: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
18: Arrenquem aquest camí amb els partits de futbol i d'una Unió Esportiva Rubí que s'acosta i molt a la permanència. De fet, ja hi ha una dada matemàtica de cara a la pròxima jornada. Resten dues per tancar-se a la Lliga Elite, i és que si els nostres guanyen el terreny de joc del Júpiter, passi el que passi en la resta de la jornada, la permanència estarà matemàticament assolida. A partir d'aquí, com que no és gens fàcil, i la Unió Esportiva Rubí, recordin, no ha guanyat cap punt en aquest 2026 lluny de Can Rosés, hi ha moltes altres variants en el que resta de Lliga Elit, amb l'empat i la derrota, fins i tot, que el Rubí, doncs, tindria a prop la permanència, perquè dependria de l'últim partit a casa, i a Can Rosés les coses sí que s'estan fent de bona manera, s'estan aconseguint punts importants, com per exemple el d'ahir diumenge en el millor partit de la temporada, ja no només del Rubí, sinó que en termes generals del que va ser tot el que es va veure, perquè si el Rubí va fer molt bon partit, el seu rival, que és el quart classificat, que opta a la tercera plaça, que fins i tot tenia opcions, ara ja no, de l'ascens matemàtic com a un dels dos primers a tercera ref, en definitiva, el Prat és un gran equip i es va deixar veure en el partit disputat en el dia d'ahir. 3-2 es repetia el resultat de la primera volta al Sagnia, llavors 2-3, dos partits per guanyats per la Unió Esportiva Rubí amb aquest 3-2 que arribava just al 90-89 amb 50 i tants segons i l'última de les, o una de les últimes jugades del partit que l'aprofitava Eric Castillo per fer el 3-2 i que hi hagués un esclat d'alegria espectacular al municipal de Can Rosés. Per cert, dia amb les graderies força plenes, ara escoltem les reflexions del Blai Martí en un petit fragment de la conversa que manteníem ahir perquè estava content del que es va veure a les graderies, així com també de la feina dels seus jugadors després de guanyar 3-2 al Prat.
19: Jo penso que al final és una mica la idea que podríem tenir a Sant Mauro, però crec que l'hem mantingut a més minuts. I ja ens hem fet mal. Crec que el Prat és el... Hem fet el partit que hauria volgut ser el Prat, crec. I això és una cosa molt positiva i estic molt orgullós de l'equip.
20: Heu fet una diguem-ne que superioritat numèrica al mig del camp que us ha funcionat de meravella.
19: Sí, sí, sí. Això és una cosa molt... molt, molt meva en realitat de sempre. L'any passat amb Afiliat també ho fèiem. Hem funcionat també. Sí, han estat molt bé els jugadors. I al final, és, si tu aplegues el talent a prop, crec que et va bé. Els dos gols són gols molt mastegats, a més de, que després són graciosos, però que anem mastegant la jugada, i això t'ho dona el fet de tenir gent amb ganes, gent amb talent i ben juntets. I superioritat numèrica, sí, estic molt content.
20: I a més, jugar a casa, que com a mínim Can Rosés ens està, diguem-ne, que alleugerint una mica el que patim fora.
19: Això és Can Rosés, sí, això és Can Rosés. I hem aprofitat el factor Can Rosés. Ens queda un partit a casa encara, no ens hem salvat matemàticament i crec que hem de continuar mirant avall, perquè sé que em faràs la pregunta. Avui ha estat han estat magnífics, la gent se'n sentia, ens han donat gasolina quan ens en faltava i necessitaríem Can Rosés així cada setmana, tota la lliga cada setmana. Hi ha dies que Can Rosés està més apagat, però en el moment important Can Rosés respon.
18: Doncs potser ho necessiten, o potser no, d'aquí a 15 dies, quan també jugaran a Can Rosés per tancar la lliga davant del Sabadell. Bé, recordin horaris unificats als dos últims partits, dissabte a les 4:05 de la tarda. Pel que fa a aquesta jornada, el conjunt rubinenc que s'aprofitava d'un dia espectacular d'Aitor Torres, el gran capità, feia els dos primers gols de la Unió Esportiva Rubí, només arrencar en una gran jugada trenada, el Rubí amb superioritat numèrica al mig del camp creava amb molta claredat i Aitor Torres posava l'1-0 en el marcador, ràpidament neutralitzat per un Prat que era també un equip amb una capacitat ofensiva espectacular. En les anades i tornades arribava el descans amb l'1-1, tots dos equips podrien haver fet algun altre gol i a la segona meitat repetició, arrencada amb doncs, els dos equips optant, gol d'Aitor Torres i ràpidament neutralitzat pel seu rival amb el 2-2 que s'afrontava ja aquest partit fins a la recta final. Qualsevol podria haver fet el gol, va caure per sort del costat de la Unió Esportiva Rubí amb l'Eric Castillo com a protagonista després d'un gran xut que va trobar resposta en el porter del Prat per part d'Adri Record. En definitiva, que victòria de les importants davant d'un rival de qualitat com el Prat per part d'una Unió Esportiva Rubí que s'acosta i molt a la permanència en aquesta Lliga Elit quan resten només 2 jornades, perquè la d'aquest cap de setmana era la 28a. Els nostres que guanyaven la resta dels enfrontaments acabaven amb aquests resultats. Toni Bravo Rodríguez.
21: Martinenc 1, Sabadell B 0, Atlètic Sant Just 1, Júpiter 1, Horta 4, Ciutat Cooperativa 1, Castelldefels 0, Sant Mauro 2, Sant Feliuenc 1, Valls 1, Sant Juan Atlético de Montcada 2, Vilafranca 1 i Manlleu 0, Poble de Mafumet 0.
18: Martinenc i Sant Juan Atlético de Montcada 52 punts, dues primeres places de 146 per la tercera plaça de la Poble de Mafumet i amb 43 es queda al Prat. 39 per al Sant Mauro, 5 que i sisè, Castelldefels, 37 punts. És l'últim dels equips que disputa la promoció d'ascens, té els mateixos punts que l'Atlètic Sant Just, i amb 36 trobem en la 8a plaça a la Unió Esportiva Rubí, que per sota té a 35 a Sabadell, B, Manlleu i Valls. 34 l'Horta, Ciutat Cooperativa, 33 en descens i amb 32 Júpiter, el pròxim rival de la Unió Esportiva Rubí. 31 punts se suma el Vilafranca i amb 29 el Sant Feliuenc. I com dèiem, opció clara, victòria a la Berner del pròxim dissabte, permanència assolida. A partir d'aquí hi ha moltes opcions de moltes coses que poden passar en aquesta boja interessant Lliga Elite del futbol masculí.
1: Sonido Vinilo.
2: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
1: Sonido Vinilo.
2: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
1: Sonido Vinilo. Con José Verde.
18: Som-hi amb la primera catalana i un José Verde que té molt, molt de contacte, per sort, amb el Club Juventut 25 de Septiembre, que, tot i perdre aquest cap de setmana, està molt a prop amb la resta dels resultats en el grup 3 d'aquest cap de setmana d'assolir la permanència en la pròxima jornada de competició. Els nostres perdien davant del Camp Joliu. 2-1, resultat d'un partit en el qual els de Quico Díaz van anar de menys a més. La primera meitat va ser dels locals, van saber tenir millor la pilota, potser els nervis del que es jugaven els van saber gestionar millor, i el 20 es va veure per sota en el marcador. A la segona meitat, però, millorava mica en mica, aconseguien l'empat, però en una errada sortida de pilota provocaven el 2-1 d'un Camp Joliu que el va saber aguantar fins al final del partit, i d'aquesta manera, doncs, el 20, que ja podria haver liquidat la permanència, però encara li resta un detallet que pot arribar el pròxim cap de setmana. Ara el revisem, abans però la resta de la 28a jornada en aquest grup 3 de la primera catalana del futbol masculí.
21: Fundació Atlètic Vilafranca 2, Terlenca Barcelonista 2, Sant Cugat 1, Escó 1, Tortosa Ebre 0, Martorell 3, Cubelles 2, Rapidenca 3, Natació Terrassa 3, Sant Bullà 2, El Catllà 1, Sitges 3 i Tàrrega 0, Viladecans 1.
18: Martorell 66 punts i és equip de Lliga Elite, Viladecans 53, Sant Cugat es queda amb 50, 45, Atlètic Vilafranca, 39, Escó, Sitges, 38, Camp Joliu, 37, Rapitenc. El Catllà suma 36 punts mateixos que Natació Terrassa i el 20 es queda amb 33 en l'onzena plaça. Està a 3 de Terlenca Barcelonista i Sant Bullà a 4, que té 29 en descens, 29 també el Tàrrega en descens, 26 pel Cubelles i el Tortosa suma 24. Si el 20 guanya en la pròxima jornada, estaria com a mínim a 4 del Sant Bullà per una última jornada, igual que del Tàrrega. Per tant, s'evitaria l'última plaça, fins i tot si perd el Sant Bullà, i la Terlenca també estaria assegurada la permanència per a l'equip de la nostra ciutat.
17: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
18: I en segona catalana, doncs, tres quarts del mateix, amb un Olímpic de Can Fatjoc que el té a tocar, però no acaba de certificar la permanència matemàtica. Necessita un punt en la pròxima jornada i ja l'haurà assolit després d'haver sumat un punt en aquesta jornada davant del Solsona, un partit en un camp molt gran, difícil, amb una pressió ambiental important, perquè el Solsona també es juga la permanència, i en l'intercanvi de cops en el qual el conjunt del Richard Jiménez va tornar a ser un equip que està mostrant molta qualitat, doncs va acabar repartir-se, diguem-ne, que els punts. Al final, empat entre els dos equips amb el 2-2, que no acaba de fer-los el pes del tot, però tampoc està tan malament per a un Olímpic que ara en la pròxima jornada podrà certificar a casa la permanència. La del cap de setmana era la 28a jornada al grup 5 de segona catalana. Els nostres que empataven a 2, la resta dels resultats eren aquests.
21: Vallfogona de Balaguer 0, Sallent 2, Alcarràs 2, Balafia 3, Almacelles 2, Guissona 0, Artesa de Segre 3, La Seu d'Urgell 0, Juneda 1, Alguaire 3, Linyola 1, Agramunt 2 i Capellades 2, AM 1.
18: 57 punts per a la Seu d'Urgell, es queda amb 52 Juneda, Sallent 47 i 46 Balafia. L'Olímpic de Can Fatjó amb 36 punts és el 8è i té hores d'ara 6 punts al Vallfogona de Balaguer. Resten 6 en joc i visita el Vallfogona de Balaguer el pròxim cap de setmana, la qual cosa vol dir que amb un empat en tindran prou per assolir la permanència.
17: Quina és la millor cançó de la història?

0: Sabeu que en Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Parlem ara de waterpolo per començar, Toni, de les noies.
3: El Club Natació Rubí Femení va patir la primera derrota de la fase regular al perdre 6-7 contra el waterpolo Pontevedra a la piscina de Can Rosés. El duel va deixar sensacions molt lluny de l'habitual de l'equip. Les rubinenques ja tenien assegurada la primera plaça des de feia setmanes, van mostrar una versió poc reconeixible, van acabar cedint davant d'un rival que va saber aprofitar les desconnexions locals. El partit va començar bé per les de Carles Ligero, que va imposar ritme encert en el primer període fins a situar-se al 3-1, però a partir d'aquí el joc es va desdibuixar completament. El segon quart va ser especialment dur, un 0-4 del Pontevedra. L'equip rubinenc va reaccionar tard amb un 2-1 en l'últim quart, però insuficient per evitar la derrota. Tot i perdre, l'equip ha fet una lliga magnífica i aquest contratemps és un avís important abans de la fase decisiva.
2: S'ha acabat la segona fase, per tant, les fases regulars en Primera Nacional del waterpolo femení. Els últims resultats han estat aquests, més enllà de la derrota sorprenent de les nostres. Vallirana 9, Elx 7, Barcelona 14, Molins de Rei 10 i Leió a 11, Cuatro Caminos 10. Campiones de grup sempre tindran el factor piscina i els detallets a favor en les eliminatòries. 38 punts al Club Natació Rubí, 36 per a la segona plaça del Barcelona. Pontevedra 29 i amb 20, quarta plaça i primer rival de les nostres, Molins de Rei. Cuatro Caminos es queda amb 16 punts i l'Elx 15. 10 punts suma el Vallirana, tanca la classificació al Leioa amb 4 punts.
4: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
2: I som-hi amb una de les grans notícies, sense cap mena de dubtes, en aquesta ocasió en clau positiva, per al Club Natació Rubí masculí. Permanència assolida. S'havien d'alinear certs astres en el camí i tots ells van decidir posar-se en línia, es podria dir, d'aquesta manera, per poder explicar aquest èxit històric sense cap mena de dubtes, al·ludint, primer, el més important, la lluita per la permanència en divisió d'honor, és a dir, assegurada una temporada més, serà la cinquena a l'elit del waterpolo en homes per part del Club Natació Rubí i potser també molt important és assolir, doncs, la lluita per estar l'any que ve a Europa. Serà molt difícil, però les

0: conseguir este objetivo y en una épica contra Terraza, un gran rival, un gran equipo. Y los chavales han estado fantásticos y ahora seguramente aún a descansar.
1: Sí, supongo que habrá sido una noche larguita, ¿no?
0: Seguramente para ellos, por el grupo de WhatsApp, sí que me parece que sí, ha sido grande la noche.
1: Sin duda alguna, la verdad es que es una noche para hacer eso, para disfrutarla, porque habéis hecho historia, eso de evitar las fases de descenso, de luchar por Europa. Madre mía, es espectacular, ¿eh?
0: Sí, sí, es un hecho muy grande de nosotros, todo club, y ya está, primer objetivo conseguido de esta forma, que era salvarnos, seguirnos en División de Honor. Y ahora estamos aquí bien tranquilos, pero con ambición también ahora para jugar estos partidos que nos tenen.
1: La veritat és que és espectacular escoltar el Rui Thiago, perquè a més pensa en això, en positiu, i aquestes eliminatòries per estar l'any que ve a Europa, que seria doncs una fita. Si ja són espectaculars les que estan fent, ja es poden imaginar. Serà molt complicat, perquè ara reveixarem com queda la taula i quins seran els rivals del Club Natació Rubí, però després d'haver guanyat el quart, tot es pot pensar que es pugui fer des de les files d'aquest equip a la Divisió d'Honor. S'acaba la fase regular, la resta dels resultats més enllà del 14-15 en un partit duríssim, per al qual va dominar bona part del mateix el Club Natació Rubí, amb el punt de sort que s'ha de tenir en els moments claus i just gairebé sobre la botzina, que a punt van estar d'empatar-li, però 3 punts claus per als nostres. 14-15, la resta de la jornada, Toni.
2: Club Natació Cavalla, Ciutat de Ceuta, 16, Sant Andreu, 15, Tenerife, Lleida, 12, Sabadell, 20, Mediterrani, 5, Atlètic, Barceloneta, 24, Club Natació Catalunya, 10, Mataró, 20, i Encines de Boadilla, 11, Club Natació Barcelona, 17.
1: Campió en fase regular, 63 punts, Atlètic Barceloneta pel 60 del Sabadell, 54 Barcelona i 42 al quart classificat, a qui ha guanyat el Club Natació Rubí aquest cap de setmana al Terrassa. Disputaran el play-off per al títol de Lliga. Es jugaran una plaça en Europa, el cinquè Mataró, primer rival dels nostres, 39 punts, Sant Andreu, 28, Tenerife, Lleida, 25, i amb 24 es queda en la vuitena plaça i salvant-se, jugant per Europa, el Club Natació Rubí, 23 per al Cavalla, mentre que Mediterrani suma els mateixos 23 punts, Catalunya, 14, i amb un punt tanca l'Encines de Boadilla. Cavalla, Mediterrani, Catalunya i Boadilla es jugaran en el play-out la plaça de descens.
3: www.radiorubí.fm.
4: Tota la informació dels equips rubinencs.
3: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
4: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
3: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
4: Tot l'esport rubinenc a
3: radiorubí.fm.
1: En futbol sala, principal protagonisme per a l'esportiu rubí femení. Evidentment, fins a tal punt que el conjunt masculí va ajornar la seva cita del cap de setmana, la recuperarà davant de l'Escola Pia el pròxim dijous. Les noies disputaven a Móstoles la final a 8 de la Copa de la Reina. Van caure en quarts de final i davant de l'Alcorcón, però Toni Bravo, la veritat és que ja havien fet història.
2: El resultat, 0-5, no reflecteix el valor del que ha aconseguit l'equip, que ha competit en un escenari reservat als millors clubs de futbol sala estatal. Escoltem a l'entrenador rubinenc de l'esportiu rubí femení, Jordi Archilla.
5: Al final, el premi era ser aquí, no? Jo crec que pel club i per nosaltres viure aquesta experiència i ser era el premi que ens havíem d'emportar i després doncs, intentar competir el màxim que puguem, no?
2: El partit va començar amb un ritme altíssim per part de l'Alcorcón, que va marcar el primer gol abans del minut 5, un cop dur, que va obligar les de Jordi Archilla a resistir des del primer instant. Tot i això, l'equip va aguantar durant bona part de la primera meitat, però la pressió constant, la qualitat individual de les madrilenyes van acabar trencant el partit. Al descans, el marcador ja era de 0-3, resultat que evidenciava la dificultat de sortir de la seva pressió i de generar ocasions. A la represa, l'esportiu rubí femení va intentar alliberar-se una mica més, però l'Alcorcón va mantenir el domini, va ampliar el marcador fins al 0-5 final. Tot i la diferència, les jugadores de l'esportiu rubí no van deixar d'intentar-ho en cap moment. L'actitud va ser impecable, l'escenari, el ritme, la dimensió del rival van pesar, però l'equip va competir amb dignitat fins al final.
5: Vaig dir que ho havien donat tot, que no tenia res

0: dir negatiu, ho havíem donat tot, ho vam intentar, no vam baixar els braços en cap moment fins al final i amb això ens quedem, no? I després de sobretot que ens serveixi per aprendre aquests partits, no? Et fan has d'aprendre aquests partits i sobretot valorar, no? On estàvem i en què ens havíem guanyat estar aquí.
1: L'estada de 3 dies a Madrid també és part del valor de l'experiència, viatge, entrenament, convivència, la sensació de formar part de la festa gran del futbol sala femení. El tècnic Rubinenc reconeix que havia decepció per no haver pogut competir més, però a data d'avui, en perspectiva, el grup entén perfectament la magnitud del repte i el mèrit d'haver arribat fins a aquests 8ens de la Copa de la Reina.
2: I és que, perquè es facin una idea, l'Alcorcón, que és l'equip que va eliminar les nostres, va arribar a la final. Només va perdre aquesta final davant de les campiones, com ha estat el Melilla en aquesta edició de la temporada 2025-2026 de la Copa de la Reina. Gran camí de les nostres. Recordin que començaven eliminant el Linyola, però després ja es trobaven amb dos equips de primera, l'Alcantarilla i el Ceuta, els dos, i el Pavelló de la Llana, que van fer fora per arribar a aquesta final a 8 disputada durant aquest cap de setmana. Ara toca tornar a posar-se el xip de la Lliga perquè toca començar a pensar en aquests play-offs que hauran de disputar les nostres per mirar d'estar l'any que ve en aquesta elit del futbol sala, la primera nacional. Recordin, els nois al cap de setmana de descans per tal de seguir i concentrar-se al club en aquesta competició de les noies en la tercera nacional, el seu partit davant de l'Escola Pia de Sabadell, que el recuperaran aquest dijous a 9:15, la Pia Sabadell Esportiu Rubí, d'aquesta jornada número 27 del grup 1 de la tercera nacional del futbol sala, que sí que va tenir resultats. El Ripollet va guanyar 5-3 a la ciutat de Mataró, l'Espanyol va perdre a casa 3-5 davant d'Alcaldes, mentre que el Castellà perdia 3-4 davant del Pineda, victòria del Mataró 6-4 davant del Prosperitat, mentre que el Sant Joan de Vilassar superava 9-6 al Montsant. La Unió perdia a casa i davant de l'Olímpic La Floresta 2-3. Els nostres, que no s'han mogut de la tercera posició, poden ampliar amb respecte als seus perseguidors l'avantatge i fins i tot acostar-se a la segona plaça de la Unió, tot i que ja matemàticament no tenen opcions d'arribar a aquesta segona posició de la classificació a la tercera nacional masculina del futbol sala.
3: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
2: Vinga, més coses, perquè la veritat és tan espectacular, sempre tan maco als finals de temporada. Ara hem de parlar d'altres dues cites de gran voltatge viscudes, en aquest cas, en hoquei patins en línia i per part de l'Hoquei Club Rubí 100 Patins. Comencem parlant per les noies, que ja es troben a la final de la Liga Elite. L'estan disputant davant del Valladolid, les Panteres, i estan obligades a guanyar els dos pròxims partits que es disputin a la pista Francesc Calvo. S'haurien de disputar els dos. D'aquesta manera, si els guanyen, serien campiones de Liga Elite, revalidarien el títol que van aconseguir la passada temporada. Si perdessin dissabte, el títol seria per a les de Castella i Lleó, o diumenge, si hi hagués aquest segon partit. El motiu és que l'anada d'aquesta final disputada a Valladolid aquest cap de setmana, les nostres van caure. Derrota als penals i després del 3-3, després dels 50 minuts de joc, els 3 de pròrroga, i es van haver de llançar fins a 5 penals per equip, fins que la victòria va caure del costat local, la qual cosa les dona, les atorga aquest petit avantatge de cara al pròxim cap de setmana, però el factor pista, Francesc Calvo, ha de, diguem-ne, que valorar-se com s'ha de fer a les files d'un 100 patins que sempre és molt difícil de superar. En aquesta ocasió van caure en un partit el qual van dominar en el primer temps, arribant al descans amb l'1-2. Després es van veure per sota en el marcador i fins a 1 minut i 15 segons del final que no aconseguien el 3-3, és a dir, un reflex perfecte de la igualtat entre aquests dos equips, que també es traslladarà el pròxim dissabte i esperem que diumenge a la pista rubinenca. En qualsevol cas, final encara oberta amb la presència de l'Hockey Club Rubí 100 Patins en categoria femenina.
3: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
2: Perquè masculina i, per desgràcia, ja no hi seran en aquesta final. Confirmada l'eliminació en semifinals i davant del tenis Tenerife Guanches de l'Hockey Club Rubí Sant Patins. Ha fet una temporada espectacular l'equip masculí. Res a retreure. Van arribar fins i tot a la final de la Copa del Rei perduda contra el Molina Esport i en aquesta ocasió, en el play-off per al títol, han caigut davant dels segons classificats en fase regular el Tenerife Guanches. La derrota a casa d'ara fa uns dies 1-7, doncs també els va passar una mica factura perquè estaven obligats a guanyar dissabte. Poques opcions van tenir, sobretot en un primer temps en el qual els rivals, diguem-ne que amb la tranquil·litat del que havia passat una setmana abans a la nostra ciutat, van afrontar el partit amb aquesta calma. 3-1 al descans, a la segona meitat amb el 4-2 la cosa es posava molt de cara, però a falta de 8 minuts que arribava el 4-3 per ficar la por al cos als de Tenerife per part d'un Sant Patins que va donar la cara, que va optar, que va arriscar i ja, diguem-ne que anant a tomba oberta quan faltava menys d'un minut, doncs va arribar el cinquè i definitiu gol, victòria del doncs, Tenerife Guanches, que d'aquesta manera deixa els nostres a les portes de la lluita pel títol. Ara hi haurà derbi de les Illes Canàries per fer-se amb aquest títol, perquè el Molina Esport, que és el gran favorit, també va superar per la seva banda del quadre l'Espanya amb 7-4, la segona de les cites, i aquest títol que es decidirà en categoria masculina entre els de Tenerife i els de Gran Canària, amb el Molina Esport sempre tenint el factor pista favorable.
4: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
2: Vinga, que arribem a la recta final d'aquest programa. Abans, però, anem a conèixer els altres resultats que s'han donat aquest cap de setmana, també mirant cap al futur pròxim, perquè, Toni, hi era un cap de setmana amb algunes mancances amb allò del pont del primer de maig, la qual cosa ha dut a equips que han de mirar cap al futur per afrontar els reptes en les seves respectives lligues.
1: Comencem el repàs esportiu amb futbol i amb vol de tots colors a Tercera Catalana, el grup 12, Victòria Vital, del filial de la Unió Esportiva Rubí, en el seu duel contra el Marianao Poblet B, 2-1. Els de Jordi Conesa escalen a l'11a plaça, 31 punts, a 5 del descens directe, i trenquen la mala ratxa de 5 derrotes consecutives. Empatava la penya blaugrana Ramon Llorenç a 1 en el seu duel contra la Farga. Els blaugranes continuen en la 9a posició, 37 punts, tenen assegurada la permanència. El grup 7, derrota de l'Olímpic B al camp dels segons, el camp Parellada, 2-1. Els de Fran Moreno continuen a la 4a plaça del grup 7, 3 punts del tercer, és la penya blaugrana Castellbisbal. Pel que fa a l'handbol, empat del Joventut 25 de setembre a 29 en el duel a la pista del Tortosa. Els de Sofia Nazuache s'ubiquen ara a la 7a plaça de Segona Catalana, un punt de l'Egara B, que són 6ens. Agenda curta, perquè es disputaven pocs partits. Recordem que el vòlei rubí masculí no va competir aquest cap de setmana. L'equip ve d'una derrota dura contra el vòlei Vilassar, líder destacat, però manté intactes les opcions de disputar la promoció d'ascens a Segona Catalana. Ara mateix són tercers, 14 punts, a només 4 dels Roquetes. L'última jornada contra el Sant Martí, Cué, amb només un punt. El vòlei rubí femení també va descansar aquest cap de setmana. Les rubinenques arribaven després d'una victòria d'autoritat a la pista del Paltroneto, 0-3, triomf que les ha situat cinquenes, 18 punts, que les manté a tocar de les places de salvació directa. La pròxima jornada serà la pista del Canet, quest de grup. El CEP Sant Jordi tampoc va competir. El femení, líder de Segona Catalana, arriba després d'una derrota ajustada a Sant Quirze, que no altera el seu lideratge. Es veuran les cares la pròxima jornada amb el Castellet, de la zona mitjana. El masculí ve d'una victòria important, que els ha permès escalar posicions i recuperar sensacions. S'enfrontaran al Barça, líders de la pista dels Blaugrana.
3: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
2: Apa, tu, ara sí que hem arribat a la fi del programa. En aquest dilluns us desitgem molt bona setmana, tant al Toni Bravo Rodríguez com un servidor Siscolar García.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Són les 2 de la tarda.
0: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dilluns, és 4 de maig avui i repassem els titulars d'aquesta jornada amb el David García Entrena. Ana María Martínez, alcaldessa de la ciutat, s'ha referit per fi avui a la informació apareguda la setmana passada sobre com serà l'hospital que s'ha de construir a Rubí. Segons la primera edil, i cito textualment, institucionalment no ha estat molt adequada aquesta manera de donar la informació.
2: Recordem que la informació que podeu llegir a radiorubí.cat va arribar a través d'una resposta de la consellera Olga Pané a una pregunta d'Esquerra Republicana. Segons Martínez, el govern local continua treballant de forma discreta amb la Conselleria de Salut aquest pla funcional i ha dit que el presentaran junts quan estigui engestit, segons la consellera, el juliol.
1: I encara parlem més de salut, perquè la plataforma de famílies del Centre de Salut Mental Infantojuvenil de Rubí han tornat a denunciar aquest matí aquí a la ràdio la manca de recursos i de professionals que tenen i com això està afectant, lògicament, l'atenció a la salut mental infantil i juvenil aquí a la ciutat.
2: Actualment, el servei atén més de 1.300 usuaris amb només 7 psicòlegs, una ràtio que les famílies consideren inassumible. En el cas de psiquiatria, només hi ha una professional en actiu per cobrir Rubí i Castellbisbal.
1: I avui resumirem el contingut de la sessió plenària celebrada el passat dijous, just abans del pont de 3 dies, amb força debat a la part de control, és a dir, a la part de les mocions que presenten les formacions polítiques.
2: Una de les que presentaven Esquerra, AUP i En Comú Podem i que va generar més debat va ser sobre la prova pilot dels Mossos de Paisà a alguns instituts catalans cap a Rubí. No es va aprovar aquest text, finalment. L'única moció que es va aprovar dijous, de fet, va ser la presentada per En Comú Podem sobre la llei de la dependència. A més, es van retirar 3 textos. De seguida us ho resumim tot.
1: I malgrat ser encara dilluns, comencem a mirejar cap al cap de setmana perquè el cantant Manu Guix presenta Galàxies aquest dissabte al Casino, un treball que conté 6 temes que parlen d'amor, de sexe i de pèrdues.
2: Aquest matí Guix ha passat pel programa Rubí al dia i ha parlat d'aquest darrer treball i d'altres qüestions. Manu Guix and the Veterans actuaran aquest pròxim dissabte a partir de les 8 del vespre. Les entrades costen 15 euros i estan disponibles a la plataforma Cubin, tot i que gairebé estan exaurides ja.
1: Pel que fa al temps, estrenem setmana amb una clara baixada de les temperatures respecte a l'anterior, amb risc de pluges també, tot i que seran minces. Sembla que el temps es mantindrà així pràcticament durant tota la setmana. El Luismi Pérez, des de la xarxa, ens amplia aquesta informació. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i, sobretot, amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, ha mostrat aquest matí la seva sorpresa per la manera com hem conegut, les característiques del centre d'alta resolució de l'hospital que s'ha de construir a la ciutat. La primera d'ells s'ha referit així a la resposta que ha fet la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta d'Esquerra Republicana sobre l'hospital i que és el que ha permès saber amb més detall com serà aquest futur centre. Martínez ha dit que institucionalment no és la forma més adequada de donar aquesta informació, ho dèiem als titulars. Segons l'alcaldessa, l'equip de govern segueix treballant de manera discreta amb la conselleria sobre com ha de ser aquest dispositiu. Martínez ha dit que el més important és que l'atenció sanitària sigui la que necessita la ciutat. Així ho explicava aquest matí fa només una estona davant de les portes de l'Ajuntament.
4: Nosaltres teníem una informació aproximada i s'estava treballant. El que no teníem era per escrit, que aquí el grup parlamentari en qüestió, el que demana, el que rep és una resposta per escrit en forma de resposta, no en forma de pla funcional ni en forma de document tècnic. El que no teníem era aquesta resposta detallada en forma de resposta. Sí que hem tingut reunions, sí que ens han mostrat documents, però aquesta resposta no, perquè nosaltres no hem fet una pregunta parlamentària. Nosaltres com a govern municipal el que estem treballant de forma seriosa és en la realitat d'un dispositiu que el que hem de tenir és un pla funcional aprovat pels serveis centrals del Departament de Salut i que sigui el que ha de donar lloc a un projecte executiu per poder construir el centre.
1: Recordem que la setmana passada Ràdio Rubí va publicar els serveis que en principi tindrà aquest hospital que ha de donar cobertura a la nostra ciutat, a Sant Cugat i a Castellbisbal. Recordem, ho coneixíem gràcies a aquesta resposta de la consellera Olga Pané. A mode de resum, el futur comptarà amb una trentena de consultes externes, una quinzena de gabinets i quiròfans per realitzar intervencions ambulatòries o, per exemple, també hi haurà diagnòstic per la imatge, entre moltes altres coses. De fet, podeu recuperar aquesta notícia a radiorubí.cat, on llegireu, on podeu llegir, vaja, els serveis que tindrà aquest hospital. A més, en aquesta mateixa resposta que dèiem, la consellera diu que la redacció d'aquest pla funcional del que estem parlant tota l'estona i fa uns quants mesos ja, podria estar enllestit el mes de juliol. La previsió, de fet, és que el projecte es pugui licitar al setembre i que es redacti el 2027. Si tot això es compleix, l'obertura del centre doncs no serà abans del període 2032-2034. Precisament, Martínez també s'ha referit a calendaris aquest matí a les portes de l'Ajuntament.
4: Parlant del 32, si pensem una mica qualsevol construcció d'aquest tipus, si pensem, no en aquesta, en qualsevol construcció, hi ha uns terminis que ningú es pot saltar. Primer, d'elaboració d'un projecte tècnic, que encara no està, d'un projecte executiu, que no està fet perquè el pla funcional ha de tenir llum verda definitiva, que no la té. Vull dir que en això, i després ha de passar tot la licitació, la construcció. Avui en dia parlar, a mi em desespera, però si ho pensem fredament, una construcció d'aquest tipus no triga menys. Mm-hmm. Que m'agradaria que fos abans, fa molts anys que m'agradaria.
1: L'alcaldessa ha dit que quan estigui enllestit aquest pla funcional, que segons la resposta de la consellera hauria de ser o podria ser el mes de juliol, es farà una presentació entre l'Ajuntament i la Conselleria de Salut amb tots aquests serveis que comentàvem. Seguim parlant encara de salut, perquè la plataforma de les famílies del Centre de Salut Mental Infantil Juvenil de Rubí denuncia que la manca de recursos i professionals està afectant greument l'atenció a nens i a joves a Rubí. Després d'una reunió amb responsables del CatSalut, les famílies asseguren que els compromisos anunciats no resolen els problemes estructurals que té aquest servei, especialment les llargues llistes d'espera i la falta de seguiment dels casos. La seva portaveu, Clàudia Woski, alerta que la freqüència de visites és insuficient per garantir un tractament adequat.
0: En molta, molta sort tenen una visita cada 2 mesos, per tant, evidentment, això no és tractament, seria una espècie com de seguiment puntual. Ideal seria setmanal, quasi bé, i estem molt lluny d'aquest fet. I, a més, tenim el gran problema de que, principalment, els professionals que tenim actualment a CESMIC, no, les places no estan totalment cobertes, per tant, no tenim ni tan sols el mínim que hauríem de tenir cobert, i, a més, que les places que tenim tampoc són les necessàries per tots els usuaris que hi ha actualment.
1: I és que ara mateix el servei atén més de 1.300 usuaris i només hi ha 7 psicòlegs, una ràtio que les famílies consideren completament inassumible. En el cas de psiquiatria només hi ha una professional en actiu per cobrir Rubí, però és que a més també cobreix Castellbisbal. Segons Woski, aquesta situació provoca que els problemes de salut mental es cronifiquin cada vegada més i acabin afectant tant l'entorn escolar com també la vida familiar.
0: Es cronifica. No es troba solució. Això passa, evidentment, a les escoles, perquè si un infant no té el paper burocràtic o l'etiqueta burocràtica de la patologia, a l'escola tampoc hi ha el recurs que fa falta i tampoc l'infant no està regulat com per poder tenir un dia a dia normal d'un infant. I moltes vegades són infants que tenen molt de patiment emocional i això es trasllada a les escoles. Evidentment, també es trasllada a casa a les famílies, que estem en una situació en la que no sabem què fer.
1: Pel que fa a aquest nou hospital de dia que dèiem, les famílies celebren la millora d'espais, però adverteixen que no solucionarà el problema de fons, la falta de professionals. Finalment, reclamen més transparència, una actualització del mapa sanitari vigent des de l'any 2008 i mesures molt més urgents per reduir unes llistes d'espera que consideren, com dèiem abans, inassumibles.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Doncs com explicàvem als titulars, anem a fer un repàs d'aquesta sessió plenària que va tenir lloc el dijous a la tarda, just abans d'aquest pont de 3 dies. Anem a repassar una mica les mocions que es van aprovar, les que no, i comencem amb una modificació pressupostària que sí es va aprovar i que permetrà destinar gairebé 800.000 euros a projectes aquí a la ciutat. La moció va tirar endavant amb els vots a favor de totes les formacions polítiques, a excepció d'Esquerra Republicana de Catalunya, que en aquest cas s'hi va abstenir. Aquests diners, de fet, han sobrat d'un altre projecte, el de les obres de millora de l'estadi municipal del 25 de setembre, que com va rebre una subvenció per part de la Diputació de Barcelona, doncs va permetre que sobressin aquests diners i que, per tant, es puguin destinar a altres projectes. I quins són? Doncs, per exemple, 300.000 euros per adequar aparcaments soterrats. També hi haurà 200.000 més per refugis climàtics o també per millorar barris com Carrosers i la Zona Nord, en aquest cas la seva connexió, o també, per exemple, per acondicionar aparcaments, en aquest cas, en superfície. En parlava la regidora de Serveis Centrals, Marta Oliva, en aquesta sessió plenària de dijous i explicava això.
5: El romanent aquest amb el que comptem ve d'un suport econòmic que ens ha fet la Diputació en aquest projecte i que, per tant, per això ens sobren aquests diners. Un cop tancat el projecte i garantides totes les obligacions pendents, podem destinar part d'aquest crèdit a actuacions que no poden esperar. Entre elles estan les millores d'espais públics, com pot ser el Parc Ibèric, la connexió de Can Rosés amb la Zona Nord o els refugis climàtics de la plaça Tarradellas. També els utilitzem per l'adequació de l'aparcament tant en superfície com soterrats i, per últim, per actuacions de planejament necessàries per un bon funcionament de la ciutat.
1: Per la seva banda, des d'Esquerra Republicana, la seva portaveu Montse Soler explicava el seu sentit de vot, que recordem va ser abstenció. Segons la portaveu, cal recuperar ja pàrquings, com per exemple el de la plaça Salvador Allende, que està tancat des de fa ja uns quants mesos, o el del DUI, tancat fa 7 anys. Per Soler és massa temps, perquè la ciutadania no pot disposar d'aquests dos espais i la ciutat necessita aparcaments. Així ho explicava també Montse Soler dijous a la tarda.
6: Perquè la ciutat necessita aparcaments públics. De fet, 2 dels 3 aparcaments municipals estan a dia d'avui tancats, amb la problemàtica que això suposa pels veïns i les veïnes de la ciutat. A més a més, aquestes intervencions que es proposen fer en aparcaments en superfície està bé com a solució temporal, però creiem que no és la solució. Per tant, esperem que s'agilitzin aquestes obres de reforma del pàrquing Salvador Allende i que els dos pàrquings que ara estan tancats, esperem que molt aviat estiguin oberts.
1: Per cert, que d'aquesta part més administrativa també es donava el vistiplau a una altra modificació pressupostària, uns 60.000 euros que aniran a parar al viver de Font del Ferro. Anem ara a les mocions que van presentar els diferents partits polítics. L'Alternativa d'Unitat Popular, per exemple, va aconseguir aprovar la moció que presentava sobre la protecció de Can Ramoneda, de Can Xarcavins i de Can Roig i també per promocionar funcions agrícoles d'aquestes zones. Hi van votar a favor Esquerra Republicana, la UP i Veïns per Rubí, i s'hi van abstenir el PSC i en Comú Podem Rubí, per tant l'equip de govern, el Partit Popular i Vox. La formació explicava dijous que l'Ajuntament ja ha aprovat tota una sèrie de mocions i des de fa molts anys, en el cas del Parlament de Catalunya també resolucions, però que malgrat tot això, aquestes zones continuen, no estan protegides com haurien d'estar. A més, el text i també la portaveu de la UP, Marina Dolcet, va fer referència al Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, és a dir, el Plater, que inclou la instal·lació d'una possible infraestructura fotovoltaica a l'entorn de Can Ramoneda i Can Xarcavins, un pla, per cert, que van mencionar la gran majoria de partits que van intervenir en aquest punt. El document el que fa bàsicament és determinar la distribució de les instal·lacions d'aprofitament d'energies renovables necessàries i que permeten la seva ordenació, l'eòlica, la terrestre i també la fotovoltaica, com dèiem, per aquesta transició energètica a Catalunya, que no acaba d'agradar del tot a formacions com, per exemple, la UP. La seva portaveu, la Marina Dolcet, parlava no només de la importància del ser el connector biològic que representen aquestes zones entre Collserola i Sant Llorenç del Munt, sinó també totes les activitats, per exemple, que s'hi poden fer de lleure sostenible o de proximitat. Escoltem el que deia Marina Dolcet.
7: Hem d'intentar no incrementar el risc d'incendi, pèrdua de la biodiversitat, pèrdua de la capacitat de la població per produir aliments, pèrdua també de generació d'ocupació laboral a nivell d'aquestes funcions agrícoles, etc. I que si el territori s'acaba no treballant, s'acaba abandonant i és el caldo cultiu perfecte per establir-hi plaques solars o edificis. Llavors, algú ens dirà, no, és que Rubí és industrial. No, ja ho sé que és industrial. Evidentment, és eminentment industrial. I alguns altres diran que hi ha espais més idonis per la producció d'agrícola al país. Des de la UP defensem que més enllà de grans parts agrícoles cal portar activitat agrària a cada poble i ciutat.
1: Dolcet deia que la UP presentarà al·legacions, aquest pla que dèiem, el Plater, el mateix que farà l'equip de govern, segons explicava el regidor d'En Comú Podem Rubí i regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano. De fet, destacava que Rubí, segons ell, està fent els deures.
8: També tenim una proposta de POM que el que fa és renunciar i deixar clar que l'expansió de la ciutat no ha d'ocupar aquests terrenys que també, en bona mesura, formen part de l'argumentari de la moció. Això són fets, fets inequívocs d'una voluntat. Més enllà d'això, si parlem pròpiament del Plater, que coincidim que ens ha de preocupar. Evidentment, presentarem al·legacions. No cal que l'acord 1 de la moció ens digui presenteu al·legacions. Fa molt de temps que estem treballant, tècnicament i políticament, a molts àmbits. I aquest treball, més enllà del que hem fet fins ara, donarà lloc a aclariments, a reunions, a al·legacions i protesta ferma el que calgui perquè la proposta es modifiqui.
1: També per part del govern local, el regidor socialista Rafael Hueto compartia aquesta opinió amb el seu company de govern, també posava com a exemple el document del POM i afirmava que el govern està fent tot el que té a les seves mans per protegir aquests territoris, Can Ramoneda, Can Xarcavins i Can Roig. Escoltem en aquest cas a Hueto.
9: Tot el que les competències, deia, de l'Ajuntament en planejament ens han permès. Vostè vol voler molt fort, tot el fort que vulgui, canviar la qualificació de sòl preventiu, però l'Ajuntament no pot. Ha de ser el Pla Territorial Metropolità de Barcelona el que ho faci. I en el moment en què es produeixi aquesta revisió, l'Ajuntament de Rubí defensarà els seus interessos també per a aquestes zones de la ciutat. En conclusió, compartim els objectius de la moció, però bona part del que proposen ja s'està realitzant.
1: Finalment, la portaveu d'Esquerra, Montse Soler, lamentava que la UP no hagués volgut fer una transacció que demanava Esquerra en aquest cas, que era canviar parc agrari per parc rural. Segons Soler, la moció de la UP presenta confusions entre objectius i instruments i, per tant, no la comparteixen del tot.
10: Des del nostre punt de vista, hi ha una certa confusió entre els objectius i els instruments. La sobirania alimentària i la recuperació agrària no s'assoleixen declarant un parc agrari. En aquest sentit, creiem que un parc rural és tècnicament més adequat perquè permet una gestió multifuncional del sòl, agrària, forestal i paisatgística, i sobretot és executable des del minut zero. Des que es declari aquest parc rural, aquesta aplicació és molt més immediata i, per tant, com deia, molt més realista.
1: Precisament es dona la circumstància que l'apartat d'assumptes urgents s'aprovava també de forma provisional una modificació del Pla General d'Ordenació per poder regular els usos de producció d'energia renovable. En aquest cas es va aprovar amb els vots a favor del PSC, Esquerra, Veïns i En Comú Podem, els vots en contra del Partit Popular i les abstencions de la UP i de Vox. Seguim repassant més mocions que es debatien i es votaven dijous a la tarda i anem a la polèmica sobre el pla pilot de la Generalitat d'enviar agents dels Mossos sense uniforme ni arma a 14 centres educatius catalans conflictius, cap dels quals aquí a la ciutat, que arribava al ple dijous amb una moció conjunta d'Esquerra, de la UP i d'En Comú Podem, que demanava més recursos educatius i no policials per afrontar una realitat existent. La moció no es va aprovar, però pels vots en contra del PSC, PP i Vox. Veïns per Rubí i va votar a favor. El text demanava precisament la retirada d'aquest pla pilot, a més de demanar més recursos educatius i socials. Xavier Corbera, d'Esquerra, considera que aquest pla pilot és un pedaç a un problema estructural.
11: No estigmatitzar centres públics amb això, especialment aquells que han estat escollits. Si vostè va fer una preinscripció educativa en un centre educatiu, vostè posaria com a opció en aquell centre educatiu on sap que hi ha un mosso d'esquadra? Perquè hi ha un mosso d'esquadra allà, perquè no en posaran una a cada lloc, és evident. No l'escollirà mai aquell centre perquè està estigmatitzat, és evident. Provocarem l'efecte contrari que es pretén.
1: La portaveu de la UB, Marina Dolcet, criticava que una solució com aquesta és més pròpia de governs de dretes que no de governs progressistes, com el del PSC de la Generalitat. En aquest sentit, Carlos Velarde, de Vox, també se sorprenia que sigui una mesura del PSC, tot i que la va celebrar perquè considera que els nens han d'aprendre que la policia no fa por i que hi són per garantir la seva seguretat. I per la seva banda, Víctor García, regidor d'Educació socialista, defensava aquest pla pilot del govern català.
12: No s'integren, torno a dir, no estan integrats, no s'integraran a l'estructura del centre. Ja ho hem dit, no entraran a l'aula, no van uniformats, no formaran part del claustre i no formaran part de forma activa de l'activitat merament docent.
1: Finalment, el portaveu del PP, Juan José Giner, deia que el seu partit també demana més recursos per l'educació, però es nega a contraposar-ho amb la seguretat, que considera que també cal augmentar-la. L'única moció que es va aprovar al ple de dijous va ser la presentada per En Comú Podem, que demanava que la inversió del govern espanyol perquè es compleixi la llei de la dependència arribi al 2% del producte interior brut, quan actualment és del 0,4%. Es va aprovar en aquest cas amb el vot favorable de tots els partits, a excepció de l'abstenció de Vox. Escoltem a Jordi Arnaiz, regidor d'En Comú Podem Rubí.
13: Aprovada per unanimitat, tots creien que el dret a aquest subjectiu de viure dignament amb una autonomia i una igualtat seria una realitat a dia d'avui. 20 anys després, malauradament, no podem dir que això sigui així. La manca de recursos, la insuficiència de compromís de les administracions, l'ausència d'aposta política sostinguda, ha fet que sigui una muntanya russa com s'aplica aquesta llei.
1: En el ple s'havien presentat més mocions, moltes però es van acabar retirant, com la de la Guspira via AUP i Esquerra Republicana, la de Veïns per Rubí sobre el transport dels estudiants amb sordesa i la de la AUP sobre la regularització de migrants. Precisament aquesta tarda, recordem, a les 4, hi ha una altra oportunitat d'assistir a la xerrada sobre regularització extraordinària, aquesta regularització que va engegar el govern espanyol fa uns dies, però encara hi ha temps fins al 30 de juny per poder-s'hi acollir. Com tota la xerrada, es farà a l'auditori del Ruiforme i el que pretén és bàsicament resoldre dubtes i revisar la documentació. La següent sessió es farà el pròxim dilluns, 11 de maig, també a les 4 de la tarda al Ruiforme.
14: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Deixem de banda aquest repàs que hem fet al ple de dijous, parlem d'altres qüestions, però encara parlem, vaja, de l'Ajuntament, perquè ha posat en marxa la segona edició de l'Escola d'Auxiliars de Mercat Polivalent, un projecte formatiu que s'adreça a persones en situació d'atur i que vol facilitar la inserció laboral en el sector del comerç alimentari. La iniciativa ja es va fer l'any passat amb finançament de la Diputació de Barcelona i es consolida ara amb una nova convocatòria que impulsa bàsicament el consistori. El programa maneix de la necessitat detectada al mercat laboral de trobar personal amb coneixements bàsics en determinats oficis, com ha explicat aquest matí la Pilar Rodríguez, que és la tècnica del Servei de Comerç de l'Ajuntament.
15: Sí, vale. De fet, això està adreçat a aquesta segona edició, que és amb una petita part de cofinançament de la Diputació igualment, però el gran gruix és de l'Ajuntament. O sigui, vam pensar que valia la pena, no?, continuar incidint en aquesta formació per donar resposta una mica a una necessitat que hi ha en el mercat laboral. És una fornada nova, diguéssim, vale? I està previst per unes 15 persones, màxim. Llavors, també està previst, o sigui, hi ha una fase de teoria i hi ha una fase més pràctica. Les persones que vinguin faran peixateria, carnisseria i xarcuteria.
1: Aquest curs començarà el pròxim 18 de maig, tindrà una durada total de 122 hores i combinarà formació teòrica i pràctica. Tot i que inclou continguts com la manipulació d'aliments, la prevenció de riscos laborals o l'atenció al client, el pes principal recau en la pràctica. Els participants han de tenir més de 16 anys, han d'estar en situació d'atur sense necessitat de tenir una experiència prèvia en aquest sector. Des del Servei de Comerç es fa, de fet, una valoració molt positiva de la primera edició, feta l'any passat, ja que alguns dels participants van aconseguir inserir-se laboralment. També ho ha explicat aquest matí la Pilar Rodríguez.
15: De les pràctiques que es va fer al mercat municipal hi ha un tant per cent petit, perquè al final el curs crec que el van acabar unes 8 persones. Llavors, d'aquest número hi ha algunes persones que han continuat treballant, no només al mercat, sinó en algunes botigues d'alimentació de la ciutat i després altres persones que han anat a treballar fora de la ciutat també. Jo crec que la valoració és positiva. En aquesta edició incidim una mica més també en l'orientació laboral, que és molt important. I després hi ha una cosa important també, que és que està orientat una mica a gent que vulgui emprendre en una parada de mercat.
1: Paral·lelament, el mes de maig, aquest mes de maig, arriba carregat d'activitat comercial a la ciutat. L'Ajuntament col·labora en aquesta primera edició de la Ruta de Tabacs de Primavera, que començarà aquest pròxim dijous i que seguirà tots els dijous del mes. I també, per exemple, la celebració de la botiga al carrer. En aquest cas es farà el 30 de maig, una iniciativa doncs que ja està consolidada, organitzada per l'Associació de Comerciants de la nostra ciutat i que compta amb també participació de comerços i activitats d'animació al llarg de tota la jornada. I ahir, que era 3 de maig, el tren Granota dels Ferrocarrils va iniciar una nova temporada, per tant, podeu participar-hi ja si voleu. El recorregut és entre les Planes i les estacions de Terrassa i Sabadell, un tren que podreu aprofitar el primer diumenge de cada mes fins al desembre, amb l'única excepció dels mesos de juliol i agost. Per tant, funcionarà el 7 de juny, el 6 de setembre, el 4 d'octubre, l'1 de novembre i el 6 de desembre. I hem de recordar que aquest recorregut també para a la ciutat, a l'estació Rubí Centre, concretament. Recordem que aquest tren Granota va ser declarat l'any 2023 bé cultural d'interès nacional i que va tornar a entrar en funcionament a principis de l'any passat, a 2025. De fet, en el seu primer any de tornada van registrar 4.000 viatgers, aquest tren històric. Ho explicava el director de Planificació Estratègica, Ambiental, Social i Governança dels Ferrocarrils, Carles Casas, en una entrevista a principis d'any aquí a Ràdio Rubí. I, de fet, ens explicava que un dels factors claus d'aquest èxit de l'any passat, d'aquests 4.000 viatgers, és el component intergeneracional i que va adreçat, a més, a un públic, lògicament, molt familiar.
16: Sí, que és un públic molt ampli, molt familiar, i que no cal que sigui especialment aficionat al ferrocarril, sinó que és per conèixer el que és una part molt interessant de la història i del nostre territori i de com s'ha construït, no, el territori com està ara. Doncs no s'entendria segurament part del Vallès sense aquesta línia ferroviària.
1: Recordem que si voleu gaudir d'aquest tren Granota es pot fer amb un bitllet integrat o amb un títol propi de ferrocarrils, amb una tarifa que variarà en funció de les estacions d'origen i de destí del trajecte. Podeu consultar tota la informació sobre aquest tren a turistren.cat.
14: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I Manu Guix presenta Galàxies aquest dissabte al Casino de Rubí. El cantant català acaba de treure un EP amb 6 temes amb títols relacionats amb els astres i que parlen d'amor, de sexe, de pèrdues i, en general, de la importància de viure plenament. Manu Guix va començar a tocar el piano des de molt petitet. L'any 1987 va començar la seva formació al Conservatori de Barcelona i amb 19 anys va marxar becat per continuar la seva formació a Liverpool. És autor de diversos musicals, guardonats amb diversos premis Butaca, a més, i també és conegut des de la dècada dels 2000 per la seva faceta més televisiva a programes com, per exemple, Operación Triunfo. Manu Guix és compositor, és productor i com a intèrpret ha fet 6 discos. Galàxies és un disc format per 6 temes musicals amb un clar estil funky i que parlen del que dèiem, de l'amor, del sexe, però també de certa crisi existencial. El cantant català ha explicat al magazín Rubí al Dia que aquest és un dels seus treballs més lliures, tant per les lletres com per l'estil musical i la producció.
17: I crec que és el disc en el que he sigut més sincer, tant a nivell de lletres com a nivell musical, no? Realment m'he deixat endur per la música que jo sento, per la música que a mi més m'agrada, i jo no puc evitar. Jo he mamat de la Motown, he mamat de tota la música negra dels Estats Units, he mamat molt de Stevie Wonder, i això doncs es transmet una mica, no?, amb la música que faig, amb la música que a mi m'agrada. El que sempre he fet a la vida és envoltar-me de músics millors que jo, perquè així jo semblo que sóc més bo del que sóc. I aquest és el cas, vull dir, veureu una banda d'instrumentistes increïble, un concert sobretot molt energètic. A mi el que m'agrada és l'energia.
1: Doncs Manu Guix actua dissabte a partir de les 8 del vespre. Les entrades costen 15 euros i estaran disponibles a la plataforma Covid, tot i que gairebé estan exaurides, per tant no trigueu gaire a comprar la vostra entrada.
14: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.

0: Pràcticament 2:45 de la tarda, moment d'escoltar les notícies de la xarxa. A partir de les 4 torna el David García amb la informació local que resumirà a partir de les 8 del vespre a l'informatiu vespre. I ja sabeu, radiorubí.cat i les nostres xarxes socials. Que passeu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat els darrers 16 anys. Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat, entre elles l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre, president de Foment, lamenta aquesta situació.
4: Des de Foment considerem que aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable.
2: Una demanda que coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància, avui amb la represa a la línia R15. És dilluns 4 de maig de 2026 i tenim més titulars. Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i ha creat 10.000 llocs de treball. S'hi aposta per la indústria vinculada a la defensa. Sònia Kerr.
5: Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta del Parlament Europeu, segons la qual un de cada quatre catalans argumentaria la despesa en defensa. El vicepresident augmentaria, volíem dir, la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
6: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquest món incert i perillós.
2: La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya.
5: Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies.
2: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat dissabte estigui vinculat al jihadisme.
5: Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament.
2: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
5: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms com Theodor Currensis i Simon Radel.
2: Als esports, el Barça tornarà a ser a la final de Lliga de Campions femenina. Anna Freixa.
7: Va imposar-se per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldi.
2: I fem un cop d'ull al temps, volem saber com han d'evolucionar les pluges que ens afecten a bona part de Catalunya. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i sobretot amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis. Mi, al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació. Sònia Kerr passa en 3 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures acumulat els últims 16 anys a Catalunya. Uns diners que haurien de destinar-se a prioritats com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Pla de Rodalies. La patronal reclama, per això, unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
4: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
9: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
2: Tot plegat el dia que el servei de Rodalies i mitjana distància ha començat a reprendre, això sí, tímidament, la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry. Així tot, malgrat aquesta recuperació, en diversos punts hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat. La Nova Ràdio de Reus, David Fernández.
10: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
3: Notícies en xarxa.
2: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb 3 pols clars a Catalunya. L'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
12: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
11: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
2: Doncs en aquest context, un de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa, ho diu una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra es dispara fins al 40% entre els joves de 18 a 24 anys i forma part d'un estudi d'opinió que s'ha fet en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. S'ha fet a ciutadans de la Unió Europea, residents a Catalunya, de 18 anys o més. Marc Pijuan, bon dia.
13: Bon dia, Marta. També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
6: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
13: A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
14: Anem ara fins a Madrid perquè l'exministre José Luis Ábalos s'ha desmarcat davant el Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
5: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella Jessica Rodríguez de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
15: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
16: No conocí ninguna.
15: ¿Con anterioridad?
16: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
15: ¿Se había hablado usted con Víctor de Aldama de la adquisición de este material?
16: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
5: La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
14: Falten 20 minuts per les 3. Tornem a Catalunya. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol. Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i també un accés gratuït a les famílies. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
18: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
17: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
14: Atenció a aquesta xifra. El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga ara a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, és a dir, aquells que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Carina Bellbé.
9: Bon dia. Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema d'ICIREC, el registre civil digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però, per contra, impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
19: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats,
9: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: Preocupació pels incidents violents registrats els darrers dies a Catalunya. Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits aquesta matinada al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. De moment no hi ha detinguts i tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on han passat els fets ja havia estat tancat per funcionar com a after sense llicència. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Abarta.
20: Cap a 6:45 de la matina del veïnat de la Torrassa s'ha despertat amb soroll de trets.
21: Sentí jaleo, me asomé al barcó, estuve mirando un ratito, vi que se discutía, pero no lo veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía. Una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca, y nada más.
22: Ya dos puertas hay follón... Como esta noche, no vaya.
20: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 beines de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrogar diversos testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors dels trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per

0: l'acte oficial té com a objectiu expressar el condol institucional i el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una dona ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer de Joan Miró, on la víctima va ser atacada amb una arma blanca. Segons fonts oficials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir-hi. L'actuació coordinada de la policia local i els Mossos d'Esquadra van permetre la detenció del presumpte autor pocs minuts després del crim. La ciutat es troba avui en la seva segona jornada de dol oficial amb les banderes del municipi onejant a mitja asta. Durant la concentració d'aquesta tarda es guardarà un minut de silenci en memòria de la víctima i com a mostra de suport als seus familiars. Des del consistori s'ha refermat el compromís amb la seguretat ciutadana i la col·laboració permanent amb les autoritats judicials per a l'esclat del cas.
1: Precisament, el Partit Popular critica el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents succeïts aquest cap de setmana. El Partit Popular demana que comparegui el president al Parlament. Esquerra, de la seva banda, ha demanat informació al govern. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
3: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'han anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap a allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
2: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
4: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
2: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
1: Passem avui també per les Terres de l'Ebre, ja que la Fira de l'Oli torna aquest cap de setmana a Jesús, al Baix Ebre, amb una bona perspectiva gràcies a l'excel·lent campanya després de la sequera. La 31a edició consolida l'esdeveniment amb 60 mostres presentades al concurs d'olis i una presència del 50% d'expositors vinculats a l'oli al pavelló firal. Canal T, Dani Camacho.
5: La programació de la fira inclou també activitats per posar en valor tota la cadena de producció, des del conreu de l'olivera fins a la comercialització, amb la participació de cooperatives i productors locals. La fira se consolida així com un espai de promoció econòmica i cultural al voltant de l'oli, amb una campanya que enguany arriba amb bona producció i previsions positives per al sector. Ho explica el president de la fira, José Ramón Vallés.
6: Ha millorat en el sentit més expositors, més oli. Si normalment teníem una participació al tas dels olis sobre 40 mostres, enguany hem arribat a les 60. Això que vol dir que la collita ha anat bé. O sigui, la fira és oli. Si la volguéssim fer més àmplia, potser llevaríem el valor a l'oli.
5: El certamen manté el seu caràcter professional i festiu amb jornades tècniques dedicades a noves vies de negoci com l'oleoturisme, la gastronomia i l'exportació, així com demostracions de maquinària agrícola i la participació d'entitats del territori.
1: L'actualitat local ens porta avui també a Girona, que s'ha despertat amb vaga d'escombriaires a causa de la falta d'acord amb l'empresa concessionària. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals. Girona FM, Pau Villafañe.
7: La plantilla de Girona Besneta situa l'IPC com a principal escull per tancar un preacord que permeti desconvocar la vaga d'escombriaires i acusen l'empresa de voler-los enfrontar amb l'Ajuntament. El comitè d'empresa subratlla que ha de ser Girona Besneta qui cobreixi la pujada de sous més enllà del que recull el contracte. Els treballadors que s'han concentrat a les portes de l'empresa critiquen que se'ls hagi pressionat per aixecar l'aturada deixant en espera punts fonamentals del conveni com els torns de treball o l'obligatorietat de treballar en festius. Gregori Soto és el portaveu del comitè d'empresa.
8: Al final les vagues es fan quan es poden fer i quan un té més poder per reivindicar. Nosaltres no volem afectar el temps de flors, però el que volem és que se'ns deixi de mentir i des d'un principi se'ns ha estat mentint i aquesta és la sensació que tenim. No pot ser que girem el discurs a 3 hores abans de que comenci la vaga, mentre les 3 setmanes abans el discurs ha estat ben diferent.
7: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha exigit a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga. En un escrit a X, Salelles admet que la decisió tindrà un efecte directe en el servei i que la voluntat d'afectar els gironins i temps de flors és òbvia.
1: I en relació encara als residus, Manresa és una de les ciutats de Catalunya que més recicla. La capital del Bages ha passat de recollir un volum del 27% de residus a superar el 71% de recollida selectiva en només 3 anys. L'alcalde Marc Aloi ho atribueix al nou model de contenidors tancats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.

0: La clau de l'èxit ha estat el nou sistema de contenidors tancats pels veïns i el porta-porta per les botigues i equipaments, una estratègia que ha permès buidar l'abocador de forma dràstica. Si el 2023 s'hi enviaven més de 1.600 tones mensuals, ara la xifra s'ha desplomat fins a quedar per sota de les 600. L'alcalde, Marc Aloi, treu pit d'aquestes dades.
1: Gairebé podem afirmar, i no tenim les dades ara comparades a totes les ciutats del país, però gairebé segur que som la ciutat gran del país que més recicla.
0: Aquest canvi no només beneficia el medi ambient, sinó també la butxaca dels manresans. L'Ajuntament s'ha estalviat uns 800.000 euros que haguessin repercutit en els ciutadans. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, posa el model de la ciutat com a exemple per la resta de poblacions catalanes.
2: Manresa s'està convertint en un referent amb les grans ciutats de com s'han de fer les coses. És un canvi complicat, porteu un any.
0: Tot i això, les dades encara poden millorar i Manresa començarà a multar les llars que no reciclin amb una penalització de 88 euros.
3: I és moment per la cultura. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whittaker o els directors Theodore Currensis i Simon Rattle. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
5: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
4: El compositor nord-americà Eric Whittaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en tres concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. Dos concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigides per Theodore Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
6: Que dura, no espera, remarse en el agua fiera.
3: I abans dels esports, escoltem com ha anat el concert de l'Último de la Fila, 30 anys després de la seva dissolució, han tornat a sonar en directe a Barcelona. I ho tornaran a fer, serà aquest dijous vinent, en una segona cita, també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: 56.000 seguidors han omplert de besta a l'estadi sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han deleitat al públic amb grans clàssics del repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibelicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de l'Último de la Fila després del debut a Fuengirola el 25 d'abril.
1: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça jugarà una nova final de la Champions femenina.
2: Bon dia, sí. Va imposar-se per 4-2 al Bayern de Munic en la tornada a les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olímpic de Lyon de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia de la classificació i de trobar-se novament amb Giraldez a la final.
3: Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment, és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
2: I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se per 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. I aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments del play-off en descens a primera i a segona federació. A primera federació hi ha el Reus com a únic català intentant doncs aconseguir aquesta categoria. Ha quedat emparellat amb Osasuna. En la fase d'ascens de segona federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places s'hauran d'acabar aconseguint en l'última jornada i es les jugaran Hospitalet Vilanova i Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana s'enfrontarà al vencedor de la fase gallega. I un altre sorteig, en aquest cas de la Copa del Rei d'handbol, ha aparellat el Barça amb el Valladolid als quarts de final. Es jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant. En bàsquet, l'Espart Girona ja és a les semifinals del play-off del títol, va superar en la tornada dels quarts al Leganet, el Leganés, i ara s'enfrontarà a les semifinals al València Bàsquet. Escoltem Ainhoa López, jugadora de l'Espart Girona.
4: Vam aprendre del partit passat que poder ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit, i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit, tant després de la mitja part, quan ja el resultat era favorable, com a l'inici, no?, que d'això es tracta.
2: Dijous serà l'anada a València i diumenge el desenllaç a Fontejau.
1: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre a les 2. Bona tarda.

La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha mostrat aquest matí la seva sorpresa per la manera com s'han conegut les característiques del centre d'alta resolució o hospital de dia que s'ha de construir a Rubí. La primera edil s'ha referit així a la resposta per part de la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta d'Esquerra Republicana que ha permès saber més detalls de com serà aquest hospital, tal com us explicàvem a Ràdio Rubí la setmana passada.
2: Nosaltres teníem una informació aproximada i s'estava treballant. El que no teníem era per escrit que aquí al grup parlamentari en qüestió el que demana, el que rep és una resposta per escrit, en forma de resposta, no en forma de pla funcional ni en forma de document tècnic. El que no teníem era aquesta resposta detallada en forma de resposta. Sí que hem tingut reunions, sí que ens han mostrat documents, però aquesta resposta no, perquè nosaltres no hem fet una pregunta parlamentària. Nosaltres com a govern municipal el que estem treballant de forma seriosa és en la realitat d'un dispositiu que el que hem de tenir és un pla funcional aprovat pels serveis centrals del Departament de Salut i que sigui el que ha de donar lloc a un projecte executiu per poder construir el centre.
1: Recordem que, segons aquesta informació, el futur hospital comptarà amb una trentena de consultes externes, una quinzena de quiròfans per intervencions ambulatòries sense ingrés, un servei de diagnòstic per la imatge i tractaments mèdics en horari diurn sense necessitat d'ingrés nocturn. Del que no disposarà és de llits d'ingrés per intervencions quirúrgiques, observació d'urgències o recuperació de pacients.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Manu Guix presenta Galàxies aquest dissabte al Casino de Rubí. El cantant català acaba de treure un EP amb 6 temes amb títols relacionats amb els astres, que parlen d'amor, de sexe i de pèrdues, i en general, de la importància de viure plenament. El cantant català ha explicat aquest matí al magazín Rubí al Dia que aquest és un dels seus treballs més lliures, tant per les lletres com per l'estil musical i la producció.
3: I crec que és el disc en el que he sigut més sincer, tant a nivell de lletres com a nivell musical, no? Realment m'he deixat endur per la música que jo sento, per la música que a mi més m'agrada, i jo no puc evitar. Jo he mamat de la Motown, he mamat de tota la música negra dels Estats Units, he mamat molt de Stevie Wonder, i això doncs es transmet una mica, no?, amb la música que faig, amb la música que a mi m'agrada. El que sempre he fet a la vida és envoltar-me de músics millors que jo, perquè així jo semblo que sóc més bo del que sóc. I aquest és el cas, vull dir, veureu una banda d'instrumentistes increïble, un concert sobretot molt energètic. A mi el que m'agrada és l'energia.
1: Concretament, aquests músics que formaran la banda de Veterans seran el Jordi Roquer a la guitarra, el Jordi Franco al baix, el Toni Pagès a la bateria, l'Oriol Cusó al saxo i el Jaume Penya a la trompeta. L'actuació es dividirà en dos blocs, un primer amb temes de sempre i un segon en el qual interpretaran les 6 cançons de Galàxies. Manu Guix and the Veterans actuaran aquest dissabte 9 de maig a les 8 del vespre al Casino. Les entrades costen 15 euros i estan disponibles a la plataforma Cubin, tot i que atenció, perquè estan gairebé exaurides.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, d'un cap de setmana força dens, se'n destaca l'èxit del waterpolo masculí rubinenc. Siscula García.
4: El Club Natació Rubí en categoria masculina disputarà una de les places per a Europa després d'acabar la fase regular en la 8ª plaça, amb una última jornada en què ja de per si van fer història guanyant a la piscina del tot poderós Terrassa amb el 14-15 combinat amb la punxada del cavall. Els nostres han acabat en la 8ª plaça i sobretot eviten haver de disputar el play-off de permanència a la divisió d'honor en primera nacional femenina. Derrota en l'últim partit de fase regular del Club Natació Rubí a casa i davant del Pontevedra, 6-7 ara, però ja en haver acabat primeres, lluitaran per l'ascens a la divisió d'honor. I pel que fa al futbol, la Unió Esportiva Rubí guanyava in extremis al Prat, 3-2, i es té a tocar, tot i que necessita encara punts, la permanència en Lliga Elite, també la té ben a prop en primera catalana, el 20, tot i perdre davant del Camp Julió aquesta jornada 2-1, empatava davant del Solsona 2, l'Olímpic de Can Fatjó, que està un punt de la salvació en segona catalana.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La plataforma de famílies del CESMIC de Rubí denuncia que la manca de recursos i professionals està afectant greument l'atenció a la salut mental infantil i juvenil a la ciutat. Després d'una reunió amb responsables del CatSalut, les famílies asseguren que els compromisos anunciats no resolen els problemes estructurals del servei, especialment les llargues llistes d'espera i la falta de seguiment dels casos. La portaveu de l'entitat, Claudia Wojski, alerta que la freqüència de visites és insuficient per garantir un tractament adequat.
2: En molta, molta sort tenen una visita cada 2 mesos, per tant, evidentment, això no és tractament, seria una espècie com de seguiment puntual. Ideal seria setmanal, quasi bé, i estem molt lluny d'aquest fet. I, a més, tenim el gran problema de que, principalment, els professionals que tenim actualment a CESMIC, no, les places no estan totalment cobertes, per tant, no tenim ni tan sols el mínim que hauríem de tenir cobert, i, a més, que les places que tenim tampoc són les necessàries per tots els usuaris que hi ha actualment.
1: Actualment, el CESMIC atén més de 1.300 usuaris amb només 7 psicòlegs i, en el cas de psiquiatria, només hi ha una professional en actiu per tot Rubí i Castellbisbal. Pel que fa al nou hospital de dia, que ha d'obrir portes abans de l'estiu al carrer Verge de Fàtima del Progrés, les famílies celebren la millora d'espais, però adverteixen que no solucionarà el problema de fons, la falta de professionals.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Ajuntament ha posat en marxa la segona edició de l'Escola d'Auxiliars del Mercat Polivalent, un projecte formatiu adreçat a persones aturades que vulguin facilitar la inserció laboral en el sector del comerç alimentari. La iniciativa, que ja es va dur a terme l'any passat amb finançament de la Diputació a través dels Next Generation, es consolida ara amb una nova convocatòria impulsada principalment pel consistori. El programa neix de la necessitat detectada al mercat laboral de trobar personal amb coneixements bàsics en oficis com la peixateria, la carnisseria o la xarcuteria. Sentim Pilar Rodríguez, tècnica del Servei de Comerç.
3: Sí, de fet això està adreçat aquesta segona edició, que és amb una petita part de cofinançament de la Diputació igualment, però el gran gruix és de l'Ajuntament. O sigui, vam pensar que valia la pena, no?, continuar incidint en aquesta formació per donar resposta una mica a una necessitat que hi ha en el mercat laboral. És una fornada nova, diguéssim, vale? I està previst per unes 15 persones, màxim. Llavors, també està previst, o sigui, hi ha una fase de teoria i hi ha una fase més pràctica. Les persones que vinguin faran peixateria, carnisseria i xarcuteria.
1: El curs començarà el pròxim 18 de maig i s'allargarà fins al 19 de juny amb 122 hores de durada i una combinació de formació teòrica i pràctica.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació esportiva, molts resultats amb varietat de signes, però un de molt destacat. Siscolera García.
4: El Club Natació Rubí, en categoria masculina, s'ha lliurat en guany de disputar les fases de permanència en divisió d'honor. Guanyava a Terrassa 14-15 aquest cap de setmana i, combinat amb el resultat del cavall, acabat en 8a plaça. Disputaran en segona fase una de les posicions per lluitar l'any que ve a Europa. En categoria femenina, derrota la primera en fase regular del Club Natació Rubí, 6-7 davant del Pontevedra, però acaben lligues com a primeres. Ara lluitaran per l'ascens al retorn a la divisió d'honor del waterpolo. Pel que fa al futbol sala, recordin, presència a la Copa de la Reina de l'Esportiu Rubí, que perdia en quarts davant de l'Alcorcón 0-6, però ja han fet història en una competició que va guanyar el Melilla. I en hoquei patins en línia, es queda sense optar el títol de Liga Elite Masculina al conjunt de masculí, i és que va perdre en el segon dels partits davant del Tenerife Guanches 5-3 i ja han quedat fora en aquest playoff. Les noies perdien davant del Valladolid, tenen dues oportunitats a casa per fer-se amb el títol el pròxim cap de setmana.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
2: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: A Peu de Camp. Tots fem esport.
3: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
4: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El Món és Digital. Avui us proposo una conversa que potser ens incomoda una mica, perquè quan parlem d'intel·ligència artificial sovint pensem en oportunitats, en eficiència, en innovació. Però cada cop més apareix una altra cara, la del poder, el control, la vigilància i fins i tot la guerra feta des de la intel·ligència artificial. L'altre dia, parlant amb l'Héctor Sankowski, que és el nostre convidat d'avui, va sortir una idea que em va quedar al cap. Potser la distopia ja no és només ficció, potser està començant a ser una realitat en construcció. Perquè les preguntes que sorgeixen és qui està decidint cap a on va la intel·ligència artificial, amb quins interessos i, sobretot, quin paper hi tenim nosaltres com a ciutadans. De tot això en volem parlar avui, amb calma, però sense ingenuïtat.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
4: Bueno, bé, Héctor, abans de tot, com sempre, donar-te la benvinguda. Gràcies per estar un cop més aquí amb nosaltres. Si em permets, l'altre dia estàvem parlant de molts temes, com sempre, al voltant de la intel·ligència artificial, i vas dir una cosa que me la vaig apuntar, perquè em va agradar la frase tan llarga i contundent, i ara te la llegeixo. Més o menys vas dir: la intel·ligència artificial ja no és només una promesa tecnològica, sinó una eina real de poder, control, guerra informativa, consum energètic i transformació social. I recordo que després et vas quedar tan descansat. Però ara m'agradaria que aquesta frase doncs eclosionés aquí al programa i ens expliquis què és això, que aquest moment que estem arribant ja amb la intel·ligència artificial.
6: Bueno, a veure, primer, bones tardes a tothom que estigui escoltant el programa, totes i tots. Gràcies novament, Tomàs, per la possibilitat de que pugui participar. Gràcies també al oient que té la paciència d'aguantar aquests rotllos que fiquem tan tecnològics i tan conceptuals, però a vegades intentem aterrar, i començaré per l'aterrament. Mireu, quan la gent va començar a parlar dels llenguatges naturals, que del qual Tomàs és un expert perquè ell fa molts anys que treballa a la informàtica i tot això, de fet, o sigui, hi havia com una idea de que hi hauria algun dia en el qual podríem parlar amb la màquina i la màquina no tindria, nosaltres no tindríem ni que escriure ni res, no? Te'n recordes quan va començar a parlar el llenguatge natural, que de fet és la base, diguem-ne, de la intel·ligència artificial. Avui no parlarem de l'origen de la paraula, perquè hi ha molt debat sobre això. Però, i això és els anys 50-60, diguem-ne, no? O sigui, no estem parlant de que això fa 3 dies, o sigui, fa molts anys s'està parlant d'això. De fet, en la pràctica, quan comencen a fer-se les primeres màquines, apareix això. Per tant, diguem-ne, en un moment determinat en la història, diguem-ne, de la tecnologia i en la història també de la ciència, va haver-hi un moment en el qual tothom veia de què habria, que és la primera cosa que jo afirmo. Es va veure que havia una esperança, que havia alguna eina que s'ajudaria a arreglar moltes coses, millorar, fer processos més ràpids, etcètera. Hem de recordar que molts dels processos que avui dia estan molt, molt estandarditzats amb la intel·ligència artificial ja existien amb mecanismes, diguem-ne, els chatbots i companyia, diguem-ne, no és una cosa que hagi sortit de la nada, diguem-ne, no ha sortit del no res, ha sortit, diguem-ne, d'una evolució natural. Ara bé, Què ha passat? Diem-ne, no? Jo també deia, l'altre dia, comentava el tema de la distopia, no? Perquè jo crec que quan pensàvem en els temes, hi ha tres o quatre distopies, o sigui, no utopies, sinó negatives, més que negatives, diferents, diguem-ne, no? Que van sorgir, no? I que estan representades en pel·lícules, no? Des de Matrix, podem dir Terminator, podem dir 2001, hi ha com situacions, és el HAL 9000, bueno. Què passa? Que ara s'estan materialitzant no de la mateixa manera, malgrat que avui Elon Musk ha dit que Robert Altman el que vol crear és un Terminator, no sé si l'has llegit en algun lloc, diguem-ne, ha dit en un judici que estan avui que s'està realitzant, que al final estan parlant de peles, de pasta, d'euros, diguem-ne, no estan parlant d'altra cosa, però el tio li diu, no, és que aquest senyor el que vol crear és un Terminator que acabarà amb la humanitat. El que sí és cert és que, diguem-ne, la intel·ligència artificial ha accelerat processos que van des del control del dron, que és una cosa molt mecànica, però, ojo, amb un efecte molt concret i que nosaltres ja ho hem parlat en alguna tertúlia, perquè en quin moment el dron pot autonomitzar-se i prendre la decisió de, perquè, clar, el dron tu lo programes per atacar un objectiu, però resulta que hi ha civils al costat de l'objectiu. I aleshores, en quin moment, si tu perds el contacte, el dron agafa l'autonomia de dir, com no tinc ningú que em digui el que tinc que fer, no, l'estic expressant en verbs humans, però el dron no pensa d'aquesta manera, òbviament. No és que no pensa, és que no pensa. Actua. Si ell té la missió, diguem-ne, d'atacar, hagi o no éssers humans, o sigui, danys col·laterals, ell pot atacar. Però també podem anar al tema de com, diguem-ne, pot inventar una narrativa, que això podria ser una fake, podria crear elements, diguem-ne, de distorsió de la realitat, podria crear fins i tot imatges falses, diguem-ne, que és el que ha passat, per exemple, ahir, que va haver-hi un conflicte d'estat, diguem-ne, no?, entre l'Aitor Esteban i el PSOE, diguem-ne, no?, perquè van crear una imatge amb intel·ligència artificial i això va crear un conflicte d'estat, diguem-ne, no?, poca broma, no?, o el propi Trump, que surt per una web vestido de papa o vestido de Cristo o vestido de no sé què, diguem-ne, no?, o sigui, això pren una idea, diguem-ne, d'una informació que es pot construir amb la intel·ligència artificial i que pot orientar la informació d'una manera o una altra. O, en un altre registre, un altre concepte, també es podria ajudar a la transformació social i a la millora de la humanitat, perquè accelerar, per exemple, el procés de descobriment de les contraindicacions que pot tenir una vacuna contra la malària que està experimentant justament la Fundació Bill Gates en base a elements d'intel·ligència artificial, pot accelerar el procés 20 o 30 anys, diguem-ne, de combat d'una malaltia que fa estragos a Àfrica. O sigui, aquest apareix com un element, diguem-ne, en el qual hi ha masses components en el qual comencen a haver-hi debats paral·lels molt complicats que tenen que veure des de l'ètica fins a l'exercici del poder. Diguem-ne, no, perquè no ens enganyem, qui tingui, que això és una mica el que debatem amb el tema de Palantir i amb el tema del manifest aquest que va fer l'Àlex Karp, la gent de Palantir, que és aquest manifiesto de para l'aliança, per a simplificar, per al veí...
7: No, simplificar-lo. Després vull preguntar-te a Palantir. Sí que m'agradaria que parléssim
6: de Palantir. Estem parlant de poder. Estem parlant, diguem-ne, de que en aquest moment, gràcies a la intel·ligència artificial, un banc té una capacitat de tenir una quantitat de dades meves, de la meva compte, però de tot el meu entorn econòmic, diguem-ne, que abans no tenia. I sobretot una gran capacitat amb el sistema multiagents, que vol dir diversos sistemes d'anàlisi d'una situació, no? Com diversos, un anàlisi econòmic, un anàlisi fins i tot sociològic, un anàlisi fins i tot conductual, de què cosa s'ha fet, de com ho compro, no? Un anàlisi, i me fa un perfil que abans, diguem-ne, no era tan fàcil de construir. I ara, amb un sistema multiagent, jo podia fer perfectament un perfil teu, Tomàs, que tingui multivariables, que abans me costava molt de correlacionar-les i ara no em costen tant. No solament això, que ara ni les tinc que programar. Jo avui he fet un petit programa, diguem-ne, no, de temes per a un polígon industrial, me l'estic inventant, d'anàlisi de la seva situació energètica, en el qual el tio captura dades de les companyies elèctriques, mobilitat en la zona, no sé què, no sé quant, i d'això me fa un pack que abans tenia que juntar dada, barreja, ara no, ara m'ho fa tot automàticament sense aprendre a programar. Amb un programa que seria el Python, que per als que no coneixen el tema, simplement és un programa, diguem-ne, al final és un llenguatge de programació que serveix que en el qual se suporta moltes les activitats, diguem-ne, d'intel·ligència artificial. Aleshores, clar, aquí tenim un canvi radical i sobretot el tema del poder, perquè el poder, tant el poder polític com el poder no polític, el poder econòmic, pot aprofitar totes aquestes dades que fan referència al subjecte, ordenar-les, sistematitzar-les i a partir d'aquí fer polítiques positives o negatives. Això no, avui bueno, podem també parlar.
7: Aquest exemple que posaves del banc. Vale, avui en dia el banc té la capacitat, gràcies a la intel·ligència artificial, de fer una anàlisi total teu i de l'entorn i del moment econòmic del país i, en definitiva, decidir si et dona o no aquell crèdit que acabes de demanar. Però aquí ve el tema. Molt bé, la intel·ligència artificial ha preparat tot aquest conjunt de dades, però qui pren la decisió final? O qui l'ha de prendre? Un humà o un algoritme?
6: Vale,
7: aquí ve el tema.
6: Bueno, avui dia, jo, per lo que la meva experiència personal, o sigui, com a subjecte, estic veient, diguem-ne, que l'està prenent un algoritme, absolutament, que no l'està prenent cap... No hi ha intervenció humana. Jo tinc una experiència, diguem-ne, no fa poc, per tenir que comprar-me un aire condicionat, vaig demanar un petit crèdit a una d'aquestes financeres i ho vaig fer a les 6 del matí, diguem-ne, no? Estic convençut que no havia ningú mirant-se cap carpeta i ell va decidir. Per tant, és cert que el que demanava era poc, és cert, hi havia moltes variables, però està claríssim de que cada dia més, diguem-ne, hi haurà un algoritme que juntarà el conjunt de dades, però ara normalment assumeix les dades que són les més fàcils, però en quin moment, diguem-ne, suposem de que un tingui un delicte de trànsit, no? Me l'invento, diguem, una infracció greu de trànsit, i pugui correlacionar això amb la DGT i dir, no, a usted no le doy perquè no sé si m'entens. O sigui, en un moment determinat, diguem, la seva captura de dades era tan brutal que començaran a haver-hi segones derivades. De fet, en la pràctica, justament el programa de Palantir i algunes, sobretot als Estats Units, i no des d'ara, eh? Jo he estat professor de la Universitat de temes criminològics, justament de polítiques públiques, de polítiques, no tant de la criminologia com forènsica, sinó com... I hi ha programes, jo explicava això, que hi ha programes als Estats Units, diguem-ne, de fa 15 anys, diguem-ne, no? Que analitzen la conducta d'un subjecte des de moltes variables, i ara suposo que això, que és el que està fent Palantir, diguem-ne, no? Quan analitza, quan dona en el tema de l'ICE, diguem-ne, el famós tema dels emigrants, ha ajuntat molta informació i ha decidit l'algoritme a qui tenia que expulsar-se i qui no, i s'ha equivocat moltes vegades, com s'ha demostrat, no una, moltes vegades s'ha equivocat. Per què? Perquè ha correlacionat dades que potser no eren les que tenien que marcar i pot jerarquitzar i prioritzar. Si a sobre... Ara, què passa? Que qui decideix la jerarquia de l'algoritme, hi ha un punt en el qual és l'individu que diu, miri, sí, el que vostè digui l'algoritme, però soy jo el que digo que si ha comès una infracció de trànsit, no li doni un crèdit per comprar un cotxe o una moto. No sé si m'entens, això la decisió
7: sí,
6: no és de l'algoritme.
7: Sí, el que decideix les premisses de l'algoritme, per dir-ho d'alguna forma. El problema d'avui, quan el veieu publicat, tant a Barcelona 2 com a la pròpia emissora, el títol que li he posat és Héctor Sankovski, que és el teu nom, quan la distopia deixa de ser ficció, intel·ligència artificial, poder i control. I ara sí, parlem de poder i control, i aquí és on vull que ens facis 5 cèntims o 10, si cal, sobre el manifest de directius de Palantir i quin és el problema que pot sorgir aquí. O sigui, en què pot acabar tot això si això de Palantir tira endavant?
6: A ver, la situació és com... Bueno, a ver, el tema està de... Primer que no és nou aquesta història, però jo crec que no és nou de nou, de cap manera. O sigui, ja des de Julio César, i jo crec que abans des de Moisés, hi havia aquestes aliances entre el poder militar i el poder polític. O sigui, tranquils, no? Però sí és cert que Eisenhower, als anys 60, a finals del 60, i, bueno, en aquests anys que va governar ell, va parlar de l'aliança, diguem-ne, industrial-militar, que era la indústria, diguem-ne, de tancs, de camions, d'armes, no? Se alia amb la militar i formen un conglomerat i, no? I van avançant i van... tenint en compte que la Segona Guerra Mundial, com la Primera i com totes les guerres, van ser grans espais de, diguem-ne, d'experimentació de noves tecnologies, de nous materials, etc etc. O sigui, el cotxe ha tingut una acceleració en la Segona Guerra Mundial brutal, i el camió ni te cuento, o sigui, gràcies a la tecnologia del tanc, el transport de tropes, de la logística. Bueno, què passa amb Palantir? Palantir planteja el mateix, però amb intel·ligència artificial. Diu, hem de fer una aliança entre lo militar i els avenços de la informació que ens facilita la indústria militar, i amb això hem de crear un nou model, diguem-ne, d'aproximació a la política en el qual aquesta aliança tingui el poder i, per tant, sigui la que ordeni les prioritats de la política, no? I, per tant, per exemple, es posa com un exemple, jo ara estic parlant de memòria, si us plau, però es posa un exemple, que és més important si subministrar-li un... investigar sobre un rifle a un marí. Marín és un soldat de l'armada, que normalment són soldats, però que se li diuen marines, diguem-ne, no? De l'armada americana, que són tios que van i oiteas que van i que envaeixen un país, és més important facilitar-li un... estudiar sobre com fer una 16, una 16, que seria un arma de repetició, una ametralladora, que li diuen vulgarment, no? Aunque no és exactament això, però bueno, és igual, la gent m'ho entenderà, o, no sé, o un programa per l'escola. I clar, aquests són els dilemes ètics, diguem-ne, no? I que guarden relació amb el poder, perquè ells el que venen a dir és aquesta aliança permetrà, diguem-ne, no? I justament crear un conglomerat entre les empreses de Silicon Valley que s'haurien de dedicar més a això, diguem-ne, a defensar l'ideal dels Estats Units, ¿vale? I això és el que l'estan plantejant. Per tant, estem parlant del poder, perquè això després donarà poder a la força militar, i aquesta força militar és al finalitat del servei polític. I aquest servei polític pot utilitzar-lo per defensar les seves fronteres, però també pot utilitzar-lo per plantejar l'ICE, diguem-ne, no? La persecució dels emigrants clandestins, que diuen ells, quan molts no són il·legals, molts són legals, diguem-ne, no? Per tant, aquest és el tema. Jo crec que aquí és on entrem en el món de l'ètica, l'ètica i també de la política, en el sentit de dir com es controla, diguem-ne, quan hi ha uns que plantegen de que no volen el control i que volen una hiperliberalització i desregulació total, i altres que en lloc de dir, escolta, anem a parlar de com ho fem, no diuen, no, regulació total. I aleshores podem bloquejar fins i tot l'avenç, no sé si m'enteneu, diguem-ne.
7: Sí, sí.
6: Aleshores, jo crec que aquí hi ha un tema de ser molt proactiu, de tenir una ment molt oberta i de realment treballar. Aquí els únics que ara han donat un pas al front han estat els de Cloud, els d'Anthropic, i aquests han decidit, diuen això, segrestant el Mythos, perquè el Mythos, perquè pensaven que podia, perquè bàsicament el que el Mythos va descobrir era la vulnerabilitat de determinat software. Aquests van dir, bueno, lo retiro del mercado, però el Pentágono, no, a mi m'interessa molt aquest, perquè si puc fotre o a los iraníes, o a los russos, o a quien sea, diemna, no? O si tothom va ara darrere de l'algoritme que governa el Mythos, m'entens? Perquè si és cert que això és tan així, serà fantàstic, diemna, per als que volen més això, no? Per tant, és una evolució molt interessant que hem d'anar analitzant-la amb molt de cura, molt. Per tant,
7: però, jo crec que si ja ho veu...
6: Sí, perdó.
7: Sí, perdona. Com pot arribar a pertànyer, per dir-ho així, al govern, a l'intel·ligència artificial? O sigui, és possible que arribem a tenir governs que siguin dirigits per intel·ligència artificial? O hi ha algun país que ja comença a fer pinitos en aquest sentit?
6: Bueno, no sé quin país va crear un ministeri fa poc.
7: El Bukele.
6: El Bukele va crear...
7: De sanitat.
6: No. Va ser Bukele que va... No, un que va crear un departament contra la corrupció en base a intel·ligència artificial. Ho vaig llegir no sé quin país, però sí, clar, que tu pots fer. Mira, primer, de fet, a veure, quan... Ara parlo... Quan a Felipe González li criticàvem tots de que governava con les enquestes, diem-ne, no? Te'n recordes, no? Els anys 80, ja li dèiem, ojo con la informació, diem-ne, què manda més, la enquesta o la voluntat política suya i del poble? Bueno... Aleshores, de fet, en la pràctica el que estem és avançant en aquesta idea de cada dia estem més pendent de l'opinió pública. Ara bé, la novetat és, amb la intel·ligència artificial ja no només puc tenir l'enquesta, sinó puc tenir comportaments enormes, diguem-ne, no?, de com opina la gent de molts temes i de moltes coses i de mobilitat, però també puc fer el contrari, la novetat de la intel·ligència artificial, que és puc induir a que la gent consumeixi d'una determinada manera perquè a mi me retorni un feedback en el qual jo pensi, no, com la gent consumeix i la gent actua i la gent se comporta de determinada manera, jo actuaré d'aquesta manera. Mentre és el que ho he dit, o sigui, tu pots agafar i construir la informació en sentit contrari, o sigui, manipula, pura i duramente. I aquest és un de les crítiques que se l'estaven fent a Meta, diguem-ne, no, el risc que podia tenir en la manipulació, diguem-ne, de l'opinió, en la manipulació de la conducta, per a provocar, diguem-ne, no, que Meta és Facebook, per si algú no s'ha enterat encara, no? Diguem-ne, i també WhatsApp, Però el tema és aquest, però el mateix Google, diguem-ne, Google des de fa molt de temps, diguem-ne, no? Amb la publicitat i tot això, el que passa que al final ens hem espavilat tots i veiem que els 4 o 5 o 6 o 7 primers, diguem-ne, no? Que apareixen són publicitat, però al principi tu deies, quiero comprarme una casa, o quiero comprarme un cotxe, o quiero comprarme una Coca-Cola, i et sortia el primer aquest i diu, ah, mira que bé, no, no, coño, que esto es publicitat, m'entenc que esto no és... Per tant, estava
7: Sí.
6: manipulant, no?
7: Parlem, estem arribant, ens queden 4 minutets de programa. Parlem d'això, del poder. Estem parlant del poder, no? El poder de la informació o de la desinformació. I qui? Bueno, no vull que diguis noms, però com s'està utilitzant precisament la intel·ligència artificial per produir desinformació intencionada?
6: Bueno, hi ha molta gent que està treballant sobre aquest tema. De fet, en la pràctica, tots els que he mencionat han treballat sobre això, diguem-ne, no? Que es tracta de manipular l'opinió pública. No, no té més secret això, diguem-ne, no? De fet, s'intenta manipular per crear opinió. De fet, en la pràctica s'ha acusat... Bueno, la famosa història d'Analytical Cambridge, no sé si te'n recordes, diguem-ne, no? Que aquests tios van intentar manipular... Bueno, van intentar, o sembla que va ser... O sigui, en aquell moment, qualsevol campanya electoral tu la pots intoxicar perfectament amb bulos, amb falses informacions, etcètera, etcètera, i que pots provocar en un moment determinat variació, no, en el comportament. De fet, electoral, de fet, en la pràctica, Milei ha treballat. L'ultradreta lo està treballant molt bé. És curiós, no?, perquè sempre havíem tingut que totes aquestes eines eren eines de progrés i ara ens estem donant que Trump i l'ultradreta li treuen més suc que l'esquerra. L'esquerra està mirant-se a veure com va esto, digamos, no? I està molt sotmès a aquest tema i, en canvi, l'ultradreta o una part de la dreta estan aprofitant aquestes eines d'una manera excepcional, diguem-ne, no? Hi ha material molt interessant que explica això i després s'han d'elegir-los els mateixos, diguem-ne, no? Això lliga amb un tema de Palantir, que és que Palantir, per exemple, unes coses que planteja també és el tema del xoc cultural, que el diuen, no li hem de donar tanta importància, diguem-ne, a això del llenguatge políticament correcte i tot això, més aviat l'hem de combatre. Això lliga molt amb el pensament d'ultradreta, que és una de les coses que preservava alguns aspectes de la igualtat d'oportunitats per a gent més feble, més vulnerable. Però, diguem-ne, també és cert que s'ha manipulat massa aquest sentit i ara estem com una política pendular. De fet, en la pràctica, el que fa l'ultradreta, diguem-ne, no? I el que l'ultradreta està fent molt bé és aprendre d'això i col·locar missatges, sí, ja estic acabant, col·locar missatges com per exemple aquest missatge de la prioritat nacional, diguem-ne, això està bastant ben estudiat, diguem-ne, no? Que diu, jo col·loco un missatge i de qual es parla d'aquest missatge i al final acabarem pensant, bueno, òieme, pues por ahí no está tan mal esto de la prioritat nacional, saps el que vull dir-te, no?
7: Sí.
6: I ja està.
7: Sí, ja no tinc temps, però precisament la prioritat nacional, quan un cap tingui que decidir si admet o no una persona, clar, si decideix un algoritme a Aragó o a Extremadura, aplicarà l'algoritme i no l'atendrà. Si ho aplica una persona, segurament tindrà un criteri diferent. Però aquest crec que és el gran perill, que acabem en mans d'algoritmes perquè la gent, per comoditats, però que sigui, ho abandoni. Tenim un minut i mig.
6: Bueno, però el tema, torno a dir-te, lo has dit tu abans, el tema està, lo has dit, la jerarquia, aquí jerarquia, l'algoritme no és autònom, no és intel·ligent. L'algoritme tu li dius, primero pon a los verdes i després a los amarillos, i l'algoritme farà això, però si tu dius primero los amarillos i luego a los verdes, farà això també, li importa tres pepinos. Però és que no pensa, l'algoritme no pensa. Aquest és l'altre tema que se comença a dir que si l'algoritme en algun moment pot tornar-se intel·ligent de debò. I pensa, que això és una mica també lo del mitos, maitos, o com li vulguis dir. Però avui no, perquè això dona per un altre programa i amb gent molt experta sobre això, diguem-ne.
7: Bueno, doncs, ara que has dit això, que ho hem dit més d'una vegada, el proper programa que vinguis, perquè vull que continuïs venint, convidem també a un tercer i fem una mica una tertulieta.
6: Perfecte, com tu
7: Vale, doncs
6: manes.
7: res més. Ara sí que tinc que acomiadar-te perquè hem arribat al final. Final, final. Gràcies i ja veurem el que passa. La propera setmana, més informació sobre
6: Vale.
7: intel·ligència artificial.
6: Gràcies a tu, Tomàs. Passa molt bona tarda i a tots els oients també. Adéu, gràcies.

0: Estàs escoltant El món és digital, el nostre programa setmanal sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. Però si vols estar al dia cada dia, subscriu-te al nostre butlletí de notícies barcelonadot.com i cada dia rebràs el nostre butlletí que en 3 minuts et posarà al dia sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. barcelonadot.com, el teu butlletí de notícies per estar al dia cada dia. I això ha estat tot per avui. Ja sabeu, el món és digital. Us espero aquí la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí, preparades una setmana més per entrenar la nostra creativitat, com sempre, amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Doncs molt bé, i avui ens crec que em faràs pujar els colors.
2: No, a tu no. No, jo no crec que tu no has de tenir pas a vergonya.
1: Jo sempre dic que la vergonya la vaig deixar a l'incubadora on hi vaig estar 21 dies. Vull dir que se
2: ja
1: me la van quedar tota.
2: Ja m'ho pensava que anava per aquí la cosa.
1: Creativitat amb vergonya i, com sempre, primerament volem saber què t'ha inspirat a tu per fer aquest programa.
2: Doncs sí, mira, a mi sí que em pugen els colors, perquè jo sí que en tinc de vergonya, eh? Doncs tot va venir d'una conversa on parlàvem de si teníem vergonya o no i de com ens afecta. I clar, tot i així, doncs, amb gent que ens pensaven que no tenia vergonya, resulta que sí. I parlant com afecta tant de petits, com d'adolescents, com de grans, no? I es va generar un gran debat i vam dir, això, n'hem de fer un programa.
1: Home, tots tenim una petita part vergonyosa, més petita o més
2: sí,
1: gran, eh?
2: Sí,
1: però
2: depèn de la situació, depèn amb qui,
1: sempre
2: no?
1: Hi ha coses que ens fan
2: sempre
1: vergonya.
2: Sempre hi ha alguna cosa. Però mira, una cosa de mainada, perquè clar, hi ha les diferents etapes que dèiem. Mm-hmm. Doncs quan ets petitó, o sigui, fins als 3 anys, 4, posa-li, no tenen vergonya, no hem tingut vergonya fins que no hem arribat als 3 anys. Som menys lliures i ànimes lliures, i llavors fem, i ballem, i cantem, i riem, i ens atrevim a mil coses, fins que ens comencen a dir allò que sempre dic amb els patrons. Això es fa així, no et passis a la ratlla, cap aquí, cap allà. I algú ja et fa sentir potser una situació de ridícul, o alguna coseta així, i ja hi som, apareix la vergonya.
1: I ja t'amagues darrere les cames de la mama, no?
2: Això.
1: Perquè ja, realment, segurament amb el confort, no? Però sobretot sí, no, amb el típic, jo què sé, company de feina del pare que ens trobem, et saluda i tu te'l mires en plan desconegut, no?
2: Sí.
1: I allò, ara no contesto, no? Vergonya, por, clar, aquí, que
2: clar,
1: es poden vincular
2: sí,
1: dues
2: exacte,
1: coses amb l'exemple que
2: sí,
1: he posat,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí, és que hi ha, a vegades és vergonya, a vegades és por. Però bé, la vergonya també sol aparèixer una mica en el moment en què algú te ridiculitza i allà mm-hmm, on sí que hi agafes aquella vergonya de dir, ups, no m'exposo perquè sé que tens aquest record, no?, d'aquell moment, que no té per què tornar a passar, però ja ho tenim.
1: No sé en què està pensant la Roser, però li estan pujant els colorets de
2: bueno,
1: les galtes.
2: Bueno, és que galtes, tinc calor, eh? És que tinc calor.
1: Ja veiem que les vermellors de cara poden ser per moltes coses.
2: Sí, sort que no ens veuen, eh, la gent. Doncs mira, i llavors, això és l'etapa de petits. Però uh-huh, l'etapa d'adolescent, aquí sí que aquí sí que tenim un problema.
1: Tot
2: Houston,
1: fa vergonya.
2: Tot fa vergonya. La vergonya, també el que dèiem, es converteix en inseguretat, en por. Ja són moltes coses que això ja és més difícil de portar. I l'etapa uh-huh, de ja més grans, jo crec que la vergonya ja cada cop va desapareixent una mica i arriba un punt, jo he parlat amb gent gran
1: sí,
2: en aquell, a l'etapa daurada, no?, que em diuen i és com dir, mira, nena, a mi ja m'és igual tot,
1: sí,
2: saps?
1: Sí. Jo estic aquí, penso fer el que vulgui dir el que vulgui, no?
2: Sí.
1: Que pensin el que vulguin.
2: Vull dir que la vergonya també té aquestes etapes, hi ha
1: sí,
2: moments doncs, que ho patim molt i hi ha moments que dius, ja, mira, tu, jo,
1: i això és, per això és molt important l'autoestima, l'autoconfiança, treballar-ho, no? També, sobretot, des de les escoles,
2: sí,
1: des dels instituts,
2: sí,
1: tot aquest component de gestió emocional, doncs, està bé que rebin eines, també, perquè
2: sí,
1: és una etapa complicada i ens pot crear traumes de per tota la vida, que després són tots carn de psicòlegs.
2: Sí, sí, justament en aquest grup que parlàvem, doncs una persona és el que deia que ha deixat de fer moltes coses a la seva vida i ha deixat doncs, de parlar potser amb una persona que en aquell moment li interessava, mm-hmm, o sigui, s'ha estimat més marxar que passar la vergonya de fer aquesta acció, no? Home, doncs això és com...
1: Però sempre t'arrepenteixes al final del que no has fet. Del que has fet, ja no.
2: Ja.
1: Del que no has fet, sí.
2: Aquí està el tema. Doncs bé, parlarem de la vergonya... Bueno, i també parlarem de la por escènica, que no és ben bé el mateix. No, la vergonya i la por escènica són... O sigui, no és el mateix, però va lligat. Són com dues germanes
1: sí,
2: que van juntes de la mà, però cadascuna va a la seva
1: aquesta
2: manera.
1: Aquesta vergonya portada a l'extrem màxim, no?
2: Sí, sí, sí. Llavors, parlarem de les dues coses... I però primer te vull explicar la meva vergonya i la meva por escènica.
1: Què li fa vergonya i què li fa por escènica a la Roser?
2: Doncs començaré per la por escènica. Perquè, de fet, és que te volia explicar que jo vaig començar a fer ràdio, que mm-hmm, no sé si t'ho he explicat algun cop.
1: A veure.
2: Justament perquè jo tenia por escènica. En el moment en què m'ha passat en realitat en diverses situacions així com molt importants per mi,
1: sí,
2: tant en recollides de premi com al final de les desfilades de moda, que allò que tens que sortir, no? Que la gent t'agafen els models i has de sortir, i era com que per mi era un trauma, no volia sortir arrossegant, tenia
1: que
2: sortir.
1: No, el que fan entre bambalines, no?
2: I va haver un premi també que em van dir que farien una gran festa i que hi haurien més de 500 persones i que vindria la premsa.
1: Vas dormir aquella setmana?
2: No, ho vaig passar fatal. Tan malament que vaig estar 2 dies plorant, i fins que vaig parlar amb una amiga que em va saber parlar, o sigui, em va dir el que necessitava escoltar en aquell moment.
1: I, la bona amiga, doncs, aquesta.
2: Una bona amiga, sí. I va ser quan em va fer veure que tenia que disfrutar-ho, que no tenia per què plorar perquè m'estaven donant un premi, que tenia que disfrutar-ho. I bé, vaig fer-li com una mica de gir.
1: El clic, no?
2: El clic aquest, i realment, doncs, sí que el vaig disfrutar. I el poc després... parlant també amb una bona amiga, em va dir, t'aniria bé fer ràdio.
1: Ah,
2: perquè,
1: i aquí estem,
2: no, com que no et veuen, doncs és una manera d'anar-te deixant anar, i això. I va ser una mica doncs, els motius per, també que vaig començar a fer ràdio. Va ser això, perquè també va coincidir amb el temps que em van oferir per fer formacions, i el fet d'exposar-te a davant de persones i explicar, parlar de creativitat o del tema que estàvem tractant, doncs també era com molt delicat, amb vergonya i amb por escènica.
1: Jo he anat a un taller seu i la vergonya ja l'ha deixat a casa,
2: ja sí.
1: L'has deixat enrere. Quina
2: ja
1: gran
2: està.
1: Feina que ha fet la ràdio, doncs, eh?
2: Sí.
1: Home,
2: sí,
1: aquí,
2: sí, sí.
1: Visca la ràdio.
2: Sí, que mira, t'ho volia explicar perquè era com que aquest tema el tenia, dic, mira, això ho hem d'explicar perquè si hi ha gent que s'hi troba, doncs que sàpiga que hi ha reptes, hi ha coses que s'han de fer, però clar...
1: Per travessar aquesta por, eh?
2: Ah, això mateix.
1: És travessar-la.
2: I tot això té que veure amb la creativitat, que és el que estem parlant cada setmana, que
1: totalment.
2: És tenir una ment àgil i una ment preparada, doncs, pel que vingui.
1: I flexible. Hem de ser més
2: I
1: flexibles.
2: Flexible. I per això entrenem el bròquil cada setmana. I d'aquesta manera, doncs mira, va ser, que gràcies a això ens estem aquí. I ara era com que... Em va venir també, o sigui, ara faré com una barreja de temes.
1: A veure, vinga.
2: És que, com aquell encreuament de pensaments, parlant també amb aquesta gent, van començar a sortir les paraules aquestes de tu pots, no? Si ho somies, doncs ho pots fer, i tot això, no? Com el de travessar els...
1: You can dream it, you can do it, no?
2: Doncs mira, no sempre és així, és que vols que et digui, saps? Mr. Wonderful ha fet molt de mal, també, perquè no sempre és així. A vegades sí, però no sempre així. Per tant, ens hem d'entrenar la nostra ment i hem de fer el que sentim i com ho sentim per superar doncs, aquestes coses i aquestes vergonyetes i tot això que tenim. I què passa quan tenim vergonya? Doncs que te queda la boca seca, et suen les mans...
1: Els colors que dèiem...
2: El cor s'accelera... No? T'acosta aguantar la mirada...
1: Tremolós...
2: Tremolós... I te pones colorada.
1: Sí, molt colorada.
2: Sí?
1: Sobretot quan em mires.
2: Això.

0: Doncs vinga, ja tenim tots els colors amunt, Roser.
1: Ja està, ara ja està, ja ho tenim fet. Saps on ve la paraula vergonya?
0: D'on?
1: Doncs mira, prové del llatí que es diu la paraula verecundia. Mm. I significa modèstia, pudor o respecte.
0: Doncs vinga, totes vinculades amb la vergonya, no?
1: Ja ho tenim tot, ja tenim la verecundia. Doncs bé, a veure, el que hem de fer és tractar d'evitar... O sigui, no cal evitar la vergonya, però el que podem fer és convertir-la en moviment.
0: A veure, i com ho farem, això? És la pregunta que s'està fent tothom.
1: Clar, doncs, bueno, per això hem de tenir la ment ben entrenada, no?
0: Sí.
1: Doncs, el que hem d'aconseguir, doncs, és això, fer que no ens mani, no? Que la vergonya no pugui davant del que nosaltres volem fer, no?
0: És una mica allò de el dolor és inevitable, el patiment és opcional?
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: La vergonya és inevitable, portar-lo a por escènica o un extrem que t'impedeixi fer alguna cosa, o alguna cosa, no? També depèn de tu, qui hem de tenir eines, no?
1: Per poder sortir d'aquí. Hem de tenir eines, però sí, és com allò que diguis, mira, el problema no el pots solucionar, doncs, però com tu portes aquest problema, doncs te canvia la vida, no? Te canvia una cosa, te canvia l'altra. Doncs la vergonya no neix quan estem sols. La vergonya neix quan imaginem la mirada dels altres, o sigui, quan ja estem exposats.
0: Què diran? Què pensaran?
1: Clar, aquests ronrons que sempre estan aquí i que al final, per què serveixen aquests ronrons,
0: són els que pensa amb l'àvia que parlaves abans, no?
1: Sí.
0: I digues... Ei, no importa. No importa.
1: I tot això ens porta a parlar de la gent que es dedica a les arts escèniques, que aquests en saben molt. I tu també en saps molt d'això.
0: Doncs
1: clar,
0: vinga,
1: perquè la Cristina fa teatre, la Cristina fa moltes coses, i segur que has de tenir algun truc, alguna coseta que fas abans de sortir a escena.
0: Jo faig les tres respiracions profundes, que crec que deu ser una eina que fa servir absolutament tothom. Però sí, la de deixar anar el cos i una mica d'empoderament davant del mirall, també.
1: Sí.
0: I ja no et veus a tu, sinó que veus el personatge, ja hi connectes, ho respires i per molt que el cor surti accelerat, però ja està. Quan hi sintonitzes, després ja tot brilla i tot flueix.
1: Que bé, però això no te surt a la primera. Això és perquè ja portes molt d'entrenament i ja saps com fer-t'ho, que això és el que diem setmana rere setmana. Que, clar, les coses no es fan amb un xasquidor.
0: No.
1: Ho has d'anar fent. Doncs, saps que parlar en públic és una de les situacions que més nervis provoca a la població en general?
0: Sí.
1: És de les primeres pors, eh?
0: Els anys de ràdio, ja et dic, jo amb un micròfon pel carrer semblava que anés amb una metralladora, de veritat, perquè sí, com si anés amb un revòlver, vull dir, la mateixa sensació, aquesta vergonya profunda, un micròfon, però, i ja no et dic a una càmera, eh?
1: Però més, sí, exacte, però més, més por que, per exemple, exàmens o segurament a proves físiques, eh? Vull dir que està demostrat, en general, que és així, eh? I clar, el que hem de fer doncs, és buscar maneres. Llavors, molta gent que es dedica a l'actuació no tenia pensament de dedicar-se a l'actuació i diríem que han après com a teràpia, els ha servit com a teràpia.
0: Ho han fet servir d'eina per poder fer aquestes formacions que deies tu o ficar-te davant de tot un equip directiu a parlar, no?
1: I la veritat és que he anat veient doncs, experiències de bastant gent coneguda i t'aniré explicant i començarem per la Barbara Streisand,
0: vinga,
1: la cantant i actriu, que durant un concert que per ella era molt i molt important, mentre estava cantant es va oblidar de la cançó, de la lletra.
0: Ah!
1: I es va quedar...
0: Oh, quina ràbia!
1: Sí, davant de milers i milers de persones es va quedar en blanc. I ho va passar tan malament, va passar tanta vergonya, no se'n va saber sortir prou bé, i allò la va marcar que va estar anys que no es va atrevir a sortir davant de la gent. Mica en mica ho va anar superant i ja, i lògicament, segueix cantant i ho ha segut. Però no ho sabem, aquestes
0: coses,
1: eh?
0: Home, però els cantants tenen el recurs de tirar el micròfon endavant, no? I ara canteu vosaltres, que igualment se les saben totes.
1: Bé, suposo que en aquest moment encara potser...
0: Es va col·lapsar. Clar, o anava amb micròfon d'un altre tipus.
1: Sí, vés a saber, o potser a vegades també es pot barrejar temes personals que et passin i no reacciones.
0: Sí, mare de Déu,
1: i no reacciones com no, allò que dius, ai, podies haver fet, sí, ja, clar, però quan ets tu davant, al final fas el que fas, eh? Tu te'n recordes del Príncipe de Bel-Air?
0: Oh, sí, en Will Smith. Sí, molt fan, jo era
1: que era xula. Doncs aquí tenim els dos casos. Tenim en Will Smith, que era el descarat.
0: Sí.
1: El que no tenia vergonya. De vergonya, res de res. I en canvi teníem en Carton, que aquest sí que era el tímid, no? Era el més ben posat, era el més estricte i molt tímid. Però què li passava en Carton?
0: Què li passava?
1: Que hi havia una cançó que li feia perdre tota la vergonya, però tota. Sonava aquella cançó i es tornava boig. I si poses la cançó, segur que molta gent el recordarà l'escena.
0: A veure, anem a recordar aquell Príncipe de Bel-Air, però l'escena d'en Carton.
1: D'en Carton, com ballava.

0: Quin temacle de Tom Jones, és not unusual, i en aquest cas sí que estàvem aquí ja ballant com en Carton nosaltres aquí sí. A l'estudi. Doncs ai, quins records que em fas portar sempre, m'encanta.
1: Doncs aquesta era la fórmula per en Carton per no tenir vergonya.
0: S'empoderava el que et deia jo.
1: Doncs mira, una altra actriu, la Emma Stone. Doncs la Emma, quan era petita, patia molta ansietat i molts atacs de pànic. I ella mateixa ho ha explicat en diverses entrevistes, que el teatre, gràcies al teatre, doncs va saber com canalitzar la por.
0: És que és meravellós, el teatre és superterapèutic, eh?
1: Sí, sí.
0: Treballes emocions, ets capaç de...

0: trobar la manera de com treure-ho. I mira, un altre actor, en Hugh Grant.
1: Sí.
0: Doncs en Hugh Grant explica que se sent molt més tranquil davant d'una càmera que en una festa.
1: Imagina't.
0: O sigui, ell té por...
1: És que clar,
0: bueno, no és
1: ha
0: que
1: xupat
0: por.
1: Càmera aquest home, eh?
0: Doncs és molt tímid, eh? Ell diu que és molt tímid i el fet d'anar a esdeveniments socials doncs, no li agrada. És com una obligació, o sigui, hi va, però no els gaudeix.
1: Mm-hmm.
0: I se sent molt més còmode, doncs això, interpretant. No? Estan davant d'un personatge. I una altra cosa semblant també li va passar a Harrison Ford, vull dir que t'estem parlant
1: de grans.
0: De llegendes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tant.
0: Doncs també explicava el mateix, que de petit, de jove, era molt i molt tímid i que, bueno, que no s'atrevia a parlar en públic. I va ser, doncs, quan es va apuntar a interpretació, que va ser com una mica obligat dintre de la seva formació acadèmica que estava fent en aquell moment i es va donar compte que era la solució al problema que estava patint.
1: Que ho estava afrontant, no?
0: Sí, i el fet de fer personatges, doncs hi passava el mateix que anem a estona. On s'alliberava i ja deia de tot, cridava, plorava, rivia...
1: És que, a part, és el millor. Si et toca un personatge amb aquella emoció que tu tens reprimida, el que tu explicaves,
0: sí.
1: Clar, sí o sí, ja has de connectar i tant que facin a coses.
0: Clar, però és com... Podríem dir que és com un ball de màscares, és com un carnaval,
1: sí.
0: Perquè quan tu et poses una disfressa que realment tapa la teva identitat, et deixes anar... No? I tu vas disfressat, que no se't reconeix gens, i és capaç de posar-te al mig d'una plaça i ballar, i saltar, i agafar una persona que no coneixes i fer-li una volta. Vull dir, clar, com necessitem a vegades això, no? Tapar-nos per poder ser lliures.
1: I que divertit que és poder ser lliure, eh? Per tant,
0: sí.
1: treballeu-ho bé, que tots puguem ser lliures i uns mateixos.
0: I mira, i t'explico el cas de la Lady Gaga, la Lady Gaga també té un reportatge que explica que ella era una nena també molt i molt tímida, i ella també va fer això. Quan va començar, va crear un personatge. La Lady Gaga d'ara mm-hmm. és molt diferent de la Lady Gaga de quan
1: sí,
0: va començar. Va fer un personatge com molt extrem, i molt excèntric, no? Molt, molt raro amb vestimenta, molt raro amb aparença, amb tot, perquè realment no es veiés enlloc què era ella com a persona. I d'aquesta manera, doncs, va fer això, va perdre la por escènica, va perdre la vergonya, i es va atrevir, doncs, a cantar davant de la gent i a fer-ho. I mica en mica, doncs, a base d'anar-ho fent, entrenament, tal i com diem, doncs, la Lady Gaga avui en dia... És la Lady Gaga que
1: doncs,
0: coneixem.
1: Ja veieu la vergonya, que si en patiu,
0: sí.
1: No us preocupeu, perquè tenim molts exemples de que com s'afronta, després prepara't, que et menges el món.
0: Sí, però espera't, que encara et diré una altra manera d'afrontar-ho, que va fer en Jim Carrey. En Jim Carrey ho va afrontar amb humor.
1: Amb humor.
0: Perquè l'humor també és un escut. És un escut que et poses per superar les inseguretats, no?
1: Totalment.
0: I llavors és com, fas broma de qualsevol cosa per no encarar-te amb allò.
1: A mi m'encanta la frase de... tota broma té un 50% de veritat.
0: Sí.
1: I és ben cert, perquè al final és sarcasme pur que li fiques gràcia darrere perquè no soni malament, no?
0: És veritat. Jo també ho he fet servir, això, eh?
1: Sí.
0: Sí, la veritat és que sí. Quan estava escrivint jo deia, doncs sí. I mira, i la Nicole Kidman, ja per anar fent una mica de recull de tot plegat, ella el que fa és que la vergonya, que també en té, i també n'ha patit, i cada cop menys, però també n'ha patit, la fa servir al seu favor.
1: Oh, és la més intel·ligent, doncs.
0: És la més intel·ligent. Llavors fa que l'energia que li provoca negativa doncs la gira, i a l'hora d'interpretar és no perdre-la del tot, perquè és com aquell respecte que sempre has de tenir.
1: Uh-huh.
0: No? Perquè a vegades quan perds tota la vergonya és com te'n dona igual 100 que 50, no? O 50 que 100, no? I ella diu que hi ha el respecte aquest que no s'ha de perdre i sempre has d'estar nerviós davant de qualsevol actuació, encara que n'hagis fet 1000, com si fos a primera.
1: A mi sempre m'han dit, el dia que ja no et posis nerviós abans de sortir, deixa de fer teatre. Vol dir que ja no hi vibres. Per tant, sí que és important també mantenir sempre una mica aquest coquet.
0: Sí. I allò que parlàvem dels rituals abans, que deies, doncs la respiració està clar que és el més efectiu, no? I el que gairebé tothom fa.
1: I la respiració de foc, que activa.
0: Com és, aquesta? Ah, vale.
1: Sí, amb el nas, que ho feia amb la boca, amb el nas, eh?
0: Ah, vale.
1: I tot això t'activa tot el cos.
0: I també tenir una frase com un mantra i repartir-te constantment aquesta frase, no? Això també ho fan molts esportistes.
1: Sí.
0: Abans de sortir,
1: no? Són tots supersticiosos, eh?
0: Sí, tens com aquell mantra, no? De dir, vinga, t'ho vas repetint, t'ho vas creient i vas fent. Exercici físic també, no?
1: Mm-hmm. El saltet,
0: l'escalfament vocal,
1: sí.
0: No?
1: Diafragma.
0: Exacte, i és una manera de preparar el cos i reduir les tensions. I d'aquesta manera, doncs, vinga, va, pum, a la plaça.
1: A donar-ho tot.
0: Doncs mira, ràpidament, tenim dites, no?
1: A veure.
0: Ets un poca vergonya, tenir vergonya aliena, no? La vergüenza ajena, sí, que es diu també, no? Tenir més cara que esquena, qui

0: que ja s'ha perdut tot. I també hi ha una que diu, la vergonya quan es perd, ja no es troba, Cristina.
1: Oh, doncs la deixem anar?
0: Ja la deixem anar. Només, i una,
1: mica, només una mica per mantenir viva aquesta màgia.
0: La xispa.
1: La xispa.
0: Anem al consultori. Anem.
1: Perquè no podem marxar mai sense que la Roser ens posi els deures, no? Podríem
0: sí,
1: dir.
0: Sí, fem una mica d'exercici. Avui ens ha quedat un programa bastant seriot, eh?
1: Home, jo m'he divertit molt, eh?
0: Sí, sí, però ho hem parlat així molt...
1: Sí, a vegades sí, fem coses diferents, avui ha estat així més personal, no?
0: Sí,
1: m'ha agradat,
0: sí, sí.
1: Que sàpigues que m'ha agradat.
0: Està bé, tenim la varietat.
1: A vosaltres també ens ho poden dir per Instagram.
0: També que ens ho diguin.
1: A on?
0: Sí, sí. El Roser Martínez, creativitat.
1: Doncs vinga.
0: Que ens ho expliquin a veure què tal.
1: Consultori creatiu, què anem a fer?
0: A veure, una curiositat científica. El cervell no diferencia gaire entre el que imagina i el que viu.
1: Mm-hmm.
0: Què vol dir això? Que si visualitzem una presentació o un discurs, pot reduir la por. Per tant, treballem amb la ment i visualitzem el que anem a fer i d'aquesta manera doncs, viurem d'una manera més tranquil·la.
1: I no visualitzeu que fareu el ridícul
0: no.
1: i que us equivocareu o que caureu caminant, no. Això
0: fora.
1: No, això no.
0: No.
1: Aquests pensaments, quan apareguin, els aparteu ràpid,
0: no
1: els bufeu,
0: volem, no,
1: fora.
0: Positiu, positiu. I ara farem un exercici.
1: A veure, exercici.
0: Mira, i és una acció molt petita, però que pot marcar molt la diferència. I jo ja sé que això fa molta vergonya, però és que és molt interessant. I és, per exemple, anar caminant i encara que tinguis vergonya, mirar algú i somriure. I potser et posaràs vermell o vermella, perquè clar, és una cosa diferent, o potser l'altra persona a veure com s'ho pren. Però si vas practicant el somriure, cada vegada somriuràs més fàcilment i aniràs perdent vergonya.
1: Ah, doncs vinga, ens empoderem amb somriures.
0: Amb somriures.
1: M'encanta.
0: I l'altre exercici també que vull dir, que tu l'has dit abans, que és el de parlar davant del mirall.
1: Sí.
0: Aconseguir parlar un minut de tu a tu, davant el mirall, que costa molt, i aguantar la mirada, eh?
1: Mm, i dir t'estimo.
0: També.
1: A tu mateix.
0: Costa molt, eh?
1: Ah, és que estem tots, ja et dic jo, que som sí, tots carn sí, de psicòleg.
0: Sí, hi ha molts patrons que hem de...
1: Però bons consells per treballar, davant del mirall, parlem-nos amb respecte, amb carinyo.
0: Somriure.
1: Clar que sí, sempre.
0: Sí.
1: Molt bé, Roser, doncs...
0: I la vergonya fora, mira, el que puguem.
1: Sí, tu en tens o no? Ja les tens
0: no,
1: tremendament
0: sí,
1: superada,
0: jo sí, jo
1: soc
0: com
1: no?
0: la Nicole Kidman, jo encara en guardo. Cada cop menys, però en guardo, sí.
1: Em vols dir, ara aquí, amb el mini temps que ens queda, què és el que més vergonya et fa? O sigui, què és allò que dius, ai, això és que no ho suporto quan em passa?
0: Bé, no és que no ho suporti, però a mi em fa molta vergonya quan em donen un protagonisme inesperat.
1: D'acord.
0: Em posa com, de cop i volta, que no m'ho espero i veig que se'n parla de mi i no sé com reaccionar. I llavors em vinc vermella i jo, ups...
1: Ara això jo no ho tenia controlat,
0: clar,
1: eh?
0: Que s'agraeix i agrada, però és una situació que em costa gestionar. Encara a dia d'avui em costa gestionar. Sí, sí.
1: Bé, tots estem treballant-nos dia a dia, sí. Però estàs aquí fent ràdio,
0: sí.
1: Fent formacions. Per tant,
0: sí.
1: La vergonya, una mica molt, l'has deixat enrere, eh?
0: Doncs animem a la gent a que faci coses i petites accions per anar superant aquests temes.
1: Doncs ja ho sabeu, somrieu, que és molt important, això.
0: Vinga, va, somrient, Cristina, a veure.
1: Ens hi veiem, oi, la setmana que ve, ens hi veiem sempre. Tu i jo, somriure.
0: Sempre estem somrient.
1: Mare de Déu, mira quines arrugues de riure que tinc jo.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha mostrat aquest matí la seva sorpresa per la manera com s'han conegut les característiques del centre d'alta resolució o hospital de dia que s'ha de construir a Rubí. La primera edil s'ha referit així a la resposta per part de la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta d'Esquerra Republicana que ha permès saber més detalls de com serà aquest hospital, tal com us explicava amb Ràdio Rubí la setmana passada.
2: Nosaltres teníem una informació aproximada i s'estava treballant. El que no teníem era per escrit que aquí al grup parlamentari en qüestió el que demana, el que rep és una resposta per escrit, en forma de resposta, no en forma de pla funcional ni en forma de document tècnic. El que no teníem era aquesta resposta detallada en forma de resposta. Sí que hem tingut reunions, sí que ens han mostrat documents, però aquesta resposta no, perquè nosaltres no hem fet una pregunta parlamentària. Nosaltres com a govern municipal el que estem treballant de forma seriosa és en la realitat d'un dispositiu que el que hem de tenir és un pla funcional aprovat pels serveis centrals del Departament de Salut i que sigui el que ha de donar lloc a un projecte executiu per poder construir el centre.
1: Recordem que, segons aquesta informació, el futur hospital comptarà amb una trentena de consultes externes, una quinzena de quiròfans per intervencions ambulatòries sense ingrés, un servei de diagnòstic per la imatge i tractaments mèdics en horari diurn sense necessitat d'ingrés nocturn. Del que no disposarà és de llits d'ingrés per intervencions quirúrgiques, observació d'urgències o recuperació de pacients.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Manu Guix presenta Galàxies aquest dissabte al Casino de Rubí. El cantant català acaba de treure un EP amb 6 temes amb títols relacionats amb els astres, que parlen d'amor, de sexe i de pèrdues, i en general, de la importància de viure plenament. El cantant català ha explicat aquest matí al magazín Rubí al Dia que aquest és un dels seus treballs més lliures, tant per les lletres com per l'estil musical i la producció.
3: I crec que és el disc en el que he sigut més sincer, tant a nivell de lletres com a nivell musical, no? Realment m'he deixat endur per la música que jo sento, per la música que a mi més m'agrada, i jo no puc evitar. Jo he mamat de la Motown, he mamat de tota la música negra dels Estats Units, he mamat molt de Stevie Wonder, i això doncs es transmet una mica, no?, amb la música que faig, amb la música que a mi m'agrada. El que sempre he fet a la vida és envoltar-me de músics millors que jo, perquè així jo semblo que sóc més bo del que sóc. I aquest és el cas, vull dir, veureu una banda d'instrumentistes increïble, un concert sobretot molt energètic. A mi el que m'agrada és l'energia.
1: Concretament, aquests músics que formaran la banda de Veterans seran el Jordi Roquer a la guitarra, el Jordi Franco al baix, el Toni Pagès a la bateria, l'Oriol Cusó al saxo i el Jaume Penya a la trompeta. L'actuació es dividirà en dos blocs, un primer amb temes de sempre i un segon en el qual interpretaran les 6 cançons de Galàxies. Manu Guix and the Veterans actuaran aquest dissabte 9 de maig a les 8 del vespre al Casino. Les entrades costen 15 euros i estan disponibles a la plataforma Cubin, tot i que atenció perquè estan gairebé exaurides.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, d'un cap de setmana força dens, en destaca l'èxit del waterpolo masculí rubinenc. Siscolara García.
4: El Club Natació Rubí en categoria masculina disputarà una de les places per a Europa després d'acabar la fase regular en la 8a plaça, amb una última jornada en què ja de per si van fer història guanyant a la piscina del tot poderós Terrassa amb el 14-15 combinat amb la punxada del cavall. Els nostres han acabat en la 8a plaça i sobretot eviten haver de disputar el play-off de permanència. La divisió d'honor en primera nacional femenina derrota en l'últim partit de fase regular del Club Natació Rubí a casa i davant del Pontevedra, 6-7 ara, però i en haver acabat primeres lluitaran per l'ascens a la divisió d'honor. I pel que fa al futbol, la Unió Esportiva Rubí guanyava in extremis al Prat 3-2 i es té a tocar, tot i que necessita encara punts, la permanència en Lliga Elite, també la té ben a prop en primera catalana, el 20, tot i perdre davant del Camp Julió aquesta jornada 2-1, empatava davant del Solsona 2, l'Olímpic de Can Fatjó, que està un punt de la salvació en segona catalana.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues, amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos una setmana més en aquest programa que, com sempre, revisa la millor música rock i pop de tots els temps i avui també amb altres estils. Perquè ja ho sabeu que ens agrada de tot, que som molt curiosos i que, per tant, no ens tanquem només al pop i al rock, ni molt menys. I, de fet, avui volem fer un homenatge a la música blues, especialment perquè avui tenim una convidada de casa nostra, del nostre país, a qui ens fa molta il·lusió saludar.

0: Avui em fa especial il·lusió tenir al nostre programa una compositora, guitarrista i cantant catalana que ja fa 3 dècades que vaig veure en viu a la Nova Jazz Cava. Va ser al costat de la vella Dixieland i del gran Josep Maria Ferràs. Ha cantat amb Blues Messenger, amb Víctor Urís i Amadeu Casas, Joan Pau Comelles, l'orquestra del Taller de Músic i molts més. Va començar a cantar l'any 1988, quan tenia 25 anys. Ara, ja entrada a la seixantena, després d'haver publicat una colla de discos, d'haver col·laborat amb molts artistes, d'haver participat en un munt de festivals i amb un nombre important de premis i de reconeixements, continua aixecant passions amb una veu única, inconfusible, que traspua moltes nits viscudes i transmet feeling real. És un plaer per mi avui saludar a la Big Mama. Què tal, Montse, com estàs?
1: Hola, molt bé, molt bé. Quina introducció més bona, gràcies.
0: Bé, és que fer entrevistes sempre és un luxe perquè és un intercanvi de coneixements, de vivències, d'experiències, però és que, esclar, si a més entrevistes una persona que tu ja has escoltat abans i a qui admires, doncs home, encara és doble luxe, no?
1: Doncs moltes gràcies. Si és que la Jazz Cava hi ha tocat gairebé tots, bueno, podríem dir tots els meus projectes que he fet, allà me'ls han recolzat i és dels llocs que, bueno, que ho he d'agrair perquè ja des del principi ja em van recolzar, vaig poder tocar a les, quan fins i tot em feia jam sessions i després tot el que he anat fent ha pogut passar per allà, que bueno, em trobo que no sempre m'ha passat amb altres espais o altres festivals que costen més, però molt agraïda a la Jazz Cava. A més em van donar el premi Jazz Terrassament, el número 15, i estic molt, l'any 2015, perdó, i estic molt agraïda a tothom d'allà. O sigui que si em vas veure allà amb la vella Dixon, em diria ser l'any 95, eh?
0: Correcte, sí. Jo, mira, doncs tenia 19 anyets, va ser quan vaig començar a anar per allà, sí.
1: Molt bé, molt bé. I has anat seguint anant, no?, suposo?
0: Oh, i tant. Amb alguns buits entremig, perquè de vegades la vida familiar costa compaginar aquestes nits a altes hores, però bé, sempre es procura. Escolta, Montse, què té la música que et motivi a llevar-te cada dia i tornar a agafar el micròfon?
1: És que la música permet expressar tot el que et passa dins, les teves emocions, i hi ha la gent, doncs, que busca una via expressiva en l'art, i uns ho fan amb la música, els altres escrivint, els altres... Bueno, jo també soc una persona que escric bastant, vull dir que barrejo molt el text amb la música, però sí que la música em provoca això, com molt remoure amb les emocions, i que són el que em fa moure al llarg del dia, a mi també, eh? Soc una persona de vida molt emocional, i això em motiva molt poder escoltar música, i no em costaria molt concebre un món sense música.
0: Jo he pensat moltes vegades això també, què faríem sense música? Doncs no m'ho plantejo. Però vaja, tenim ara un disc molt candent, en format EP, que ens ha encantat escoltar. Es diu Sense Confine, volum 1, al costat de Captain's Brotherhood, en el que heu cuinat 6 bons temes de soul, blues, jazz i bossa nova. Aquest és el segon disc que fas en Captain's Brotherhood. Què és el que t'ha fet repetir amb ells?
1: Són molt bons músics, molt bons companys, persones que m'han entès bé la meva dinàmica, i és un gust treballar amb ells perquè és fàcil. De fet, aquest disc el vam gravar en un dia, i llavors es nota que el directe també és així de fresc, com aquest mateix disc. Vull dir que si hi ha bons tècnics ha de sonar bé el directe, i no sé, bueno, són hi ha Lorenzo Spinozzi a la guitarra, que és un guitarrista que sap molt de a part de tocar, té molt gust, hi ha l'Hernán Friedman al baix, tots dos controlen molt d'harmonia, i han escoltat molta música. El Salva Suave a la bateria és una persona que és molt treballador, que és molt, s'ho apunta tot, ho recorda tot. Si algú no, un dia s'equivoca, sap que havíem dit una altra cosa. I llavors hi ha Alberto Burgess, que és més despistat, però és aquest so blusero que a mi també connecta molt bé, i és un nano encantador. Llavors tots fem com una petita família, i m'ha agradat molt repetir amb ells.
0: A mi, sincerament, m'ha agradat molt l'entusiasme que heu demostrat amb aquest disc. Es nota bon rotllo a l'estudi i molta sintonia. Fa anys gravar un disc a l'estudi podia semblar una mica pesat, no?, per allò d'anar repetint preses, però entenc que en el vostre cas, almenys aquest disc, s'assembla bastant a com soneu en viu. Com és gravar un disc com aquest avui dia?
1: Nosaltres, la nostra manera, jo sempre, com he fet, ha sigut tots alhora. Llavors hem de buscar un estudi on hi capiguem tots, que estigui tot ben separat, sigui separadet bé. Jo estava tancada dins d'una habitació, llavors la bateria en un altre espai, els amplis els van poder posar a dins d'unes altres habitacions, però tots ens vèiem i vam gravar a l'estudi que es diu Medusa Studio, que ens va recomanar el Dani Nelo també, i és a l'estudi bueno, són dos socis i hem gravat molt a gust, la veritat. Hi havia un jove tècnic que ens va, Dani Vila, que ens va fer primer dia, el que seria la gravació. Vam estar gravant tres vegades les cançons, cada cançó tres vegades, i vam triar la que ens va agradar més. I llavors les mescles ens ho ha fet el Roger Rodés, que és un dels socis, que l'altre és el Manu Guix, i ens hem mesclat molt bé. La veritat és que el so allà ha reflectit, crec jo, com nosaltres toquem, molt orgànic, tot molt dinàmic, molta dinàmica, i que uns ens recolzem els altres tocant. I això, potser en gravacions més pop, on es grava primer la bateria, després el baix, i tot queda molt net, però falta aquesta pulsació, que jo crec que això amb el jazz o amb el blues ha de sortir.
0: Bé, jo crec que ho heu reflectit aquesta molt bé, perquè és ben bé això que dius. Es nota, diguem, aquesta simbiosi entre tots els músics, i hi ha també el moment, entre cometes, de glòria, no?, de cadascun d'ells amb el seu solo. Vull dir, es nota tot molt, molt ben cohesionat, però sense que ningú es trepitgi. I a mi el que em sorprèn és que em diguis que només s'han fet tres gravacions de cada tema. Em sembla espectacular. Vull dir, això realment demostra que en directe us porteu molt bé entre vosaltres, no?
1: Sí, a més són tot temes propis, són temes meus, que me'ls han ajudat a arranjar ells. Vam fer tampoc que fessin molts assajos, vam quedar, la nostra metodologia va ser quedar primer amb l'Hernán i amb el Lorenzo, en petit comitè. Llavors vam afegir al Salva la bateria i l'Alberto al piano, i això vam assajar primer abans de vacances de Nadal, després vam assajar algun dia al gener, i llavors ja cap a l'estudi va ser el dia 12 de març. Vam gravar tots junts el 12 de març, primer les proves de so, llavors la gravació, ja anàvem molt segurs, perquè a l'assaig ja ho teníem tot bastant clar, ja havíem definit també l'espai de cadascú, com dius tu, això una mica, pues, cadascú sap com on ha d'entrar el seu solo i matisar-ho així, però sempre a l'estudi tens sorpreses i llavors passen coses màgiques. I la veritat és que en el disc va passar això, és que hi ha coses, doncs, que surten noves i llavors ja queden allà.
0: Mira, ara que parlàvem de gravar l'estudi, tinc una amiga que és cantant en un grup de música country, i el compositor i guitarrista del seu grup, en Jim, em deia que han perdut la il·lusió per gravar discos, que prefereixen aprofitar el poc temps que tenen, perquè ells es dediquen a altres coses també, fent concerts i arribant directament als oients. Què n'opines, tu, que has gravat tants discos?
1: Sí, perquè el disco, nosaltres que l'hem fet, és només, o sigui, no, jo ja no faré còpies. O sigui, he fet algunes còpies per buscar concerts, així és, de promoció, però molt poques, i són a les plataformes, hem penjat tots els discos, però no rendeixen. Llavors és una inversió que fas, que la fas perquè et reverteixi, doncs, això en forma de concerts, que és com tu realment també et ve de gust, doncs, de contactar amb la gent. Però a mi, en el meu cas, com deies abans, que jo ja passo de la seixantena, també vull deixar un llegat, saps? O sigui, ara ja em vaig plantejar, quan vaig fer 60 anys, si seguir o no a la música, però és el que dius tu, que vaig descobrir que era vital per mi, era molt necessària. I llavors el que sí, vaig pensar, doncs endavant, vull seguir, vaig tenir la sort de trobar aquests músics tan macos, i ara el que vull fer, si pot ser amb ells, doncs deixar un llegat d'aquests anys, el que pugui, d'anar deixant, doncs, un disc per any o cada dos, així. I també he descobert que fer un disc de 12 o 13 cançons ja no s'escolta. Llavors, en aquest cas, vam decidir fer aquest de 6, que, bueno, que sembla que entra més la gana de repetir, oi? I llavors, l'hem dit que és com un EP, però és com mig disc, li hem posat el volum 1, sense confine, volum 1, per donar peu a que pugui ser un volum 2 i anar fent. Però sí que a nivell econòmic fer discos no és gens rentable avui en dia, a menys que no siguis una estrella molt, molt d'aquestes que ven molt.
0: No, no, està clar, està clar. Dono fe que això de sis cançons et ve ganes, com a mínim, de tornar a escoltar el disc. Jo ho he fet tres vegades pràcticament seguides, perquè és que em va entrar tan bé aquest disc a la primera que no em vaig tenir prou. Per tant, ja estem esperant en candeletes el volum 2. Però abans del volum 2, Montse, on teniu previst oferir concerts?
1: Doncs mira, la primícia del primer concert que tenim així és el dia 7 de juny al Teatre Cursal de Manresa, que és un teatre gran, i allà tocarem amb sextet, també amb la nostra percussionista, la Javiera Consuelo Paredes, que és la percussionista que ens va ajudar a fer l'Smile, el disc anterior. I llavors adaptarem també aquestes cançons bueno, perquè les toqui ella i serà la primícia. I ara farem la gira de Smile i Sense Confine Tour. I llavors tenim altres concerts, toquem a les Festes de Gràcia, a la plaça de les Dones del 36, tocarem també al Festival d'Empúria Brava, tocarem a l'obertura del cicle del Jazz a la Fresca aquí a Terrassa. Bueno, tenim una sèrie de concerts molt macos en perspectiva a partir del juny. Anem fent així. I ara també dic que, clar, aquest disc també està fet perquè hi hagi la contractació oberta, que tenim moltes ganes de tocar en directe, allà on doncs, ens vulguin contractar. A finals d'any estarem al festival amb un festival que es fa a Cambrils, també. Bueno, anem tenint concerts així esparsos, però que estan molt bé.
0: Doncs escolta, Montse, nosaltres encantats d'haver parlat avui amb tu i també esperem veure't ben aviat en aquests concerts que ja comencen a preparar-se, a cuinar-se. Big Mama, Montse, moltes gràcies i fins molt aviat.
1: Moltíssimes gràcies. Vagi molt bé.

0: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Bé, doncs ja ho sabeu, Sense Confine, volum 1, Big Mama Monse and Captain's Brotherhood, un EP amb 6 temes genials. A mi m'ha encantat escoltar, com dèiem a l'entrevista amb la Monse, aquesta col·lecció de bones cançons, cançons positives que donen bon rotllo, que són fresques i que et venen ganes de, si més no, moure't una mica, o si no pots, com ha sigut el meu cas, perquè he escoltat aquest disc mentre estava conduint, doncs de tornar-lo a posar des del principi. I com us deia a l'inici, avui us proposo fer aquesta selecció eclèctica de música blues, de diferents estils, de diferents formats, de diferents anyades, i com no, començarem amb la Big Mama, amb un dels temes que a mi m'han agradat més d'aquest EP. Un tema, doncs, que diguem que és una mica allò picarón, podríem dir, entre cometes, un tema que es diu, amb un títol molt enginyós, 6 o'clock.

Avui han començat per la porta gran amb la Big Mama Montse i amb aquest tema que es deia Sex O'Clock. Cap al final del programa escoltarem una altra cançó d'aquest EP de Big Mama Montse and Captain's Brotherhood. Seguim amb més cançons seleccionades de diferents tipus de blues i ara viatgem a l'any 2000 amb un treball que van fer conjuntament ni més ni menys que B.B. King, el rei del blues, amb Eric Clapton. Un treball molt recomanable, es deia Riding with the King. Aquest era un dels seus temes, 3 O'Clock Blues.

0: toquen clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Fantàstic poder gaudir amb calma d'aquestes cançons blues, d'aquesta música que arriba fins a l'ànima. Hem escoltat Eric Clapton i B.B. King i ara anem una mica més enrere en el temps. Anem a l'any 1993 per a seleccionar una cançó que va sonar moltíssim dins del treball Blues Alive de Gary Moore. Gary Moore, que va començar, ja ho sabeu, amb música heavy metal i que va anar evolucionant, retrocedint cap als clàssics del blues. I va fer alguns discos molt interessants, com aquest que recollia una de les seves gires en viu, amb aquesta cançó que va ser un èxit ja en format LP. Still Got the Blues.

Avui al Rock and Classics, especial blues. Ara anem a un artista que admirem moltíssim, John Lee Hooker, amb un dels seus discos més comercials, en el qual hi col·laborava ni més ni menys que Carlos Santana, el guitarrista nord-americà d'origen mexicà, així doncs, una combinació perfecta. Així sonaven el 1989 aquests dos grans monstres. John Lee Hooker, Carlos Santana, The Healer.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Avui hem fet com una regressió en el temps, eh? Hem començat amb un tema candent, ben calent, de Big Mama Monse i Captain's Brotherhood, d'aquest 2026, i hem anat cap enrere. Doncs continuem enrere. Anem ara al 1969 per a recuperar el primer llarga durada de Led Zeppelin, una banda de hard rock, sí, però que també era molt amant del blues. I ho va deixar palès amb temes com aquest I Can't Quit You Baby.

Amigues, amics, enfilem la recta final d'aquest En Rock en Clàssics d'avui que hem dedicat a la música blues. I acabarem com hem començat, amb la Big Mama Montse en Captain's Brotherhood, amb un dels temes del seu EP Senza Confine volum 1. Després encara tindrem temps d'escoltar una altra cançó de Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, però en aquest cas en una versió, una mescla, doncs més senzilla de la que va aparèixer en el treball original Led Zeppelin 3, en una reedició que ja fa alguns anys que van poder gaudir gràcies a aquestes noves remescles de Jimmy Page, el productor, guitarrista i compositor de Led Zeppelin. Marxem amb un altre tema que a mi m'agrada molt d'aquest treball de Big Mama Montse en Captain's Brotherhood, un tema que es diu You Are My Angel, ets el meu àngel. Amb aquesta cançó marxem, gràcies per escoltar-nos, ja sabeu que seguim actius a les xarxes socials i que el nostre podcast el podeu escoltar quan vulgueu en diferit a les principals plataformes de podcasting o, si no, en directe a través de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears. Que vagi molt bé.

Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La plataforma de famílies del CESMIC de Rubí denuncia que la manca de recursos i professionals està afectant greument l'atenció a la salut mental infantil i juvenil a la ciutat. Després d'una reunió amb responsables del CatSalut, les famílies asseguren que els compromisos anunciats no resolen els problemes estructurals del servei, especialment les llargues llistes d'espera i la falta de seguiment dels casos. La portaveu de l'entitat, Claudia Wojski, alerta que la freqüència de visites és insuficient per garantir un tractament adequat.
2: En molta sort tenen una visita cada 2 mesos, per tant, evidentment, això no és tractament, seria una espècie com de seguiment puntual. Ideal seria setmanal, quasi bé, i estem molt lluny d'aquest fet. I, a més, tenim el gran problema de que, principalment, els professionals que tenim actualment a CESMIC, no, les places no estan totalment cobertes, per tant, no tenim ni tan sols el mínim que hauríem de tenir cobert, i, a més, que les places que tenim tampoc són les necessàries per tots els usuaris que hi ha actualment.
1: Actualment, el CESMIC atén més de 1.300 usuaris amb només 7 psicòlegs i, en el cas de psiquiatria, només hi ha una professional en actiu per tot Rubí i Castellbisbal. Pel que fa al nou hospital de dia, que ha d'obrir portes abans de l'estiu al carrer Verge de Fàtima del Progrés, les famílies celebren la millora d'espais, però adverteixen que no solucionarà el problema de fons, la falta de professionals.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'Ajuntament ha posat en marxa la segona edició de l'Escola d'Auxiliars del Mercat Polivalent, un projecte formatiu adreçat a persones aturades que vulguin facilitar la inserció laboral en el sector del comerç alimentari. La iniciativa, que ja es va dur a terme l'any passat amb finançament de la Diputació a través dels Next Generation, es consolida ara amb una nova convocatòria impulsada principalment pel consistori. El programa neix de la necessitat detectada al mercat laboral de trobar personal amb coneixements bàsics en oficis com la peixateria, la carnisseria o la xarcuteria. Sentim Pilar Rodríguez, tècnica del Servei de Comerç.
3: Sí, de fet això està adreçat aquesta segona edició, que és amb una petita part de cofinançament de la Diputació igualment, però el gran gruix és de l'Ajuntament. O sigui, vam pensar que valia la pena, no?, continuar incidint en aquesta formació per donar resposta una mica a una necessitat que hi ha en el mercat laboral. És una fornada nova, diguéssim, vale? I està previst per unes 15 persones, màxim. Llavors, també està previst, o sigui, hi ha una fase de teoria i hi ha una fase més pràctica. Les persones que vinguin faran peixateria, carnisseria i xarcuteria.
1: El curs començarà el pròxim 18 de maig i s'allargarà fins al 19 de juny amb 122 hores de durada i una combinació de formació teòrica i pràctica.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació esportiva, molts resultats amb varietat de signes, però un de molt destacat. Siscolera García.
4: El Club Natació Rubí, en categoria masculina, s'ha lliurat en guany de disputar les fases de permanència en divisió d'honor. Guanyava a Terrassa 14-15 aquest cap de setmana i, combinat amb el resultat del cavall, acabat en 8a plaça. Disputaran en segona fase una de les posicions per lluitar l'any que ve a Europa. En categoria femenina, derrota la primera en fase regular del Club Natació Rubí, 6-7 davant del Pontevedra, però acaben lligues com a primeres. Ara lluitaran per l'ascens al retorn a la divisió d'honor del waterpolo. Pel que fa al futbol sala, recordin, presència a la Copa de la Reina de l'Esportiu Rubí, que perdia en quarts davant de l'Alcorcón 0-6, però ja han fet història en una competició que va guanyar el Melilla. I en hoquei patins en línia, es queda sense optar el títol de Liga Elite Masculina al conjunt de masculí, i és que va perdre en el segon dels partits davant del Tenerife Guanches 5-3 i ja han quedat fora en aquest playoff. Les noies perdien davant del Valladolid, tenen dues oportunitats a casa per fer-se amb el títol el pròxim cap de setmana.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: clàssics, hits, dance, urban.
1: Fórmula Rubí. Work.

0: David García.
1: Bon vespre. Govern i ciutadania reaccionen als detalls del futur hospital. La cartera de serveis que la setmana passada va avançar la consellera Pané continua donant de sí. Avui sentirem que en tenen a dir l'alcaldessa de Rubí i la coordinadora d'entitats per la sanitat pública. Parlant de salut, també ens posarem al dia amb les famílies del CESMEJ, que continuen denunciant el que és oficialment el segon servei de salut mental d'infants i adolescents més saturat de tot Catalunya. En economia, la renda mitjana de Rubí s'incrementa lleugerament, però continua entre les més baixes del seu entorn. Les últimes dades publicades per l'IDESCAT indiquen una renda per capita d'uns 18.500 euros anuals, molt lluny dels 21.300 de mitjana del conjunt de la comarca. I en cultura parlarem amb el cantant català Manu Guix, que aquest dissabte ens portarà al casino els temes del seu nou treball, Galàxies. Abans de sentir totes aquestes veus, toca escoltar abans la del Lluís Mi Pérez, el nostre meteoròleg de referència, amb la previsió del temps.
2: Bona tarda, un temps amb reguitzell de xàfecs, de tempestes, de temps molt variable, i de fet a gairebé tot Catalunya com a mínim s'ha mullat el terra, però sens dubte ha estat en algunes contrades de l'Ebre i sobretot de la Catalunya central, on les tempestes ja han anat descarregant amb moltes ganes. Les més destacables s'han produït a la Conca de Barberà, en alguns indrets de l'Urgell, entre l'Anoia i el Bages, també a Osona, o algunes tempestes cap a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, en aquests indrets, amb alguns grans de calamars. Al llarg del que queda d'aquesta tarda encara quedaran alguns ruixats isolats, fugaços, els més importants a les comarques del prelitoral, i també d'altres entraran per les comarques de Ponent. En canvi, aquesta nit, aquestes tempestes ens abandonaran. Quedarà un ambient força humit amb boira a la Catalunya central ja el dimarts al matí, també a les comarques del Pirineu. I una altra vegada, a la tarda del dimarts, se'n tornem-hi amb les tempestes, les més fortes a les comarques de Tarragona i de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
1: L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha mostrat aquest matí la seva sorpresa per la manera com s'han conegut les característiques del centre d'alta resolució que s'ha de construir a la ciutat. La primera d'ells s'ha referit així a la resposta per part de la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta parlamentària d'Esquerra que ha permès saber amb més detalls com serà el futur hospital.
3: Nosaltres teníem una informació aproximada i s'estava treballant. El que no teníem era per escrit, que aquí el grup parlamentari en qüestió el que demana, el que rep és una resposta per escrit en forma de resposta, no en forma de pla funcional ni en forma de document tècnic. El que no teníem era aquesta resposta detallada en forma de resposta. Sí que hem tingut reunions, sí que ens han mostrat documents, però aquesta resposta no, perquè nosaltres no hem fet una pregunta parlamentària. Nosaltres com a govern municipal el que estem treballant de forma seriosa és en la realitat d'un dispositiu que el que hem de tenir és un pla funcional aprovat pels serveis centrals del Departament de Salut i que sigui el que ha de donar lloc a un projecte executiu per poder construir el centre.
1: Recordem que la setmana passada Ràdio Rubí va publicar aquests detalls que avançava la consellera Pané. A moda de resum, el futur hospital de dia comptarà amb una trentena de consultes externes, una quinzena de gabinets i quiròfans per intervencions ambulatòries, un servei de diagnòstic per la imatge i tractament mèdic en horari de dia, sense necessitat d'ingrés durant les nits. Del que no disposarà és de llits d'ingrés per intervencions quirúrgiques, observació d'urgències o recuperació de pacients. En aquesta mateixa resposta, la consellera deia que la redacció del pla funcional que concretarà aquesta cartera de serveis podria estar enllestit el mes de juliol. La previsió és que el projecte es pugui licitar al setembre i es redacti l'any que ve. Si es compleixen aquests terminis, l'obertura del centre no seria abans del període 2032-2034. Doncs bé, Martínez també s'ha referit a calendaris en aquestes declaracions d'aquest matí.
3: Parlant del 32, si pensem una mica qualsevol construcció d'aquest tipus, si pensem, no en aquesta, en qualsevol construcció, hi ha uns terminis que ningú es pot saltar. Primer, d'elaboració d'un projecte tècnic, que encara no està, d'un projecte executiu, que no està fet perquè el pla funcional ha de tenir llum verda definitiva, que no la té. Vull dir que en això, i després ha de passar tot la licitació, la construcció. Avui en dia parlar, a mi em desespera, però si ho pensem fredament, una construcció d'aquest tipus no triga menys. Que m'agradaria que fos abans, fa molts anys que m'agradaria.
1: Martínez ha dit que quan estigui enllestit el pla funcional, que recordem-ho, segons la resposta de la consellera, hauria de ser el juliol, es farà una presentació conjunta entre l'Ajuntament i la Conselleria. Doncs bé, qui també ha reaccionat a la informació de la consellera Pané ha estat la coordinadora d'entitats per una salut per una sanitat pública a Rubí, que no estan satisfets amb la manera en què es vol dur a terme aquest hospital de dia. Ho explica el Martín Pretel, membre de la coordinadora.
0: Un centre d'alta resolució. Això no és el que es demana, ni el que n'hi havia previst ja fa uns anys quan es va fer el pla funcional. Un hospital per nosaltres no és un hospital de dia. És un hospital de dia, de nit, amb llits per hospitalitzar la gent, servei de pediatria, les 24 hores, per tant, un hospital d'ingrés, d'operacions, tots els serveis que té un hospital. I aquest futur hospital doncs no cobreix el que hauria de ser.
1: Doncs per intentar revertir la situació, la coordinadora està recollint firmes de rubinencs i rubinenques durant tot el mes de maig per presentar-les aviat al Parlament, on hi compareixeran. Per Sant Jordi van posar una paradeta per primera vegada i van reunir ja gairebé de 900 firmes. Ara esperen arribar a les 4.000 o 5.000, del que diuen que no són només firmes, sinó persones que pateixen el deteriorament de la sanitat local.
0: Volem portar, si són 3, 4 o 5.000 firmes les que siguin, doncs volem el suport de la gent i cabreix de la gent i la reivindicació de la gent per una sanitat pública 100% i en contra de totes aquestes retallades, la manca de metges, infermeres, mitjans, etcètera, etcètera. Doncs això necessita una resposta.
1: A banda d'un hospital 100% públic en el que fa la gestió, la coordinadora també demana un quart cap a Rubí, reforçar els serveis de salut mental i de pediatria i també una reducció real de les llistes d'espera.
0: Hi ha gent que es mora esperant que es doni una resposta de medicació, d'assistència o d'operació a la realitat que té.
1: Doncs sobre aquesta salut mental que mencionàvem, la plataforma de famílies del CESMIC de Rubí denuncia que la manca de recursos i professionals continua afectant greument l'atenció a la salut mental infantil i juvenil a la ciutat. Després d'una reunió amb responsables del CatSalut, les famílies asseguren que els compromisos anunciats no resoldran els problemes estructurals del servei, especialment les llargues llistes d'espera i la falta de seguiment dels casos. La seva portaveu, Clàudia Wojski, alerta que la freqüència de visites és insuficient per garantir un tractament adequat dels menors.
4: En molta, molta sort tenen una visita cada 2 mesos, per tant, evidentment, això no és tractament, seria una espècie com de seguiment puntual. Ideal seria setmanal, quasi bé, i estem molt lluny d'aquest fet. I, a més, tenim el gran problema de que, principalment, els professionals que tenim actualment a CESMIC, no, les places no estan totalment cobertes, per tant, no tenim ni tan sols el mínim que hauríem de tenir cobert, i, a més, que les places que tenim tampoc són les necessàries per tots els usuaris que hi ha actualment.
1: Actualment, el servei atén més de 1.300 usuaris amb només 7 psicòlegs, una ràtio que les famílies consideren inassumible. En el cas de la psiquiatria, més, només hi ha una única professional en actiu per poder cobrir tant Rubí com Castellbisbal. Segons Wioski, aquesta situació provoca que els problemes de salut mental dels menors es cronifiquin i acabin afectant tant l'entorn escolar com la vida familiar.
4: Es cronifica. No es troba solució. Això passa, evidentment, a les escoles, perquè si un infant no té el paper burocràtic o l'etiqueta burocràtica de la patologia, a l'escola tampoc hi ha el recurs que fa falta i tampoc l'infant no està regulat com per poder tenir un dia a dia normal d'un infant. I moltes vegades són infants que tenen molt de patiment emocional i això es trasllada a les escoles. Evidentment, també es trasllada a casa a les famílies, que estem en una situació en la que no sabem què fer.
1: Pel que fa al nou hospital de dia de salut mental infantojuvenil, que ha d'obrir portes aviat al carrer Verge de Fàtima del barri del Progrés, les famílies celebren la millora d'espais que suposarà respecte a les instal·lacions actuals, però adverteixen que no solucionarà el problema de fons, que és la manca de professionals. Finalment, reclamen més transparència, una actualització del mapa sanitari, que és vigent des del 2008, i mesures urgents per reduir unes llistes d'espera a Rubí que consideren inassumibles. Un apunt d'economia, la renda per habitant de Rubí ha pujat un 5% respecte a l'anterior registre, situant-se ara al voltant dels 18.500 euros anuals, segons les últimes dades publicades per l'Institut Català d'Estadística. La ciutat, però, continua a la cua de la comarca pel que fa a la riquesa dels seus veïns. El càlcul es fa a través d'un indicador conegut tècnicament com a renda familiar disponible bruta, que és la quantitat que surt de sumar tots els sous, ingressos i prestacions que es perceben en un municipi, restar-li els impostos i les cotitzacions i dividir-lo finalment entre tots els seus habitants. Doncs bé, en el cas de Rubí, l'evolució des de 2010 d'aquesta renda mitjana permet veure l'impacte de situacions com la crisi immobiliària o la Covid, fins a arribar a aquests 18.500 euros de l'última dada, la de 2023. Tot i la pujada de l'últim any, la riquesa per càpita de Rubí continua lluny de la mitjana catalana, de més de 20.000 euros, i especialment de la del conjunt del Vallès Occidental, d'uns 21.300. De fet, a la comarca, Rubí només supera la renda familiar disponible bruta de Badia del Vallès i Ripollet. I és que Sabadell i Terrassa tenen rendes pròximes als 20.000 euros, mentre que Sant Cugat es superen els 30.000. Matadepera, amb gairebé 35.000 euros, és el segon poble més renda disponible de tot Catalunya, després de ser superat per primera vegada per Alella. En comparació amb altres grans ciutats de Catalunya, només Mataró registra una renda per habitant similar a la de Rubí. Municipis més petits, com poden ser Tremp, Valls o Canyelles, també volten aquests 18.500 euros de la nostra ciutat. Al nostre web, radiorubí.cat, trobareu una notícia amb totes les dades, municipi a municipi, d'aquesta renda per càpita de 2023.
5: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Manu Guix presenta Galàxies aquest dissabte al Casino. El cantant català acaba de treure aquest EP amb 6 temes amb títols relacionats amb els astres i que parlen d'amor, de sexe i de pèrdues, en general, de la importància de viure plenament. Guix va començar a tocar el piano des de molt petit. L'any 1987 va començar la seva formació al Conservatori de Barcelona i amb 19 anys va marxar a becat per continuar la seva formació al Liverpool Institute for Performing Arts, al LIPA. És autor de diversos musicals guardonats amb diversos premis butaca. També és conegut des de la dècada dels 2000 per la seva faceta televisiva a programes com Operación Triunfo. Manu Guix és compositor i productor i com a intèrpret ha fet 6 discos. L'últim, Galàxies, és un disc format per 6 temes musicals amb un clar estil funky i que parlen d'amor, sexe i certa crisi existencial, però també amb records per a aquells que ja no hi són, com el seu pare. El cantant català ha explicat aquest matí al magazín Rubí al Dia que aquest és un dels seus treballs més lliures, tant pel que fa a les lletres com per l'estil musical i la producció.
6: I crec que és el disc en el que he sigut més sincer, tant a nivell de lletres com a nivell musical, no? Realment m'he deixat endur per la música que jo sento, per la música que a mi més m'agrada, i jo no puc evitar. Jo he mamat de la Motown, he mamat de tota la música negra dels Estats Units, he mamat molt de Stevie Wonder, i això doncs es transmet una mica, no?, amb la música que faig, amb la música que a mi m'agrada. El que sempre he fet a la vida és envoltar-me de músics millors que jo, perquè així jo semblo que sóc més bo del que sóc. I aquest és el cas, vull dir, veureu una banda d'instrumentistes increïble, un concert sobretot molt energètic. A mi el que m'agrada és l'energia.
1: Sobre el concert de dissabte al Casino, Manu Guix ha explicat que estarà acompanyat de la seva banda de sempre, The Veterans, formada pel Jordi Roquer a la guitarra, el Jordi Franco al baix, el Toni Pagès a la bateria, l'Oriol Cusó al saxo i el Jaume Penya a la trompeta. L'actuació es dividirà en 2 blocs, un primer amb temes de sempre i un segon en el que interpretaran les 6 cançons de Galàxies. Manu Guix and The Veterans actuaran dissabte 9 de maig a les 8 del vespre al Casino. Les entrades costen 15 euros, però atenció perquè estan ja pràcticament exaurides. Si en voleu alguna, estan disponibles, com sempre, a la plataforma Covin. I acabem amb una informació, podríem dir, de servei públic, i és que ahir Ferrocarrils va iniciar una nova temporada del seu tren Granota. El recorregut és entre les Planes i les estacions de Terrassa i Sabadell. Un tren que podeu aprofitar el primer diumenge de cada mes fins al desembre, amb l'única excepció dels mesos de juliol i agost. Això vol dir que el tren Granota funcionarà el 7 de juny, el 6 de setembre, el 4 d'octubre, l'1 de novembre i el 6 de desembre. Hem de recordar que aquest recorregut també passa per la nostra ciutat, a l'estació Rubí Centre, i que podeu pujar-vos al tren turístic de la Granota amb els bitllets i abonaments habituals dels Ferrocarrils. És pràcticament un quart de nou del vespre i la programació de Ràdio Rubí continua ara amb els esports del Sis Colera García. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Benvingudes, benvinguts en aquest dilluns espectacular d'informació esportiva rubinenca. Anem per feina la presentació perquè hem de parlar de dades molt positives en futbol, Unió Esportiva Rubí, Juventut 25 de setembre i Olímpic de Can Fatjó. El gran èxit en waterpolo i el Club Natació Rubí Masculí, així com també parlem de les noies, de l'hoquei Club Rubí Cent Patins, que no ha tingut tanta sort aquest cap de setmana, i parlem de futbol sala i de la cita històrica de l'Esportiu Rubí. Ja veieu, eh? Vinga, ens posem en marxa perquè tenim molta teca a tractar avui.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Arrenquem aquest camí amb els partits de futbol i d'una Unió Esportiva Rubí que s'acosta i molt a la permanència. De fet, ja hi ha una dada matemàtica de cara a la pròxima jornada. Resten dues per tancar-se a la Lliga Elite, i és que si els nostres guanyen el terreny de joc del Júpiter, passi el que passi en la resta de la jornada, la permanència estarà matemàticament assolida. A partir d'aquí, com que no és gens fàcil i la Unió Esportiva Rubí, recordin, no ha guanyat cap punt en aquest 2026 lluny de Can Rosés, hi ha moltes altres variants en el que resta de Lliga Elite, amb l'empat i la derrota, fins i tot que el Rubí doncs tindria a prop la permanència perquè dependria de l'últim partit a casa, i a Can Rosés les coses sí que s'estan fent de bona manera, s'estan aconseguint punts importants, com per exemple el d'ahir diumenge en el millor partit de la temporada, ja no només del Rubí, sinó que en termes generals del que va ser tot el que es va veure, perquè si el Rubí va fer molt bon partit, el seu rival, que és el quart classificat, que opta a la tercera plaça, que fins i tot tenia opcions, ara ja no, de l'ascens matemàtic com a un dels dos primers a tercera ref, en definitiva el Prat és un gran equip i es va deixar veure en el partit disputat en el dia d'ahir. 3-2 es repetia el resultat de la primera volta al Sagnia, llavors 2-3. Dos partits guanyats per la Unió Esportiva Rubí amb aquest 3-2 que arribava just al 90-89 amb 50 i tants segons, i l'última de les, o una de les últimes jugades del partit que l'aprofitava Eric Castillo per fer el 3-2 i que hi hagués un esclat d'alegria espectacular al municipal de Can Rosés. Per cert, dia amb les graderies força plenes. Ara escoltem les reflexions del Blai Martí en un petit fragment de la conversa que manteníem ahir, perquè estava content del que es va veure a les graderies, així com també de la feina dels seus jugadors després de guanyar 3-2 al Prat.
2: Jo penso que al final és una mica la idea que volíem tenir a Sant Mauro, però crec que l'hem mantingut a més minuts. I ja s'hem fet mal. Crec que el Prat és el... Hem fet el partit que hauria volgut ser el Prat, crec. I això és una cosa molt positiva, i estic molt orgullós de l'equip.
3: Heu fet una, diguem-ne que, superioritat numèrica al mig del camp que us ha funcionat de meravella.
2: Sí, sí, sí. Això és una cosa molt, molt, molt meva, en realitat, de sempre. L'any passat amb Afiliat també ho fèiem. No ens funcionava també. Sí, han estat molt bé els jugadors. I al final, és, si tu aplegues el talent a prop, crec que et va bé. Els dos gols són gols molt mastegats, a més, de, que després són gols, però que anem... mastegant la jugada, i això t'ho dona el fet de tenir gent amb ganes, gent amb talent i ben juntets i superioritats numèriques. Sí, estic molt content,
3: I a més, jugar a casa, que com a mínim Can Rosés ens està, diguem-ne, que alleugerint una mica el que patim fora.
2: Això és Can Rosés, sí, això és Can Rosés. I hem d'aprofitar el fet que és Can Rosés. Ens queda un partit a casa, encara no ens hem salvat matemàticament, i crec que hem de continuar mirant avall, perquè sé que em faràs la pregunta. Avui ha estat un... Han estat magnífics, la gent se'l sentia, ens han donat gasolina quan ens en faltava, i necessitaríem Can Rosés així cada setmana, tota la lliga cada setmana. Hi ha dies que Can Rosés està més apagat, però en el moment important Can Rosés respon.
1: Doncs potser ho necessiten, o potser no, d'aquí a 15 dies, quan també jugaran a Can Rosés per tancar la lliga davant del Sabadell. Bé, recordin, horaris unificats els dos últims partits, dissabte a les 4:05 de la tarda. Pel que fa a aquesta jornada, el conjunt rubinenc que s'aprofitava d'un dia espectacular d'Aitor Torres, el gran capitán, feia els dos primers gols de la Unió Esportiva Rubí, només arrencar en una gran jugada trenada, el Rubí amb superioritat numèrica al mig del camp creava amb molta claredat i Aitor Torres posava l'1-0 en el marcador, ràpidament neutralitzat per un Prat que era també un equip amb una capacitat ofensiva espectacular. En les anades i tornades arribava el descans amb l'1-1, tots dos equips podrien haver fet algun altre gol i a la segona meitat repetició, arrencada amb doncs, els dos equips optant, gol d'Aitor Torres i ràpidament neutralitzat pel seu rival amb el 2-2 que s'afrontava ja aquest partit fins a la recta final. Qualsevol podria haver fet el gol, va caure per sort del costat de la Unió Esportiva Rubí amb l'Eric Castillo com a protagonista després d'un gran xut que va trobar resposta en el porter del Prat per part d'Adri Record. En definitiva, que victòria de les importants davant d'un rival de qualitat com el Prat per part d'una Unió Esportiva Rubí que s'acosta i molt a la permanència en aquesta Lliga Elit quan resten només 2 jornades, perquè la d'aquest cap de setmana era la 28a. Els nostres que guanyaven la resta dels enfrontaments acabaven amb aquests resultats. Toni Bravo Rodríguez.
4: Martínenc 1, Sabadell B 0, Atlètic Sant Just 1, Júpiter 1, Horta 4, Ciutat Cooperativa 1, Castelldefels 0, Sant Mauro 2, Sant Feliuenc 1, Valls 1, Sant Juan Atlético de Montcada 2, Vilafranca 1, Manlleu 0, Poble de Mafumet 0.
1: Martínenc i Sant Juan Atlético de Montcada 52 punts, dues primeres places de 146 per la tercera plaça de la Poble de Mafumet i amb 43 es queda al Prat. 39 per al Sant Mauro, 5 que i 6è, Castelldefels, 37 punts. És l'únic, l'últim dels equips que disputa la promoció d'ascens, té els mateixos punts que l'Atlètic Sant Just, i amb 36 trobem en la 8a plaça a la Unió Esportiva Rubí, que per sota té a 35 a Sabadell B, Manlleu i Baix, 34 a l'Horta, Ciutat Cooperativa, 33 en descens i amb 32 Júpiter, el pròxim rival de la Unió Esportiva Rubí. 31 punts se suma el Vilafranca i amb 29 el Sant Feliuenc. I com dèiem, opció clara, victòria a la Verneda el pròxim dissabte, permanència assolida. A partir d'aquí hi ha moltes opcions de moltes coses que poden passar en aquesta boja interessant Lliga Elite del futbol masculí.
5: Sonido Vinilo.
6: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
5: Sonido Vinilo.
6: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
5: Sonido Vinilo. Con José Verde.
1: Som-hi amb la primera catalana i un José Verde que té molt, molt de contacte, per sort, amb el Club Juventud 25 de Setembre, que, tot i perdre aquest cap de setmana, està molt a prop amb la resta dels resultats en el grup 3 d'aquest cap de setmana d'assolir la permanència en la pròxima jornada de competició. Els nostres perdien davant del Camp Joliu. 2-1, resultat d'un partit en el qual els de Quico Díaz van anar de menys a més. La primera meitat va ser dels locals, van saber tenir millor la pilota, potser els nervis del que es jugaven els van saber gestionar millor, i el 20 es va veure per sota en el marcador. A la segona meitat, però, millorava mica en mica, aconseguien l'empat, però en una errada sortida de pilota provocaven el 2-1 d'un Camp Joliu que el va saber aguantar fins al final del partit, i d'aquesta manera, doncs, el 20, que ja podria haver liquidat la permanència, però encara li resta un detallet que pot arribar el pròxim cap de setmana. Ara el revisem, abans però, la resta de la 28a jornada en aquest grup 3 de la primera catalana del futbol masculí.
4: Fundació Atlètic Vilafranca 2, Terlenca Barcelonista 2, Sant Cugat 1, Escó 1, Tortosa Ebre 0, Martorell 3, Cubelles 2, Rapidenca 3, Natació Terrassa 3, Sant Bullà 2, El Catllà 1, Sitges 3 i Tàrrega 0, Viladecans 1.
1: Martorell 66 punts i és equip de Lliga Elit, Viladecans 53, Sant Cugat es queda amb 50, 45, Atlètic Vilafranca 39, Escó, Sitges 38, Camp Joliu 37, Rapitenca. El Catllà suma 36 punts mateixos que Natació Terrassa i el 20 es queda amb 33 en l'onzena plaça. Està a 3 de Terlenca Barcelonista i Sant Bullà a 4, que té 29 en descens, 29 també el Tàrrega en descens, 26 pel Cubelles i el Tortosa suma 24. Si el 20 guanya en la pròxima jornada, estaria com a mínim a 4 del Sant Bullà per una última jornada, igual que del Tàrrega. Per tant, s'evitaria l'última plaça, fins i tot si perd el Sant Boià, i la Terlenca també estaria assegurada la permanència per a l'equip de la nostra ciutat.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: I en segona catalana, doncs, tres quarts del mateix, amb un Olímpic de Can Fatjó que el té a tocar, però no acaba de certificar la permanència matemàtica. Necessita un punt en la pròxima jornada i ja l'haurà assolit després d'haver sumat un punt en aquesta jornada davant del Solsona, un partit en un camp molt gran, difícil, amb una pressió ambiental important, perquè el Solsona també es juga la permanència, i en l'intercanvi de cops en el qual el conjunt del Richard Jiménez va tornar a ser un equip que està mostrant molta qualitat, doncs va acabar repartir-se, diguem-ne, que els punts. Al final, empat entre els dos equips amb el 2-2, que no acaba de fer-los el pes del tot, però tampoc està tan malament per a un Olímpic que ara en la pròxima jornada podrà certificar a casa la permanència. La del cap de setmana era la 28a jornada al grup 5 de segona catalana. Els nostres que empataven a 2, la resta dels resultats eren aquests.
4: Vallfogona de Balaguer 0, Sallent 2, Alcarràs 2, Balafia 3, Almacelles 2, Guissona 0, Artesa de Segre 3, La Seu d'Urgell 0, Juneda 1, Alguaire 3, Linyola 1, Agramunt 2 i Capellades 2, AM 1.
1: 57 punts per a la Seu d'Urgell, es queda amb 52 Juneda, Sallent 47 i 46 Balafia. L'Olímpic de Can Fatjó amb 36 punts és el 8è i té hores d'ara 6 punts al Vallfogona de Balaguer. Resten 6 en joc i visita el Vallfogona de Balaguer el pròxim cap de setmana, la qual cosa vol dir que amb un empat en tindran prou per assolir la permanència.
0: Quina és la millor cançó de la història?

0: Sabeu que en Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Parlem ara de waterpolo per començar, Toni, de les noies.
3: El Club Natació Rubí Femení, que va patir la primera derrota de la fase regular al perdre 6-7 contra el waterpolo Pontevedra a la piscina de Can Rosés. El duel va deixar sensacions molt lluny de l'habitual de l'equip. Les rubinenques ja tenien assegurada la primera plaça des de feia setmanes, van mostrar una versió poc reconeixible, van acabar cedint davant d'un rival que va saber aprofitar les desconnexions locals. El partit va començar bé per les de Carles Ligero, que va imposar ritme encert en el primer període fins a situar-se al 3-1, però a partir d'aquí el joc es va desdibuixar completament. El segon quart va ser especialment dur, un 0-4 del Pontevedra. L'equip rubinenc va reaccionar tard amb un 2-1 en l'últim quart, però insuficient per evitar la derrota. Tot i perdre, l'equip ha fet una lliga magnífica i aquest contratemps és un avís important abans de la fase decisiva.
2: S'ha acabat la segona fase, per tant, les fases regulars en Primera Nacional del waterpolo femení. Els últims resultats han estat aquests, més enllà de la derrota sorprenent de les nostres. Vallirana 9, Elx 7, Barcelona 14, Molins de Rei 10 i Lleioa 11, Cuatro Caminos 10. Campiones de grup sempre tindran el factor piscina i els detallets a favor en les eliminatòries, 38 punts, el Club Natació Rubí 36 per a la segona plaça del Barcelona, Pontevedra 29 i amb 20, quarta plaça i primer rival de les nostres, Molins de Rei. Cuatro Caminos es queda amb 16 punts i l'Elx 15, 10 punts suma. El Vallirana tanca la classificació al Lleioa amb 4 punts.
4: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
2: I som-hi amb una de les grans notícies, sense cap mena de dubtes, en aquesta ocasió en clau positiva, per al Club Natació Rubí masculí. Permanència assolida. S'havien d'alinear certs astres en el camí i tots ells van decidir posar-se en línia, es podria dir, d'aquesta manera, per poder explicar aquest èxit històric sense cap mena de dubtes, al·ludint, primer, el més important, la lluita per la permanència en divisió d'honor, és a dir, assegurada una temporada més, serà la cinquena a l'elit del waterpolo en homes per part del Club Natació Rubí i potser també molt important és assolir, doncs, la lluita per estar l'any que ve a Europa. Serà molt difícil, però les opcions hi són sobre la taula. Tot després d'un altre èxit d'aquells per apuntar l'agenda històrics, i és que es va guanyar a un dels grans equips del waterpolo nacional, com és el Terrassa, i a la seva piscina, 14-15 final, la qual cosa va provocar alegria, celebració, en definitiva, moure's per orgull en un dissabte espectacular del Club Natació Rubí. Escoltem un petit fragment de l'entrevista que manteníem al programa a peu de camp aquest diumenge davant de, amb l'entrenador, el Rui Tiago.
5: Estamos muy contentos por ter conseguido este objetivo y en una épica contra Terrassa, un gran rival, un gran equipo, y los chavales han estado fantásticos y ahora seguramente aún a descansar.
2: Sí, supongo que habrá sido una noche larguita, ¿no?
5: Seguramente para ellos, por el grupo de WhatsApp, sí que me parece que sí, ha sido grande la noche.
2: Sin duda alguna, la verdad es que es una noche para hacer eso, para disfrutarla, porque habéis hecho historia, eso de evitar las fases de descenso, de luchar por Europa. Madre mía, es espectacular, ¿eh?
5: Sí, sí, es un hecho muy grande de nosotros, todo club, y ya está el primer objetivo conseguido de esta forma, que era salvarnos, seguirmos en división de honor, y ahora estamos aquí bien tranquilos, pero con ambición también ahora para jugar estos partidos que nos tenen.
2: La veritat és que és espectacular escoltar el Rui Tiago, perquè a més pensa en això, en positiu, i aquestes eliminatòries per estar l'any que ve a Europa, que seria, doncs, una fita. Si ja són espectaculars les que estan fent, ja es poden imaginar. Serà molt complicat, perquè ara reveixarem com queda la taula i quins seran els rivals del Club Natació Rubí, però després d'haver guanyat el quart, tot es pot pensar que es pugui fer des de les files d'aquest equip a la Divisió d'Honor. S'acaba la fase regular. La resta dels resultats més enllà del 14-15 en un partit duríssim, però el qual va dominar bona part del mateix el Club Natació Rubí, amb el punt de sort que s'ha de tenir en els moments claus i just gairebé sobre la botzina que a punt van estar d'empatar-li, però 3 punts claus per als nostres. 14-15, la resta de la jornada, Toni.
3: Club Natació Cavalla, Ciutat de Ceuta, 16, Sant Andreu, 15, Tenerife, Cheide, 12, Sabadell, 20, Mediterrani, 5, Atlètic Barceloneta, 24, Club Natació Catalunya, 10, Mataró, 20, i Encines de Boadilla, 11, Club Natació Barcelona, 17.
2: Campió en fase regular, 63 punts, Atlètic Barceloneta pel 60 del Sabadell, 54 Barcelona i 42 al quart classificat a qui ha guanyat el Club Natació Rubí aquest cap de setmana al Terrassa. Disputaran el play-off per al títol de Lliga. Es jugaran una plaça en Europa, el cinquè Mataró, primer rival dels nostres, 39 punts, Sant Andreu, 28, Tenerife, Cheide, 25, i amb 24 es queda en la vuitena plaça i salvant-se, jugant per Europa, el Club Natació Rubí, 23 per al Cavalla, mentre que Mediterrani suma els mateixos 23 punts, Catalunya, 14, i amb un punt tanca l'Encines de Boadilla. Cavalla, Mediterrani, Catalunya i Boadilla es jugaran en el play-out la plaça de descens.
6: www.radiorubí.fm.
7: Tota la informació dels equips rubinencs.
6: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
7: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
6: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
7: Tot l'esport rubinenc a
6: radiorubí.fm.
2: En futbol sala, principal protagonisme per a l'esportiu rubí femení. Evidentment, fins a tal punt que el conjunt masculí va ajornar la seva cita del cap de setmana, la recuperarà davant de l'Escola Pia el pròxim dijous. Les noies disputaven a Móstoles la final a 8 de la Copa de la Reina. Van caure en quarts de final i davant de l'Alcorcón, però Toni Bravo, la veritat és que ja havien fet història.
3: El resultat 0-5 no reflecteix el valor del que ha aconseguit l'equip, que ha competit en un escenari reservat als millors clubs de futbol sala estatal. Escoltem a l'entrenador rubinenc de l'esportiu rubí femení, Jordi Archilla.
8: Al final el premi era ser-hi aquí, no? Jo crec que pel club i per nosaltres viure aquesta experiència i ser-hi era el premi que ens havíem d'emportar i després doncs, intentar competir el màxim que puguem, no?
3: El partit va començar amb un ritme altíssim per part de l'Alcorcón, que va marcar el primer gol abans del minut 5, un cop dur, que va obligar les de Jordi Archilla a resistir des del primer instant. Tot i això, l'equip va aguantar durant bona part de la primera meitat, però la pressió constant, la qualitat individual de les madrilenyes van acabar trencant el partit. Al descans, el marcador ja era de 0-3, resultat que evidenciava la dificultat de sortir de la seva pressió i de generar ocasions. A la represa, l'esportiu rubí femení va intentar alliberar-se una mica més, però l'Alcorcón va mantenir el domini, va ampliar el marcador fins al 0-5 final. Tot i la diferència, les jugadores de l'esportiu rubí no van deixar d'intentar-ho en cap moment. L'actitud va ser impecable, l'escenari, el ritme, la dimensió del rival van pesar, però l'equip va competir amb dignitat fins al final.
8: Vaig dir que ho havien donat tot, que no tenia res a dir negatiu, ho havien donat tot, ho vam intentar, no vam baixar els braços en cap moment fins al final i amb això ens quedem, no? I després sobretot que ens serveixi per aprendre aquests partits, no? Has d'aprendre aquests partits i sobretot valorar, no? On estàvem i en què ens havíem guanyat a estar aquí.
3: L'estada de 3 dies a Madrid també és part del valor de l'experiència, viatge, entrenament, convivència, la sensació de formar part de la festa gran del futbol sala femení. El tècnic rubinenc reconeix que havia decepció per no haver pogut competir més, però a data d'avui, en perspectiva, el grup entén perfectament la magnitud del repte i el mèrit d'haver arribat fins a aquests 8ens de la Copa de la Reina.
2: I és que, perquè es facin una idea, l'Alcorcón, que és l'equip que va eliminar les nostres, va arribar a la final. Només va perdre aquesta final davant de les campiones, com ha estat el Melilla en aquesta edició de la temporada 2025-2026 de la Copa de la Reina. Gran camí de les nostres. Recordin que començaven eliminant el Linyola, però després ja es trobaven amb dos equips de primera, l'Alcantarilla i el Ceuta, els dos, i el Pavelló de la Llana, que van fer fora per arribar a aquesta final a 8 disputada durant aquest cap de setmana. Ara toca tornar a posar-se el xip de la Lliga perquè toca començar a pensar en aquests play-offs que hauran de disputar les nostres per mirar d'estar l'any que ve en aquesta elit del futbol sala, la Primera Nacional. Recordin, els nois al cap de setmana de descans per tal de seguir i concentrar-se al club en aquesta competició de les noies en la Tercera Nacional, el seu partit davant de l'Escola Pia de Sabadell, que el recuperaran aquest dijous a 9:15, Escola Pia Sabadell Esportiu Rubí, d'aquesta jornada número 27 del grup 1 de la Tercera Nacional del Futbol Sala, que sí que va tenir resultats. El Ripollet va guanyar 5-3 a la ciutat de Mataró, l'Espanyol va perdre a casa 3-5 davant d'Alcaldes, mentre que el Castellà perdia 3-4 davant del Pineda, victòria del Mataró 6-4 davant del Prosperitat, mentre que el Sant Joan de Vilassar superava 9-6 al Montsant. La Unió perdia a casa i davant de l'Olímpic La Floresta 2-3. Els nostres, que no s'han mogut de la tercera posició, poden ampliar amb respecte als seus perseguidors l'avantatge i fins i tot acostar-se a la segona plaça de la Unió, tot i que ja matemàticament no tenen opcions d'arribar a aquesta segona posició de la classificació a la Tercera Nacional masculina del futbol sala.
4: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
2: Vinga, més coses, perquè la veritat és tan espectacular, sempre tan maco als finals de temporada. Ara hem de parlar d'altres dues cites de gran voltatge viscudes, en aquest cas, en hoquei patins en línia i per part de l'Hoquei Club Rubí 100 Patins. Comencem parlant per les noies, que ja es troben a la final de la Liga Elite. L'estan disputant davant del Valladolid, les Panteres, i estan obligades a guanyar els dos pròxims partits que es disputin a la pista Francesc Calvo. S'haurien de disputar els dos. D'aquesta manera, si els guanyen, serien campiones de Liga Elite, revalidarien el títol que van aconseguir la passada temporada. Si perdessin dissabte, el títol seria per a les de Castella i Lleó, o diumenge, si hagués aquest segon partit. El motiu és que l'anada d'aquesta final disputada a Valladolid aquest cap de setmana, les nostres van caure. Derrota als penals i després del 3-3, després dels 50 minuts de joc, els 3 de pròrroga, i es van haver de llançar fins a 5 penals per equip, fins que la victòria va caure del costat local, la qual cosa les atorga aquest petit avantatge de cara al pròxim cap de setmana, però el factor pista, Francesc Calvo, ha de, diguem-ne, que valorar-se com s'ha de fer a les files d'un 100 patins que sempre és molt difícil de superar. En aquesta ocasió van caure en un partit el qual van dominar en el primer temps, arribant al descans amb l'1-2. Després es van veure per sota en el marcador i fins a 1:15 del final que no aconseguien el 3-3, és a dir, un reflex perfecte de la igualtat entre aquests dos equips, que també es traslladarà el pròxim dissabte i esperem que diumenge a la pista rubinenca. En qualsevol cas, final encara oberta amb la presència de l'Hockey Club Rubí 100 Patins en categoria femenina.
4: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
2: Perquè masculina, i per desgràcia, ja no hi seran en aquesta final. Confirmada l'eliminació en semifinals i davant del Tenerife Guanches de l'Hockey Club Rubí 100 Patins. Ha fet una temporada espectacular l'equip masculí. Res a retreure. Van arribar fins i tot a la final de la Copa del Rei, perduda contra el Molina Sport, i en aquesta ocasió, en el play-off per al títol, han caigut davant dels segons classificats en fase regular, el Tenerife Guanches. La derrota a casa d'ara fa uns dies 1-7, també els va passar una mica factura, perquè estaven obligats a guanyar dissabte. Poques opcions van tenir, sobretot en un primer temps en el qual els rivals, diguem-ne que amb la tranquil·litat del que havia passat una setmana abans a la nostra ciutat, van afrontar el partit amb aquesta calma. 3-1 al descans, a la segona meitat amb el 4-2 la cosa es posava molt de cara, però a falta de 8 minuts que arribava el 4-3 per ficar ficar la por al cos als de Tenerife per part d'un 100 patins que va donar la cara, que va optar, que va arriscar, i ja, diguem-ne que anant a tomba oberta quan faltava menys d'un minut, doncs va arribar el cinquè i definitiu gol, victòria del Tenerife Guanches, que d'aquesta manera deixa els nostres a les portes de la lluita pel títol. Ara hi haurà derbi de les Illes Canàries per fer-se amb aquest títol, perquè el Molina Sport, que és el gran favorit, també va superar per la seva banda del quadre l'Espanya amb 7-4, la segona de les cites, i aquest títol que es decidirà en categoria masculina entre els de Tenerife i els de Gran Canària, amb el Molina Sport sempre tenint el factor pista favorable.
9: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí.
4: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
9: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
4: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat, i que la inspiració t'agafi o no treballant.
9: Inspira't!
2: Vinga, que arribem a la recta final d'aquest programa. Abans, però, anem a conèixer els altres resultats que s'han donat aquest cap de setmana, també mirant cap al futur pròxim, perquè, Toni, hi era un cap de setmana amb algunes mancances amb allò del pont del primer de maig, la qual cosa ha dut a equips que han de mirar cap al futur per afrontar els reptes en les seves respectives lligues.
3: Comencem el repàs esportiu amb futbol i amb vol de tots colors a tercera catalana. El grup 12, victòria vital del filial de la Unió Esportiva Rubí en el seu duel contra el Marianao Poblet B, 2-1. Els de Jordi Conesa escalen a l'onzena plaça, 31 punts, a 5 del descens directe, i trenquen la mala ratxa de 5 derrotes consecutives. Empatava la penya blaugrana Ramon Llorenç a 1 en el seu duel contra la Farga. Els blaugranes continuen en la novena posició, 37 punts, tenen assegurada la permanència. El grup 7, derrota de l'Olímpic B al camp dels segons, el camp Parellada, 2-1. Els de Fran Moreno continuen a la quarta plaça del grup 7, 3 punts del tercer, és la penya blaugrana Castellbisbal. Pel que fa a l'handbol, empat del Joventut 25 de setembre a 29 en el duel a la pista del Tortosa. Els de Sofia Nazuache s'ubiquen ara a la setena plaça de segona catalana, un punt de l'Egara B, que són 600. Agenda curta, perquè es disputaven pocs partits. Recordem que el vòlei rubí masculí no va competir aquest cap de setmana. L'equip ve d'una derrota dura contra el vòlei Vilassar, líder destacat, però manté intactes les opcions de disputar la promoció d'ascens a segona catalana. Ara mateix són tercers, 14 punts, a només 4 dels Roquetes. L'última jornada contra el Sant Martí, Cué, amb només un punt. El vòlei rubí femení també va descansar aquest cap de setmana. Les rubinenques arribaven després d'una victòria d'autoritat a la pista del Paltroneto, 0-3, triomf que les ha situat cinquenes, 18 punts, que les manté a tocar de les places de salvació directa. La pròxima jornada serà la pista del Canet, quest de grup. El CEP Sant Jordi tampoc va competir. El femení, líder de segona catalana, arriba després d'una derrota ajustada a Sant Quirze, que no altera el seu lideratge. Es veuran les cares la pròxima jornada amb el Castellet, de la zona mitjana. El masculí ve d'una victòria important que els ha permès escalar posicions i recuperar sensacions. S'enfrontaran al Barça, líders de la pista dels blaugranes.
4: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
2: Apa, tu, ara sí que hem arribat a la fi del programa. En aquest dilluns us desitgem molt bona setmana, tant el Toni Bravo Rodríguez com un servidor Siscolar García.

0: les 9 de la nit.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Sintonises Ràdio Rubí, sintonises 99.7 FM. Això és Musical Express, aquest programa que t'ofereix la millor música country i la millor americana music amb el millor pop-rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial de que està, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Des de l'estudi número 2 comencem ja Musical Express i avui ho farem amb Elvis Presley, amb la seva peça Are You Lonesome Tonight. Benvinguts a Musical Express.

Avui hem començat el programa molt romàntics. Primer amb Elvis Presley i ara amb Leo Sayer. Nascut un 21 de maig de l'any 1948 a la ciutat de Shoreham, al Regne Unit. Això es diu Orchard Road. Segueixes com no, sintonia Musical Express. Acabarem aquest romanticisme d'avui amb Chris Evert. Això es diu Lady in Red.

0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
1: I was all but 22. I think at the time.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
2: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
0: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Estan sentint tot un clàssic de discografia del natiu del barri del Bronx, de Nova York. Ell és Billy Joel. La peça All for Lena. Segueixes com no, Sintonia Musical Express, els dilluns a 9 o 10 de vespre, la millor música. Des de l'estudi número 2, aquí a Musical Express. En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per estimar-nos demanant-nos alguna cançó o fent-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. Ens arriba als Madness. Això es diu I Must Be Love.

Must Be Love, una de les clàssiques dels Madness. Jo recomano ara que aixequis el aparell receptor, el volumen del teu aparell receptor, perquè sonarà el grup de Pittsburgh, els Ghost Hounds, amb una peça que tens que escoltar-la al de volumen. Això es diu Push, Dark, Rock of the Hill.

Estem escoltant música dels Dexys, Midnight Runners. Això es diu Come On, Oilin. I tancarem aquesta primera hora del programa dedicada al pop i rock dels 70s i 80s amb música dels Status Quo. Des del seu Indie Army Now, això es diu Rolling Home.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Darrera mitja hora de programa dedicada a la millor American Music i al millor country. Hem començat amb un clàssic de Willie Nelson, On the Road Again. Ja estem sentint música de Red Foley. Això es diu Country Girl. Estudi número 2, des d'on sonen les ones del millor country, directament a casa teva, al lloc de treball, al teu cotxe, on estiguis sintonitzant-se. Sintonitzes Ràdio Rubí 99.7 FM. Anem cap a la ciutat d'Abilene, des de l'estat de Texas. Ens arriba ara Zane Williams. Això es diu Here's to You.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pinned down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

0: get hot wax.
1: Estem escoltant música de Sayer Brown. Això es diu Smoking Hot Wife. La Cristina, des d'aquí Rubí, es va enviar un correu electrònic que volia escoltar una cançó molt concret. Una cançó que es veu que la va escoltar en un programa per internet de country als Estats Units i diu que li va agradar d'allò més. Ell es diu Dale Watson. La cançó es diu Flowers in Your Hair. Música de Dale Watson per la Cristina.

0: tu pots fer com la Cristina i pots donar-nos alguna cançó a través del nostre correu electrònic. musicalexpressrubi@gmail.com. Així de fàcil. musicalexpressrubi@gmail.com. Dale Watson, Flowers in Your Hair. Segueixes com no, sintonia Musical Express, des d'aquí, des de l'estudi número 2, des de les zones de Ràdio Rubí 99.7 FM.
1: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

You. Música de Thug Top. Ens anem cap a Red Honey. Això es diu Acting My Wish.

0: Make It Ownery.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
2: I was all but 22, I think at the time.
1: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
3: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
1: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
4: I amb la música d'aquest jove William Beckman des de la ciutat del Rio, des de Texas, ja em despedeixo de tots vosaltres. Això es diu Someday. Rep una salutació ben cordial del que està, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Que passeu una bona setmana. Et deixo amb William Beckman. Someday.

0: Són les 11 de la nit.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
2: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de FM i a radiorubí.cat.
1: A Peu de Camp. Tots fem esport.

Al vespre a Can Rosés per una explosió en un habitatge del carrer Lleó. Finalment tot va quedar en una sobretensió elèctrica sense ferits ni incendi. 8 dotacions de bombers es van desplaçar per assegurar la zona després que alguns veïns veiessin espurnes al terrat just abans de l'explosió. El ple municipal del mes d'abril va donar llum verda a la modificació pressupostària de gairebé 800.000 euros. Els diners es destinaran a aparcaments, refugis climàtics i millores urbanes, tot i tenir els comptes prorrogats. La proposta va tirar endavant amb l'abstenció d'Esquerra Republicana. I el ple també va aprovar protegir Can Ramoner de Can Xercavins i Can Roig amb una moció de la UP. El TES va apostar per preservar aquests espais i potenciar-ne l'ús agrícola enmig del debat sobre la implantació de renovables. El govern també presentarà al·legacions al ple territorial. I en esports, triomf del masculí de waterpolo que va guanyar el Terrassa assolint la permanència i lluitant per places a Europa.

0: Entrar a matèria, volem primer conèixer la previsió meteorològica i com estan les carreteres catalanes. Començant, com sempre, pel temps, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una jornada variable, molt primaveral, molt del mes de maig. Per una banda, temperatura que avui no s'enfilarà gaire, si fa no fa com ahir. Estarem parlant d'un matí ben fresquet, sobretot al Pirineu, i d'una tarda de temperatura com a molt alta al voltant dels 22-24 graus, sobretot a les comarques de Girona. I per una altra banda, aquest temps molt canviant i molt dinàmic serà sobretot aquesta tarda quan tindrem ruixats i tempestes, gairebé totes fora de la costa, per bé que ja quan es vagi fent de nit, algun ruixat sí que arribarà a afectar al litoral. Compta amb les tempestes més intenses que hi haurà a l'interior de l'Ebre, les comarques de Lleida i les del Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns recordant que des de primera hora del matí tenim un vehicle avariat a la C58 de sortida de Barcelona en direcció Sabadell que talla un carril i genera un quilòmetre i mig de retencions. En direcció Sabadell, en direcció Barcelona, perdó, també tenim un accident concretament a la C31 a l'altura de Badalona que també talla un carril i provoca 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, tenim de retruc afectacions des de tot el nus de la Trinitat amb cues a la ronda de dalt fins a Penitents o a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Pel que fa als accessos des del Llobregat, també retencions per la B23 des del Papiol fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Al Vallès trobem lentitud en direcció Barcelona pels túnels de Vallvidrera, també 3 quilòmetres de la C59 a Caldes de Montbui, a la C17 a Parets del Vallès o a la C58 des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. Finalment, la AP7, recordem que encara pateix aquesta congestió entre la Roca i Barberà del Vallès en direcció Tarragona, també en sentit nord al punt de Sant Cugat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: Els veïns de Can Rosés es van endur un bon ensurt aquest divendres al vespre després de sentir una explosió i poc després moltes sirenes dels bombers. Al final només va ser una sobretensió del quadre elèctric de l'habitatge del carrer Lleó número 15 que no va causar cap ferit ni tampoc foc ni fum, segons han informat els bombers a Ràdio Rubí. Es van activar 8 dotacions de bombers que van assegurar la zona i van avisar a la companyia elèctrica. Els bombers van rebre l'avís pocs minuts abans de les 8 del vespre i els veïns de Can Rosés van seguir de prop les seves actuacions. L'explosió es va produir en el terrat del pis que hi ha a sobre d'un antic restaurant, el CIM, tancat des de fa molts anys. Segons van explicar aquesta emissora, els veïns de la casa del davant van veure sortir espurnes del terrat prop del condensador de l'aire condicionat. Van avisar el propietari i quan aquest va pujar al terrat, va veure què passava, es va produir l'explosió sense que aquest resultés ferit. Passam a la política perquè el ple municipal del mes d'abril va aprovar el passat dijous una modificació pressupostari que permetrà destinar gairebé 800.000 euros a projectes importants de la ciutat. La moció va tirar endavant amb els vots a favor de totes les formacions polítiques, a excepció d'Esquerra Republicana de Catalunya, que es va abstenir. Aquests diners, de fet, han sobrat d'un altre projecte, el de les obres de millora de l'estadi municipal del 25 de setembre, ja que ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona. Amb aquesta modificació aprovada, el govern podrà invertir, malgrat tenir els pressupostos prorrogats, 300.000 euros per adequar aparcaments soterrats. També es destinaran 200.000 euros a refugis climàtics, ara que ja tenim unes temperatures força suaus i es preveu un estiu amb onades de calor i amb màximes extremes. A més, bona part dels diners seran per millorar la connexió de dos barris rubinets. Concretament, 100.000 euros s'invertiran en el Parc Ibèric i 75.000 euros més aniran a parar a obres a la zona de Can Rosés, zona nord. A banda d'això, 64.000 euros seran pel servei de planejament i en darrer terme 50.000 per condicionar aparcaments, en aquest cas en superfície. La regidora de Serveis Centrals, Marta Oliva, va explicar dijous durant la sessió plenària a on anirien a parar aquests diners.
1: El romanent aquest amb el que comptem ve d'un suport econòmic que ens ha fet la Diputació en aquest projecte i que, per tant, per això ens sobren aquests diners. Un cop tancat el projecte i garantides totes les obligacions pendents, podem destinar part d'aquest crèdit a actuacions que no poden esperar. Entre elles estan les millores d'espais públics, com pot ser el Parc Ibèric, la connexió de Can Rosés amb la zona nord o els refugis climàtics de la plaça Tarradellas. També els utilitzem per l'adequació de l'aparcament tant en superfície com soterrats i, per últim, per actuacions de planejament necessàries per un bon funcionament de la ciutat.
0: Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya, la seva portaveu Montse Soler va explicar el seu sentit del vot, que va ser abstenció. Segons la portaveu, la decisió d'abstenir-se de la formació republicana va ser bàsicament pels diners que es destinaran a recuperar pàrquings com el de la plaça Salvador Allende, tancat des de fa uns quants mesos, i el de la DUI, tancat des de fa 7 anys. Per Soler, fa massa temps que la ciutadania no pot disposar d'aquests dos espais. Segons Soler, els arranjaments previstos els aparcaments en superfície no són la solució i va afegir que esperen que els aparcaments puguin obrir ben aviat perquè la ciutat necessita aquestes places.
2: Perquè la ciutat necessita aparcaments públics. De fet, dos dels tres aparcaments municipals estan a dia d'avui tancats amb la problemàtica que això suposa pels veïns i les veïnes de la ciutat. A més, aquestes intervencions que es proposen fer en aparcaments en superfície està bé com a solució temporal, però creiem que no és la solució. Per tant, esperem que s'agilitzin aquestes obres de reforma del pàrquing Salvador Allende i que els dos pàrquings que ara estan tancats esperem que molt aviat estiguin oberts.
0: La part administrativa de la sessió plenària de dijous també va servir per donar el vistiplau a una altra modificació pressupostària. Es tracta d'un total de 60.000 euros adreçats, en aquest cas, al viver de la Font del Ferro. I seguim en temes de ple, perquè l'Alternativa d'Unitat Popular va aconseguir el passat dijous aprovar la moció presentada a la ple municipal del mes d'abril per protegir Can Ramoner de Can Xercavins i Can Roig i per la promoció de les funcions agrícoles d'aquestes zones. Van votar a favor Esquerra Republicana, la UP i Veïns per Rubí, i les abstencions van ser de l'equip de govern, PSC i En Comú Podem, al Partit Popular i Vots. La formació va explicar que l'Ajuntament ha aprovat mocions i, en el cas del Parlament de Catalunya, resolucions des de l'any 1998 per conservar el territori. Malgrat això, ja aquests espais continuen sent considerats com a sòl no urbanitzable de caràcter preventiu, cosa que vol dir que no estan protegits com ho haurien d'estar. El text fa referència al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, el que coneixem com a Plater, que inclou la instal·lació d'una possible infraestructura fotovoltaica a l'entorn de Can Ramoneda i Can Xercavins. Un pla, per cert, que han mencionat tots els partits polítics que van intervenir en aquest punt. De fet, el document determina la distribució de les instal·lacions d'aprofitament de les energies renovables necessàries i que permeten la seva ordenació, l'eòlica terrestre i la fotovoltaica, per a la transició energètica a Catalunya, que no acaba d'agradar a les formacions com ara a la UP. La seva portaveu, Marina Dolcet, va xerrar no només de connector biològic que representen aquestes zones entre Collserola i Sant Llorenç del Munt, sinó també de les activitats de lleure sostenible i de proximitat que es poden fer. Escolta'm el que deia Marina Dolcet durant la sessió plenària de dijous.
3: Hem d'intentar no incrementar el risc d'incendi, pèrdua de la biodiversitat, pèrdua de la capacitat de la població per produir aliments, pèrdua també de generació d'ocupació laboral a nivell d'aquestes funcions agrícoles, etc. I que si el territori s'acaba no treballant, s'acaba abandonant i és el caldo cultiu perfecte per establir-hi plaques solars o edificis. Llavors, alguns diran, no, és que Rubí és industrial. No, ja ho sé que és industrial. Evidentment, és eminentment industrial. I alguns altres diran que hi ha espais més idonis per la producció d'agrícola al país. Des de la UP defensem que més enllà de grans parts agrícoles cal portar activitat agrària a cada poble i ciutat.
0: Dolcet va dir que la UP presentarà al·legacions al Plat, era el mateix que farà l'equip de govern, segons va dir el regidor d'En Comú Podem i el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano. El regidor va destacar que Rubí està fent els deures.
4: També tenim una proposta de POM que el que fa és renunciar i deixar clar que l'expansió de la ciutat no ha d'ocupar aquests terrenys que, en bona mesura, formen part de l'argumentari de la moció. Això són fets, fets inequívocs d'una voluntat. Més enllà d'això, si parlem pròpiament del Plater, que coincidim que ens ha de preocupar. Evidentment, presentarem al·legacions. No cal que l'acord 1 de la moció ens digui presenteu al·legacions. Fa molt de temps que estem treballant, tècnicament i políticament, a molts àmbits. I aquest treball, més enllà del que hem fet fins ara, donarà lloc a aclariments, a reunions, a al·legacions i protesta ferma el que calgui perquè la proposta es modifiqui.
0: També per part del govern local, el regidor socialista Rafael Hueto va compartir aquesta opinió del seu company de govern i va posar com a exemple el document d'avançament del POUM i va afirmar que aquest govern havia fet el que estava a les seves mans i deia que es referia a les seves competències per protegir el territori. Hueto li va recordar a la portaveu de la UP que l'Ajuntament sempre defensarà els interessos d'aquestes zones de la ciutat. Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Montse Soler, va lamentar que la UM no hagi volgut fer la transacció que demanaven, que era canviar parc agrari per parc rural. Segons Soler, la moció de la UM presentava confusions entre objectius i instruments i, per a ells, un parc rural es podria executar molt més ràpid. A més, deien que compartien el fons de la moció, però no el model proposat. Malgrat això, la formació va votar a favor de la moció. I precisament es dona la circumstància que l'apartat d'assumptes urgents es va aprovar de forma provisional la modificació del Pla General d'Ordenació que per a la regulació dels usos de producció d'energia renovable i emmagatzematge de bateries.

0: En esports, un cap de setmana força dens, es destaca l'èxit de waterpolo masculí rubinenc. Sisco Lara.
1: El Club Natació Rubí en categoria masculina disputarà una de les places per a Europa després d'acabar la fase regular en la vuitena plaça, amb una última jornada en què ja de per si van fer història, guanyant a la piscina del tot poderós Terrassa amb el 14-15, combinat amb la punxada del cavall. Els nostres han acabat en la vuitena plaça i, sobretot, eviten haver de disputar el play-off de permanència a la divisió d'honor en primera nacional femenina. Derrota en l'últim partit de fase regular del Club Natació Rubí a casa i davant del Pontevedra, 6-7 ara, però i en haver acabat primeres lluitaran per l'ascens a la divisió d'honor. I pel que fa al futbol, la Unió Esportiva Rubí guanyava in extremis al Prat 3-2 i es té a tocar, tot i que necessita encara punts, la permanència en Lliga Elite. També la té ben a prop en primera catalana el 20, tot i perdre davant del Camp Julió aquesta jornada 2-1, empatava davant del Solsona 2 l'Olímpic de Can Fatjó, que està a un punt de la salvació en segona catalana.

El ple d'abril deixa acords destacats en matèria econòmica, territorial i social. S'aprova una inversió de 800.000 euros que es destinarà a aparcaments, refugis climàtics i millores urbanes, tot i tenir els comptes prorrogats. El ple d'abril també va aprovar mesures per protegir espais naturals i es van debatre qüestions com el model de seguretat als centres educatius i l'abstenció a la dependència. La línia R8 de Rodalies reobrirà per a passatgers al mes de juny, mentre ja s'ha recuperat parcialment el trànsit de mercaderies. Les obres després de la borrasca Harry han permès restablir el 96% del servei. Rodalies, però, deixarà de ser gratuït a partir del 9 de maig. En esport, bones notícies per al waterpolo masculí de la ciutat, que assoleix la permanència i lluita per anar a Europa.

0: El ple municipal del mes d'abril va deixar dijous passat diversos acords destacats en matèria econòmica, territorial i social. Per una banda, el consistori va aprovar una modificació pressupostària de prop de 800.000 euros que permetrà impulsar projectes importants per a la ciutat. La proposta va tirar endavant amb el suport de gairebé tots els grups, amb l'abstenció d'Esquerra Republicana. Aquests diners provenien en part del sobrant de les obres de millora de l'estadi municipal del 25 de setembre, que han rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona. Gràcies a aquesta operació, i tot i tenir els pressupostos prorrogats, el govern podrà destinar 300.000 euros a l'adequació d'aparcaments soterrats, 200.000 euros a refugis climàtics davant la previsió d'un estiu amb temperatures extremes i partides més petites per a la connexió de barris i altres actuacions urbanes. La regidora de Serveis Centrals, Marta Oliva, detallava així el repartiment de les inversions.
1: El romanent aquest amb el que comptem ve d'un suport econòmic que ens ha fet la Diputació en aquest projecte i que, per tant, per això ens sobren aquests diners. Un cop tancat el projecte i garantides totes les obligacions pendents, podem destinar part d'aquest crèdit a actuacions que no poden esperar. Entre elles estan les millores d'espais públics, com pot ser el Parc Ibèric, la connexió de Can Rosés amb la zona nord o els refugis climàtics de la plaça Tarradellas. També els utilitzem per l'adequació de l'aparcament tant en superfície com soterrats i, per últim, per actuacions de planejament necessàries per un bon funcionament de la ciutat.
0: Des d'Esquerra Republicana, la portaveu Montse Soler va justificar l'abstenció, especialment pel desacord amb la gestió dels aparcaments municipals, alguns dels quals fa temps que estan tancats.
2: Perquè la ciutat necessita aparcaments públics. De fet, dos dels tres aparcaments municipals estan a dia d'avui tancats amb la problemàtica que això suposa pels veïns i les veïnes de la ciutat. A més a més, aquestes intervencions que es proposen fer en aparcaments en superfície està bé com a solució temporal, però creiem que no és la solució. Per tant, esperem que s'agilitzin aquestes obres de reforma del pàrquing Salvador Allende i que els dos pàrquings que ara estan tancats esperem que molt aviat estiguin oberts.
0: En paral·lel, també es va aprovar una altra modificació de 60.000 euros destinada al viver de la Font del Ferro. En l'àmbit territorial, el ple va donar llum verda a una moció de l'Alternativa d'Unitat Popular per protegir espais com Can Ramoneda, Can Xercavins i Can Roig, així com per potenciar-ne l'activitat agrícola. La iniciativa va prosperar amb el suport d'Esquerra Republicana, la UP i veïns per Rubí, mentre que la resta de grups s'hi van abstenir. La proposta posava el focus en la necessitat de reforçar la protecció d'aquests espais, especialment davant projectes com el Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica. La portaveu de la UP, Marina Dolcet, va defensar el valor ambiental i social d'aquestes zones.
3: Hem d'intentar no incrementar el risc d'incendi, pèrdua de la biodiversitat, pèrdua de la capacitat de la població per produir aliments, pèrdua també de generació d'ocupació laboral a nivell d'aquestes funcions agrícoles, etc. I que si el territori s'acaba no treballant, s'acaba abandonant i és el caldo cultiu perfecte per establir-hi plaques solars o edificis. Llavors, alguns diran, no, és que Rubí és industrial. No, ja ho sé que és industrial. Evidentment, és eminentment industrial. I alguns altres diran que hi ha espais més idonis per la producció d'agrícola al país. Des de la UP defensem que més enllà de grans parts agrícoles cal portar activitat agrària a cada poble i ciutat.
0: Per la seva banda, el govern local també va anunciar que presentarà al·legacions al pla, tal com explicava el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
4: També tenim una proposta de POM que el que fa és renunciar i deixar clar que l'expansió de la ciutat no ha d'ocupar aquests terrenys que també, en bona mesura, formen part de l'argumentari de la moció. Això són fets inequívocs d'una voluntat. Més enllà d'això, si parlem pròpiament del plàter, que coincidim que ens ha de preocupar. Evidentment, presentarem al·legacions. No cal que l'acord 1 de la moció ens digui presenteu al·legacions. Fa molt de temps que estem treballant tècnicament i políticament a molts àmbits. I aquest treball, més enllà del que hem fet fins ara, donarà lloc a aclariments, a reunions, a al·legacions i protesta ferma el que calgui perquè la proposta es modifiqui.
0: Tot i votar a favor, Esquerra va mostrar matisos sobre el model proposat.
2: Des del nostre punt de vista, hi ha una certa confusió entre els objectius i els instruments. La sobirania alimentària i la recuperació agrària no s'assoleixen declarant un parc agrari. En aquest sentit, creiem que un parc rural és tècnicament més adequat perquè permet una gestió multifuncional del sòl, agrària, forestal i paisatgística, i sobretot és executable des del minut zero, des que es declari aquest parc rural. Aquesta aplicació és molt més immediata i, per tant, com deia, molt més realista.
0: En aquest mateix bloc, el ple va aprovar inicialment una modificació del Pla General d'Ordenació per regular la implantació d'instal·lacions d'energia renovable i sistemes d'emmagatzematge. Finalment, el debat també va arribar a l'àmbit educatiu i social. Una moció conjunta d'Esquerra, la UB i En Comú Podem, que demanava rebutjar el pla pilot de la Generalitat per enviar agents dels Mossos sense uniforme a centres educatius, no va prosperar en rebre els vots en contra de el PSC, el PP i Vox. Els impulsors del TES consideraven que calen més recursos educatius i socials en lloc de mesures policials. El regidor d'Esquerra Republicana, Xavier Corbera, ho expressava així.
5: No estigmatitzar centres públics amb això, especialment aquells que han estat escollits. Si vostè va fer una preinscripció educativa en un centre educatiu, vostè posaria com a opció en aquell centre educatiu on sap que hi ha un mosso d'esquadra? Perquè hi ha un mosso d'esquadra allà, perquè no en posaran una a cada lloc, és evident. No l'escollirà mai aquell centre perquè està estigmatitzat, és evident. Provocarem l'efecte contrari que es pretén.
0: Des del govern, però, es va defensar la iniciativa de la Generalitat. El regidor d'Educació, Víctor García, ho argumentava d'aquesta manera.
6: No s'integren, torno a dir, no estan integrats, no s'integraran a l'estructura del centre. Ja ho hem dit, no entraran a l'aula, no van uniformats, no formaran part del claustre i no formaran part de forma activa de l'activitat merament docent.
0: Per una altra banda, l'única moció aprovada en l'àmbit social va ser la presentada per En Comú Podem, que reclama augmentar la inversió en dependència fins al 2% del PIB. La proposta va comptar amb el suport de gairebé tots els grups. El ple també va deixar altres mocions sobre la taula que finalment es van retirar en una sessió que va estar marcada per la diversitat de debats i la recerca d'equilibris entre desenvolupament urbà, protecció del territori i resposta a les necessitats socials. I canviant de tema, perquè la línia R8 entre Martorell i Granollers i que passa per Rubí reobrirà per a passatgers al mes de juny. De moment, la setmana passada es va reobrir una sola via i ja tornen a passar els trens de mercaderies. Així ho va anunciar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, en l'acte de reobertura del túnel de Rubí. Santano va voler ser molt cautelós amb la data de reobertura i va confirmar que el servei entre Martorell i Rubí Vallhonrat se seguirá fent per carretera.
7: Hoy, por ejemplo, hemos venido aquí, pero el túnel ya estaba abierto. Nosotros no queremos pasos en falso. Pues la expectativa que tenemos es esta, que a lo largo del mes de junio esa segunda vía estará ya expedita y, por tanto, podremos dar servicio a pasajeros. Pero a medida que nos vayamos acercando, lo hablaremos con la Generalitat y ajustaremos la fecha, por tanto, y en ese momento será la Generalitat quien, con la posibilidad de uso de la infraestructura, anunciará pues el uso ya para pasajeros.
0: A l'acte que es va fer a la nostra ciutat també es va anunciar la reobertura del 96% del servei de Rodalies de Catalunya, una vegada fetes les actuacions de reparació de les infraestructures malmeses per la borrasca Harry. Les línies R15, R3 i R4 recuperen gairebé la normalitat a partir d'avui. Des del mes de gener s'han invertit 186 milions d'euros per reparar les infraestructures malmeses, així com els desperfectes assenyalats pels conductors de Rodalies que, recordem, van fer una dura vaga després de l'accident de Gelida. La consellera va afirmar que s'està treballant també a mig i llarg termini per millorar el servei de Rodalies, que tenia molts dèficits.
8: Sabem que no estem en el punt d'excel·lència del servei de Rodalies que voldríem pels catalans i catalanes, però amb la determinació de saber que aquest és l'únic camí, el de la millora progressiva, per tenir algun dia el sistema de Rodalies que volem i que mereixem.
0: En aquesta mateixa línia, el secretari d'Estat va xerrar de les actuacions que es faran a llarg termini i en les que ja s'està treballant des d'una comissió mixta en Rodalies, Adif, l'Estat i la Generalitat. Són aquestes.
9: ¿Qué tenemos que hacer en la R1 digamos, para minimizar el impacto del cambio climático, que estamos viendo que ya nos afecta con demasiada asiduidad. Y por otro lado, también estamos trabajando aquí en, desde un proyecto de ADIF, pero de, también con algunas observaciones y algunas apreciaciones de la Generalitat en cuál sea la actuación definitiva en los túneles de, del Garraf.
0: A l'acte de balanç de les millores dutes a terme en els darrers mesos, també es va anunciar que Rodalies deixarà de ser gratuït a partir del 9 de maig. Els representants polítics van explicar que Rodalies també està recuperant a poc els passatgers i que a hores d'ara ja s'han recuperat el 90% dels usuaris d'abans dels problemes.

0: Informació esportiva amb molts resultats en varietat de signes, però un de molt destacat. Sisco Lara García.
1: El Club Natació Rubí, en categoria masculina, s'ha lliurat en guany de disputar les fases de permanència en divisió d'honor. Guanyava a Terrassa 14-15 aquest cap de setmana i combinat amb el resultat del cavall acabat en vuitena plaça. Disputaran en segona fase una de les posicions per lluitar l'any que ve a Europa. En categoria femenina, derrota la primera en fase regular del Club Natació Rubí, 6-7 davant del Pontevedra, però acaben lligues com a primeres, ara lluitaran per l'ascens al retorn a la divisió d'honor del waterpolo. Pel que fa al futbol sala, recordin, presència en la Copa de la Reina de l'Esportiu Rubí, que perdia en quarts davant de l'Alcorcón, 0-6, però ja han fet història en una competició que va guanyar el Melilla, i en hoquei patins en línia es queda sense optar el títol de Liga Elite Masculina al conjunt de masculí, i és que va perdre en el segon dels partits davant del Tenerife Guanches 5-3 i ja han quedat fora en aquest play-off. Les noies perdien davant del Valladolid, tenen dues oportunitats a casa per fer-se amb el títol el pròxim cap de setmana.

0: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Ràdio Rubí, la primera en informació local.
2: I quan passen 30 minuts de les 8 del matí, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una jornada variable, molt primaveral, molt del mes de maig. Per una banda, temperatura que avui no s'enfilarà gaire, si fa no fa com ahir. Estarem parlant d'un matí ben fresquet, sobretot al Pirineu, i d'una tarda de temperatura com a molt alta, al voltant dels 22-24 graus, sobretot a les comarques de Girona. I per una altra banda, aquest temps molt canviant i molt dinàmic serà sobretot aquesta tarda, quan tindrem ruixats i tempestes, gairebé totes fora de la costa, per bé que ja quan es vagi fent de nit, algun ruixat sí que arribarà a afectar al litoral. Compta amb les tempestes més intenses que hi haurà a l'interior de l'Ebre, les comarques de Lleida i les del Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
2: I ara és moment de saber quina és la situació que s'està vivint a hores d'ara a les carreteres catalanes, amb Ferran Aràndiga del RAC. Bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la setmana amb una jornada avui dilluns amb dues incidències actives a hores d'ara. Des de primera hora del matí que arrosseguem aquesta avaria, un vehicle avariat que es troba a la C58 de sortida de Barcelona, que en direcció Sabadell, doncs talla un carril de circulació i genera un quilòmetre de lentitud. També ara mateix hem de destacar un accident a la C31 que fa una estona a l'altura de Badalona, talla un carril de circulació provocant 3 quilòmetres de congestió en sentit sud. Per altra banda, ara mateix parlem d'aquest col·lapse que trobem en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs afecta a la ronda de dalt fins a Penitents o a la ronda litoral fins a la Barceloneta. L'accés des del Llobregat també continua amb retencions per la B23 des del Papiol o la A2 des de Sant Andreu de la Barca en direcció a Barcelona. Al Vallès també encara trobem lentitud habitual pels túnels de Vallvidrera a la C16 en el seu últim tram, però també aquests 3 quilòmetres de lentitud entre la C59 a Caldes de Montbui, la C17 a Parets del Vallès o a la C50 també, a la C58 també des de Sant Quirze del Vallès cap a Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies, Ferran. Fins demà.
4: Fins demà, que vagi bé.

En surt aquest divendres al vespre a Can Rosés per una explosió en un habitatge del carrer Lleó. Finalment, tot va quedar en una sobretensió elèctrica sense ferits ni incendi. 8 dotacions de bombers es van desplaçar per assegurar la zona després que alguns veïns veiessin espurnes al terrat just abans de l'explosió. El ple municipal del mes d'abril dona llum verda a una modificació pressupostària de gairebé 800.000 euros. Els diners es destinaran a aparcaments, refugis climàtics i millores urbanes, tot i tenir els comptes prorrogats. La proposta va tirar endavant amb l'abstenció d'Esquerra Republicana. El ple també va aprovar protegir Can Ramoner de Can Xercavins i Can Roig amb una moció de la UP. El test aposta per preservar aquests espais i potenciar-ne l'ús agrícola enmig del debat sobre la implantació de renovables. El govern també presentarà al·legacions al Pla Territorial. En esports, triomf del masculí de waterpolo que va guanyar el Terrassa, assolint la permanència i lluitant per les places a Europa.

0: Els veïns de Can Rosés es van endur un bon ensurt aquest divendres al vespre després de sentir una explosió i poc després moltes sirenes dels bombers. Al final només va ser una sobretensió del quadre elèctric de l'habitatge del carrer Lleó número 15 que no va causar cap ferit ni tampoc foc ni fum, segons han informat els bombers a Ràdio Rubí. Es van activar 8 dotacions de bombers que van assegurar la zona i van avisar a la companyia elèctrica. Els bombers van rebre l'avís pocs minuts abans de les 8 del vespre i els veïns de Can Rosés van seguir de prop les seves actuacions. L'explosió es va produir en el terrat del pis que hi ha a sobre d'un antic restaurant, el CIM, tancat des de fa molts anys. Segons van explicar aquesta emissora, els veïns de la casa del davant van veure sortir espurnes del terrat prop del condensador de l'aire condicionat, van avisar el propietari i quan aquest va pujar al terrat, va veure què passava, es va produir l'explosió sense que aquest resultés ferit. Passam a la política perquè el ple municipal del mes d'abril va aprovar el passat dijous una modificació pressupostària que permetrà destinar gairebé 800.000 euros a projectes importants de la ciutat. La moció va tirar endavant amb els vots a favor de totes les formacions polítiques, a excepció d'Esquerra Republicana de Catalunya, que es va abstenir. Aquests diners, de fet, han sobrat d'un altre projecte, el de les obres de millora de l'estadi municipal del 25 de setembre, ja que ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona. Amb aquesta modificació aprovada, el govern podrà invertir, malgrat tenir els pressupostos prorrogats, 300.000 euros per adequar aparcaments soterrats. També es destinaran 200.000 euros a refugis climàtics, ara que ja tenim unes temperatures força suaus i es preveu un estiu amb onades de calor i amb màximes extremes. A més, bona part dels diners seran per millorar la connexió de dos barris rubiners. Concretament, 100.000 euros s'invertiran en el Parc Ibèric i 75.000 euros més aniran a parar a obres a la zona de Can Rosés, zona nord. A banda d'això, 64.000 euros seran pel servei de planejament i en darrer terme 50.000 per condicionar aparcaments, en aquest cas en superfície. La regidora de Serveis Centrals, Marta Oliva, va explicar dijous durant la sessió plenària a on anirien a parar aquests diners.
1: El romanent aquest amb el que comptem ve d'un suport econòmic que ens ha fet la Diputació en aquest projecte i que, per tant, per això ens sobren aquests diners. Un cop tancat el projecte i garantides totes les obligacions pendents, podem destinar part d'aquest crèdit a actuacions que no poden esperar. Entre elles estan les millores d'espais públics, com pot ser el Parc Ibèric, la connexió de Can Rosés amb la zona nord o els refugis climàtics de la plaça Tarradellas. També els utilitzem per l'adequació de l'aparcament tant en superfície com soterrats i, per últim, per actuacions de planejament necessàries per un bon funcionament de la ciutat.
0: Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya, la seva portaveu Montse Soler va explicar el seu sentit del vot, que va ser abstenció. Segons la portaveu, la decisió d'abstenir-se de la formació republicana va ser bàsicament pels diners que es destinaran a recuperar pàrquings com el de la plaça Salvador Allende, tancat des de fa uns quants mesos, i el de la DUI, tancat des de fa 7 anys. Per Soler, fa massa temps que la ciutadania no pot disposar d'aquests dos espais. Segons Soler, els arranjaments previstos els aparcaments en superfície no són la solució i va afegir que esperen que els aparcaments puguin obrir ben aviat perquè la ciutat necessita aquestes places.
2: Perquè la ciutat necessita aparcaments públics. De fet, 2 dels 3 aparcaments municipals estan a dia d'avui tancats amb la problemàtica que això suposa pels veïns i les veïnes de la ciutat. A més, aquestes intervencions que es proposen fer en aparcaments en superfície està bé com a solució temporal, però creiem que no és la solució. Per tant, esperem que s'agilitzin aquestes obres de reforma del pàrquing Salvador Allende i que els dos pàrquings que ara estan tancats esperem que molt aviat estiguin oberts.
0: La part administrativa de la sessió plenària de dijous també va servir per donar el vistiplau a una altra modificació pressupostària. Es tracta d'un total de 60.000 euros adreçats, en aquest cas, al viver de la Font del Ferro. I seguim en temes de ple perquè l'Alternativa d'Unitat Popular va aconseguir el passat dijous aprovar la moció presentada a la ple municipal del mes d'abril per protegir Can Ramoneda, Can Xercavins i Can Roig i per la promoció de les funcions agrícoles d'aquestes zones. Van votar a favor Esquerra Republicana, la UP i Veïns per Rubí i les abstencions van ser de l'equip de govern, PSC i En Comú Podem, al Partit Popular i Vots. La formació va explicar que l'Ajuntament ha aprovat mocions i, en el cas del Parlament de Catalunya, resolucions des de l'any 1998 per conservar el territori. Malgrat això, i aquests espais continuen sent considerats com a sòl no urbanitzable de caràcter preventiu, cosa que vol dir que no estan protegits com ho haurien d'estar. El test fa referència al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, el que coneixem com a Plater, que inclou la instal·lació d'una possible infraestructura fotovoltaica a l'entorn de Can Ramoneda i Can Xercavins. Un pla, per cert, que han mencionat tots els partits polítics que van intervenir en aquest punt. De fet, el document determina la distribució de les instal·lacions d'aprofitament de les energies renovables necessàries i que permeten la seva ordenació, l'eòlica terrestre i la fotovoltaica per a la transició energètica a Catalunya, que no acaba d'agradar les formacions com ara a la UP. La seva portaveu, Marina Dolcet, va xerrar no només de connector biològic que representen aquestes zones entre Collserola i Sant Llorenç del Munt, sinó també de les activitats de lleure sostenible i de proximitat que es poden fer. Escolta'm el que deia Marina Dolcet durant la sessió plenària de dijous.
3: Hem d'intentar no incrementar el risc d'incendi, pèrdua de la biodiversitat, pèrdua de la capacitat de la població per produir aliments, pèrdua també de generació d'ocupació laboral a nivell d'aquestes funcions agrícoles, etc. I que si el territori s'acaba no treballant, s'acaba abandonant i és el caldo cultiu perfecte per establir-hi plaques solars o edificis. Llavors, alguns diran, no, és que Rubí és industrial. No, ja ho sé que és industrial. Evidentment, és eminentment industrial. I alguns altres diran que hi ha espais més idonis per la producció d'agrícola al país. Des de la UP defensem que més enllà de grans parts agrícoles cal portar activitat agrària a cada poble i ciutat.
0: Dolcet va dir que la UP presentarà al·legacions al Plat, era el mateix que farà l'equip de govern, segons va dir el regidor d'En Comú Podem i el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano. El regidor va destacar que Rubí està fent els deures.
4: També tenim una proposta de POM que el que fa és renunciar i deixar clar que l'expansió de la ciutat no ha d'ocupar aquests terrenys que també, en bona mesura, formen part de l'argumentari de la moció. Això són fets, fets inequívocs d'una voluntat. Més enllà d'això, si parlem pròpiament del Plater, que coincidim que ens ha de preocupar. Evidentment, presentarem a la al·legacions. No cal que l'acord 1 de la moció ens digui presenteu al·legacions. Fa molt de temps que estem treballant, tècnicament i políticament, a molts àmbits. I aquest treball, més enllà del que hem fet fins ara, donarà lloc a aclariments, a reunions, a al·legacions i protesta ferma el que calgui perquè la proposta es modifiqui.
0: També per part del govern local, el regidor socialista Rafael Hueto va compartir aquesta opinió del seu company de govern i va posar com a exemple el document d'avançament del POUM i ha afirmat, també va afirmar, que aquest govern havia fet el que estava a les seves mans i deia que es referia a les seves competències per protegir el territori. Hueto li va recordar a la portaveu de la UP que l'Ajuntament sempre defensarà els interessos d'aquestes zones de la ciutat. Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Montse Soler, va lamentar que la UM no hagi volgut fer la transacció que demanaven, que era canviar parc agrari per parc rural. Segons Soler, la moció de la UM presentava confusions entre objectius i instruments i per a ells un parc rural es podria executar molt més ràpid. A més, deien que compartien el fons de la moció, però no el model proposat. Malgrat això, la formació va votar a favor de la moció. I precisament es dona la circumstància que l'apartat d'assumptes urgents es va aprovar de forma provisional la modificació del Pla General d'Ordenació que per a la regulació dels usos de producció d'energia renovable i emmagatzematge de bateries.

0: En esports, un cap de setmana força dens, es destaca a l'èxit de waterpolo masculí rubinenc. Siscolara.
1: El Club Natació Rubí en categoria masculina disputarà una de les places per a Europa després d'acabar la fase regular en la vuitena plaça amb una última jornada en què ja de per si van fer història guanyant a la piscina del tot poderós Terrassa amb el 14-15 combinat amb la punxada del cavall. Els nostres han acabat en la vuitena plaça i sobretot eviten haver de disputar el play-off de permanència a la divisió d'honor en primera nacional femenina. Derrota en l'últim partit de fase regular del Club Natació Rubí a casa i davant del Pontevedra, 6-7 ara, però ja en haver acabat primeres lluitaran per l'ascens a la divisió d'honor. I pel que fa al futbol, la Unió Esportiva Rubí guanyava in extremis al Prat 3-2 i es té a tocar, tot i que necessita encara punts, la permanència en Lliga Elite. També la té ben a prop en primera catalana el 20, tot i perdre davant del Camp Julio aquesta jornada 2-1, empatava davant del Solsona 2 l'Olímpic de Can Fatjó, que està a un punt de la salvació en segona catalana.

El ple d'abril deixa acords destacats en matèria econòmica, territorial i social. S'aprova una inversió de 800.000 euros que es destinarà a aparcaments, refugis climàtics i millores urbanes, tot i tenir els comptes prorrogats. El ple d'abril també va aprovar mesures per protegir espais naturals i es van debatre qüestions com el model de seguretat als centres educatius i l'abstenció a la dependència. La línia R8 de Rodalies reobrirà per a passatgers al mes de juny, mentre ja s'ha recuperat parcialment el trànsit de mercaderies. Les obres després de la borrasca Harry han permès restablir el 96% del servei. Rodalies, però, deixarà de ser gratuït a partir del 9 de maig. En esport, bones notícies per al waterpolo masculí de la ciutat, que assoleix la permanència i lluita per anar a Europa.

0: El ple municipal del mes d'abril va deixar dijous passat diversos acords destacats en matèria econòmica, territorial i social. Per una banda, el consistori va aprovar una modificació pressupostària de prop de 800.000 euros que permetrà impulsar projectes importants per a la ciutat. La proposta va tirar endavant amb el suport de gairebé tots els grups, amb l'abstenció d'Esquerra Republicana. Aquests diners provenien en part del sobrant de les obres de millora de l'estadi municipal del 25 de setembre, que han rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona. Gràcies a aquesta operació, i tot i tenir els pressupostos prorrogats, el govern podrà destinar 300.000 euros a l'adequació d'aparcaments soterrats, 200.000 euros a refugis climàtics davant la previsió d'un estiu amb temperatures extremes i partides més petites per a la connexió de barris i altres actuacions urbanes. La regidora de Serveis Centrals, Marta Oliva, detallava així el repartiment de les inversions.
1: El romanent aquest amb el que comptem ve d'un suport econòmic que ens ha fet la Diputació en aquest projecte i que, per tant, per això ens sobren aquests diners. Un cop tancat el projecte i garantides totes les obligacions pendents, podem destinar part d'aquest crèdit a actuacions que no poden esperar. Entre elles estan les millores d'espais públics, com pot ser el Parc Ibèric, la connexió de Can Rosés amb la zona nord o els refugis climàtics de la plaça Tarradellas. També els utilitzem per l'adequació de l'aparcament tant en superfície com soterrats i, per últim, per actuacions de planejament necessàries per un bon funcionament de la ciutat.
0: Des d'Esquerra Republicana, la portaveu Montse Soler va justificar l'abstenció, especialment pel desacord amb la gestió dels aparcaments municipals, alguns dels quals fa temps que estan tancats.
2: Perquè la ciutat necessita aparcaments públics. De fet, dos dels tres aparcaments municipals estan a dia d'avui tancats, amb la problemàtica que això suposa pels veïns i les veïnes de la ciutat. A més, aquestes intervencions que es proposen fer en aparcaments en superfície està bé com a solució temporal, però creiem que no és la solució. Per tant, esperem que s'agilitzin aquestes obres de reforma del pàrquing Salvador Allende i que els dos pàrquings que ara estan tancats esperem que molt aviat estiguin oberts.
0: En paral·lel, també es va aprovar una altra modificació de 60.000 euros destinada al viver de la Font del Ferro. En l'àmbit territorial, el ple va donar llum verda a una moció de l'Alternativa d'Unitat Popular per protegir espais com Can Ramoneda, Can Xercavins i Can Roig, així com per potenciar-ne l'activitat agrícola. La iniciativa va prosperar amb el suport d'Esquerra Republicana, la UP i veïns per Rubí, mentre que la resta de grups s'hi van abstenir. La proposta posava el focus en la necessitat de reforçar la protecció d'aquests espais, especialment davant projectes com el Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica. La portaveu de la UP, Marina Dolcet, va defensar el valor ambiental i social d'aquestes zones.
3: Hem d'intentar no incrementar el risc d'incendi, pèrdua de la biodiversitat,

0: anunciar que presentarà al·legacions al pla, tal com explicava el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano.
1: També tenim una proposta de POM que el que fa és renunciar i deixar clar que l'expansió de la ciutat no ha d'ocupar aquests terrenys que també, en bona mesura, formen part de l'argumentari de la moció. Això són fets, fets inequívocs d'una voluntat. Més enllà d'això, si parlem pròpiament del plàter, que coincidim que ens ha de preocupar. Evidentment, presentarem al·legacions. No cal que l'acord 1 de la moció ens digui presenteu al·legacions. Fa molt de temps que estem treballant tècnicament i políticament a molts àmbits. I aquest treball, més enllà del que hem fet fins ara, donarà lloc a aclariments, a reunions, a al·legacions i protesta ferma el que calgui perquè la proposta es modifiqui.
0: Tot i votar a favor, Esquerra va mostrar matisos sobre el model proposat.
2: Des del nostre punt de vista, hi ha una certa confusió entre els objectius i els instruments. La sobirania alimentària i la recuperació agrària no s'assoleixen declarant un parc agrari. En aquest sentit, creiem que un parc rural és tècnicament més adequat perquè permet una gestió multifuncional del sòl, agrària, forestal i paisatgística, i sobretot és executable des del minut zero, des que es declari aquest parc rural. Aquesta aplicació és molt més immediata i, per tant, com deia, molt més realista.
0: En aquest mateix bloc, el ple va aprovar inicialment una modificació del Pla General d'Ordenació per regular la implantació d'instal·lacions d'energia renovable i sistemes d'emmagatzematge. Finalment, el debat també va arribar a l'àmbit educatiu i social, una moció conjunta d'Esquerra, la UB i en Comú Podem, que demanava rebutjar el Pla Pilot de la Generalitat per enviar agents dels Mossos sense uniforme a centres educatius, no va prosperar en rebre els vots en contra de el PSC, el PP i Vox. Els impulsors del TES consideraven que calen més recursos educatius i socials en lloc de mesures policials. El regidor d'Esquerra Republicana, Xavier Corbera, ho expressava així.
3: No estigmatitzar centres públics amb això, especialment aquells que han estat escollits. Si vostè va fer una preinscripció educativa en un centre educatiu, vostè posaria com a opció en aquell centre educatiu on sap que hi ha un mosso d'esquadra, perquè hi ha un mosso d'esquadra allà, perquè no en posaran una a cada lloc, és evident. No l'escollirà mai aquell centre, perquè està estigmatitzat, és evident. Provocarem l'efecte contrari que es pretén.
0: Des del govern, però, es va defensar la iniciativa de la Generalitat. El regidor d'Educació, Víctor García, ho argumentava d'aquesta manera.
4: No s'integren, torno a dir, no estan integrats, no s'integraran a l'estructura del centre. Ja ho hem dit, no entraran a l'aula, no van uniformats, no formaran part del claustre i no formaran part de forma activa de l'activitat merament docent.
0: Per una altra banda, l'única moció aprovada en l'àmbit social va ser la presentada per En Comú Podem, que reclama augmentar la inversió en dependència fins al 2% del PIB. La proposta va comptar amb el suport de gairebé tots els grups. El ple també va deixar altres mocions sobre la taula que finalment es van retirar en una sessió que va estar marcada per la diversitat de debats i la recerca d'equilibris entre desenvolupament urbà, protecció del territori i resposta a les necessitats socials. I canviant de tema, perquè la línia R8 entre Martorell i Granollers i que passa per Rubí reobrirà per a passatgers al mes de juny. De moment, la setmana passada es va reobrir una sola via i ja tornen a passar els trens de mercaderies. Així ho va anunciar la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, en l'acte de reobertura del túnel de Rubí. Santano va voler ser molt cautelós amb la data de reobertura i va confirmar que el servei entre Martorell i Rubí Vallhonrat se seguirá fent per carretera.
5: Hoy, por ejemplo, hemos venido aquí, pero el túnel ya estaba abierto. Nosotros no queremos pasos en falso. Pues la expectativa que tenemos es esta, que a lo largo del mes de junio esa segunda vía estará ya expedita y, por tanto, podremos dar servicio a pasajeros. Pero a medida que nos vayamos acercando, lo hablaremos con la Generalitat y ajustaremos la fecha, por tanto, y en ese momento será la Generalitat quien, con la posibilidad de uso de la infraestructura, anunciará pues el uso ya para pasajeros.
0: A l'acte que es va fer a la nostra ciutat també es va anunciar la reobertura del 96% del servei de Rodalies de Catalunya, una vegada fetes les actuacions de reparació de les infraestructures malmeses per la borrasca Harry. Les línies R15, R3 i R4 recuperen gairebé la normalitat a partir d'avui. Des del mes de gener s'han invertit 186 milions d'euros per reparar les infraestructures malmeses, així com els desperfectes assenyalats pels conductors de Rodalies, que recordem, van fer una dura vaga de

0: després de l'accident de Gelida. La consellera va afirmar que s'està treballant també a mig i llarg termini per millorar el servei de Rodalies, que tenia molts dèficits.
1: Sabem que no estem en el punt d'excel·lència del servei de Rodalies que voldríem pels catalans i catalanes, però amb la determinació de saber que aquest és l'únic camí, el de la millora progressiva, per tenir algun dia el sistema de Rodalies que volem i que mereixem.
0: En aquesta mateixa línia, el secretari d'Estat va xerrar de les actuacions que es faran a llarg termini i en les que ja s'està treballant des d'una comissió mixta en Rodalies, Adif, l'Estat i la Generalitat. Són aquestes.
2: ¿Qué tenemos que hacer en la R1, digamos, para minimizar el impacto del cambio climático, que estamos viendo que ya nos afecta con demasiada asiduidad? Y por otro lado, también estamos trabajando aquí desde un proyecto de Adif, pero también con algunas observaciones y algunas apreciaciones de la Generalitat en qual sea la actuación definitiva en los túneles del Garraf.
0: A l'acte de balanç de les millores dutes a terme en els darrers mesos, també es va anunciar que Rodalies deixarà de ser gratuït a partir del 9 de maig. Els representants polítics van explicar que Rodalies també està recuperant a poc els passatgers i que a hores d'ara ja s'han recuperat el 90% dels usuaris d'abans dels problemes.

0: informació esportiva amb molts resultats en varietat de signes, però un de molt destacat. Sisco Lara García.
1: El Club Natació Rubí, en categoria masculina, s'ha lliurat en guany de disputar les fases de permanència en divisió d'honor. Guanyava a Terrassa 14-15 aquest cap de setmana i combinat amb el resultat del cavall acabat en vuitena plaça. Disputaran en segona fase una de les posicions per lluitar l'any que ve a Europa. En categoria femenina, derrota la primera en fase regular del Club Natació Rubí, 6-7 davant del Pontevedra, però acaben lligues com a primeres, ara lluitaran per l'ascens al retorn a la divisió d'honor del waterpolo. Pel que fa al futbol sala, recordin, presència en la Copa de la Reina de l'Esportiu Rubí, que perdia en quarts davant de l'Alcorcón, 0-6, però ja han fet història en una competició que va guanyar el Melilla, i en hoquei patins en línia es queda sense optar el títol de Liga Elite Masculina al conjunt de masculí, i és que va perdre en el segon dels partits davant del Tenerife Guanches 5-3 i ja han quedat fora en aquest playoff. Les noies perdien davant del Valladolid, tenen dues oportunitats a casa per fer-se amb el títol el pròxim cap de setmana.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí. Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7.
1: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
3: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Ràdio Rubí.
4: És la una de la matinada.

enrere l'actualitat més immediata i entrem en una nova etapa del Rubí al dia amb continguts que ens duran de la realitat social a la vida econòmica i cultural de la ciutat. En aquesta segona hora posarem el focus en un tema molt sensible. Xerrarem amb Clàudia Wowski, portaveu de la plataforma d'afectats de la CESMIC de Rubí, d'aquí, de la nostra ciutat, per conèixer de primera mà quina és la situació actual del servei i les millores que, segons els han traslladat des del CatSalut, s'haurien d'implementar. Una conversa per entendre què està passant i quines expectatives hi ha. Tot seguit, girarem cap al teixit comercial amb la secció d'Empresa i Comerç. La tècnica de l'Ajuntament, Pilar Rodríguez, ens explicarà les properes cites destacades i les accions que s'estan impulsant per dinamitzar el comerç local i donar suport als establiments de la ciutat. Després, farem una parada a la secció d'Esports amb el repàs de l'activitat dels clubs rubinencs i abans d'acabar aquesta hora el Robert Fernández en farà la seva recomanació musical que avui ens durà una proposta per sumar a la nostra llista. A les 10 en punt obrirem la finestra al debat amb la tertúlia conduïda pel Toni Bravo, en Xavi Ribas, Jordi Margarit i Laia Xamiren, que posaran sobre la taula les diferents visions que tenen de l'actualitat. I a partir de les 11, la recta final del programa agafarà un to més cultural amb Belén Tierno, que entrevistarà Manu Guix, que actuarà al casino el pròxim 9 de maig. I tot seguit, els crítics Jacint Fornols i Víctor Pérez ens duran les seves recomanacions i l'anàlisi de cinema i sèries. Començant!

0: Avui xerram de la situació de la salut mental infantil i juvenil a Rubí, després de la reunió recent entre les famílies afectades i els responsables de la CatSalut, i en un context de llistes d'espera llargues i manca de recursos denunciat des de fa molt de temps. Per entendre què està passant i quins compromisos hi ha sobre la taula, ens acompanya Clàudia, a veure si ho dic bé, Boisky, que és portaveu de la plataforma de famílies afectades de la CESMIC de Rubí. Bon dia, Clàudia.
1: Bon dia. Primer de tot, agrair-vos l'espai, perquè ens serveix molt per donar un altaveu al problema que tenim. I bueno, explicar sobretot que estem aquí per demanar a l'Ajuntament que ens ajudi, sisplau, a intentar solventar aquest problema.
0: Sí, per posar els oients en situació, explica'ns quina és la situació que està vivint a dia d'avui al CESMIC de la ciutat i com afecta les famílies.
1: Bueno, per començar, el CESMIC des de ja fa molt de temps té principalment unes llistes d'espera molt elevades. A més, els infants que es visiten i que tenen un seguiment a CESMIC tenen moltes esperes entre visites. Per tant, el que hauria de ser un tractament, perquè són infants amb habitualment patologies de salut mental, el que necessiten és un tractament, no un seguiment. Amb molta sort tenen una visita cada 2 mesos, per tant, evidentment, això no és tractament, seria una espècie com de seguiment puntual. I el que necessiten és un tractament ideal, seria setmanal, quasi bé. Evidentment sabem que és una utopia tenir una visita setmanal, però si fos bisetmanal ja seria ideal. I estem molt lluny d'aquest fet. I a més, tenim el gran problema de que principalment els professionals que tenim actualment a CESMIC, no, les places no estan totalment cobertes, per tant, no tenim ni tan sols el mínim que hauríem de tenir cobert, i a més que les places que tenim tampoc són les necessàries per tots els usuaris que hi ha actualment utilitzant el servei.
0: Estaves explicant que això de que fos una visita setmanal seria una utopia. No és tan utopia. Hi ha municipis en els quals això passa, tenen visita cada setmana. Com afecta en aquests infants el fet de que les visites siguin gairebé cada 2 mesos? És a dir, que no tinguin tractament, en realitat.
1: Bueno, evidentment, el problema que tingui cada infant, que és individual de cadascú i cada patologia té la seva situació, es cronifica. Està clar que el problema es cronifica, no es troba solució. Això passa, evidentment, a les escoles i es tradueix en les... Doncs, bueno, evidentment, totes les queixes que hi havia i reclamacions que hi havia de tot el sistema educatiu fa un mes, i que seguiran ara el pròxim mes totes les vagues i reclamacions que fan les escoles, doncs també es reflexa a les escoles, perquè si un infant no té el paper burocràtic o l'etiqueta burocràtica de la malaltia, o a més, bueno, malaltia, o no vull dir malaltia, perquè...
0: No és una malaltia.
1: Exacte. La patologia o la casuística o problemàtica de salut mental... a l'escola tampoc hi ha el recurs que fa falta, i tampoc l'infant no està regulat com per poder tenir un dia a dia productiu, bueno, no únicament productiu, sinó evidentment un dia a dia normal d'un infant sa, tranquil, feliç. I moltes vegades són infants que tenen molt de patiment emocional, i això es trasllada a les escoles. Evidentment, també es trasllada a casa a les famílies, que estem en una situació en la que no sabem què fer, en la que es desestructura tota la dinàmica familiar, i moltes vegades no sabem ja què podem fer. Les famílies que ens ho podíem permetre acabem anant
0: a privat.
1: les famílies que no, evidentment, estan desbordadíssimes, i això també s'acaba traslladant, evidentment, a un tema conciliatiu. La gran part de les famílies acaben, doncs, una de les dues persones que sempre sabem que recau a la part de les dones, acaben deixant la feina per poder cuidar de les seves criatures amb aquesta problemàtica. I al final, doncs, és una roda que afecta a molts sectors.
0: Uh-huh. Fa uns dies vos vareu reunir amb el director del Vallès Occidental Oest del CatSalut. Quin balanç en feu d'aquesta reunió?
1: Ai, la veritat és que ens hem reunit en altres situacions amb aquesta mateixa figura. Ell és una persona que sempre ens remet molt optimisme, però sempre hem sentit la sensació de que hi ha moltes promeses sobre la taula i que van passant els mesos i que no s'acaben resolent. Llavors, sí que ens ha fet moltes promeses. Ens ha promès, per exemple, que el nou centre que s'està prometent des de principi d'any s'obrirà abans de l'estiu, i esperem que així sigui, esperem que sigui abans de Festa Major.
0: Vos ha donat data?
1: Ens ha dit que serà abans de l'estiu, no ens ha donat una data fixa. Sí que ens ha comentat que únicament falten temes burocràtics, que falten exactament dos papers que tinc per aquí anotats, que són el certificat de final d'obra i el pla funcional. Per tant, són únicament dos papers i amb això ja ho tindríem.
0: Entenc que el final d'obra és competència de l'Ajuntament i el pla funcional competència de la Generalitat.
1: Em sembla, ara no ho tinc exacte i no ho tinc clar, però n'hi havia un que tenia competència al mateix CCT, el Consorci Sanitari de Terrassa. Llavors, perquè ella ha de, com d'acabar de certificar que tot sigui correcte...
0: El pla funcional, segurament.
1: Segurament, sí. Llavors, aquest hospital de dia sí que hem de deixar molt clar que és un emplaçament provisional pel CESMIC. Sí que millorarà la situació en quant a espai, perquè fins ara, bueno, i a dia d'avui encara, seguim el Ferran Salses, que és un edifici que té moltes mancances i que és molt antic, que té molts problemes, i això ens millorarà la situació a nivell d'espai. Però el gran problema que tenim, que són els professionals i la falta de cobertura de places o la falta de cobertura quan hi ha baixes temporals per malaltia dels professionals, que evidentment tenen tot el dret de posar-se malalts i de faltar... És una problemàtica que això, el canvi d'emplaçament, no ho soluciona, evidentment. Sí que ens van prometre que posarien una màxima prioritat en cobrir aquestes places que no estan cobertes. Tot i així, sí que sentim que aquests més de 1.300 usuaris que hi ha actualment a CESMIC, no acabem de comptar que amb 7 psicòlegs que hi ha actualment es pugui dur a terme un bon seguiment i un bon tractament, sobretot, de tots aquests infants, ja que si fem el compte surten entre uns 185-190 infants per terapeuta. Llavors, no podem fer... O sigui, si fem números, que és matemàtica bàsica, no podem comptar amb aquest número utòpic que parlàvem d'una visita setmanal. És físicament impossible.
0: Però vos han xerrat d'augmentar el nombre d'especialistes?
1: No, ells consideren que...
0: Que són suficients,
1: sí,
0: que no necessiteu
1: exacte.
0: Més.
1: Exacte. Que tenim un número adient, segons el mapa sanitari estem per sobre, tot i que aquest mapa sanitari amb el que estan treballant és del 2008.
0: 2008 està bastant lluny del
1: sí.
0: 2026, estem
1: sí.
0: xerrant de gairebé 20 anys, eh?
1: Sí, sí que ens Debut. Diuen que fa temps que s'està treballant amb un mapa sanitari nou, però mai arriba. I sí que diuen que estan molt per sobre d'aquest mapa sanitari perquè són conscients que és molt antic, però tot i així a nosaltres no ens surten els números. O sigui, no podem entendre que un terapeuta pugui portar 185-190 infants. Tot i així, sí que som conscients que d'aquests 1.300 i pico usuaris no tots necessiten aquesta assiduïtat, no? de tenir una teràpia setmanal, però probablement siguin la gran majoria d'aquests 1.300. Si no, no estarien derivats a CESMIC. Si no, seria amb un seguiment en pediatria n'hi hauria suficient. Per tant, entenem que fan falta totes aquests terapeutes i més. Per altra banda, en quant a psiquiatria, mentre estàvem a la reunió, sí que ens diuen que hi ha 4 places de les quals, mentre estàvem a la reunió, 2 estaven cobertes, i tot sortir de la reunió, les famílies ens van notificar que el mateix CESMIC estava anul·lant visites d'una de les 2 psiquiatres perquè havia renunciat. Per tant, actualment només hi ha una psiquiatra per donar cobertura a tot Rubí i tot Castellbisbal, que no oblidem que el CESMIC també dona servei a la població veïna, que és Castellbisbal.
0: Entenc que aquestes 4 places, que no s'han de crear noves, que estan creades, sí que les cobriran.
1: Ens prometen que sí, però sempre ens recorden que tenen moltes dificultats per trobar professionals que vulguin venir a treballar aquí a Rubí. I realment a nosaltres no ens sorprèn perquè les condicions laborals, que és una cosa que nosaltres volem transmetre, sobretot, i aprofitem aquest altaveu per transmetre, que la nostra lluita va de la mà de la lluita de les... l'equip professional de CESMIC, perquè som plenament conscients que la seva situació laboral no ha de ser la millor, perquè creiem que la seva feina és molt vocacional i que estem completament d'acord en que si tu estimes la teva feina i t'agrada i vols ajudar aquestes criatures, ets plenament conscient que amb una visita cada 2-3 mesos és impossible, que no pots fer bé la teva feina, que a més no tens les condicions òptimes per fer-ho, que t'estan donant sobrecàrrega de pacients, que no arribes a tot i que a més si no tens unes condicions contractuals adequades, el teu estrès va per sobre, per tant tampoc pots donar un bon servei als teus pacients i per tant no entenem una millora de les condicions als usuaris si no hi ha una millora de les condicions laborals. Per tant, això volem deixar-ho molt, molt clar a l'equip de treballadores de CESMIC, perquè volem que entenguin que la nostra lluita va de la mà de les seves millores laborals i que en cap cas és una cosa que va en la seva contra, perquè sí que és una cosa que tenim en comú totes les famílies quan en parlem, que és que nosaltres ens trobem en la situació en la que evidentment quan anem allà la primera persona que trobem de cara a qui expressar les nostres molèsties són les treballadores que hi ha allà, però no tenim res en contra d'elles, evidentment. I també ens trobem amb cares, amb sensacions, que elles tampoc estan còmodes amb la situació, que elles ja no saben què dir-nos i que elles ja no poden tampoc aguantar més la situació. I ens sap molt de greu perquè som molt plenament conscients de que la seva feina se l'estimen, els agrada i els importa. I entenem perfectament que l'última psiquiatra que va renunciar la setmana passada ho fes, perquè probablement no pugui més, perquè estava agafant la feina de 4 places, bueno, de 3. Llavors, doncs, no podia més i per fer bé la seva feina, doncs, va decidir probablement anar-se'n a un altre municipi on podia desenvolupar la seva feina de millor manera.
0: Ens deies això de... tornem una altra vegada a on es traslladarà el CESMIC, que és de manera provisional. El centre definitiu, en principi, està previst a Sant Genís, però d'això sí que no hi ha calendari. És un tema que també preocupa les famílies.
1: Sí, això sí que és un... bueno, una espècie de... incògnita. D'això sí que tenim, bueno, com notícies de que fa moltíssims anys que se'n parla, que no sabem absolutament res, sabem aproximadament l'emplaçament on serà, sabem que, quin serà el terreny, però no tenim més notícies. I sí que sabem que allà serà un emplaçament on hi haurà tot el servei de salut mental, on s'inclourà tant el salut mental per adults com infantojuvenil. I la veritat és que sí que ens agradaria tenir una miqueta de transparència en com està la situació, com funciona, i de fet és una cosa que demanem contínuament, no? La transparència, que a tota la ciutadania ens agradaria en tots els àmbits una major transparència en absolutament tot el que passa, perquè al fi i al cap són els serveis que nosaltres hem d'utilitzar, però també són els nostres serveis, perquè tots els serveis públics al fi i al cap són els nostres serveis, perquè surten dels nostres impostos i tots hauríem de tenir dret a saber què passa amb els nostres impostos i on van a parar i per què serveixen i on anirà cada cosa i les dates i on van a dinar cada...
0: On van a parar.
1: On van a parar cada euro que es destina a cada servei.
0: Uh-huh. Vos han proposat nous models com teràpies intensives, de curta durada, però què és el que realment necessiteu les famílies? Perquè, clar, no sé si això...
1: La veritat és que ens ho van explicar una mica com per sobre, com idees que tenien per intentar suavitzar les llistes d'espera. I no acabàvem de... No sé si no vam acabar de... encaixar bé la idea o d'entendre exactament com funciona, perquè evidentment no som professionals de l'àmbit, però sí que ens explicaven com una espècie de model que nosaltres, la veritat és que veiem una mica com encarat cap a l'adult, la veritat. I és una espècie de tractaments intensius que potser s'intensifiquen en una durada, en un termini concret, no? Per exemple, ens feien un exemple com de 9, 12, 15 mesos amb un infant que tingui X problemàtica per treballar de forma intensa aquesta problemàtica i després passar-lo com una espècie de no alta... literal, sinó una espècie de seguiment, no? Que seria passar doncs, com està ara, amb visites cada 2-3 mesos. D'aquesta manera passarien a tenir tractaments intensius per anar com alleugerant els terapeutes i poder accelerar la llista d'espera. Clar, això ho veiem enfocat molt a situacions emocionals com molt puntuals i com molt per adults, no? No sé si estàvem les famílies que estàvem a la reunió estem molt enfocades en trastorns o situacions molt que són, entre cometes, per tota la vida, no? Potser pensàvem més en els nostres infants, no? Que tenen potser doncs, trastorns de l'espectre autista o trastorns de dèficit d'atenció i hiperactivitat, que són coses que al llarg del seu desenvolupament fins a l'edat adulta necessitaran acompanyament durant tots aquests anys. No ens imaginàvem aquestes teràpies intensives perquè necessiten acompanyament durant totes les etapes de creixement, no? I per altra banda, pensàvem que era una cosa ja com enfocada a l'edat adulta, no? En el que no hi ha unes etapes en les que el cos canvia tant, en les que cada etapa del creixement evoluciona i hi ha d'haver un acompanyament més intensiu continu, no? Llavors, no ho acabàvem d'entendre. O no sé si d'entendre o d'encaixar. Tot i així, sí que vam valorar de manera positiva que estiguin reflexionant amb altres models d'atenció per intentar resoldre la problemàtica que tenim actual amb les llistes d'espera, perquè sí que és veritat que hi ha moltíssims infants esperant a poder entrar als serveis i tornem a dir el mateix, tots aquests infants que estan esperant entrar als serveis són infants que estan en situació de dolor emocional, en situació de desregulació, que també són problemàtiques que es traslladen a les aules, i a més, tornem amb el tema burocràtic. Si un infant està en llista d'espera, no té aquest paper burocràtic que vol dir que no compta en els números com a infant amb necessitats educatives especials i, per tant, aquella aula, en comptes de tenir la realitat, que són, poso un cas imaginari, 5 o 6 infants amb necessitats educatives especials, només n'hi ha 2 o 3 amb aquell paper que diu que té necessitats educatives especials. Per tant, aquell mestre o aquella mestra no pot demanar aquells recursos que realment calen. I tot és una roda que es fa molt gran, no? Llavors sí que també s'està mirant una mica la millora de la coordinació entre DAPSI, que és el CDIAP, amb CESMIC, amb pediatria, amb l'EAP, després amb CESMA, que és el Salut Mental d'Adults, perquè sí que és veritat que les derivacions s'allarguen molt i fan que les llistes d'espera també s'allarguin. I llavors també hem localitzat un paper que hi ha als CAP, que són els PCP, que són aquestes figures que són dels centres de salut mental que estan a dins del CAP, que són els que valoren si un pacient ha de ser derivat a CESMIC o CESMA, i a vegades també s'allarguen aquestes derivacions pel tema del PCP. Un metge de capçalera o pediatre, abans de... No decideix directament si aquest pacient va a CESMIC o a CESMA, sinó que passa per aquest PCP. I moltes vegades aquesta prederivació s'allarga. Per nosaltres, per les famílies, en el moment en què el pediatre ens diu anem a derivar, primer abans passant pel PCP, cap a CESMIC, per nosaltres ja comença a comptar aquest compte enrere. Clar, per els números aquests que va fer públics la consellera Pané, aquest número encara no comença a comptar fins que el PCP fa aquesta derivació. Per tant, aquí hi ha, per exemple, un dels desbiaixos de la nostra consideració de que aquests números de llistes d'espera són molt més elevats del que se'n diuen, no? I també seria un dels llocs on posar el focus de per què s'allarguen tant aquestes esperes, perquè... Bueno, que intentar evitar que s'esperin tant les persones, tant adultes com infants i joves, a ser derivades.
0: Dijous passat va haver-hi ple municipal i vau ser presents. L'alcaldessa es va comprometre amb vosaltres a facilitar una trobada amb la consellera de Salut. Què n'esperau d'aquesta reunió? Quines expectatives teniu? Com heu quedat amb l'alcaldessa?
1: Sí, la veritat és que, bueno, primer de tot ens agradaria agrair que, per fi, a l'Ajuntament i, en aquest cas, l'alcaldessa ens doni la mà per ajudar-nos a pujar, no?, aquesta problemàtica al departament i en aquest cas, a la consellera Pané. Sí que, bueno, som conscients que en aquest moment la consellera Pané està de baixa. Llavors, bueno, suposo que no sabem si serà, ens haurem d'esperar, si caurà la persona que està substituint en aquest moment el seu càrrec. Però, bueno, esperem que de veritat serveixi per alguna cosa, que a les persones que realment estan a càrrec el dia a dia en aquest CESMIC es posin les piles, que posin l'ímpetu i les ganes per cobrir, sobretot, les places que estan descobertes actualment, i que intentin accelerar el màxim possible aquestes llistes d'espera perquè no es quedin els informes en calaixos i en piles, i que comenci la roda a girar, perquè moltes vegades creiem que el problema és una miqueta aquestes piles, no? Aquestes piles, jo tinc com una imatge, no? Una imatge d'un munt de papers en una taula i algú que no se'ls mira. I la sensació és que a vegades falta que algú es tiri una miqueta d'una orella, no?, i que li posi el focus a... Vinga, va, mira't aquests papers i posa ordre en aquest escriptori i comença a girar la roda, no? Perquè crec que una mica falta això.
0: Doncs, Clàudia, ens hem quedat sense temps. Amb aquest desig que giri la roda i que giri molt ràpid, donem les gràcies per haver vengut a explicar-nos quina és la situació del CESMIC de la nostra ciutat i quina és la situació que esteu vivint les famílies. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Sonido Vinilo.
1: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
0: Sonido Vinilo.
1: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
0: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
2: I was all but 22, I think at the time.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
3: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
0: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
4: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
5: Tengo que encontrarla.
6: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
7: Creo que he descubierto algo increíble.
4: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
8: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
9: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
10: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
11: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
12: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
13: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
14: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
15: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
16: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
17: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.

0: Arriba la nostra secció d'empresa i comerç, que aquest mes dedicarem precisament a temes de comerç. Amb nosaltres tenim a la tècnica del servei de l'Ajuntament, a la Maria Pilar Rodríguez. Bon dia i benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Si vols, començar amb xerrant de l'Escola d'Auxiliars Polivalents del Mercat, perquè s'ha posat en marxa la segona edició. Explica'ns, en què consisteix exactament aquest projecte, que ens quedi clar.
1: Aquest projecte és, com bé dius, és la segona edició de es diu Escola, dic el nom exacte,
0: Sí.
1: Escola d'Auxiliar de Mercat Polivalent. Vale?
0: Ho he dit al revés, jo.
1: No, no passa res, li canviem el nom constantment. Llavors, aquesta iniciativa es va realitzar l'any passat amb diners de la Diputació, amb cofinançament de la amb finançament de la Diputació, perquè venia dels fons Next Generations, i llavors va ser una cosa finançada íntegrament per la Diputació. Llavors, va funcionar força bé, parteix una mica de la detecció de la necessitat de trobar personal que tingui aquesta expertesa que anirà adquirint, però com a mínim que tingui una experiència, o sigui, els coneixements bàsics de peixateria, xarcuteria, carnisseria, sobretot aprendre a tallar, tractar les matèries primeres, l'aliment, i una mica seguint.
0: Però és gent que ja ho ha fet o gent no, que no, no té ni idea?
1: No, és gent que no té ni idea. O sigui, vale. De fet, això està adreçat a aquesta segona edició, que és amb una petita part de cofinançament de la Diputació igualment, però el gran gruix és de l'Ajuntament. O sigui, vam pensar que valia la pena, no?, continuar incidint en aquesta formació per donar resposta una mica a una necessitat que hi ha en el mercat laboral. Vale? Llavors, és una fornada nova, diguéssim, vale? Està previst per unes 15 persones màxim. Vale? Llavors, també està previst, o sigui, hi ha una fase de teoria i hi ha una fase més pràctica. Llavors, les persones que vinguin faran peixateria, carnisseria i xarcuteria, vale? I què més? I llavors té una part d'orientació laboral, d'atenció al client, de riscos laborals, de manipulació d'aliments, que és molt important, vale? I espero que funcioni molt bé.
0: Aquestes formacions, entenc que són formacions teòriques i pràctiques, però eminentment pràctiques, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I gairebé tot el curs és més pràctic que teòric, tot i que per això de manipulació d'aliments també han de fer, ara jo no sé massa d'això, però han de fer també uns tests i coses d'aquestes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és més aviat, hi ha una part més aviat teòrica, vull dir, de tot aquest tema de manipulació d'aliments, però després hi ha la part pràctica, que sí que els alumnes tocaran menjar, elaboraran, tallaran peix, tallaran carn, o sigui... Sí, sí, hi ha una part pràctica important de manipulació d'aliments, no?
0: I pel que fa al perfil de les persones participants, hi ha algun requisit?
1: Sí, mira, aquí, per dir-ho bé i com no canviar-li el nom, com saps, està previst per persones aturades, vale? Em sembla... Espera, per persones aturades en situació d'atur... No hi ha cap altre requisit, bueno, i que estiguin en edat laboral, no? Que seria a partir dels 16 anys. Vale?
0: Que estiguin a partir de 16 anys i que estiguin a l'atur. Aquest és l'únic requisit. Jo volia preguntar-vos, perquè clar, ja va veure una primera edició, heu considerat que valia la pena tirar endavant una segona edició. Quins resultats, quina valoració, ja sé que és bona, però quins resultats i quina valoració feu d'aquesta primera edició?
1: Bé, és, o sigui, la valoració és positiva perquè hi ha gent que o sigui, de les pràctiques que es va fer al mercat municipal, hi ha un tant per cent petit, perquè al final el curs crec que el van acabar unes 8 persones, vale? Llavors, d'aquest número hi ha algunes persones que han continuat treballant, no? No només al mercat, sinó en algunes botigues d'alimentació de la ciutat i després altres persones que han anat a treballar fora de la ciutat també, vale? Mm-hmm. Jo crec que la valoració és positiva. En aquesta edició incidim una mica més també en l'orientació laboral, que és molt important, i després hi ha una cosa important també, que és que està orientat una mica a gent que vulgui emprendre en una parada de mercat, vale? O sigui, està orientat també a que, com ja sabeu, pues, hi ha moltíssimes parades de mercat que estan buides. Aquí a Rubí no, al mercat de Rubí no tantes, però hi ha moltes parades a Barcelona, altres ciutats que tenen mercats amb moltes parades buides. Bueno, i també està orientat una mica a això.
0: Hi haurà una part d'emprenedoria, que diguéssim?
1: Sí, hi ha una part d'emprenedoria, també.
0: Bueno, està molt bé. Quan comença aquest curs? Doncs
1: pues mira, et dic la data exacta. El 18 de maig.
0: Mm-hmm. D'aquí dues setmanetes.
1: Dues setmanes, sí, mm-hmm. Sí. A més, és un curs molt dur. Té una durada de 122 hores entre el 18 de maig i el 19 de juny. Uh-huh. O sigui, que és molt... És
0: molt
1: una
0: intensiu.
1: Cosa molt intensiva. Uh-huh. Vale? I demà, dia 5, hi ha una sessió informativa. I si algú que encara... Ja sé que és una mica just, però si algú li interessa... que es posi en contacte amb el servei de comerç, vale? Mm-hmm. Vull dir que encara és a temps.
0: Vale. I per inscriure's, fins quan es poden inscriure les persones que estiguin interessades?
1: Home, jo crec que fins al dia 15, fins al... Sí, sí, sí.
0: Mm-hmm. També volia preguntar-te, creieu des de comerç, creieu que aquesta mena d'iniciatives ajuden a dinamitzar el comerç local?
1: Dinamitzar com a tal potser no, però el que sí ajuda és a cobrir una necessitat que el comerç de proximitat té, i concretament el comerç d'alimentació, que aquí tenim bastantes botigues de, no? Hi ha el mercat, hi ha botigues d'alimentació que ens consta que no troben personal qualificat. Mm-hmm. Llavors, clar, dinamitzar és una cosa com... No? És un concepte molt ampli. Llavors, una part és aquesta, jo crec que sí. També, o sigui, dinamitzar pel servei, eh? Sí. És una mica donar resposta a allò que el sector necessita, uh-huh. també, no? Uh-huh. I si hi ha aquesta necessitat, doncs, bueno, crec que és positiu, no? Que genera recursos, no? Una
0: exacte.
1: Mica.
0: A banda d'aquesta nova edició de l'escola de... A veure si ho dic bé. Escola d'Auxiliars de Mercat Polivalents.
1: Polivalent.
0: A banda d'aquest curs, volíeu fer un recordatori de diferents activitats, de diferents iniciatives que es duen a terme a la ciutat. Per una banda està la ruta de tapes de primavera, en la qual l'Ajuntament col·labora. Uh-huh. Es tracta d'una ruta que es farà tots els dijous d'aquest mes. I què ens pots explicar? Explica'ns des de l'Ajuntament com hi col·laborau i què ens pots explicar.
1: Aquesta edició de la Ruta de les Tapes Superprimaveral és la primera vegada que es fa i és una iniciativa del Gremi d'Hostaleria és el Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental i Barcelonès, però la part, diguéssim, que correspon a Rubí. I, home, és una molt bona iniciativa perquè la de novembre funciona molt bé, que és, mm-hmm. és organitzada per l'Ajuntament. S'entén que per primavera, no? Que tot, o sigui, a l'estiu tot a cuca viu, però comença a viure per primavera. Mm-hmm. entenem que funcionarà molt bé. Quina és la diferència? Aquesta l'han organitzat el gremi d'hostaleria i l'Ajuntament ha col·laborat fonamentalment amb la comunicació, amb qüestions de comunicació. Mm-hmm. Vale.
0: Es farà, hem dit, durant tot el mes de maig. Mm. Creieu que és una bona oportunitat per descobrir nous locals que no tinguem localitzats a la ciutat? Perquè de vegades vas sempre als que més coneixes. No sé si a partir d'aquesta ruta coneixerem més locals de la ciutat.
1: Home, jo crec que sí, eh? Que si hi ha una eina o una activitat que et pot fer conèixer és aquest tipus d'activitats que vas amb el llibret, no? Passejant-te per la ciutat i a vegades per indrets, no perquè la gent no es mogui, sinó que a vegades vas amb un xip posat que no t'hi fixes, no? Mm-hmm. En els puestos. Jo haig de dir que, o sigui, té una qualitat molt interessant, eh? Aquesta edició de la Ruta de les Tapes, la qualitat així a priori, eh? Mm-hmm. De les tapes, mm-hmm. com això, no? Amb la diversitat i la diversitat de llocs que hi ha, mm-hmm. penso que pot funcionar molt bé.
0: Molt bé. L'altra activitat en la qual col·labora l'Ajuntament és la botiga al carrer, que es farà el 30 de maig.
1: Correcte.
0: Explica'ns, fer-nos 5 cèntims perquè ens quedem sense temps.
1: Res, és una edició molt continuista i, com bé dius, és organitzada per l'Associació Comerç Rubí. L'Ajuntament hi col·labora i és un clàssic ja, no? Vull dir, arriba el bon temps, botigues al carrer, una part de restauració, animació... Vull dir que és una activitat molt continuista, no hi ha grans novetats, però bueno, és interessant. És el dissabte 30 i és tot el dia, vull dir que...
0: Mm-hmm. També animam a tothom a que participi, claro, sí. en aquesta botiga.
1: Tant a botigues com a ciutadans i ciutadanes.
0: Exacte. Amb totes aquestes activitats tindrem un maig molt actiu. Sí. Quin missatge final li voleu donar a la ciutadania des del Servei de Comerç?
1: Pues això, que surti al carrer, que surti a fer tapes i a la botiga al carrer i bueno, pues que s'ho passi molt bé i que ara, no? El maig és un mes molt, molt alegre i molt que gaudeixi de la ciutat.
0: Molt bé, doncs amb aquest desig, Pilar, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos tant les cites com sobretot aquest curs que s'engega, recordem, el 18 de maig i que tothom que estigui interessat, demà hi ha una xerrada i es pot inscriure dirigint-se al Servei de Comerç.
1: Molt bé.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu.

0: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
1: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Arribem corrents al temps dels esports amb el Cisco Lara. Bon dia, Cisco, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, molt bé.
0: Jo venc derrapant, eh?
1: Sí, sí, tu i jo també, no? Perquè
0: hem d'anar
1: per feina, oi?
0: Explica'ns cosetes, que hi ha moltes coses positives, no?
1: Clar, és que el que passa, recta final de temporades, passen moltíssimes coses importants. El més destacat, sense cap mena de dubtes, és aquesta 8a plaça del Club Natació Rubí en waterpolo, divisió d'honor. Eviten la permanència, continuen una temporada més a l'elit del waterpolo i, a més, disputaran...
0: No, eviten la permanència, no.
1: Evitant el descens.
0: Descens.
1: Sí, vale. I jugaran, doncs, per una plaça d'Europa, amb el cinquè al Mataró. Per començar, les noies hauran de jugar la promoció d'ascens en Primera Nacional. Van acabar la Lliga perdent en l'últim dels partits, però vaja, era un resultat intranscendent el que disputaven aquest cap de setmana, i la derrota 6-7 a casa. A partir d'aquí, en hockey patins en línia, derrota dels nois a Tenerife, es queden sense entrar en la final de Liga Élite masculina. Les noies van perdre en la final de Liga Élite femenina davant del Valladolid. El pròxim cap de setmana tenen dues opcions a la pista Francesc Calvo per fer-se amb el títol. En futbol sala es va caure divendres en la Copa de la Reina en quarts de final i davant de l'Alcorcón. Qui va arribar a la final la va guanyar el Melilla, eh? Però bona participació, sobretot pel camí que havia fet, i aquesta presència en final a 8 de l'Esportiu Rubí femení, que guardarà la història aquest pont del mes de maig. Els nois, de fet, no jugaven lliga perquè van
0: allunar-los
1: per poder gaudir d'aquesta competició, es podria dir d'aquesta manera, des del club. I pel que el fa al futbol, victòria in extremis de

0: de descens del grup 5 de segona catalana.
1: Molt bé, Sisko, estarem pendent de tots aquests partits a veure si aconsegueixen la permanència, digues.
0: Vinga, que em dona temps. Ja s'han superat les 2.000 inscripcions per a la cursa de la dona, eh? Era la xifra marcada com a dir, arribarem a les 2.000, doncs superades, 2.047 hores d'ara.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Bona notícia, també.
0: Estarem pendents aquesta setmana.
1: Gràcies, Sisko. Adéu. I ara, no marxin, perquè arriba el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Una nova setmana, noves recomanacions musicals per gaudir de l'escena actual, en aquest cas de l'escena nacional. Atenció, perquè això que esteu escoltant és La Verdad o la Imaginación, el senzill que dona nom al nou àlbum de Fangoria. El duet format per Alaska i Nacho Canut publica el seu primer llarga durada amb noves cançons d'ençà d'aquell Canciones para Robots Románticos, que es va publicar l'any 2016. Nou treball de Fangoria.

La veritat o la imaginació, en aquest nou treball produït per l'holandès Mad Pop al costat de Fangoria han creat un disc molt més conceptual, més dirigit cap al techno més melòdic i ballable. Ells mateixos afirmen que han fabricat un so eurodance, molt techno, molt ballable i molt melòdic, més suau i subtil del que estaven fent en els concerts. Nosaltres gairebé sempre treballem amb anglesos. Aquesta vegada ha estat un holandès que viu a França. Més europeu impossible. Ens ha quedat un disc de 12 cançons de techno house ultra pop, molt i molt ballable. Són declaracions dels mateixos Fangoria, d'Alaska i Nacho Canut. Tots dos ja tenen al mercat llançat aquest nou treball que porta per nom La Verdad o la Imaginació, com aquest senzill que també té un videoclip molt imaginatiu. Però punxarem un altre dels temes d'aquest treball. Un d'aquests temes que, doncs, remarca aquella essència d'allò que diuen que fan, doncs, autènticament pop eurodance. Eurodance de qualitat, per ballar-ho, per gaudir-ho, a ritme de Fangoria. Us deixo amb Todo Existe a la Vez.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Rubí el ple discuteix sense parar Mossos als instituts, debat calent, uns diuen seguretat, altres no ho veuen clar i al final costa molt posar-se d'acord i avançar a l'hospital. Sí, també surt el guió, cartera de serveis plena de dubtes, molta promesa, molta declaració, però si et poses malalt ja t'espaviles tu sol. La R8 tornarà, això sembla que segur, al juny, diuen, com si fos una fita, com si tornar al punt de partida fos futur, però ho celebrem igual, que queda bonic i madur. I mentre aquí fem veure que tot va bé, fora el periodisme es converteix en soroll, cridar més fort sembla que doni poder i la veritat queda pel caminet. I el català a la tele hi és, però pel que ens agradaria, poc. Entra, però no enganxa ni arrela com deuria,